0: única réplica de este fenómeno de terremotos. Sí, hay una disolución de la memoria. Pasa el tiempo y sobre todo, además, en conjunción con el paso del tiempo, hay una oleada manipuladora, tóxica y súper eficaz de propaganda, ¿no?, que viaja por las redes. Por tanto, de nuevo, el ensayo de Peter Sloterdijk, Ira y Tiempo. Es iluminante, yo creo, y lo que está pasando es una disolución de la memoria y gana terreno y abre nuevos riesgos muy peligrosos en Alemania de forma muy especial.
1: 7:15, 6:15 en Canarias. Andrea, hemos visto este fin de semana cómo los enviados de Trump iban a Moscú y a Kiev a negociar con Rusia y con Ucrania. Ha habido un ligerísimo alto el fuego con el compromiso de no atacar las capitales, pero hoy vuelve toda la normalidad, sin la normalidad bélica, sin que haya habido avances, o al menos que sepamos, ¿algo se mueve o no?
0: Yo soy bastante escéptico, creo que todavía no estamos en un punto en el cual podamos tener confianzas y esperanzas de que aquel conflicto terrible se pare, porque creo que Putin no está todavía en ese punto, aunque se acerca, porque el grado de sufrimiento es muy elevado para sus fuerzas, no obstante no está todavía ahí. Creo que teme por sí mismo las consecuencias de una posible tregua, prefiere seguir teniendo las filas prietas en un estado anímico bélico, con lo cual creo que de momento no cabe esperar que se pueda conseguir un alto el fuego real.
2: ¿Y el ataque con drones en Leipzig podría haber alentado este movimiento diplomático o ya todo es inútil?
0: Creo que es parte de un esquema muy peligroso con el cual Rusia está intentando, crear nerviosismo en otras partes de Europa, tal vez con la esperanza de conseguir un enfriamiento del apoyo a Ucrania. Y desde luego las acciones de Estados Unidos, incluida una visita del director de la CIA a Moscú hace no mucho, hace algunas semanas, creo que encaja con este patrón de nuevo desarrollo del conflicto que está tocando nervios críticos en Europa. Y atención, cabe notar que AFD, que ha ganado este resultado espectacular en Sajonia, es un partido profundamente filorruso, con lo cual hay que estar atentos también a las consecuencias en Europa de este resultado, que es regional, pero que condiciona el planteamiento político de la CDU. No digo que vayan a virar en su apoyo a Ucrania de forma seca y abrupta, pero sí creo que hay un condicionante para los próximos meses y años que tenemos que tener en cuenta.
1: Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales de El País. Mil gracias, Andrea.
0: Un placer.
3: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Si tienes más de 60 años, en Viajes del Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
1: ¿Y a esta hora, Laura Bermejo?
6: Buenos días, les estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos manden audios, así que vamos a escucharlos ahora para saber cómo se han despertado, cuál ha sido ese primer pensamiento con el que han abierto los ojos.
7: Buenos días, pues esta mañana cuando me he despertado he pensado que quiero llevar otra vida diferente, que quiero dejar la ciudad y vivir en el campo, porque es lo que mi naturaleza me ha pedido siempre.
6: Les estamos escuchando en el 638-313466.
8: Hola, buenos días. Soy Marian desde Zaragoza. Hoy me he despertado pensando en mi hija Marta, que cumple 34 años, y en mi nieta Aya, su hija, que nació hace 2 días. Espero que sean felices, pero a la par hay una sombra que es este mundo que les estamos dejando. En fin, espero que tengamos buen día a todos.
1: Hay esperanza para la pequeña Aya, hay esperanza. Felicidades a esa madre, por cierto.
9: Buenos días. Me he despertado con una mezcla de incertidumbre e ilusión porque me va a llegar dentro de unos días la resolución por la que me pueda jubilar con 56 años. No sé, me he despertado con una mezcla de ilusión y de incertidumbre. A ver qué es lo que pasa. Buenos días a todos.
1: Les estamos escuchando.
6: 638-3431.
1: Que se nos había cortado antes. 638.
6: 638-3134-66.
1: Nos ha quedado un pelín ortopédico esto.
6: 638-3134-66.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Madrid. Valeria Chamorro.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. La vuelta al cole será calurosa, Jordi Carbó.
11: Buenos días. Todavía quedan un par de jornadas de calor sofocante. Ahora entre los 20 y 25 grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid, cerca de los 25 en el área metropolitana. El día será soleado, con buena visibilidad, temperaturas subiendo rápidamente, máximas de 34 a 38 grados, cerca de los 38 en la mayor parte de poblaciones. Durante la tarde soplará un poco de viento. Mañana temperatura.
12: Junts i Esquerra, Barcelona, demanen explicacions i el delegat del govern a Catalunya apela a la cautela, perquè té versions contradictòries, diu. És una de les notícies del dia, ara hi entrem. Un dia avui en què la calor anirà a la baixa, s'acaba aquesta onada i les temperatures podrien baixar entre 1 i 3 graus. Nova agressió policial a un aficionat que duia una estelada, això és el que denuncia el Club Esportiu Europa.
13: Fora de Catalunya és una bandera que genera doncs, molta animadversió. Llavors, pel que sembla, l'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat.
12: Això és el que explicava Héctor Ibar, que és el president de l'Europa, en declaracions a BTV, i com dèiem, això hauria passat en un desplaçament a camp contrari, al Corcón, i just després de l'episodi viscut a Elx per un aficionat del Barça. Susana Ruiz, bon dia.
14: Bon dia. Segons el comunicat, un aficionat de l'Europa hauria patit una actuació policial desproporcionada. Els agents l'haurien agafat pel coll, llançat a terra i colpejat, i li haurien intentat obligar a dir que és espanyol. El club assegura que davant d'aquest episodi els aficionats de l'Europa haurien abandonat l'estadi.
12: Junts i Esquerra a Barcelona el que han fet és condemnar aquesta actuació.
14: Ho han fet a través de la xarxa X. El candidat del Juntaire, Jordi Martí, ha piulat prou agressions i prou impunitat i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany també a X ha qualificat en el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.
12: Ara bé, el delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto, assegura la xarxa que té informacions contradictòries.
14: I per això demana prudència i evita treure conclusions precipitades. Afirma Prieto que ha parlat amb el president del club, pel qui té tot el respecte, però també amb els estaments implicats que li han donat una informació que no coincideix amb aquesta versió.
15: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
12: En només 10 anys a Catalunya s'ha disparat un 70% el nombre de menors de 6 anys atesos als centres d'atenció precoç de la Generalitat. Aquests centres atenen infants amb trastorn del desenvolupament, com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. Èlia Pijuan, bon dia.
16: Hola, bon dia.
12: Èlia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
16: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a CIR Catalunya.
17: A veure, nosaltres creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
16: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç apunta a l'auge de la criança sobreprotectora dels pares, impulsada per la les publicacions a xarxes. I pel que diuen les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
12: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, 7 més que l'any passat.
16: Exacte, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys, el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Gemma García, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos.
18: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
16: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Hi ha 6 més que el curs passat. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres que hi ha a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
12: I Foment del Treball demana que es garanteixi el futur de la planta de SEAT de Martorell malgrat les incerteses sobre el futur de la marca SEAT dins del grup Volkswagen.
14: La patronal aplaudeix de moment el posicionament que ha tingut tant la companyia com el representant sindical de la planta.
12: En té més detalls el Xavier Balló.
19: Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i confia que les condicions del mercat i les regulacions europees ho permetin, però posa la prioritat en que es garanteixi el futur industrial de la planta de Martorell i que es consolidin els 13.000 llocs de treball, sigui quin sigui el projecte. Josep Sánchez Llibran és el president.
20: Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
19: Foment defensa que la inversió de 10.000 milions d'euros que s'ha fet per accelerar l'electrificació a Espanya fa que l'aposta de Volkswagen per Martorell hagi de ser a llarg termini i que ha de tenir continuïtat per posar Catalunya al centre de la indústria europea de l'automòbil.
12: I si sou dels que cada dia passeu per l'estació de Plaça Catalunya, sapigueu que avui reobre el passadís del metro, el que permet fer el transbordament entre les línies 1 i 3 i l'estació.
14: Les obres han acabat, els passatgers ja no hauran de fer el canvi pel carrer travessant tota Plaça Catalunya, se'n veuran beneficiades unes 43.000 persones cada dia. D'altra banda, avui també es normalitza el servei al tram La Sagrera-Bon Pastor de la L9-10 nord del metro.
12: I tres persones han mort ofegades aquest cap de setmana a les platges catalanes. Des de l'inici de temporada ja són 26 les persones que han perdut la vida. És la xifra més alta registrada des del 2019.
14: Les últimes tres víctimes són un home francès de 78 anys que va morir dissabte a la tarda mentre es banyava a Lloret de Mar, un turista britànic que va saltar també dissabte d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou, i un altre home francès de 69 anys que es va ofegar el mateix dissabte a la platja de Cala Rovellada, a Colera, a l'Alt Empordà, on no hi havia servei de vigilància.
12: Són les 6:56. I el Barça goleja Mestalla i ja és líder en solitari, Nil Solà.
21: Imparable aquest Barça de Hansi Flick. Gisela, molt bon dia, que hi va guanyar per 0 gols a 5 a Mestalla. Un festival golejador, que és el que ja ens té acostumats aquest equip aquesta temporada. 0 a 5 amb doblet de Rafinha, que porta 6 gols en només 4 jornades, doblet de Lamine Yamal i també gol de Fermín, que està completant un gran inici, que més va donar dues assistències, les mateixes que Dani Olmo, que va ser suplent, però quan va entrar pel futbolista del Campillo va demostrar que aquest Barça tindrà més fons d'armari que mai. L'únic punt negatiu, la fractura nasal d'Eric García, però en principi s'espera que amb l'ús de la màscara no s'hagi de perdre cap partit, només el de dimecres contra el Feyenoord, pel qual ja estava sancionat. El Barça s'entrena avui i tornarà a la competició dimecres a la Champions a 6:45 contra el Feyenoord.
12: I l'Espanyol empata 1 contra el Sevilla amb un gol in extremis de Marcos Fernández. Elena de Diego.
22: El jove de Cambrils s'ha estrenat com a golejador a primera al minut 98, igualant un partit en què l'Espanyol, que ha jugat amb un jugador més que el Sevilla durant 30 minuts, l'han anul·lat un gol. Edu Expósito ha criticat la disparitat de criteri arbitral.
23: Ya son bastantes, yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya.
22: Amb aquest empat, els pericos es col·loquen onzens a la classificació amb 4 punts.

0: La Cabra és un dels grups que actuarà el 23 de desembre en l'última gran festa de l'any, el concert que commemorarà el 120è aniversari del RAC.
1: Al seu costat hi haurà també els Tallets, els Catarràs i els Gos, concert pensat per un públic ampli, familiar, que agrupa estils i generacions molt diferents.
0: Sopa de Cabra, el seu cantant Gerard Quintana, col·laborador de l'Aquí Catalunya, i Greg Marina Fernández, què tal, bon dia?
2: Hola, què tal?
0: Que aquesta que sona és una de les cançons que més li agrada,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, és la que més li vam preguntar i ens va dir que el Far del Sud era la seva cançó preferida, del Sopa, uno di noi, el Gerard Quintana. Escolta, avui tenim molta teca, tenim aquesta victòria brutal dels ultras a Alemanya, serem allà en directe, ho analitzarem amb el Claudi Pérez, amb el corresponsal internacional del país, i serem amb els enviats especials i corresponsals a Alemanya. Això que també entronca amb l'enquesta que publiquem avui a la sèrie El País, que diu que més de la meitat veuen la immigració com un problema, més de la meitat dels espanyols. Tenim entrevista amb la Laura Borràs, a tocada a les 9 del matí, l'expresidenta del Parlament. Sabeu que li acaben d'aplicar ara ja sí l'indult, que és parcial, vol dir que es queda amb 2 anys de presó només. Tenim tertúlia esportiva amb el Roncero, la Danai Boronat i el Jordi Martí. Amb ells conversarem del que ha passat amb un aficionat de l'Europa. Tindrem algun dels testimonis que ho va presenciar tot, i tenim el Francino i la Maria Nicolau al Racó de Pensar.
0: Doncs escolta, amb un programa, com sempre, molt atapeït i divers. Marina, que vagi molt bé.
2: Amb el programa, divers.
0: Exacte. Adéu. Que vagi molt bé. Ja sabeu que a partir d'aquesta hora, doble programació a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya, a l'Oi Proi, a la cadena SER.
2: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

És dilluns, és 7 de setembre. Ara sí que se'n suma la rutina de debò. És la setmana que les criatures tornen a l'escola. Serà un retorn, això sí, amb turbulències. I quan l'esperança d'un futur pròsper s'ensopega amb la incertesa, qui millor sap pescar en aquestes aigües tèrboles són els discursos de mà dura, les teràpies de xoc. Avui, dues mostres.

0: enquesta que publiquem avui a la sèrie El País, segons la qual més de la meitat dels espanyols percep la immigració com una cosa negativa, el 54%, i 7 de cada 10 és partidari d'endurir fronteres. Vox és qui més benefici treu de la crisi a Ceuta i és el partit que més encastats assenyalen com el millor que podria resoldre la situació allà. L'altre exemple de com l'extremisme és tendència el trobem a Alemanya, a l'estat de Saxònia. Allà hi ha hagut eleccions aquest diumenge i els neonazis d'Alternativa per Alemanya han arrasat.
1: Zu Deutschland gefunden haben. Und das ist ein selbstbewusstes Zeichen, was durch das ganze Land gehen wird, liebe Freunde.
0: Estan a 3 diputats de la majoria absoluta, és a dir, a 3 escons de poder governar per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Un partit que diu que els alemanys no els ha d'avergonyir el seu passat i que proposa que els fills dels refugiats se'ls segregui a les escoles. Avui una altra vegada és notícia una nova denúncia d'agressió policial a un aficionat de l'Europa que duia una estelada. Ha passat al Corcón. Aquest divendres és 11 de setembre. El d'aquest any arriba amb efemèride. Fa just 50 anys que Catalunya es va poder tornar a commemorar la Diada Nacional, 50 també com el mig segle de la primera narració de futbol en català que va començar en aquesta casa amb el Puyal. No és casualitat que s'ajuntin una cosa i l'altra, va haver de morir Franco per anar aixancant cap aquí a Catalunya. L'aniversari arriba amb l'independentisme al racó de pensar, amb una serp menjant-se el per dins, la serp que s'embolica amb l'estelada per propagar el seu verí, però que alhora és cosina germana de Vox o d'Alternativa per Alemanya.

0: Com cada dia a aquesta hora, el més immediat, el que va bé saber abans de sortir de casa és quin temps ens espera per avui. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La pregunta que es fa tothom a casa avui, fins quan aquesta calor?
1: Dos dies més. Estava pensant ara que aquesta cançó que heu posat, suposo que a molta gent li serviria per expressar, no?
0: Els crits.
1: El fart que està ja de la calor. Sí. I és que no hi ha per menys. Ha estat un cap de setmana històric pel que fa a la meteorologia. S'han anat batent rècords, un dia rere l'altre s'han anat superant una mateixa població. Temperatures que no s'havien assolit mai el mes de setembre s'han assolit. Quina novetat, estem sempre en l'excepcional.
0: De rècord en rècord.
1: Sí, i avui no afluixa, demà ho farà poc, però dimecres ho farà molt. I comencem per aquí una miqueta també per aplacar, no?, aquests possibles crits de molta gent de desesperació. Dime que s'acaba radicalment aquesta situació. No desapareixerà la calor, però aquesta calor canicular ja no la tindrem en endavant. I dimecres, fins i tot en tempestes, que de ben segur haurem d'estar atents perquè tindran caràcter violent. Però la realitat més immediata, molta calor encara avui. Ara mateix 25 graus a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Tan sols ha refrescat una mica respecte als darrers matins cap a la Catalunya central i a les valls del Pirineu, però tot i així temperatures molt altes per les dates en què ens trobem. I el dia es presenta assolellat, no hi haurà núvols com els darrers dies, sí, molt de sol, amb calitja, però també estones amb molt bona visibilitat, i tot això és el que ajudarà que les temperatures de nou s'enfilin a valors de 35 a 40 graus a pràcticament tot Catalunya, però és que superarem els 35 a les valls dels Pirineus. A Ripoll, per exemple, durant el cap de setmana hem tingut màximes de fins a 38 graus. Es poden repetir aquestes temperatures avui, a prop dels 40, aquelles comarques habitualment més càlides a Ponent, i tan sols a la línia de la costa no pujarà tant la temperatura, però aquí marcada sensació d'aixafogor. A destacar també la marinada forta fins aquesta pròxima nit, i demà, doncs, més o menys igual. De fet, demà pujaran les temperatures a les comarques de Girona. És possible que demà sigui el més càlid d'aquesta situació. A les comarques de Girona, tan sols. I a última hora començarà a augmentar la nuvolositat i a partir de dimecres a la matinada ja tindrem fortes tempestes.
0: Carbó, gràcies. Fins ara.
1: Que vagi bé.
0: Ara passen 5 minuts a les 7 del matí.
2: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben...
0: Esteu escoltant la veu d'Ulrich Siegmund. És el líder de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, l'estat de l'Alta Saxònia, després que el seu partit hagi arrasat a les eleccions territorials amb gairebé el 44% dels vots. I l'heu escoltat parlant d'un dia històric, però tot i la victòria no arriben a la majoria absoluta. No està clar que aconsegueixin els ultres arribar al poder, al govern en aquest país, per primera vegada des de l'Alemanya nazi. Sergi López, Judit Casellas, què tal, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia, Marina.
4: Què tal, Marina?
0: De què depèn que l'extrema dreta governi en aquest estat?
4: Alternativa per Alemanya ha aconseguit 39 escons. Per obtenir la majoria absoluta són necessaris 42. La resta de partits presents al Parlament, de l'Alta Saxònia a priori, estarien disposats a fer el tradicional cordó sanitari per impedir que l'extrema dreta arribi al poder. Però en aquesta ocasió hi ha una petita formació de l'esquerra nacionalista que té dubtes sobre aquest cordó i han plantejat l'opció d'abstenir-se. De fet, en campanya van dir que no participarien d'aquest pacte global contra els ultres. Si això passa, Alternativa per Alemanya governaria. Aquest partit planteja, entre d'altres coses, segregar els fills dels refugiats als col·legis públics.
0: Estem parlant d'una victòria que situa en una posició difícil l'actual coalició de govern a Alemanya, on hi ha la CDU, els conservadors, els que vindrien a ser el nostre Partit Popular, i l'SPD, els socialdemòcrates. El que ja ha quedat clar és que l'enduriment de les polítiques del canceller alemany, de Friedrich Merz, sobre immigració no li han permès guanyar adeptes. Entre els conservadors s'ha començat a obrir, de fet, un debat sobre com ha de ser la relació amb l'extrema dreta. Corresponsal a Berlín, Carmen Viñas.
5: Los resultados en Sajonia-Anhalt sacuden a la coalición de gobierno en Alemania, especialmente al bloque conservador, y ponen el punto de mira en el canciller, que pese a mantener un perfil bajo en toda la campaña, no ha podido evitar que sus impopulares reformas diesen más munición a la ultraderecha. Prometió reducir la fuerza de Alternativa para Alemania con una CDU más conservadora, pero sin embargo ha duplicado sus votos. Esto supone un punto de inflexión para nuestro país, admitido Thorsten Frey, mano derecha del canciller y responsable del grupo parlamentario conservador. Los resultados podrían provocar una sacudida en la CDU sobre cómo tratar con la ultraderecha y dar alas a los muchos políticos locales, especialmente en el este de Alemania, que ven muy posible la cooperación con con la AfD. También podría tener problemas con las próximas reformas, como la de las pensiones. La estabilidad del gobierno federal, sin embargo, se da por descontada. El canciller parece firmemente decidido a seguir adelante con su gobierno, aunque crezca el descontento y aumente la presión.
0: I us podeu imaginar, a nivell mundial, tota l'extrema dreta està encantada amb aquests resultats.
3: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitat a la líder d'Alternativa per Alemanya i al seu candidat pel que considera que és un resultat espectacular. El valora com una gran esperança per tota Europa, també el líder de la ultradreta dels Països Baixos, de Portugal, o l'exprimer ministre hongarès, Víctor Orbán, han felicitat Alternativa per Alemanya. Orbán ha dit que això és només el començament.
0: Ara bé, hi ha una excepció en totes aquestes felicitacions, i és Marine Le Pen.
3: Sí, Marine Le Pen, que va trencar amb una Alternativa per Alemanya al Parlament Europeu després que un diputat d'aquesta formació digués que no tots els soldats de les SS nazis eren criminals. Els de Le Pen han dit que reconeixen els vots del poble, però que no estan d'acord en algunes postures que van en contra dels interessos dels francesos.
0: I a partir d'aquí, la pregunta, com queda Alemanya? Com estan vivint aquests resultats els ciutadans? Ens ho explica el nostre enviat especial a Berlín, l'Antonio Martín. Què tal?
6: ¿Qué tal? Buenos días. Ulrich Siegmund ha llegado a la victoria en moto, literalmente, en una moto azul de la antigua RDA, muy conocida aquí, con la que fue ayer a votar a primera hora y que también tiene polémica porque es de una marca cuyos fundadores de origen judío han pedido que deje de usarla en todos sus actos. Aunque siempre sonriente, aunque vaya en moto y parezca deportista, dos cosas le pierden. Alemania y su odio a los inmigrantes y su obsesión por la remigración, por acelerar sus deportaciones. Aún así ha barrido y los votantes que se lo temían pedían ya en los mismos colegios electorales una izquierda fuerte, como decía este chico, porque si no, como explicaba esta activista en una manifestación antifascista en pleno día electoral, lo que van a querer hacer con las mujeres es que se queden en casa, cuiden del marido y críen a los hijos. De miedo nos han hablado muchos jóvenes primeros votantes, miedo a que les persigan por su sexualidad, por su europeísmo o por su diversidad. Alternativa para Alemania no ha logrado la mayoría absoluta, eso es un alivio para quienes han hecho huelgas, han protestado en la calle o han mostrado en público camisetas y pancartas con las que se jugaban una agresión, pero no será una alegría del todo si al final todas las fuerzas demócratas no son capaces de mostrar unidad.
0: I seguim parlant de desafecció ciutadana i de com aquesta desafecció fa créixer l'extrema dreta. Gairebé el 90% de la població espanyola assenyala el Marroc per la crisi de Ceuta. És una de les dades, però n'hi ha més, que recull l'enquesta que publiquem avui a la sèrie El País.
4: Tot i el relat exculpatori que ha fet el govern espanyol del Marroc, la majoria de ciutadans culpa el país nord-africà. Més del 60% dels enquestats considera que s'ha de tornar els menors migrants al seu país d'origen. Un 55% rebutja acollir una part dels menors en la seva comunitat autònoma i un 27% considera Vox el partit més capacitat per gestionar la immigració.
0: Amb el detall de les dades, el Miguel Ángel Muñoz d'Encinas.
7: Hola Aymar, buenos días. 9 de cada 10 ciudadanos consideran a Marruecos el principal responsable de lo que pasó en Ceuta, pero no el único. Casi el 75% atribuye lo ocurrido también a las mafias y las redes de inmigración clandestina, a la difusión en redes sociales o a las propias personas que decidieron entrar. Y el 72% responsabiliza además al gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, los ciudadanos suspenden de manera inapelable la respuesta del Ejecutivo ante esta crisis. Más del 60% de los encuestados cree que el gobierno lo ha hecho mal o muy mal en cuanto a rapidez, eficacia y transparencia. Hasta los votantes del PSOE suspenden la rapidez y eficacia de la respuesta dada por el Ejecutivo. Además, la encuesta revela que la mayoría de la población exige reforzar el control fronterizo y agilizar las devoluciones, aunque sea en detrimento del apoyo a personas vulnerables. También son más los que apuestan por endurecer las relaciones con Rabat antes que reforzar la cooperación con el país vecino. Y el sondeo deja un dato llamativo, Aymar. A la pregunta de qué partido es el más capacitado para gestionar la inmigración, la respuesta más repetida es Vox, con un 27%. Seguido del PSOE con un 18,5 y del PP con un 14. La explicación a este dato es que casi el 25% de los votantes populares y un 6% del electorado socialista consideran que el partido de extrema derecha es el más capacitado para gestionar la inmigración.
0: I si ens fixem en les intencions de vot després d'aquesta crisi a Ceuta, el Partit Popular i Vox ja superen de llarg el 50% del vot, sumats tots dos partits, i qui més creix és Vox. I si ens fixem en el que està passant allà, en el dia a dia de Ceuta, l'últim és la confrontació confrontació entre el govern de Pedro Sánchez i el de la ciutat autònoma, que té a veure amb un campament que s'ha muntat allà al Port de Ceuta. L'ha muntat el govern, l'ha muntat la Moncloa, i això no ha agradat gaire al govern autònom.
3: L'executiu espanyol acusa Juan Vives, el president de Ceuta, de deslleialtat. Ho va fer el ministre Puente en un tuit. Diuen des del govern de Pedro Sánchez que Vives s'ha deixat portar per l'estratègia de confrontació del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sigui com sigui, la realitat de Ceuta viu marcada per la presència militar a tot arreu. A 24 hores de l'inici del curs escolar, per exemple, hi ha membres de l'exèrcit fins i tot davant dels col·legis.
0: 2:15, ens toca parlar de Donald Trump. Que clar, arran d'aquesta crisi no perd ocasió per criticar Espanya.
4: Ha utilitzat la seva xarxa social per dir que Espanya té un control zero de la seva frontera. Defineix com molt trist el que està passant a Espanya. Trump, però, no s'ha limitat a criticar la situació a Ceuta. En un terreny més domèstic dels Estats Units, també ha dit que vol canviar el nom de l'estat de Nou Mèxic per Nova Amèrica. I per si això fos poc, també ha dit que la Lluna és dels Estats Units.
0: Carai!
4: I ha posat la seva silueta com si fos Iran després de la guerra. Amb Trump, qualsevol cosa que imaginem segurament es queda curta.
0: No ho sabíem, això. I quedem-nos un moment als Estats Units perquè ens arriben d'allà unes imatges impactants i sons també que s'han produït quan un avió de càrrega d'Amazon s'ha accidentat a l'aeroport de Miami.
3: L'avió ha sortit de la pista després d'aterrar, ha travessat una carretera i ha acabat estavellat. Han començat a sortir flames al mig de la via després d'impactar contra diversos vehicles. Hi ha almenys 5 morts i també 5 ferits.
0: I si tornem a Catalunya, l'Europa denuncia una nova agressió, en aquest cas a un aficionat del seu equip, per haver portat una estelada.
4: Els fets van ocórrer durant el partit entre l'Alcorcón i l'Europa, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. El club barceloní va fer un comunicat explicant que a l'inici del partit, i segons expliquen diversos testimonis, un aficionat europeista ha estat objecte d'una desproporcionada actuació d'uns agents de la Policia Nacional per mostrar una bandera estelada. Un problema amb l'estelada que el president del club, Héctor Ibar, denuncia que s'ha repetit en altres ocasions.
8: I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estava present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure l'estelada i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
4: Segons expliquen altres aficionats escapulats allà presents, els agents l'han agafat pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. A més, relaten que li han requisat l'estelada i fins i tot l'han volgut obligar a dir que era espanyol. A més, explica el comunicat de l'Europa que els aficionats europeistes van abandonar la grada visitant en solidaritat amb l'aficionat.
0: I tot això passa pocs dies després de la polèmica actuació contra un aficionat al Barça. Això va passar a ells, també per intentar entrar amb una estelada a l'estadi. Llavors hi va haver vídeos fins i tot del que va passar, de com la policia el colpejava. I a 24 hores perquè comenci el curs a Catalunya, la gran incògnita no és com tornaran els alumnes a l'escola, sinó que, com va passar el curs passat, tota l'atenció estarà posada novament en les protestes dels docents. El govern va signar, ho sabeu, un pacte amb 3 sindicats per avançar en aquestes i altres reivindicacions, la de reducció de les ràtios, per exemple, menys alumnes per aula. Repassem amb la Soledad Domínguez què serà diferent en aquest curs i què està encara pendent de resoldre.
9: El plan per reduir el nombre d'alumnes per aula no s'ha atès. El govern diu que el 96% dels grups d'I3 hi haurà menys de 20 infants i que el 98% dels de primer d'ESO no supera el límit legal de 30. La reducció progressiva ha de començar el curs vinent, però no amb l'ambició que voldrien USTECO o la CGT, que demanen un màxim de 15 alumnes a primària i 20 a la resta d'etapes. Si s'han incorporat 1.100 professors extra, dels quals la meitat estaran a les noves aules d'acollida, i també 531 educadors o integradors que atendran els alumnes amb més dificultats. A més, la meitat dels centres educatius tindran una infermera de referència.
0: I en el capítol dels salaris també hi ha canvis, eh?
9: Els docents cobraran enguany 1.500 euros més que el curs passat, uns 800 els van cobrar ja el passat mes de maig i els altres 700 els rebran a partir de l'octubre. Aquests increments seguiran de forma que el 2029 els docents guanyaran uns 8.500 euros anuals més. Els que mantenen les protestes diuen, però, que no està garantit que no continuïn perdent poder adquisitiu i demanen que el sou es lligui a l'IPC. Els docents volen també cobrar per tota la feina que fan i que les hores que dediquen, per exemple, les colònies es paguin com a extra. El govern els ofereix, de moment, 50 euros per nit.
0: La consellera demanava divendres als sindicats un parèntesi en les protestes, recordava que el govern no pot fer màgia, això és el que deia.
10: Sabem que això no és un camí que es fa ni en un dia ni en un curs. Això vol dir, segurament, un camí que s'ha de seguir amb aquesta mateixa intensitat amb la que hem començat, doncs ha de continuar uns anys més. Estem parlant que venim d'un infrafinançament de l'última dècada.
0: Però, malgrat això, els sindicats mantenen la vaga, animen els professors a aprofitar-ho per fer assemblees i debatre sobre el llistat de peticions que volen traslladar al departament. En parlarem a partir de les 8 amb el portaveu del col·lectiu de professors d'institut. I en aquest context, a Catalunya, aquí a Ser Catalunya, hem fet els números. En només 10 anys, a casa nostra, s'ha disparat un 50% la xifra de menors de 6 anys atesos als centres d'atenció precoç de la Generalitat. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
11: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a Ser Catalunya.
12: A veure, nosaltres creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
11: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç s'apunta a l'auge de la criança sobreprotectora dels pares, impulsada per les publicacions a xarxes. I pel que diuen les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
0: Ja han passat tantes coses últimament, sobretot amb la crisi a Ceuta, que ja no ens en recordem gaire de Plus Ultra. Doncs bé, els que van ser màxims responsables d'aquesta aerolínia, l'empresa al centre de la trama per la qual s'investiga l'expresident Zapatero, compareixen avui a l'Audiència Nacional.
4: Es tracta de Julio Martínez Sola i Roberto Rosselli, que poden complicar la defensa de l'exlíder socialista si es ratifiquen en el que ja li van dir al jutge, és a dir, que li van pagar a l'amic de Zapatero, l'anomenat Julito, una quantitat de diners per les gestions per al rescat o l'ajuda pública a Plus Ultra.
0: I de la crònica política, Junts per Catalunya reuneix avui el seu grup parlamentari per preparar l'inici de curs polític.
4: Mentre el Parlament Junts seguirà fent d'oposició al govern de Salvador Illa, Madrid el seu paper serà decisiu en els propers mesos perquè Pedro Sánchez pugui acabar complint o no els compromisos més importants que ha adoptat amb Catalunya, com el finançament. Des del govern asseguren que si Junts s'ha bé a negociar, hi pot haver marxa per millorar els acords existents.
0: Ens amplia la informació el cap de política de Ser Catalunya, el Xavier Balló.
13: El paper de Junts serà capdalt en dues qüestions fonamentals que s'han d'aprovar en els propers mesos, com són la condonació del deute del Fla, a la que Junts s'hi posa de cara, i el finançament, amb el qual manté una distància aparentment inamovible. Des del govern català, la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que si el partit s'implica en la negociació, quan el model arribi al Congrés, el govern espanyol podria oferir alguna millora, però que ha de fer una proposta pragmàtica. Declaracions al diari Ara.
14: Si hi ha voluntat, és evident que sí. Ara, no hi haurà un concert econòmic. És inviable. Ara bé, entre això, bloquejar i el nou model, doncs veurem si hi ha elements de millora, no? Jo crec que aquí Junts també ha de fer un treball tècnic-polític des del pragmatisme.
13: La posició decisiva de Junts al Congrés es compaginarà amb l'oposició pura que des de l'inici del mandat està fent el grup a Catalunya i que així ho intentaran traslladar en el debat de política general de finals de setembre.
0: Informació de serveis. Si sou usuaris del metro, d'una banda s'acaben les obres a la plaça Catalunya, de l'altra avui es normalitza el servei al tram La Sagrera Bon Pastor de l'L9 i l'L10, també reobre el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 a Catalunya, aquí a plaça Catalunya. Gemma Alegrí.
15: Tancat durant dos mesos per obres d'adequació, l'enllaç subterrani ha estat fora de servei del 6 de juliol al 6 de setembre per tal de renovar tots els elements de l'intercanviador i retirar l'amiant del passadís, tot i que aquest espai ja no era accessible al públic. Pel que fa al servei al tram compartit de les línies 9 i 10 entre La Sagrera i Bon Pastor, els trens hi circulen amb normalitat des de primera hora d'aquest matí. Durant les setmanes d'obres s'ha treballat per connectar els ramals del tram nord amb el tram central de l'L9 i l'L10.
0: I sabeu que aquests dies hi ha en marxa el Festival de Venècia i d'allà emergeixen dos noms propis. D'una banda, els Oasis, els germans Gallagher han exhibit la seva reconciliació amb un documental, i l'altre protagonista és Susan Sarandon, actriu pro-palestina, que ha denunciat que el prestigiós festival li fa costat, però que encara hi ha sionistes a la indústria que demanen que no se la contracti justament pel seu posicionament polític. Ens ho explica l'enviada especial allà, la cap de cultura de la SER, la Pepa Blanes.
16: Els Gallagher s'han capgirat el festival en el seu documental, que per cert s'estrena als cinemes aquest divendres, i en el qual diuen algunes veritats, que sempre seran classe obrera i que no són de dretes.
17: We didn't really know how this was gonna go. This is not...
16: No sabíem què passaria, si això ens sortiria bé, reconeixen els directors. Els músics no van parlar en la premsa, només van desfilar per la cativa vermella, al contrari que Susan Sarandon.
18: But there are still very strongly held positions within my industry.
16: L'actriu va tornar a explicar que continua vetada als Estats Units per haver denunciat el genocidi a Gaza.
18: I think that the narrative has completely changed in terms of...
16: El relat està canviant, els nord-americans estan farts que el govern financi el sionisme. L'actriu protagonitza The Echo Chamber, una pel·lícula sobre l'amor i les addicions que recupera un guió inèdit de Bertolucci.
0: Esports.
19: Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot. Segueix la pilota per Gordon enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Montserrat, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, Marina.
0: El Barça ja és líder en solitari després d'haver golejat el València Mestalla.
20: Victòria per 0-5 amb doblet de Lamine i els gols de Fermín, Rafinha i Pedri. Són 4 triomfs en 4 partits que col·loquen el Barça líder amb 12 punts, 2 més que l'Alavés, que és segon, i 3 més que el Real Madrid. Són ja 17 gols en Lliga. En parla Pedri.
21: Siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo. Rafinha, Lamine, Gabriel Jesús, Gordon...
20: Que també va dir que és molt còmode jugar al costat de Rodri. Ahir va ser titular per primer cop.
22: Everything what he's doing with the ball, everything what he's doing on the pitch... It makes sense.
20: Tot el que fa en pilota o sense té sentit, deia Hansi Flick en la roda de premsa posterior. La mala notícia, Eric García, que es va fer una fractura nasal amb un cop involuntari precisament amb Rodri. És la mateixa lesió del novembre de l'any passat al camp del Bruges. Aleshores es va posar una màscara per jugar.
0: L'Espanyol ha empatat a un contra el Sevilla amb un gol in extremis de Marcos Fernández. I a la resta de partits d'ahir, què?
20: A la B5, Osasuna 2 i Màlaga 0 i Avant 0. Tanquen avui la jornada 4 el Getafe-Celta a les 7 i l'Elx Real Societat a 2:15.
0: El Madrid no estan gaire contents, li preguntarem al Roncero. Avui parla Mourinho.
20: Després de la derrota, precisament, dels blancs divendres contra el Betis i en la prèvia del partit contra l'Inter de demà al Bernabéu, el Barça juga dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: Toni Bou fa història i aconsegueix el seu Mundial número 40.
20: El 20è outdoor ho va aconseguir ahir en la penúltima cita del calendari als Països Baixos.
23: Em quedo en guanyar de la forma que he guanyat, l'any que porto, aquests 20 anys increïbles, agraït a l'equip perquè sense ells no hauria sigut possible.
20: Ho ha aconseguit guanyant totes les proves que s'havien disputat fins ara.
0: Històric també va ser la victòria d'Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1.
20: Amb 11, només 19 anys, sortia 19è i ja era líder a la volta 18. Plorava a la ràdio després de la carrera, ho va fer a casa, ell és italià, feia 60 anys que no guanyava un italià a Monza, l'últim havia estat Ludovico Scarfiotti el 4 de setembre del 66, Sainz va ser 13, Alonso es va retirar.
0: I en bàsquet, al Mundial Femení, Espanya se la juga contra el Japó.
20: En l'última jornada de la fase de grups, amb els 4 equips empatats a una victòria i una derrota, serà a les 6 de la tarda al masculí, ahir va jugar el Barça, el seu únic amistós de pretemporada, es va imposar 96-101 al Morabanc Andorra.
0: I ara arriba la reina del mando, que ahir va veure la tornada de Salvados a la Sexta, Cristina García. Què tal? Bon dia.
24: Bon dia, noi. Sí, perquè Nit Salvados va estrenar la seva temporada 18 a la Sexta. El programa, que va arrencar amb el Jordi Évole i que ara condueix Gonzo, ha complert la seva majoria d'edat i ho ha celebrat en un programa doble sobre les llums i les ombres de la història de l'exalcaldessa de València, Rita Barberà.
25: ¿Cómo recuerda el funeral de Rita Barberá?
26: Pues fue un funeral muy tenso. Hubo gente que fue recibida con enorme reticencia por la gente y hubo otra gente que fue recibida con enorme cariño.
24: Amb el títol d'alcaldessa, l'equip del barri va dividir en dos actes el programa. Acte 1, la mascletà, que va narrar l'època daurada de Rita Barberá, i l'acte 2, la cremà, centrat en la caiguda d'aquesta, que va passar de 5 majories absolutes a quedar-se pràcticament sola. Els Salvados d'ahir s'explica tota la seva història en dues parts construïdes amb tot d'entrevistes a antics amics i companys, periodistes i adversaris polítics. Entre ells, Francisco Camps, José Manuel García Gamargallo, Ana Botella o Joan Ribó, entre molts més. Si voleu recuperar aquest Salvados sobre Rita Barberá, el teniu disponible al web de A3Media.
0: 3 minuts per 2:15 d'avui. Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Marina, com estàs?
0: Avui vens a parlar-nos d'hospitals perquè hem estat explicant que en els pròxims 10 anys l'entrada de Barcelona per la Diagonal canviarà i molt perquè allà se n'hi va l'Hospital Clínic i això genera polèmica perquè hi ha qui diu que això és molt lluny del centre de la ciutat. Això ja va passar a principis de segle XX, no amb un hospital sinó amb dos, amb Sant Pau i justament el Clínic també.
1: Sí, exacte. Són aquests dos hospitals que són exemple de com ha anat evolucionant la trama urbana de Barcelona. Jo diria no només des del segle XIX, si fins i tot, si ens posem una mica allò historiadors, des del segle XV, perquè el primer hospital important que té la ciutat és el famós Hospital de la Santa Creu, que estava situat al carrer de l'Hospital, que ara és al mig del Rovell de l'Ou, al costat de la Rambla, al Raval, sí. Però que és que quan es va obrir, allò era als afores de la ciutat, era fora muralles, fora muralles antigues d'una part zona de nova que estava creixent. De fet, Raval vol dir això, vol dir els afores, encara que ara segurament ens imaginem una cosa completament diferent. I al segle XIX, doncs, amb tots els problemes que hi havia a Barcelona, emmurallada, amb un creixement demogràfic bestial, molts problemes higiènics, calia enderrocar muralles i nous equipaments, i el que fan entre el 1900 i el 1925 és construir aquests dos hospitals, el del Sant Pau i el Clínic, que això, imagina't, per la gent que vivia a la zona aquesta de la Rambla, Portal de l'Àngel, allò era la Quinta Forca, clar, era lluníssim, allò.
0: I 100 anys després, ara hi haurà el nou Hospital Clínic, també va ser tan complicat com sembla que serà el nou de construir.
1: Sí, és clar, ara deies, d'aquí 10 anys canviarà. Ja sabem com van les obres, oi? Que a vegades triguen una mica més i no és per posar aigua al vi.
0: Només a vegades, vols dir?
1: Sí, home, som dilluns, matí, siguem optimistes, diguem només a vegades, va. A la dècada dels 1880 ja es veu la necessitat de tenir un hospital universitari on formar futurs metges i comencen a intentar tirar endavant el projecte, però que s'allarga i no es construeix el Clínic entre el 1901 i el 1906 amb una capacitat per 400 pacients en un hospital que tenia més vocació d'aquesta assistencial que no pas de fer de medicina. Els metges pràcticament no cobraven, qui feia d'infermera eren les monges, i fins l'any 35, per exemple, no hi ha el primer servei d'urgències en un hospital que durant la Guerra Civil, per exemple, té un paper clau ja en la investigació per fer transfusions de sang en el que és en els combatents de guerra. El franquisme es passa magres precisament per tota la depuració que hi ha política, perquè també hi intervé, i a partir del segle XXI, doncs, es queda petit i és igual que és el mateix que va passar amb l'Hospital de Sant Pau, això. Està claríssim.
0: Xavier Carmeniu, gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia. Fins la setmana que ve. Adéu.
1: Adéu.
2: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
3: Aquí a Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Són 7:45 del matí. Us haureu mort de calor el cap de setmana, segur. Ens ha passat a tots. Sapigueu que això dura fins dimecres. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Encara ens queden un parell de jornades de molta calor, calor agobiant. Les temperatures ja no pujaran més respecte al cap de setmana, però avui tampoc baixaran. Ara tenim 25 graus a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. El sol estarà present la major part d'hores, amb molt bona visibilitat, i temperatures pujant ràpidament, màximes de 35 a 40 graus a la major part de Catalunya. Les més baixes als Pirineus i arran de costa entre els 30 i 35 igualment. A la tarda, vent de marinada entre moderat i fort. Demà, temperatures sense canvis destacables, baixaran de manera significativa dimecres, quan també tindrem tempestes.
0: Pels que esteu agafant el cotxe a aquesta hora, fixem-nos en les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en direcció Castelló, en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida, doncs, també obliga a tallar un carril, tot i que provoca menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, en tercer terme, tenim una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt de Barcelona, que obliga a tallar un carril en direcció Llobregat, a l'altura de Montbau, i en aquest cas provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Aquí, Catalunya.
0: Laura Estrada, què tal?
4: Bon dia.
0: Bon dia. De què es parlarà avui?
4: D'Alemanya i l'avenç ultra, perquè Alternativa per Alemanya ha arrasat i acarona la majoria absoluta que li permetria governar un land per primer cop. En clau internacional també sentireu a parlar de Zelensky, que ja ha dit que la guerra continuarà malgrat el pla de Donald Trump, de l'enquesta 40DB, que assenyala que el 90% dels espanyols culpen el Marroc per la crisi de Ceuta, i ja en clau més local sentireu a parlar de la vaga d'educació que marca l'inici del curs demà a Catalunya.
0: I Pedro Sánchez avui reuneix diputats i senadors socialistes per fixar les seves prioritats en aquest tram final de legislatura. Prioritat en resistir. Sí. Prioritat número 1.
4: Pendent també de presentar els pressupostos de l'Estat del 2027. Tindrem a la ministra d'Inclusió Social, Elma Saiz, de les Canàries, per abordar la crisi migratòria a les Illes, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta el balanç de sinistralitat a les carreteres espanyoles durant l'estiu.
0: Que també fan reunió avui per encarar el curs a Junts. Nosaltres parlem amb l'expresidenta, amb la Laura Borràs, una de les exdirigents del partit. I en clau judicial, diverses cites destacades que han de marcar l'agenda. D'una banda, reprèn a l'Audiència Nacional la investigació de Zapatero pel cas Plus Ultra.
4: Amb la declaració del president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, però també l'Audiència Provincial de Madrid deliberen sobre el recurs que va interposar Begoña Gómez contra l'arxivament de la denúncia que va presentar contra Vito Quiles per l'incident en un restaurant a Las Rozas. El Suprem estudia avui si s'han de suspendre provisionalment les noves inscripcions als cens electorals de residents de l'estranger que s'han fet arran de la coneguda com a Llei de Nets, ho demanen partits com Justitia Europa i Vox, i un jurat popular jutja a l'Audiència de Barcelona un home acusat de maltractar i matar la seva parella quan estava embarassada a Manresa l'any 2023.
0: Que avui ens en tornarem a fer creus de com pugen els preus de l'habitatge.
4: Sí, publicarà l'Institut Nacional d'Estadística dades. En clau catalana, la consellera d'Universitats i Recerca també presenta una nova línia d'ajuts per afavorir la ciència oberta, i en clau barcelonina, la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials atén els mitjans per explicar la posada en marxa d'un nou allotjament temporal per persones en situació d'exclusió social. Aquesta tarda a Manresa, el Moviment Popular a la Guai i el Moviment Popular de Manresa convoquen una roda de premsa arran de l'apunyalament mortal de la setmana passada.
0: I en clau cultural, la cita del dia a casa nostra tindrà lloc al Liceu.
4: Sí, perquè a les 9 del vespre arrenca la gala Catalunya aixeca el taló, que és l'esdeveniment que marca aquest inici de temporada teatral. Avui, que per cert, tindrem dades sobre la temporada d'aquest any passat. En televisió, La Sèptima, el nou canal de televisió, comença les emissions al novembre, però avui presenten per primer cop i al complet la seva programació i les cares del nou projecte.
0: I qui comença curs avui?
4: La princesa Leonor comença aquest dilluns els estudis de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid, al campus de Getafe. La universitat diu, per això, que preparen l'arribada amb normalitat.
0: T'imagines tenir-la d'acompanyar a classe?
4: No m'imagino, no sé què faria.
0: Avui, que també és possible que sentiu a dir que l'orina dels alpinistes està destruint la glacera on hi ha el campament base de l'Everest, això ho diu un estudi.
4: Ho han descobert uns científics del Departament de Topografia del Nepal, que alerten que l'activitat humana està accelerant el desglaç d'aquest glaciar, el Khumbu, situat a més de 5.300 metres d'altitud, i on hi ha el campament base de l'Everest. Durant la temporada de primavera del 23, més de 2.000 persones hi van passar.
0: I hem de parlar dels Ig Nobel, són els premis que fan parir als Nobels, que reconeixen investigacions estranyes, divertides, s'han celebrat a Zurich. Què en destaquem?
4: Mireu, s'ha premiat, per exemple, un estudi pels nous models de vàter per evitar que el pipí esquitxi tant. També
0: Un
4: estudi per determinar que la roba interior enterrada sota terra es descomposa més de pressa si no ho està, i que si ens moquem, la millor manera és fer primer un forat nasal i després l'altre, perquè així tenim més força a l'hora d'expulsar els mocs.
0: I aquí felicitem avui
4: els passatgers del vol 618 d'American Airlines, que unia Dallas i Newark, això és a Nova Jersey, dijous a la nit. Es veu que van emmordassar i lligar un altre passatger amb cinta americana, lligant-lo al seient, sí, perquè es veu que estava molt begut i s'estava posant violent. El van ajudar, de fet, també les hostesses del
0: vol. I la banda sonora del dia
4: ens la posa Queen. Perquè aquest cap de setmana Freddie Mercury hagués celebrat 80 anys.
0: Dos minuts i tornem amb els diaris.
7: Ser Catalunya a Barcelona.
8: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
9: ¿Y qué tal el trabajo?
10: Bien, he hecho un casting.
9: ¿Para una serie?
10: No, para un anuncio de gazpacho.
9: Ah.
10: Yo hago de tomate.
8: Entradas a la venda a Promoentrada y Teatre Condal.
11: El ventilador a tope y tú sin dormir.
12: ¡Qué calor!
11: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
27: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça!
28: Comença la Champions!
27: Presenta Sique Rodríguez.
29: Empata el Barça, empata.
27: I narra Albert Bermúdez.
29: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine!
12: llama!
28: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
13: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
14: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
15: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica, un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.

0: Ni de ti ni de mi. Avui, Joan Tejedor, bon dia.
1: Bon dia, per sort, ni de ti ni de mi.
0: De què parlen els diaris?
1: Com no pot ser d'una altra manera, les portades, sobretot la victòria de l'ultradreta a Alemanya, l'inici del curs escolar i fins i tot el cas Plus Ultra.
0: La imatge del candidat del partit d'extrema dreta alemany és la de gairebé tots els diaris.
1: Blanquejat pels seus dos col·laboradors més estrets, al centre de la imatge, boca oberta, punys tancats, tots tres, com si els hagués tocat el segon premi de la grossa i fossin a punt de portar-los al cava. És la fotografia del País, del Mundo, del Periòdico, de l'Ara, de tots, excepte de La Vanguardia, que per començar el dilluns ens regala el moment del gol de Pedri ahir a Mestre.
0: 35 anys d'aquest candidat. Albert Berra, petit, és arrasar.
1: L'ultradreta alemanya aconsegueix un triomf arrasador a Saxònia.

0: Arriba el periòdico. El conflicte entre govern i mestres marca l'arrencada del nou curs i a l'ara els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga. Serà una vaga molt difícil per tothom, destaca el titular entre cometes en pàgines interiors citant la secretària general d'ensenyament de la CGT, de l'únic sindicat que no va signar el preacord al maig i que va caure pel referèndum entre els docents.
1: I a les portades de les capçaleres estatals hi ha un espai també pel cas Plus Ultra.
0: El de Zapatero, avui els dos principals directius, com ens explicava la Laura, de Plus Ultra estan citats davant del jutge que investiga el cas. La cúpula de Plus Ultra complica la defensa de Zapatero. Si ratifiquen la seva última declaració, es complicarà la defensa de l'expresident que nega haver intervingut. És el que destaca el País. Els directius de Plus Ultra detallaran la mossegada de l'1% de Zapatero, explicaran al jutge el seu rol i la voluntat de col·laborar. És el que destaca el Mundo i també el trobem a La Vanguardia. Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies amb el risc de quedar-se sol, afegeix a pàgines interiors. També en interiors, l'Ara fa drecera d'hora de titular i apunta directament que avui el malson judicial de Sánchez torna a escena.
1: A les opinions sobre la victòria de l'ultradreta alemanya, al País ens quedem amb l'anàlisi del Marc Bassets.
0: Que titula, com no, amb el no entre parèntesi, com no frenar l'extrema dreta, tot el que era sòlid s'esvaeix, moltes eines que durant temps van servir per aturar-la ara s'han revelat inútils o pitjor, contraproduents, parla de revisar estratègies, replantejar veritats, no ha servit copiar estratègies com han fet els conservadors, els cordons sanitaris han donat ales al populisme del tots contra nosaltres i les lliçons d'història no serveixen per res si no es respon a les necessitats actuals dels votants per part de la resta de partits.
1: A La Vanguardia, la història truca a la porta.
0: És l'expressió que fa servir el director adjunt Miquel Molina a la firma Un futur inquietant. Una lliçó del passat que encara som a temps d'aprendre és fins a quin punt la fragmentació política i la condescendència dels demòcrates amb els ultras poden aplanar el camí al desastre. A l'editorial, en canvi, el diari de Godó destaca que la victòria de l'AFD ha estat sense majoria absoluta, tot i que té opció de governar. Un terratrèmol polític tan esperable com preocupant i no només per Alemanya.
1: I a l'ara, el mirall per la resta d'Europa.
0: En aquest sentit, males notícies des d'Alemanya, és el titular de l'editorial. L'avanç de l'extrema dreta és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
1: I si entrem a les pàgines internacionals... Hi ha més coses a part d'Alemanya, per exemple, que la pau a Ucraïna no sembla que hagi d'arribar aviat.
0: Zelensky dona per fet que la disputa amb Rússia continuarà durant l'hivern. Llegim El País i a La Vanguardia. La primera visita dels enviats de Trump a Kiev acaba sense avenços tangibles a les negociacions de pau. El periòdic, en canvi, valora l'esforç més que el resultat. Els emissaris de la Casa Blanca a Kiev miren de reactivar la iniciativa de pau, van presentar una proposta a Putin, però no se sap si és nova. Trump no només vol acabar amb la guerra, sinó aconseguir una pau que sigui duradora. L'Ara ho resumeix com bones paraules i poca convicció dels enviats d'Estats Units a Kiev.
1: I doble mirada a Mèxic.
0: La massacre contra la família d'un músic, el teclista de Camilo VII, posa de manifest la penúltima crueltat, com titula El País. El 2025 van registrar 28.000 assassinats, malgrat que el govern posa la banya amb que n'hi va haver un 51% menys que el 2024, mentre que el periòdico explica la recerca del somni mexicà, de l'alt nombre de deportats per l'administració Trump. Hi ha una comunitat a Ciutat de Mèxic que ja es coneix com Little LA, ONGs com New Comienzos per aconseguir una reintegració digna per mexicans de retorn, alguns, com el fotògraf Ivan Porras, deportat als 33 anys després d'haver arribat als Estats Units amb nou, és a dir, fa un quart de segle, quan era un nen.
1: I les planes internacionals ens deixen també algunes històries humanes. Com per exemple la de tres llatinoamericans que els Estats Units van deportar a Libèria.
0: Humanes pels protagonistes i inhumanes pel tracte. Són dos veneçolans i un hondureny retinguts per l'ICE i que, en comptes de ser retornats als seus països o a Llatinoamèrica, es van trobar de cop i volta al mig de l'Àfrica. Vaig saber hores abans del vol, ningú m'ho va notificar, ho vaig descobrir per casualitat. Mai havia sentit parlar d'aquest país, no em vaig poder acomiadar, explica el primer, 36 anys, els últims 5 als Estats Units. El segon va passar per 400 abans que el deportessin, sense avisar ni tan sols el seu advocat. Relata que el viatge el va fer amb els peus encadenats i que la seva filla de fer teràpia per entendre què li han fet al seu pare. I el tercer, diabètic, per tant amb necessitats mèdiques, va ser detingut per la policia de Nova Orleans quan recollia la seva dona a la feina. 20 persones que eren al mateix avió es van negar a baixar quan van aterrar a Libèria i l'únic que van aconseguir és que les desviessin a Guinea Equatorial, ara són a Malabo. Segons les ONG Human Rights First i Refugees International, uns 300 detinguts als Estats Units han estat deportats a 14 països de l'Àfrica, com la mateixa Libèria, República Centroafricana, el Congo o Sudan del Sud.
1: És dilluns d'enquestes a la premsa, la més extensa, la que portem a la sèrie El País.
0: La de 40DB, aquestes 2.000 enquestes online realitzades entre dilluns i dimecres, és a dir, abans de la compareixença al Congrés, el govern rep un suspès rotund a la gestió sobre Ceuta, destaca El País, un 63% creu que ho ha fet malament o molt malament, la lentitud és el retret més gran, i compte, Vox és vist com el partit més capaç de gestionar l'emergència. I en la projecció electoral destaca que el PP i Vox superen per primera vegada el 50% del vot, 50,2% concretament, i afegeix que ni Sumar ni Podemos capitalitzen el descens del PSOE, que cau al 27,6%.
1: A La Razón també obre

0: El diari amb projeccions de cara a les properes eleccions i es freguen les mans.
1: És una enquesta d'Ensi Report. Sánchez s'enfonsa, cau al 25% i perd 23 escons. Vorejaria els 100 al PP, vorejaria els 100 al PSOE, el PP s'acostaria als 150 i Vox es quedaria només entre els 60 i 65. L'enquesta està feta el 3 de setembre, per tant, el dia que Sánchez compareixia al Congrés. També a La Razón, Moncloa, és a dir, el govern, busca en Vives, en el president de Ceuta, un culpable que tapi la cronificació de la situació de la ciutat autònoma.
0: La gestió de Ceuta, que també té un espai al periòdico a la portada.
1: El govern recela de la investigació de Rabat i només escoltarà l'Espanyol. Els ministres de Sumar i algun socialista pressionen per trencar lligams amb el Marroc i també destaca que cap soci d'investidura ha mostrat la seva disposició a deixar caure el govern.
0: I un apunt per la ciència, perquè aquí a Catalunya Can Ruti i l'Hospital de Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer.
1: Ho explica el periòdico. Seran els representants de l'Estat a un estudi multicèntric a Europa amb un robot que, entre cometes, netejarà el cervell, farà un drenatge limfàtic. És una
0: Mira,
1: tècnica...
0: això ens aniria bé a...
1: No, però
0: en tot cas,
1: per intentar tractar el que passa amb les cèl·lules de l'Alzheimer. És una tècnica de baix risc. El principal dubte és si serà efectiva, si aquest drenatge limfàtic pot ajudar les cèl·lules que perjudiquen els malalts d'Alzheimer. A la Xina i als Estats Units ja s'ha començat a provar, també.
0: Agafem els esportius. Arnau, què tal?
2: Què tal, Marina?
0: Protagonista al triomf del Barça a Mestalla.
2: Quina meravella, exclamen a l'Esporo. Maneta de líder a Mundo Deportivo a la premsa de Madrid. El Barça es desenganxa a l'As o el Barça es passeja per Mestalla al Marca.
0: I què diu el Ves al País?
2: Doncs escriu que el Barça gaudeix a Mestalla i és, de moment, un equip impossible de seguir pels seus rivals a la Lliga. I afegeix, el Barça ara mateix juga amb una sola porteria. El periòdico aposten per un maneta a maneta. És la tercera del Barça en aquesta Lliga. I a La Vanguardia és la foto del dia a la portada, implacable ritme de líder.
0: La contracrònica.
2: La irresistible aura de Rodri, aquesta paraula que està tan de moda. És el titular del periòdico. El migcampista madrileny va disputar el seu primer partit com a titular i va demostrar que ha après el llenguatge de l'equip de Flick i a Gym. I afegeixen, no va necessitar un partit de pilota d'or, però ja va mostrar aura.
0: L'empat de l'Espanyol.
2: Marcos, Salvador contra 10, amb el seu gol al 98. Això a l'Esport. Un punt i gràcies a Mundo Deportivo. A La Vanguardia ho defineixen de punt de miracle. El VAR aigualeix els 100 partits de Manolo, això a l'Ara.
0: Històric Toni Bou.
2: 40 vegades campió mundial de trial. Em quedo com ho titulen al País. Més gràfic impossible. Bou, més títols, 40, que anys, 39.
0: I trobem alguna cosa de l'agressió, la presumpta agressió per part de la policia a un aficionat de l'Europa?
2: No ho llegim als esportius com a titular, es decanten per la crònica del partit, si té un petit espai a l'Ara o també a La Vanguardia.
0: I el titular del dia?
2: Mira que jo pensava que l'utilitzaríem més, però només ho he llegit a l'Esport, serà que cada any es tira pel mateix camí. Golejada del Barça a València, doncs titulen la crònica per Lamine encén la mascleta. Bé, bueno, s'ha de la cultura
0: original.
2: Unió amb l'Esport.
1: Què esperaves, un Barça t'atraca?
2: També estaria bé, veus?
0: Quina carta el director hem triat avui?
1: Doncs una que ens reconcilia una mica després de les enquestes que donen aquesta alça a la intenció de vot a la dreta. El Miguel Rabadán Soriano, de Barcelona, escriu al periòdico: parlem clar, la finalitat de les passades manifestacions, en teoria per mostrar el suport a Ceuta, ha estat una excusa per part del PP i Vox per derrotar el govern i, per descomptat, Pedro Sánchez. No els importa Ceuta ni els seus habitants. Possiblement, sí, la part blanca d'aquesta població, amb arrels espanyoles i cristianes, però la part musulmana, amb arrels d'altres països o els fills d'immigrants nascuts a Espanya, no els interessa. Aquesta part, la qual viu majoritàriament en barris amb condicions no gaire òptimes, han estat ignorades pel partit que fa anys i governa, el Partit Popular. Enmig de tot això, Feijóo s'atreveix a condemnar el govern per mentir, cosa inaudita, segons ella, la història del nostre país. Cal recordar-li, el partit expert a mentir al poble és el PP, 11M i H42, alguns dels molts exemples. Està demostrat que Feijóo i Abascal són experts a convocar manifestacions al poble. No importa l'excusa, el que importa és guanyar unes eleccions. No és una qüestió humanitària, és ànsia de poder.
0: I aquí li llegim l'horòscop avui.
1: Va agradar això, eh?
0: Va agradar.
1: Mira, li buscaré una sintonia al Pol Hierro perquè ho farem sovint.
0: Vinga.
1: Home, després dels titulars que hem llegit amb les eleccions a Saxònia, Anhalt d'Alemanya, hem anat a buscar l'horòscop de Friedrich Merz, del canceller, perquè el seu partit ha sigut el que n'ha sortit més tocat.
0: Quin signe és?
1: És de l'11 de novembre, és Escorpí.
0: Uh-huh.
1: La Vanguardia li diu: no deixi passar més temps i solucioni les coses que té pendents.
0: Home, doncs sí,
1: especialment
0: senyor.
1: Qüestions de diners compartits. És a dir, l'economia marca molt a les eleccions. El periòdico: no reaccioni davant de comentaris malintencionats a la feina, mantingui la calma. Avui tots l'assenyalen a ell i a la patacada del seu partit. El Mundo, en canvi, li diu: Ben aviat Venus ingressarà el teu signe, la teva vida es veurà molt afavorida, especialment la sentimental.
0: Millor clar. La sentimental que la professional, clar.
1: Home, si salta de la cancelleria tindrà més temps per la família,
0: clar,
1: això
0: conciliació.
1: Segur. Venen sorpreses i novetats que provocaran alguns canvis que et vindran de meravella, perdràs tres segur, nous amics il·luminaran la teva vida. No sé si això deu anar pels companys de l'AFD.
0: Ai, els escorpins. Els escorpins de l'AFD, també. Anava a dir que, res, en un minut saludem a l'Òscar Nin.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
5: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera. Siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El Pirineu i les Terres de...
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
3: Aquí, Catalunya. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Amb l'Òscar Nin. Què tal? Com estàs?
9: Bon dia.
0: Com portes això? Com va?
9: Bueno... Dilluns, Marina.

0: I això ens ho poses per animar-nos.
1: Sí, una miqueta. Mira, per celebrar l'aniversari... Avui comencem aquest dilluns per celebrar l'aniversari d'una senyora que jo adoro particularment i és una de les darreres rockeres de referència que tenim en la història de la música. El paper de la dona en la història del rock, Marina, és gairebé residual si la comparem amb l'omnipresència dels homes. Els Pretenders van destacar pel seu so que barrejava rock, punk, new wave i pop. Aquesta cançó, Back on the Chain Again, del 84, és on trobem a la Chrissy Hynde, que avui fa anys, cantant, composant, tocant la guitarra i liderant una banda d'homes amb aquest fantàstic so per començar aquest dilluns 7 de setembre.
0: Escoltem-la.

0: Val, la crisi dels pretenders que fa anys, què més ens portes per avui?
1: Doncs mira, tal dia com avui, de 1978, moria un dels bateries més icònics de la història del rock. Un senyor que a la meva iaia Helena diria que li falten dues o tres patates pel quilo. Tres setmanes més tard es publicava el darrer disco on va participar The Who, icona de la modernitat de finals dels 60 al Regne Unit. D'aquí ve el terme mod de modernitat, i és on aquest senyor va portar la bateria a terrenys on la tècnica, l'espectacle i la malaltia es donaven la mà. Va arribar a posar explosius en el bombo de la seva bateria en alguns concerts.
0: Explosius, de debò, eh?
1: Sí, això ho podeu comprovar a YouTube. Hi ha diverses filmacions on posa explosius al bombo de la bateria, i evidentment allò és un show, és un dels primers espectacles immersius.
0: Perquè acaba petant, literalment.
1: Correcte, trossos de bateria doncs, per tot el local, no? Acabava, generalment, encara que no posés explosius, la bateria acabava esmicolada a tots els concerts. Escolta, Marina, qui ets tu un dilluns al matí?
0: Doncs, si et sembla, escoltem... Una persona amb son.
1: Una persona amb son, jo crec, com tots els oients de l'aquí Catalunya. Escoltem el Keith Moon i els Who amb aquest Who Are You?

0: Òscar, que molt bé de Who, molt bé els Pretenders, sí. Però clar, quin dia has dit que era avui?
1: És que avui, Marina, és 7 de setembre i tanquem aquest recorregut amb les cançons del dia d'avui amb una cançó icònica del grup de pop més icònic de la història d'Espanya, escrita per Nacho Cano i dedicada a la que era la seva parella, d'aleshores l'escriptora Coloma Fernández Armero, que també, atenció, li va dedicar altra himne d'aquest grup, com és La Fuerza del Destino.
0: Ah.
1: Amics, la relació de Nacho Cano amb ella li va portar, un cop separats, a pactar que es trobarien cada 7 de setembre per celebrar la vida, l'amistat i que havien sigut parella. Una rara avis, no només en el món del pop, sinó jo diria que també a la vida real, que celebrem avui amb Ana Torroja, Nacho i José María Cano i aquest 7 de setembre. Amics de l'Aquí Catalunya, que tingueu un bon dia.
0: Abraçada, adeu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i l'extremisme és moda, l'extremisme és tendència.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Quan l'esperança d'un futur pròsper s'ensopega amb la incertesa, qui millor sap pescar en aquestes aigües tèrboles són els discursos de mà dura. I avui en tenim dues mostres d'això. Una, l'enquesta que publiquem a la sèrie El País, segons la qual més de la meitat dels espanyols percep la immigració com una cosa negativa, el 54%. I a més, 7 de cada 10 és partidari d'endurir fronteres. Vox és qui treu més benefici de la crisi a Ceuta i és el partit, a més, que els encastats assenyalen com el que millor podria resoldre la situació allà. L'altre exemple de com l'extremisme és tendència el trobem a Alemanya, a l'estat de Saxònia. Allà hi ha hagut eleccions aquest diumenge i els neonazis d'Alternativa per Alemanya han arrasat.
1: Zu Deutschland gefunden habe. Und das ist ein selbstbewusstes Zeichen, was durch das ganze Land geht.
0: I ara els tenim a 3 diputats de la majoria absoluta, és a dir, a 3 escons de poder governar per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, des dels nazis, vaja. Un partit que diu que els alemanys no els ha d'avergonyir el seu passat i que proposa que els fills dels refugiats se'ls segregui a les escoles. Vox puja, Alternativa per Alemanya puja. I aquí a Catalunya, més del mateix. Aquest divendres és 11 de setembre, el d'aquest any arriba amb efemèride. Fa just 50 anys que Catalunya es va poder tornar a commemorar la Diada Nacional. 50 també com el mig segle de la primera narració de futbol en català, la del Puyal, que va començar en aquesta casa. I no és casualitat que s'ajuntin una cosa i l'altra. Va haver de morir Franco per poder anar aixecant cap a Catalunya. Catalunya i el conjunt d'Espanya, i estaria bé no oblidar-ho, això. L'aniversari arriba amb l'independentisme al racó de pensar, amb una serp menjant-se el per dins, la serp que s'embolica amb l'estelada per propagar el seu verí, però que alhora és cosina germana de Vox o d'Alternativa per Alemanya. L'extremisme, us deia, és tendència. Aquest cap de setmana la presidenta del Tribunal Penal Internacional advertia en una entrevista al País que tard o d'hora la història ens passarà comptes a tots. On eres en aquell moment històric? Doncs això. Ara passen 2 minuts llargs de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Victòria incontestable dels ultras a Alemanya.
2: L'han petit però influent de l'Alta Saxònia. S'han quedat a 3 escons de la majoria absoluta, però encara poden jugar una carta per governar, que s'abstingui o voti la investidura d'Ulrich Sigmund, un petit partit d'esquerres, però anti-immigració.
0: La crisi a Ceuta dona cor de Vox.
2: Per primer cop, PP i Vox superen el 50% del vot. El partit de Bascal és el que més puja i és el que més pot capitalitzar el descontentament amb la gestió de la crisi a Ceuta. 6 de cada 10 encastats desaprova l'actuació de Sánchez.
0: Un altre incident per una estelada.
2: És el que denuncia l'Europa, l'equip de Gràcia. Com a Elx, un aficionat hauria patit una actuació desproporcionada de la Policia Nacional. El delegat del govern espanyol a Catalunya afirma que la informació de la qual disposen no coincideix amb l'expressada pel club.
0: Junts prepara avui la seva arrencada de curs polític.
2: Reuneix el seu grup parlamentari en la setmana que acabarà amb la Diada. Nosaltres entrevistem l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, a les 9, a qui el Tribunal de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult parcial concedit pel govern espanyol.
0: Pels que us moveu en metro, ja està obert al passadís de Plaça Catalunya.
2: Ja no cal sortir al carrer per fer el transbordament de la vermella i la verda i viceversa un cop finalitzades les obres de millora. Més de 40.000 persones hi circulen cada dia. També avui es restableix la normalitat a la L9 i la L10.
0: I venim d'una altra maneta del Barça.
3: Segueix la pilota per Gordon enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Van ser 5 contra l'Elx, van ser 5 contra el Rayo i han estat 5 ara contra el València a Mestalla. El Barça, que és el líder en solitari de primera divisió, i deixa el Madrid, que va ensopegar divendres a 3 punts. L'Espanyol va salvar un punt in extremis al minut 88.
0: A bosons, el Barça.
2: Sí, una mica sí, eh?
0: Va, que segur que us ho esteu preguntant a casa fins quan aquesta calor horrible, horripilant, que ens ha fregit aquest cap de setmana. Doncs el Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: El Jordi Carbó té la resposta.
4: Sí, la dono ja?
0: Sí, home.
4: Vinga, doncs, fins demà. Molta calor encara. Dimecres, canvi radical de situació. La temperatura de cop i volta se situarà en els valors propis per les dates. No deixarà de fer calor més endavant, però la calor tan agobiant dels últims dies, podríem dir que li queden això, 2 dies més i ja s'haurà acabat. Ara mateix, de nou un matí en temperatures altes, 25 graus a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida i Girona. El dia serà assolellat, radiant fins i tot, d'estones però en calitja, temperatures com els darrers dies. Per sobre dels 30 arran de costa, que és on menys pujaran, per sobre dels 35 a gran part de les valls del Pirineu i entre els 35 i 40 al prelitoral i a l'interior. Puntualment encara podríem superar els 40, per exemple, a Ponent, cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. I a la tarda, fins la nit, marinada de moderada a forta. demà. Ja començarà a canviar, però encara amb molta calor, fins i tot anirà més a les comarques de l'interior de Girona, però amb un augment progressiu de la nuvolositat, serà a partir de del final de la matinada de dimecres. I el matí de dimecres, quan les tempestes guanyaran protagonisme, no tot Catalunya, però compte perquè on descarreguin ho faran amb violència.
0: Doncs queda fet el pronòstic, Carbó, gràcies.
4: Que vagi bé.
0: Acabat aquest episodi de calor intensa del cap de setmana, però que sapigueu que es manté l'alerta per risc d'incendi. Aquest dilluns es manté la prohibició d'entrar als espais naturals com la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig. És dilluns. I a partir de les 10... But I'm alive and well in Tennessee. Entrevistem la catalana que ha creat una aplicació per pares divorciats amb custòdia compartida dels fills. Promet organitzar el calendari, les despeses i la comunicació entre les cases. Al racó de pensar, el Carles Francino i la Maria Nicolau parlaran d'això, però també d'altres coses. Amb ella la tenim alarmada perquè els lampistes o els fusters estan en extinció. Arribarem a les 11 amb les morts de merda i fins a les 12 traurem punta a l'anunci controvertit de Desigual. Coneixerem també el dissenyador del videojoc de James Bond, que és català, també. Ens podeu seguir en directe o recuperar-nos després a l'app de la SER, a la nostra pàgina web o a sercatalunya.cat. Vinga, que ara passen 7 minuts a les 8 del matí. I de seguida anem a Alemanya, però no cal anar tan lluny per veure com avancen els ultres. Perquè avui tenim enquesta de la sèrie El País i il·lustra com Vox està capitalitzant el caos, la crisi a Ceuta.
2: És una de les conclusions de l'enquesta de 40DB. Les posicions de Maduro contra la immigració guanyen adeptes. Més del 60% dels enquestats considera que s'ha de tornar els menors migrants al seu país d'origen. Un 55% rebutja acollir una part dels menors en la seva comunitat autònoma i un 27% considera Vox el partit més capacitat per gestionar la immigració.
0: I en paral·lel a això, 9 de cada 10 espanyols assenyala el Marroc per aquesta crisi de Ceuta, és a dir, no es creu la versió de Pedro Sánchez quan exculpa les autoritats marroquines. S'ha llegit aquesta enquesta de dalt a baix al Miguel Ángel Muñoz Encinas.
5: Lo sucedido en Ceuta ha endurecido la posición de la población española ante la inmigración. La mayoría, un 55%, lo ve como un fenómeno negativo frente al 33% que lo considera positivo. 7 de cada 10 ciudadanos creen que hay que endurecer el control fronterizo, aunque eso perjudique a migrantes vulnerables. Además, esta posición es casi unánime entre los votantes de PP y Vox, pero también es mayoritaria en el electorado del PSOE y llega al 42% en el de Sumar. Entre los votantes de Podemos se queda en el 27%. Una amplísima mayoría de los ciudadanos, más del 80%, aboga también por acelerar las devoluciones. Más del 60% cree además que hay que retornar a Marruecos a los menores no acompañados, a pesar de que la ley no permite ese automatismo. De hecho, el sondeo de 40DB revela un notable desconocimiento de los ciudadanos sobre aspectos legales fundamentales de la inmigración. La mayoría ignora que quien entra, aunque sea irregularmente, puede solicitar asilo, y casi la mitad no sabe que los menores que llegan solos no pueden ser devueltos automáticamente a Marruecos. Los españoles también se decantan ligeramente por endurecer la relación con el país vecino tras lo sucedido, un 46% frente al 37% que opta por reforzar la cooperación.
0: I avui aquestes dades se superposen amb el que ha passat a Alemanya.
1: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Aquest és l'Ulrich Siegmund, d'Alternativa per Alemanya. Ha arrasat, i de quina manera, a les eleccions de Saxònia. Això és un dels estats d'Alemanya.
2: Exacte, un dels estats federals, un dels lands. Ha obtingut el 44% dels vots, un partit que planteja segregar els fills de refugiats en els col·legis públics i rebaixar la quantitat de nazisme que s'estudia a les escoles. Això a l'Alemanya del Ney Weider, del Mai Més.
0: Han escombrat a les urnes, però s'han quedat a tocar de la majoria absoluta, per tant, no se sap encara si podran arribar a governar o no.
2: D'aconseguir-ho seria el primer cop des de Hitler que l'extrema dreta accedeix al poder, el primer cop en 80 anys. Depenen d'un petit partit d'esquerres d'antiimmigració, el BSWW, que finalment ha acabat obtenint representació.
0: Perquè aquí els extrems a vegades s'acaben tocant. Amb un altre partit, Alternativa per Alemanya no tindria res a fer, però amb aquest sí que sumarien.
2: Perquè ha plantejat dubtes aquest petit partit d'antiimmigració amb el cordó sanitari, que sí que mantenen la resta de forces alemanyes. Ahir la seva candidata va dir que seria antidemocràtic, vist el resultat aclaparador de AfD, que no tinguin l'opció de governar.
0: Un resultat aclaparador que, a més, és un revés absolut per la CDU. Són els conservadors allà, són el nostre Partit Popular, i allà és el partit de govern del canceller Friedrich Merz. Els democristians han passat de 40 a només 16 diputats. Corresponsal a Berlín, Carmen Vinyas.
6: Los resultados en Sachsen-Anhalt sacuden a la coalición de gobierno en Alemania, especialmente al bloque conservador, y ponen el punto de mira en el canciller, que pese a mantener un perfil bajo en toda la campaña, no ha podido evitar que sus impopulares reformas diesen más munición a la ultraderecha. Prometió reducir la fuerza de Alternativa para Alemania con una CDU más conservadora, pero sin embargo ha duplicado sus votos. Esto supone un punto de inflexión para nuestro país, ha admitido Thorsten Frey, mano derecha del canciller y responsable del grupo parlamentario conservador. Los resultados podrían provocar una sacudida en la CDU sobre cómo tratar con la ultraderecha y dar alas a los muchos políticos locales, especialmente en el este de Alemania, que ven muy posible la cooperación con la AfD. También podría tener problemas con las próximas reformas, como la de las pensiones. La estabilidad del gobierno federal, sin embargo, se da por descontada. El canciller parece firmemente decidido a seguir adelante con su gobierno, aunque crezca el descontento y aumente la presión.
0: Callar, Saxònia, no és que l'esquerra no estigués mobilitzada, sí que ho estaven. Hi havia hagut protestes al carrer, però el resultat dels socialistes o els verds ha estat absolutament pobre. Enviat especial a Saxònia. Antonio Martín, què tal? Bon dia.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Ulrich Siegmund ha llegado a la victoria en moto, literalmente, en una moto azul de la antigua RDA, muy conocida aquí, con la que fue ayer a votar a primera hora y que también tiene polémica porque es de una marca cuyos fundadores de origen judío han pedido que deje de usarla en todos sus actos. Aunque siempre sonriente, aunque vaya en moto y parezca deportista, dos cosas le pierden. Alemania y su odio a los inmigrantes y su obsesión por la remigración, por acelerar sus deportaciones. Aún así ha barrido y los votantes que se lo temían pedían ya en los mismos colegios electorales una izquierda fuerte, como decía este chico, porque si no, como explicaba esta activista en una manifestación antifascista en pleno día electoral, lo que van a querer hacer con las mujeres es que se queden en casa, cuiden del marido y críen a los hijos. De miedo nos han hablado muchos jóvenes primeros votantes, miedo a que les persigan por su sexualidad, por su europeísmo o por su diversidad. Alternativa para Alemania no ha logrado la mayoría absoluta, eso es un alivio para quienes han hecho huelgas, han protestado en la calle o han mostrado en público camisetas y pancartas con las que se jugaban una agresión, pero no será una alegría del todo si al final todas las fuerzas demócratas no son capaces de mostrar unidad.
0: Sergi López, què tal, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
0: Clar, tota l'extrema dreta mundial amb aquests resultats està aplaudint amb les orelles.
8: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitat a la líder d'Alternativa per Alemanya i també al seu candidat pel que considera que és un resultat espectacular. El valora com una gran esperança per tota Europa. També el líder de l'ultradreta dels Països Baixos, de Portugal, o l'exprimer ministre hongarès, Viktor Orbán, han felicitat Alternativa per Alemanya. Orbán ha dit que això és només el començament.
0: Però hi ha una excepció en tot aquest entusiasme, que és Marine Le Pen.
8: El partit de Le Pen va trencar amb Alternativa per Alemanya al Parlament Europeu després que un diputat d'aquesta formació digués que no tots els soldats de les SS nazis eren criminals. Els de Le Pen han dit que reconeixen els vots del poble, però que no estan d'acord en algunes postures que van en contra dels interessos dels francesos.
0: Ara són les 8 i 14 minuts. A Ceuta la situació continua sent molt delicada. L'últim que tenim és que han desallotjat l'assentament de migrants de les naus del Tarajal.
2: Mentre la Policia Nacional procedia a buidar el campament, hi havia una nova manifestació dels ceutins demanant restablir la normalitat abans de l'inici de curs de demà.
0: I lluny d'haver-hi col·laboració, el govern de la Moncloa i el de Ceuta es llencen els plats pel cap.
2: El govern central està fent construir un campament al port de la ciutat. Al principi, el president popular Vives hi estava d'acord, però divendres va canviar d'opinió. Des de la Moncloa, l'acusen de deslleialtat, ho va fer el ministre Òscar Puente en un tuit, i de ser un pau de Feijó.
0: I qui torna a sucar pan tot això, doncs, Donald Trump.
2: Ha tornat a utilitzar, sí, la crisi de Ceuta per atacar Espanya. Ha escrit a Truth Social que és molt trist el que està passant a Espanya i que hi ha zero control sobre la frontera.
0: Clar, és que no és només això, eh? Ho explicàvem a primera hora, Sergi. Les ha dit de l'alçada d'un campanar.
8: Sí, en menys de 10 minuts s'ha plantejat canviar el nom de l'estat de Nou Mèxic per Nova Amèrica. També ha dit que la Lluna és dels Estats Units i ha posat la silueta de la seva cara com si fos el territori de l'Iran després de la guerra.
0: De l'Iran? Delirante és el que diu Donald Trump. Això quan en teoria són uns moments delicats, delicadíssims per la negociació per intentar posar fi a la guerra d'Ucraïna. Els mediadors de Donald Trump estan fent d'interlocutors clar, mediadors de Donald Trump fent d'interlocutors que pot sortir malament amb Putin i amb Zelensky.
8: Zelensky tem que la guerra amb Rússia continuarà aquest hivern, ho diu després de les reunions que una delegació enviada per Donald Trump hagi parlat aquest cap de setmana amb Putin i amb ell mateix.
0: Venim de dissabte, que els emissaris de Trump es van reunir durant més de 3 hores amb Putin.
8: Un portaveu del Kremlin present a la reunió va dir que la trobada havia estat constructiva, franca i útil. Ahir diumenge la reunió va ser amb Zelensky. Com dèiem, al final de la trobada, els mediadors nord-americans van dir sentir-se optimistes, però el president d'Ucraïna va dir que l'actual iniciativa per aconseguir la pau no conduirà al final de la guerra a curt termini. Serà, per tant, el cinquè hivern en guerra.
0: I avui us hem de parlar d'un nou presumpte cas de repressió per l'estelada. En aquest cas té a veure amb l'Europa, que denuncia una nova agressió a un aficionat. Per què, Arnau? Què tal?
9: Què tal, Marina?
0: Perquè portava una estelada.
9: Hauria passat durant el partit entre l'Alcorcón i l'Europa, corresponent a la segona jornada de la primera federació. El club barceloní va fer un comunicat explicant que a l'inici del partit, i segons expliquen diversos testimonis, un aficionat europeista havia estat objecte d'una desproporcionada actuació d'uns agents de la Policia Nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. Un problema amb l'estelada que el president del club, Héctor Ibar, denuncia que ja s'ha repetit en altres ocasions.
0: Ja, els partits independentistes, Junts i Esquerra, han condemnat l'actuació policial que hi ha hagut. Segons expliquen, altres aficionats escapulats allà presents, els agents l'han agafat o l'haurien agafat pel coll,
9: sí,
0: aquest aficionat.
9: A més, el van llançar a terra i el van colpejar. Relaten que li han requisat l'estelada i fins i tot l'han volgut obligar a dir que era espanyol. A més, explica el comunicat de l'Europa que els aficionats europeistes van abandonar la grada visitant en solidaritat amb la aficionat.
0: I després tenim la versió del govern de Pedro Sánchez, el delegat del govern ho posa en quarantena, tot això.
2: Sí, afirma que la informació de què disposa no coincideix amb l'expressada per l'Europa, demana prudència a Prieto i evitar conclusions precipitades després que el club denunciés una actuació
0: perquè
2: policial desproporcionada.
0: Us ubiqueu, segur que ho recordareu, però per si no, tot això arriba després de la polèmica actuació que hi va haver ara fa unes setmanes contra un aficionat del Barça a Elx.
9: També per intentar entrar amb una estelada a l'estadi, al Martínez Valero, en aquella ocasió hi havia vídeo dels fets i com es veia, com per exemple el policia colpejava amb el colze a la cara del jove aficionat, ho recorda també l'Europa en el seu comunicat.
0: L'estelada al punt de mira just pocs dies abans de la Diada, que és aquest divendres. Nosaltres, pels vols de les 9, conversem amb l'expresidenta del Parlament, amb la Laura Borràs, el mateix dia que el seu partit, que Junts, reuneix el grup parlamentari per preparar l'inici de curs polític a Catalunya. I ho fan amb l'avís damunt la taula, l'avís a navegants del que ha passat a Alemanya.
2: En un missatge a X, Carles Puigdemont ha escrit que és un avís molt seriós i que no li sap greu per la CDU, que ha demostrat que els principis democràtics li han fet molta nosa. És textual. Aquest curs continua sent cabdal al rol dels juntaires a Madrid.
0: Vaja, que pren nota, Puigdemont, del que ha passat. Xavier Balló.
10: El paper de Junts serà capdalt en dues qüestions fonamentals que s'han d'aprovar en els propers mesos, com són la condonació del deute del Fla, a la que Junts s'hi posa de cara, i el finançament, amb el qual manté una distància aparentment inamovible. Des del govern català, la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que si el partit s'implica en la negociació, quan el model arribi al Congrés, el govern espanyol podria oferir alguna millora, però que ha de fer una proposta pragmàtica. Declaracions al diari Ara.
11: Si hi ha voluntat, és evident que sí. Ara, no hi haurà un concert econòmic. És inviable. Ara bé, entre això, bloquejar i el nou model, doncs veurem si hi ha elements de millora. No? Jo crec que aquí Junts també ha de fer un treball tècnic-polític des del pragmatisme.
10: La posició decisiva de Junts al Congrés es compaginarà amb l'oposició pura que des de l'inici del mandat està fent el grup a Catalunya i que així ho intentaran traslladar en el debat de política general de finals de setembre.
0: La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero torna a escena i també la que hi ha contra Leire Díez, la batejada com la lampista de Ferraz. Isabel Vega, bon dia.
12: Buenos días. El caso Plus Ultra se retoma en la Audiencia Nacional con la declaración hoy de Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea. Mañana será el turno del que fue su consejero delegado, Roberto Rosselli. Ambos llegan ante el juez Calama después de reconocer por escrito que pagaron a Julio Martínez con facturación falsa para que Zapatero influyese en favor del rescate de Plus Ultra. Ninguno puede afirmar, sin embargo, si el expresidente hizo gestiones ni con qué resultado, porque defienden además que la compañía cumplía los requisitos. Están también bajo sospecha de blanqueo de capitales con los fondos del préstamo estatal y la previsión decisión es que se dejen interrogar. No son las únicas citas en esta semana que abre oficialmente el curso judicial. El miércoles está convocada la gerente del PSOE sobre los pagos de Ferraz que acabaron en Leire 10, y el jueves será el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien declare ante el juez Pedraz sobre las presuntas maniobras de la exmilitante.
0: Vinga, de l'inici del curs polític a l'arrencada del curs escolar. Aquesta tornarà a ser la banda sonora. Queden només 24 hores per la tornada a les aules. I el gran interrogant no és com tornaran els alumnes o si els resultats començaran a remuntar els resultats acadèmics, sinó, com va passar el curs passat, tota l'atenció estarà novament en aquestes protestes dels mestres. Repassem què serà diferent i què no aquest curs i què està encara pendent de complir. Soledad Domínguez.
13: El clan per reduir el nombre d'alumnes per aula no s'ha atès. El govern diu que el 96% dels grups d'I3 hi haurà menys de 20 infants i que el 98% dels de primer d'ESO no supera el límit legal de 30. La reducció progressiva ha de començar el curs vinent, però no amb l'ambició que voldrien USTECO o la CGT, que demanen un màxim de 15 alumnes a primària i 20 a la resta d'etapes. Si s'han incorporat 1.100 professors extra, dels quals la meitat estaran a les noves aules d'acollida, i també 531 educadors o integradors que tindran els alumnes amb més dificultats. A més, la meitat dels centres educatius tindran una infermera de referència.
0: I també hi ha canvis en el capítol dels salaris.
13: Els docents cobraran enguany 1.500 euros més que el curs passat, uns 800 els van cobrar ja el passat mes de maig i els altres 700 els rebran a partir de l'octubre. Aquests increments seguiran de forma que el 2029 els docents guanyaran uns 8.500 euros anuals més. Els que mantenen les protestes diuen, però, que no està garantit que no continuïn perdent poder adquisitiu i demanen que el sou es lligui a l'IPC. Els docents volen també cobrar per tota la feina que fan i que les hores que dediquen, per exemple, les colònies, es paguin com a extra. El govern els ofereix, de moment, 50 euros per nit.
0: Doncs a aquesta hora qui podem saludar és el portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, el Ramon Castell. Què tal? Bon dia.
14: Ja, hola, bon dia.
0: Clar, aquí la consellera el que demana, el que ha demanat en les últimes hores, és un parèntesi en aquestes protestes. Diu que no poden fer màgia, tampoc poden fer màgia, que van endreçant mica en mica, però que no poden arribar a tot.
14: Bueno, de fet, des del curs passat, la consellera s'ha negat a, diguem, a mantenir converses amb els sindicats que estaven amb el comitè de vaga, per tant, no ha mostrat cap mena d'interès per negociar res. O sigui que un dia abans o dos dies abans de començar el curs comença a dir això, és que no ha fet les deures en tot l'estiu, no? O sigui, el curs passat es va tancar sense cap acord i sabien que el conflicte estava. Simplement la continuació del que portaven del curs passat.
0: Però, a veure, alguna cosa, ara hem estat repassant, els canvis que hi haurà a partir d'aquest curs, es va tancar un acord amb alguns sindicats, de fet, fins i tot els més beligerants, l'USTEC, van signar un preacord que després van tombar en una votació, en una consulta, als professors, però vull dir que alguna cosa, algun acord sí que s'ha signat en el curs passat, que ara es començarà a aplicar. Què més creu vostè que cal, què cal, i si anticipa que aquest curs serà més agitat encara que el curs passat pel que fa a les protestes?
14: Bueno, com hem comentat, l'acord que vam fer signar amb Comissions i la UGT i el sindicat de secundària és un acord que després va ser posat en consulta a tota la comunitat educativa i va sortir que no era acceptat. O sigui, més democràcia que això no hi ha res. És francament insuficient tots els resultats que hi ha. O sigui, estem portant aquí un recorregut d'una manca d'inversió important des de fa dècades. O sigui, l'escola a Catalunya està sota mínims i s'ha de fer un canvi important i un canvi en profunditat. Amb més inversió, més recursos, per tenir, diguem, una escola que funcioni com cal, no?
0: Però si estan posant els recursos, és veritat que no s'estan posant tots els que vostès voldrien, però segurament vull dir que no plouen del cel tots els recursos. No sé si una altra vegada, tornant al que li demanava abans, si anticipen que aquest curs pot ser fins i tot pitjor pel que fa a l'agitació, al malestar i a les protestes, que no pas al passat.
14: Veurem, veurem. O sigui, el tema és que això no ha acabat. No sé, de fet, s'han negat a negociar amb el comitè de vaga. O sigui, per tant, el conflicte continua obert i, per tant, la protesta continuarà. O sigui, si hi hagués una autèntica voluntat d'arreglar alguna cosa, com a mínim s'haguessin assegut a negociar. I això no està passant. Per tant, el conflicte continua perquè no s'ha resolt les reivindicacions que portaven des del curs passat. I en previsió continua. Continuarem, diguem-ne, protestant, no?
0: Assumeixen que aquestes protestes, que aquesta tongada de vagues que hi va haver el curs passat, la que pot venir, està notant-se o que perjudicarà acadèmicament els alumnes?
14: El perjudici acadèmic als alumnes és la falta d'inversió que hi ha a Catalunya. O sigui, hem vist les proves PISA. Les proves PISA han tirat per terra totes les previsions que hi havia sobre la qualitat educativa a Catalunya, i això és una qüestió en profunditat. O sigui, s'han de fer canvis en profunditat, coses que no s'estan fent. Per tant, les protestes per demostrar i demanar que això estem en unes condicions molt dolentes i intentem canviar això. Nosaltres tenim fills, tenim família i fills a l'escola pública, i estem molt preocupats per aquesta, diguem-ne, deriva de l'educació a Catalunya, no? I hem de posar solució, i això és el que havíem de fer, no només a nivell de professorat, sinó també de famílies, adonar-se'n que la situació cada vegada està pitjor, com han vist els resultats de les proves PISA, no?
0: I no es plantegen algun camí diferent que no sigui el de la vaga?
14: Bueno, portem molts anys. De fet, aquestes vagues fa dècades que no es veien una mobilització tan gran. Ja portem molt de temps demanant canvis, i els consellers que van passant d'un partit a un altre fan oïdes sordes del que està passant, no? O sigui, és una crida gairebé desesperada a dir que la situació està en condicions pèssimes, no? O sigui, el tema és que això quedi reflectit, no? I que la gent se n'adoni de com està l'educació a Catalunya, l'educació pública, no?
0: Una de les dades que avui aportem a Ser Catalunya és que en només 10 anys s'ha disparat un 50% la xifra de menors de 6 anys atesos als centres d'atenció precoç, que són els que atenen trastorns al desenvolupament, per exemple, l'espectre autista o el dèficit d'atenció.
14: Sí, sí, cada vegada més les aules es trobem amb més dictàmens, més dificultats, i falten recursos. O sigui, jo aquest curs comencem amb primer d'ESO amb grups en què hi ha un grup que gairebé té, no gairebé ni la meitat d'alumnes amb necessitats especials, i dels recursos els mateixos. O sigui, hem de fer, diguem-ne, incidència amb aquesta manca de recursos que és crònica a l'educació a Catalunya i que no s'està donant solució, no?
0: Perquè anem sentint, sobre com no està funcionant l'escola inclusiva. No sé si serien partidaris fins i tot de que mentre no s'aportin els recursos suficients es reverteixi d'alguna manera o es replantegi.
14: Sí, escola inclusiva és un nom molt bonic, però aquí ha d'haver-hi recursos. Si no tens recursos, l'escola inclusiva és una autèntica estafa, no? O sigui, escola inclusiva vol dir... Està bé, no?, que l'escola pública pugui incloure tothom, però s'ha de tenir recursos. O sigui, el que no pot ser és que tanquis a dues escoles d'educació especial i fiquis els alumnes en escoles ordinàries. I això és en detriment d'aquests alumnes i d'aquestes famílies que estan portant els seus fills a la pública. O sigui, falten recursos d'una manera importantíssima, no?
0: Ramon,
14: i cada vegada,
0: sí. No digui.
14: Digue'm.
0: No,
14: i cada vegada més ens trobem amb les situacions cada vegada més extremes, no? La societat cada vegada més complexa, i cada vegada hi ha més problemes a nivell social, econòmic, i que l'escola no està donant, diguem-ne, aquestes respostes, no?
0: Ramon Castell, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Dos minuts.
14: Adéu, bon dia.
0: Dos minuts i tornem per parlar-vos d'informació de servei i també del Festival de Venècia.
15: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
16: fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
17: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són 7:45 del matí. Avui hi ha una bona notícia pels que feu el transbordament a Plaça Catalunya. Perquè ja està reobert el passadís entre les línies vermella i verda i, a més, avui es restableix la normalitat al tram de la Sagrera, Bon Pastor, de l'L9 i 10 del metro. Per tant, doncs, les obres que comencen a veure els seus fruits. I us expliquem més coses. Per exemple, que la Generalitat haurà d'indemnitzar la família d'un noi de 21 anys que va morir en un accident de trànsit a la C-59. Això va passar a Laura Estrada el 2021.
18: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la mare del jove que va denunciar l'estat de la carretera. No hi havia tanques de doble protecció, ni reflectors ni senyals tampoc per alertar del perill.
0: Un home s'ha llançat pel balcó d'un quart pis a Barcelona després d'autolesionar-se i apunyalar tres persones més, deixant les ferides de diversa consideració.
18: Ha passat aquest diumenge al matí en un pis de la Gran Via a Sants Montjuïc. L'agressor, que continua en estat crític, es va autolesionar i es va precipitar al buit des del balcó. La policia manté obertes totes les hipòtesis.
0: Tres persones han mort ofegades aquest cap de setmana a les platges catalanes i aquí la dada alarmant és que en són moltes aquest estiu.
18: Sí, des que va començar la temporada de bany, ja en són 26, la xifra més alta des del 2019. Les últimes tres víctimes van morir totes dissabte. Un home francès de 78 anys, que va morir mentre es banyava a Lloret de Mar, un turista britànic que va morir al saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou, i un altre home francès de 69 anys, que es va ofegar a Colera, a l'Alt Empordà.
0: I en cultura... Sabeu que hi ha marxa al Festival de Venècia i d'allà emergeixen dos noms propis. D'una banda, els Oasis, els Gallagher han exhibit la seva reconciliació a la mostra amb un documental Don't Look Back in Anger. I l'altra protagonista és Susan Sarandon, actriu pro-palestina que ha denunciat des d'aquest festival que encara hi ha sionistes a la indústria que demanen que no se la contracti precisament pels seus postulats polítics. Ens ho explica la cap de cultura de la sèrie enviada especial a Venècia, la Pepa Blanes. Bon dia.
19: Els Gallagher s'han capgirat el festival en el seu documental, que, per cert, s'estrena als cinemes aquest divendres, i en el qual diuen algunes veritats, que sempre seran classe obrera i que no són de dretes. No sabíem què passaria, si això ens sortiria bé, reconeixen els directors. Els músics no van parlar en la premsa, només van desfilar per la Cativa Vermella, al contrari que Susan Sarandon.
20: But there are still very strongly held positions within my industry.
19: L'actriu va tornar a explicar que continua vetada als Estats Units per haver denunciat el genocidi a Gaza.
20: I think that the narrative has completely changed.
19: El relat està canviant, els nord-americans estan farts que el govern financi el sionisme. L'actriu protagonitza The Echo Chamber, una pel·lícula sobre l'amor i les addicions que recupera un guió inèdit de Bertolucci.
0: I dels Oasis a Bad Bunny. Ha guanyat el seu primer Emmy gràcies a l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl.
18: Sí, el cantant porto-riqueny ha rebut el guardó durant la cerimònia dels Creative Arts Emmys, són els premis que reconeixen les categories tècniques i artístiques de la televisió i que celebren abans de la gala principal, que serà el 14 de setembre. El reconeixement premia l'espectacle de Bad Bunny, que va protagonitzar durant la mitja part de la Super Bowl i que suposa el primer Emmy de la seva carrera.
0: Un altre que ha fet història, la Shakira i el seu Dai Dai.
18: Perquè la Shakira ha superat els 1.000 milions de reproduccions amb Dai Dai, l'himne del Mundial. La cantant colombiana ha assolit aquesta xifra en menys de 3 mesos des del llançament del videoclip, que es converteix en el primer del 2026 a superar els 1.000 milions de visualitzacions a YouTube. La cantant ja havia posat 10 als Mundials, com Waka Waka el 2010, però també La La La. Això era el 2014, que no pari, escolta'm.
0: I a casa nostra, avui Catalunya aixeca el taló.
18: Sí, aquesta nit té lloc aquesta gala a les 9, és l'esdeveniment que marca el començament d'una nova temporada teatral. Estarà dirigit per Joan Maria Segura, amb Xavier Mestres com a director musical i el guió de Sergi Belbel.
0: I ara, qui posa música és un col·laborador d'aquest programa. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. Perquè el 23 de desembre d'aquest any el Sant Jordi acollirà l'última gran festa de l'any, una nova cita musical que reunirà el Sopa de Cabra, els Tallets, els Catarres i Búhos. Serà, en parlarem a partir de demà, amb el Gerard Quintana. Ara és temps pels esports.
3: Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot. Segueix la pilota per Gordon enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El Barça ja és líder en solitari després d'haver golejat el València a Mestalla. Re, en dos minuts us expliquem com va anar.
21: Ser Catalunya a Barcelona.
22: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
23: ¿Y qué tal el trabajo?
24: Bien, he hecho un casting.
23: ¿Para una serie?
24: No, para un anuncio de gazpacho.
23: Ah.
24: Yo hago de tomate.
22: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
25: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
26: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
27: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
29: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
30: Hi ha moments de la història que ho canvien tot.
31: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
32: Amics, bona tarda a tothom.
30: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
33: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Us ho dèiem fa moment, el Barça ha tornat a golejar, va ser a Mestalla, suma ja, Arnau, 3 manetes en 4 partits.
9: Un altre 0-5 i suma ja 17 gols en Lliga, en parla Pedri.
34: Siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, Rafinha, Lamin, Gabriel Jesús, Gordon, Adeyemi, tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar.
9: Pedri, que també va dir que és molt còmode jugar al costat de Rodri, ahir va ser titular per primer cop.
35: Everything what he's doing with the ball, everything what he's doing on the pitch, it makes sense.
9: Tot el que fa amb pilota o sense té sentit, deia Hansi Flick sobre Rodri en la roda de premsa posterior.
0: I l'Espanyol ha empatat a un contra el Sevilla amb un gol in extremis de Marcos Fernández, d'Helena de Diego.
36: El jove de Cambrils s'ha estrenat com a golejador a primera al minut 98, igualant un partit en què l'Espanyol, que ha jugat amb un jugador més que el Sevilla durant 30 minuts, l'han anul·lat un gol. Edu Expósito ha criticat la disparitat de criteri arbitral.
37: Ya son bastantes, yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya.
36: Amb aquest empat, els pericos es col·loquen onzens a la classificació amb 4 punts.
0: I a partir d'ara entrem en setmana de Champions, avui parla Mourinho, que igual està una mica enfadat.
9: Després de la derrota del Madrid divendres contra el Betis i en la prèvia del partit contra l'Inter de demà al Bernabéu, el Barça juga dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: Del món del motor, Toni Bou fa història i aconsegueix el seu Mundial número 40.
9: És el 20è outdoor, ho fa aconseguint totes les victòries en les cites del calendari, ahir ho va fer als Països Baixos.
38: Em quedo en guanyar de la forma que he guanyat, de l'any que porto, aquests 20 anys increïbles, agraït a l'equip perquè sense ells no hauria sigut possible.
9: Ho ha aconseguit, com dèiem, això, guanyant totes les proves que s'havien disputat fins ara.
0: Històrica també la victòria d'Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1.
9: A Monza sortia 19è i ja era líder a la volta 18. Plorava a la roda, de premsa, anava a dir, a la ràdio posterior a la cursa. Ell és italià, per tant va guanyar a casa. Feia 60 anys que no guanyava un italià a Monza. L'últim havia estat Ludovico Scarfiotti el 4 de setembre de l'any 1966. Sainz va ser 13è, Alonso es va retirar.
0: Jornada de descans a la Vuelta.
9: Amb ahir triomf de Van Aert en la 15a etapa, segueix líder Enric Mas.
0: I tanquem amb derrota del Barça a la final de la Supercopa de Futbol Sala.
9: Triomf del Pozo Murcia 5-4.
0: I ara la notícia, per comentar l'hora del cafè.

0: amb quantitats d'ous que es van fer servir, per exemple. Feia 6 metres de diàmetre. Va, sí, sí que el tenia la dada. No sé quan fa el cercle central, ara que
1: ara
0: està...
1: Mirem, ara ho buscarem.
0: 17.000 ous i 10 tones de truita han convertit aquest dissabte Sant Xenxo en l'escenari d'un nou repte gastronòmic amb milers de persones pendents de l'elaboració i posterior repartiment de la que aspira a ser, de fet, és la truita de patates més gran del món. L'empresa familiar El Huevo de la Abuela, que ja va protagonitzar l'any passat a Melide, a Corunya, l'elaboració d'una truita gegant que va permetre revalidar el rècord mundial, l'ha traslladat ara el repte a Sant Xenxo, al marc de les activitats de la Feira de Cebola i les festes de Santa Rosalia.
2: 3, 2, 1, comencem l'operació
0: Mollà! I així començaven a elaborar-la. Per preparar el plat han calgut, atenció, 17.000 ous, 1.700 quilos de patates, 300 quilos de ceba, 300 litres d'oli i 30 quilos de sal. Feia 10 tonelades la truita.
1: Mare de Déu.
0: I van fer servir una grua de 75 tones per manipular la paella enorme. És a dir, per girar-la, perquè clar, evidentment, si no es cremava, no?
1: Ja, és el gran moment, delicat de quan gires la truita i se t'esguerra tot o no. Quant dius que feia?
0: 6 metres de diàmetre.
1: 6 metres de diàmetre.
0: La paella.
1: El cercle central del Camp Nou, de l'Spotify Camp Nou, en fa 18.
0: Ah, bueno,
1: una mica més petita encara. Soledad Domínguez, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina, no, com esteu?
1: No sé si a tu se't dona bé això de fer truites.
3: La veritat és que, escolta, aquí a casa em posen bona nota sempre.
1: I Joan Serra, com estàs, cap d'informatius d'aquesta casa?
4: Bon
1: dia.
4: Bon dia, Marina.
1: Truitaire, també?
4: Truita francesa.
1: Francesa, eh?
4: De menjar-la de patates, però de fer-la per no cagar-la.
1: Vinga, va, som-hi amb l'anàlisi.
5: Gefunden habe. Und das ist ein selbstbewusstes Zeichen, was durch das ganze Land gehen wird, liebe Freunde.
6: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs.
7: Després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà, que hi ha moltes aules i molts centres que no notaran cap millora.
8: Són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig.
9: Que em van suspendre arbitràriament de les meves funcions.
10: L'indult parcial, perquè no s'hagués de fer efectiu aquest ingrés a la presó. Però es mantenen els anys d'inhabilitació i es manté la multa. I això ens deixa davant d'una paradoxa. La pena de presó s'ha considerat excessiva, però la inhabilitació política, que encara ho és més, es manté.
1: En 24 hores comença el curs escolar a Catalunya. La gran incògnita no és com tornaran els alumnes, ho hem estat dient des de primera hora, sinó les protestes, una altra vegada. I el que hem volgut fer, Sol, és un repàs de l'estat de la situació més enllà del volum, dels grups, dels professors, que diuen que necessiten més mans a l'aula, sobretot per l'escola inclusiva. De fet, ara hem parlat amb el portaveu de l'Assemblea Educativa fa un moment i ell ens deia, és que potser s'ha de replantejar això de l'escola inclusiva, perquè sobre el paper queda molt bé, però sense mans, sense recursos, és un nyap.
11: Sí, de fet, aquesta és una porta que ha obert aquest cap de setmana la consellera Esther Niubó en una entrevista a La Vanguardia que deia això, que ara que es compleix, diguem-ne, un aniversari de que es va posar en marxa aquest decret d'escola inclusiva, és el moment de revisar què ha funcionat, què no, i potser replantejar algunes coses. Tornant a les xifres d'aquest curs, el govern es va comprometre a posar 1.088 dotacions més a l'inici d'aquesta temporada i la xifra final és més alta, s'han contractat 1.100 professors extra i a més, a 531 persones més entre educadors, integradors o treballadors socials, alguns que estan en els centres, altres als serveis específics d'atenció pedagògica. Una part d'aquests nous professors s'ocuparan de les aules d'acollida. El curs, ja ho hem dit, comença amb 500 més que el juny passat i amb el compromís que s'estarà pendent de la matrícula viva per si cal crear-ne de noves, com de fet ha passat tots els cursos anteriors. A més, la meitat dels centres tindran una infermera de referència i s'han obert 90 grups a escoles d'educació especial, 90 grups extra, mesures positives, diuen els sindicats crítics amb el govern, però encara insuficients davant l'augment dels alumnes amb dificultats que no paren de créixer.
1: Clar, i aquí estem explicant avui a CERC Catalunya que ha crescut un 50% en 10 anys el nombre d'alumnes atesos en els centres especialitzats de nanos amb trastorns. Bé, això d'una banda, les mans, de l'altra, què passa amb els salaris?
11: Doncs mira, els docents cobraran enguany 1.500 euros més que el curs passat. Uns 800

0: Ja els van cobrar el passat mes de maig, els altres 700 els rebran d'aquí a final d'any. Aquestes quantitats corresponen als complements autonòmics del sou que es van millorant i que seguiran creixent en els pròxims anys, de manera que el 2029 els docents guanyaran uns 8.500 euros anuals més dels que guanyaven el curs passat. Això caldrà sumar al deute pendent de les antiguitats, que el govern ja ha dit que xifrarà aquest trimestre i que posarà un calendari per començar a pagar-los, el que no es va aconseguir, que és una de les reivindicacions capdals dels sindicats i també de l'Assemblea Educativa, és que s'inclogui una clàusula que obligui a actualitzar el sou en funció de com puja el cost de la vida, és a dir, segons com evolucione l'IPC. Això, cal recordar, Marina, és molt complicat pressupostàriament.
1: Clar.
0: I, a més, si es fa amb els mestres, la resta de funcionaris, evidentment, també ho demanaran.
1: Mm-hmm. Nosaltres dijous conversarem, tindrem aquí a l'estudi la consellera del RAM, l'Esther Niubó. Joan, té una patata calenta al govern de Salvador Illa que no va resoldre el curs passat i que sembla difícil que pugui resoldre aquest curs.
2: Sí, és una de les qüestions centrals que té el govern d'Illa en aquest inici de curs polític, però jo crec que hi ha una realitat, i això, mirant i escoltant bé el que deia la Sole de cara a aquest inici de curs amb la realitat que ens trobem, que és que ja no és un tema només de recursos. És a dir, hi ha hagut recursos abocats al sistema educatiu en els últims anys, no només d'aquest govern, sinó de governs anteriors. És evident per atendre la complexitat a l'aula en faran falta més de recursos, uh-huh. Però jo crec que ja no és una qüestió només de recursos. És a dir, que ha arribat l'hora que ens comencem a plantejar, no només des de l'administració i, per tant, concretament des del Departament d'Educació, sinó també en el conjunt de la comunitat educativa, tots els actors implicats, que potser s'han de fer una sèrie de coses diferents, atenent que la realitat a l'aula ha canviat moltíssim. I només no se solucionarà aportant-hi recursos, perquè això ho hem vist en els últims temps, i és evident que som en una situació en què no han canviat coses i en què hi ha reptes encara per afrontar.
1: Sole, gràcies. Demà més.
0: Sí, demà a primera hora una escola, com els nens.
1: I tant. Gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I ara ens toca parlar d'Alemanya, del resultat de les eleccions a l'estat de Saxònia. Vaja, s'apuntava que podia anar cap aquí, que hi podia haver victòria ultra. Al final s'han quedat a les portes de la majoria absoluta, però vaja, poden acabar governant. Ara ho analitzem, però permeteu-me primer donar pas a la Carmen Viñas, a la corresponsal de la Sera a Berlín. Què tal? Bon dia, Carmen.
3: Hola, buen día.
1: Un poco la lectura que se está haciendo desde ahí, son unas elecciones estatales de un land, pero tienen una lectura, vaya, que es de país.
3: Sí, desde luego, estas elecciones, el resultado de estas elecciones, representan una señal de alerta para el gobierno de Friedrich Merz a nivel federal. Su autoridad política se debilita después de que su partido, la conservadora CDU, se ha reducido a menos de la mitad en comparación con las elecciones de 2021, máxime cuando este canciller llegó al poder con uno de sus compromisos más fuertes, que era dejar a la ultraderecha en la irrelevancia. Y para ello giró la CDU hacia posiciones más conservadoras. La presión dentro de su partido va a aumentar después de estas elecciones. Oficialmente se rechaza un debate sobre el canciller, pero bueno, hay voces que consideran que seguir como siempre es un error. La CDU mantiene su decisión de distanciarse de la ultraderecha, pero cada vez hay más políticos conservadores que reclaman nuevas relaciones con este partido. Incluso la abolición del cordón sanitario, que consideran inútil. Uh-huh. Estas elecciones podrían además influir en las prioridades y en el estilo de comunicación política del gobierno federal. Hay que tener en cuenta que en unas semanas tenemos elecciones en Berlín y en Mecklenburgo-Pomerania, es decir, dos nuevas citas electorales importantes. También podría dificultar la puesta en marcha de estas nuevas reformas que pretende llevar a cabo el gobierno, como la de las pensiones, que es muy discutida incluso dentro de la propia CDU. Y de hecho su socio en el gobierno, el Partido Socialdemócrata, ya ha anunciado ajustes en esa línea de reformas tras el resultado en Sajonia-Anhalt. Así que Merz no puede considerar estas elecciones como un suceso regional, sino que el triunfo de la claro. Ultraderecha le presiona para reevaluar un poco su estrategia política.
1: Carmen Viñas, gracias.
3: Un abrazo, hasta luego.
1: Que vagi bé. Puc incorporar en aquest anàlisi el Claudi Pérez, corresponsal internacional del País. Què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé.
1: Clar,
4: bueno,
1: aquí...
4: molt bé.
1: Molt bé, no tant pels resultats, no?
4: Exactament, és un delta baix, no? Un delta baix per Alemanya i per Europa.
1: Clar, i aquí, de cop d'entrada, em venen com dues lectures, no? D'una, que copiar el manual de l'extrema dreta no és bon remei, perquè aquí s'ha demostrat que els conservadors, que la CDU, que seria el nostre Partit Popular, vaja, se'ls han menjat, els han devorat, han passat de 40 a 16 escons, això d'una banda, i l'altra és això que ens deia ara la Carmen Viñas, de el cordó sanitari realment funciona a l'extrema dreta?
4: Són les dues preguntes de mirant llarg, no?, que surten d'aquestes eleccions. Sobre el meu punt de vista, coincideixo amb tu, la dreta ha comprat Marx a l'ultradreta i això no està funcionant a Alemanya, a Espanya, a França, a Bèlgica, a Holanda, enlloc està funcionant. Però tampoc hem d'oblidar que l'esquerra està desapareguda en combat. Aquí s'ha quedat per sota el 10%. L'SPD. I després, sobre els cordons sanitaris, doncs, bueno, han deixat de contenir i passen a legitimar. Jo crec que els cordons podien funcionar quan l'ascens semblava conjuntural i era contingut, no?, amb percentatges més petits, però per sobre del 40% sembla difícil pensar que hagin funcionat d'alguna manera, no? Han deixat de funcionar. Jo crec que durant uns anys han vingut molt bé, tant a Alemanya com a França, com a Bèlgica, per exemple, han impedit que governés l'extrema dreta. Ara sembla molt difícil que un partit no pugui governar amb més del 40% dels vots. Això jo crec que no ha passat enlloc a Europa, així que el que ve és una negociació difícil, però l'escenari central és que poden governar segurament de la mà d'algun partit estrany, també.
1: Un partit estrany, i et volia preguntar per això també, un partit d'esquerres, d'extrema esquerra, que és anti-immigració.
4: Sí, bueno, a Europa ja n'hi ha més, de partits d'esquerra anti-immigració. La danesa Mette Frederiksen, que és la segona lideresa a Brussel·les, la segona primera ministra de Brussel·les després de Pedro Sánchez, té unes polítiques de migració que són d'ultradreta, que no hi ha cap diferència entre les seves polítiques i les d'ultradreta. I aquí passa el mateix amb aquest partit d'aquesta lideresa de nom impronunciable, Sarah Wagenknecht, no? Doncs que també fa polítiques d'extrema dreta en el fenomen migratori. Aquí hem de dir, jo el que diria és que ja veurem si acaben coaligant-se, perquè FD ha dit que no vol coalicions. Uh-huh. Però si això fos així, seria un model molt a la italiana, no? Itàlia sempre em posa modes, no? A Europa vam tindre Berlusconi i després hem tingut populistes per tot arreu. I ara hem tingut la Meloni governant amb 5 Stelle, és a dir, ultradreta amb extrema esquerra, i això és el que pot passar també amb aquest petit land d'Alemanya.
1: Uh-huh. Joan, cordó sanitari.
2: Sí, és evident, com deia en Claudi, no?, que no han funcionat, almenys els resultats a Alemanya així ho indiquen. Jo sí que estic d'acord amb el fet que quan es converteix en estructural, doncs aquí s'han d'explorar altres receptes, però hi ha una cosa a tenir en compte i que crec que cal subratllar, que és una cosa és que no funcionen els cordons sanitaris i l'altra que això vulgui dir que els conservadors o les forces que s'ubiquen a la dreta de l'arc ideològic s'hagin de plantejar pactes amb aquest tipus de formacions. Uh-huh. Potser no és viable un cordó sanitari. Potser el torn és que els hi pertoqui governar on hagin guanyat de forma aclaparadora.
1: Però això ha estat Ripoll.
2: Sí, això ha passat a Ripoll, però és que uh-huh. En aquest cas no hi ha moltes més alternatives. Uh-huh. Perquè és evident, no?, que quan una força aconsegueix el 44% dels vots, les solucions que s'havien aplicat fins aquell moment no han funcionat. I per mi una qüestió, fins i tot, que és més preocupant que la qüestió dels cordons sanitaris, que és aquest mimetisme que han aplicat les forces conservadores amb l'agenda ultra, perquè hi ha hagut un mimetisme, és a dir, aquesta voluntat de fer una dretanització dels seus postulats, per exemple, en matèria d'immigració i convivència. I jo crec que Espanya, aquí hi ha hagut un mal model, perquè, per exemple, el mimetisme que ha aplicat el PP en l'agenda migratòria en relació a Vox, ja veurem on ens uh-huh. condueix. Són dos elements que han caracteritzat aquest escenari a Alemanya, a Saxònia-Anhalt, però jo el que veig de reflexió més de fons és aquest perill de l'inici d'una etapa postdemocràtica, és a dir, on ja no queda assegurat que cap de les conquestes en drets que hi ha hagut fins ara, que estaven, diguéssim, protegides, preservades, doncs estiguin completament salvades.
1: De fet, un dels que més s'exclama dels resultats que hem tingut a Alemanya, o un dels que s'exclama també, és Carles Puigdemont. Ha fet una piulada molt llarga a Twitter on diu: això és un avís a navegants. Claudi, torno amb tu. Clar, dèiem, està clar que no ha funcionat, i sobre què podria funcionar, que és aquest element que deia el Joan, de que governin, no?, i que es cremin. Tu com ho veus? És a dir, què funciona?
4: Bueno, és difícil veure què funciona, no?, perquè ells l'extrema dreta està al 30% i pujant a tota Europa, és a dir, gairebé res està funcionant, no? Jo aquí el que diria, per buscar el got una mica mig ple, diria que, és una regió amb menys de 2 milions de persones, no? Del tamany de Castella-La Manxa. Sí. És a dir, no és Alemanya sencera. Dos, ara venen Berlín i Pomerània, no? O sigui, ja veurem què passa allà, i després venen Suècia, Finlàndia, Polònia, Itàlia, Espanya i França, sobretot França. És a dir, ja veurem què passa amb l'ultradreta a tota Europa, no? I després, ara han de formar govern i governar. Això serà la cosa divertida. Una de les coses que diuen els experts és que, no se'ls ha no n'hi ha prou amb titllar-los de feixistes i prou, no? Que governin i que es vegi com ho fan. Jo contra això el que diria és que als anys 30 del segle passat hi havia un senyor amb un bigotet que va guanyar amb el 30%, 33% dels vots, no? I ja aquí ja no va treure, ja no va deixar el poder fins que va armar la Mari Morena. Jo aquí el que veig és que hi haurà una ofensiva de remigració en aquest land, amb deportacions, es prohibiran les banderes LGTB a les escoles, es deixaran de construir parcs eòlics, però sobretot hi haurà un ministre de l'Interior de Saxònia que tindrà accés a la informació d'intel·ligència sobre Rússia que té Alemanya, i això vol dir que té tota Europa, no? Quan Alemanya està en una escalada d'atacs híbrids contra el continent. Aquesta és la cosa que em sembla més preocupant. Aquesta i el mantra aquest de mai més que teníem fins ara, sobretot Alemanya, es converteix en un mantra, potser sí, no? Perquè estan fracassant el centre-dreta i el centre-esquerra de manera estrepitosa. El centre-dreta compra en Marx i el centre-esquerra ha desaparegut. Hi ha 4 països a Europa ara governats per partits socialdemòcrates, és a dir, aquí està passant alguna cosa.
1: Mencionaves ara les eleccions que han de venir i situaves com una de les més rellevants les que hi ha d'haver a França, i aquí hi ha matisos també, perquè tendim a posar-ho tot al mateix sac d'ultres i d'extrema dreta, i segurament en bona part és així, però Marine Le Pen ha marcat distàncies amb Alternativa per Alemanya.
4: Bueno, és que Alternativa per Alemanya va començar com un país, com un partit anti-euro, no?, però ha acabat sent un partit dels més extremistes d'Europa, dels més extremistes d'Europa. Le Pen ha fet una miqueta l'altre recorregut, no? Era un dels partits més extremistes d'Europa i ha anat disfressant-se, diria jo, perquè en part és una disfressa d'una altra cosa, igual que ha fet la Meloni, no? Una camisa negra, no?, una neofeixista claríssimament, amb un passat molt marcat, doncs, que després ha arribat al poder i ha fet més o menys les coses que s'esperen del centre-dreta, no de l'ultradreta, excepte en la migració. Uh-huh. És a dir, és veritat que no totes les extremes dretes són igual, no? Jo crec que una de les que fa més por és l'Alemanya. També perquè tenim una crisi estructural a Alemanya, una crisi oceànica, no? Alemanya confiava amb l'escut de seguretat nord-americà, confiava amb el petroli barat de Rússia, confiava en vendre'ls-hi sempre cotxes de luxe als xinesos, es van adormir al volant i ara mateix tenen una crisi de cavall. Quan Alemanya entra en crisi de cavall, veiem coses estranyes, no? És la primera potència europea, és el país que més ha impulsat l'europeisme, juntament amb França i juntament amb els Estats Units, i resulta que els Estats Units ara ja no són aliats, no un adversari, i que ens creixen els nans a la mateixa Alemanya i és possible que a la mateixa França, no? Perquè a França estan tocant el 40% i a Alemanya estan a prop del 30% a tot l'estat federal. És a dir, bones notícies això no són.
1: Claudi, gràcies. Claudi Pérez, corresponsal internacional del País. Haurem de seguir recorrent a tu, segur, amb tot el que ve i el que vindrà. Una abraçada. Que vagi bé.
4: Una abraçada.
1: Fins ara. De seguida puc saludar a la Laura Borràs, a l'expresidenta del Parlament, però abans, Joan, m'agradaria seguir dibuixant una mica el camí del que vindrà aquesta setmana. Demà arrenca el curs amb turbulències, divendres, 11 de setembre, divendres la Diada, just amb efemèride, amb aniversari, fa 50 anys de que es va poder tornar a celebrar una Diada a Catalunya. No és casualitat, que estiguem dient el Puyal, fa 50 anys de les narracions en català, fa 50 anys això, clar, perquè fa 50 anys, una miqueta més, va morir Franco, no? Que al final va ser el que va partir d'allà, es va destapar el tap i vam poder tornar a fer coses als catalans.
2: Gairebé et diria que la història ens interpel·la, no? Perquè avui, per exemple, a la sèrie El País explicàvem una enquesta que és altament preocupant, amb aquestes dades vinculades a l'ascens ultra i a la mirada d'una part molt important de la societat espanyola en relació a la immigració. I a les reflexions que hi arribaven ens portaven a una lectura d'una part substancial dels ciutadans d'un enduriment o d'una voluntat d'enduriment de les polítiques d'immigració, fins i tot en el control fronterer, en les reticències a acollir menors migrants. I l'enquesta també ens parlava doncs, d'un camí cap a la majoria absoluta de la suma PP-Vox. I parlava de la història ens interpel·la, doncs mirant una mica el passat, perquè en tot aquest trajecte de l'etapa més tendra de la democràcia hi havia un factor doncs, que es posava com a denominador comú, en què se subratllava que és aquest front ampli del catalanisme en defensa, no?, de les institucions catalanes i del trajecte que s'havia de fer de forma democràtica. Si ens traslladem a la realitat actual i davant la possibilitat que en un horitzó no gaire llunyà hi hagi un govern a Espanya de la suma PP-Vox amb majoria absoluta, jo crec que som en un moment en què el catalanisme, que entén que hi ha qüestions molt bàsiques a preservar, però també hi ha una defensa nacional a protegir, ha de fer una reflexió. Ha de fer una reflexió en relació a com es blinda i com articula sumes i majories. Hi ha un element de distorsió aquí al mig, que és l'ascens ultra. L'ascens ultra no només a Espanya, sinó també l'ascens ultra nostrat. Uh-huh. No? I jo crec que aquesta reflexió és pertinent i, malauradament, jo crec que aquesta Diada, en què hi ha moltes coses a reivindicar, moltíssimes coses a reivindicar, hi ha un asterisc allà al costat també d'aquest perill que hi ha de l'ascens ultra també amb una formulació nostrada. Uh-huh.
1: De fet, ara que deies que hi ha moltes coses, just ha tornat a passar que hi ha denúncies d'una agressió policial, presumpta agressió policial, a un aficionat amb una estelada. Nosaltres podrem parlar d'aquí una estona, d'aquí a mitja hora llarga, amb un testimoni, amb un altre aficionat de l'Europa que va presenciar els fets. Però vaja, això també caldeja, segur.
2: Sí, i venim de precedents en què jo crec que la ciutadania catalana va expressar d'una manera molt clara i espontània quan es troba davant d'aquestes situacions de vulneració dels drets més bàsics, com és exhibir un símbol polític, com reacciona. Uh-huh.
1: Joan, gràcies. Parlaves ara d'aquesta reflexió que ha de fer el catalanisme. Doncs de seguida, en 30 segons, li demanem a la Laura Borràs.
5: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
6: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 3 minuts a les 9 del matí. Laura Borràs, expresidenta del Parlament, dirigent de la Fundació de Junts. Què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Últimament, espera, acostem el micròfon perquè em penso que no se la sent gaire. A veure, tornem a provar-ho. Bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Ara sí. Últimament no es prodiga massa pels mitjans, vostè. Com és el seu dia a dia?
8: Doncs la veritat és que des de que voluntàriament vaig apartar-me d'aquesta primera línia política, almenys en la lògica de partit, he estat, naturalment, estic compromesa amb tot el que té a veure amb la lluita per la independència del meu país, que és pel que jo vaig entrar en política, però efectivament les situacions o la perspectiva judicial d'una banda banda, no?, que em va retirar de les institucions, i aquest retorn a la meva vida acadèmica, no?, en una dimensió més completa, doncs fa que el meu dia a dia sigui molt més tranquil i molt més relaxat que no ho era, doncs, fa uns anys.
1: Ara parlarem de la Diada, d'independentisme, de reflexionar i què, però just la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya certificava el seu indult, li ha aplicat l'indult que li va concedir el juliol al govern de Pedro Sánchez, perquè ho entenguin els oients, perquè s'ho ubiquin, recordaran que la van condemnar a 4 anys i mig de presó per falsedat i per prevaricació, per haver fraccionat, l'acusen de fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes per adjudicar-los a dit a una mateixa persona, que li diuen amic seu o conegut en aquell moment, perquè m'imagino que d'amic ara poc, m'imagino. Aquest indult aplicat ara és parcial, això vol dir que els 4 anys i mig li commuten, li deixen a només 2, per tant li queden 2 anys en principi de presó, però ja sabem que en principi quan un no té antecedents, si són 2 anys no ha d'acabar d'entrar a la presó.
8: Sí, a veure, tu ara has dit moltes coses de cop, anem per parts, és a dir, el que ara passa és que el tribunal rep la concessió del que el tribunal va demanar. És a dir, hi ha un tribunal que em jutja sense garanties, em condemna sense proves, a 4 anys, 6 mesos i 1 dia de presó i a 2 penes de 9 i 4 anys d'inhabilitació. Per tant, i a més una multa. Què fa aquest tribunal? Et condemna, em condemna, però diu que la condemna és desproporcionada i excessiva i demana un indult al govern. I ara el govern concedeix, 1 any i 4 mesos després, aquest indult. Per tant, ara el que fa el Tribunal Superior és recepcionar l'indult que ell mateix va sol·licitar. La qüestió és que si un tribunal diu que la pena és desproporcionada i excessiva, la pregunta és com hem arribat fins aquí. I evidentment, les causes per les quals tu dius que m'han condemnat, és evident que no han comportat cap exercici de presó ni d'inhabilitació per ningú. Acabo de tornar d'Alemanya, acabo de tornar de la Universitat de Bremen. Les universitats alemanyes estan molt interessades en poder conèixer què passa amb l'independentisme català, cosa que no passa, per exemple, a les universitats espanyoles, i em van convidar a parlar de l'UFER, el meu cas de l'UFER, i per tant de com s'utilitzen els mecanismes judicials per apartar o neutralitzar rivals polítics. I som aquí, és a dir, m'han disminuït aquesta pena de presó perquè no es faci efectiva l'ingrés en un centre penitenciari, però es manté íntegrament tant la multa com la inhabilitació política.
1: En tot cas, en algun moment s'ha vist vostè entre reixes?
8: La veritat és que aquesta és una pregunta que molta gent al carrer em fa i realment quan et condemnen a presó i la condemna es ratifica i aleshores no se sap, no? Hi ha tot aquest període en què no se sap si el govern concedirà o no concedirà aquesta rebaixa de la pena. Clar, tu comences les setmanes pensant, bueno, anem al Consell de Ministres, es concedirà o no es concedirà, d'aquí 10 dies entraràs a la presó o esperaràs una setmana més amb aquesta incertesa. Efectivament, jo vaig preparar-me, si és que algú es pot preparar per una situació així, per entrar a la presó. El que jo no he demanat mai és res, cap mesura, ni cap privilegi, ni cap benefici. Jo he defensaré la meva honorabilitat en tots els àmbits i fins a les últimes conseqüències, sempre. I, per tant, he estat molt conscient de que això ha estat un judici de caràcter polític i que aquestes conseqüències també són de caràcter polític.
1: Està convençuda ara que no entrarà, per tant? S'ha tret un pes del damunt?
8: A veure, és evident que seria una sorpresa, però vaja, jo de la justícia espanyola em puc esperar qualsevol cosa, que un tribunal que demana un indult perquè no entris a la presó posant-te una pena de 4 anys, ara que la pena és de 2 anys decidís que entressis a la presó. No ho sé, no donem idees perquè no sé exactament què podríem fer, però en principi la idea és aquesta, de reduir aquesta pena perquè no s'hagi de fer efectiva l'entrada a la presó i, per tant, evidentment, li mentiria si li digués que no m'he tret en aquest sentit, sobretot familiarment, un pes de sobre. Una cosa és el que pateix algú que decideix entrar en política i pren aquestes decisions a títol personal. L'altra cosa és com ho viu això al teu propi entorn, la teva família, els teus amics. I, per tant, efectivament, ahir mateix era la festa major de Santa Coloma de Gramenet i s'acostava gent a dir que estava contenta de que no hagués d'entrar a la presó enmig de tot aquest despropòsit que he viscut.
1: Vostè parla de judici polític, parla de l'OFER, vaja, vostè diu, clar, la van venir a enfilar per ser qui era, per ser una destacada dirigent independentista, una mica el concepte de l'OFER és aquest, però aquí el problema és que quan van gratar van trobar.
8: No. Aquest no és el problema. Aquest és el problema que s'ha dit i s'ha repetit, i l'Ofer necessita la pota mediàtica perquè tingui efectivitat, perquè es faci previsible una condemna quan encara no s'ha produït.
1: Però s'ha produït, aquesta condemna hi és.
8: La condemna s'ha produït, però la sentència diu que no hi ha hagut ni cap mena de perjudici per part de l'administració, ni cap lucre personal per part de ningú, que la feina estava feta i la feina estava ben feta.
1: Clar, per això no la condemnen per malversació, sinó per falsedat,
8: que no
1: per prevaricació.
8: És que no m'han jutjat per malversació.
1: Per això, vull dir que...
8: Aquest
1: que,
8: és un
1: que,
8: error
1: que... Diuen que no, vostè, el que diu la sentència és que vostè no s'ha embutxacat diners.
8: Ni jo ni ningú. I per tant, quan no hi ha un delicte, perquè no s'ha, ningú s'ha enriquit, l'administració no ha faltat. La prova que ells deien de fraccionament de contractes, que si hi fos seria una irregularitat administrativa, no una causa penal, no s'ha demostrat, perquè pericialment ha quedat demostrat el contrari. I per això li deia que és un judici polític. La sindicatura de comptes està tipa de presentar informes de fraccionament de contractes. Hi ha algú condemnat per aquesta qüestió? Que insisteixo, jo no he fraccionat. Per tant, no, el tribunal el que diu, havent fet un pacte amb la part, diríem, contrària, perquè m'inculpessin, és a dir, fixem-nos de com arribem a aquesta qüestió, el tribunal el que diu és que jo no vaig fer servir el tipus de contracte predeterminat. D'acord, vaig fer servir l'únic tipus de contracte que ha fet servir la institució. Tots els directors que van participar en el judici, com a testimonis, ho van acreditar. Aleshores, quin és el problema? Si jo no hagués estat una dirigent independentista, presidenta d'un partit independentista, presidenta del Parlament de Catalunya, algú pensa que això hauria passat? La resposta és no, perquè no ha passat amb ningú més. Per tant, evidentment que és un judici polític. Amb vulneracions de drets per donar i per vendre, investigació prospectiva, sent jo aforada, amb vulneració de proves, amb atestats policials, amb aquesta manera de dir no, hi ha hagut malversació. El president del govern, quan se li preguntava sobre l'índult que havia concedit, va dir, i va parlar de malversació. No, perdoni, és que ni m'han jutjat per malversació. Però és igual, perquè el mal ja està fet, perquè això està escampat. Per tant, jo crec que és molt important que siguem curosos amb el que... Passen coses, efectivament. Em volien condemnar i em van condemnar. Això ja ho sabia abans de començar. Em van oferir un pacte que vaig rebutjar. És a dir, altres l'han acceptat. Jo el que he defensat sempre és la meva innocència i la meva honorabilitat. I ho he defensat no només verbalment, ho he defensat amb proves pericials, objectives i factuals, cosa que no pot dir el tribunal, on hi ha un vot particular que és absolutament clar, contundent i que faria bé la gent de llegir-lo.
1: Per tant, vostè entén que anirà a trucar a la porta de la justícia europea?
8: Hem trucat a totes les portes. La justícia europea i el Tribunal Constitucional han trigat menys temps a resoldre aquesta qüestió, bé, a no resoldre-la perquè no hi han entrat, que no pas va trigar el Tribunal Suprem. És a dir, que hi ha tota una qüestió dels tempos que s'allarguen o els tempos que s'escurcen en funció de quina és la voluntat política que es vol aconseguir. La demora en una instrucció, en un judici, en una condemna, allarga doncs, un determinat procediment com a part de la pena, com a part de la tortura, i també la rapidesa doncs, és a partir d'uns determinats interessos. En aquest cas, el Tribunal Constitucional no hi ha entrat i el Tribunal Europeu de Drets Humans, segons que sembla, perquè nosaltres no hem rebut encara, els meus advocats no han rebut cap notificació oficial, sembla que no han admès ni tan sols aquesta causa.
1: Per què creu que Pedro Sánchez ha accedit ara al seu indult?
8: Bé, jo, el per què ara o no ara, és una qüestió que potser li hauria de preguntar amb ell, no a mi. Els que diuen que viuen sota l'imperi de la llei, doncs quan els tribunals diuen o demanen una cosa, en principi han de complir-la, i no la van complir de manera immediata, sinó que han trigat un any i 4 mesos a fer-ho. Se m'escapa. Costa molt arribar a entendre per què Pedro Sánchez fa o no fa determinades qüestions, però això té a veure amb ell, no pas amb mi. És a dir, és un tribunal que sol·licita, que és prou paradigmàtic això, ja és prou excepcional, perquè ningú els obligava, representa, no?, a condemnar-me, i en canvi em condemnen i demanen l'indult. Bé, doncs ara s'ha concedit aquest indult que el demanava, insisteixo, el tribunal, no pas jo.
1: Ho dic perquè Pedro Sánchez, vaja, ha necessitat de Junts en el camí en aquesta legislatura, fa temps que que Junts s'ha desmarcat d'aquesta aliança que van subscriure a principi de la legislatura amb Pedro Sánchez per la investidura, si més no, i per suports puntuals en el camí, i d'alguna manera, home, si es pot intentar o poder llegir d'aquesta manera també un intent de tensament amb Junts.
8: En cap moment jo vaig demanar que el meu cas formés part de cap negociació, és a dir, en cap moment, ni tan sols quan s'estava negociant l'amnistia, que jo en aquell moment era formalment la presidenta de Junts, no vaig participar en aquestes negociacions perquè la meva opinió sobre el tema era coneguda i per tant no volia ni que fos dit que això fracassava perquè jo hi participava o perquè jo me'n pogués beneficiar. Per tant, en aquest sentit, mai he demanat que formés part de cap mena de negociació la meva causa.
1: S'ha sentit acompanyada pel seu partit en tot aquest camí?
8: Aquesta sempre també és una pregunta que el que busca és probablement furgar dins les diferències.
1: Busca saber.
8: Doncs aleshores els fets em remeto. En el judici, totes les persones que hi van ser, les declaracions públiques que s'han fet, els tuits que s'han fet, per tant, en aquest sentit, ha quedat acreditat que Junts per Catalunya va estar al meu costat durant el procés del judici, abans, durant i després.
1: Aquest divendres és la diada. Com veu el moviment independentista?
8: Veig el moviment independentista altre cop amb nervi, altre cop amb tensió, altre cop amb la necessitat de la reivindicació, perquè vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent, que es mostra de manera continuada en fronts ben diversos, i per tant que l'independentisme reaccioni em sembla que és una molt bona notícia, i sembla que en aquest sentit és aquest el pols del país, i la diada és l'espai on poder-ho manifestar. Ens hem estat manifestant d'una manera continuada, la diada és un dia de reivindicació, i per tant espero que els carrers s'omplin amb aquesta reivindicació nacional catalana, la diada de Catalunya.
1: És a dir, veu millor el moviment, si més no a nivell ciutadà, que no pas en anys anteriors?
8: És que tota la repressió exercida per part de l'Estat espanyol des de l'1 d'octubre, el que buscava, i en bona part ha aconseguit, és tenir-nos els dirigents amb gairebé 10 anys entortolligats en els tribunals i estan actuant de manera reactiva, en lloc de fer-ho de manera activa o proactiva. I això comporta doncs un determinat cansament, una fatiga, la ràbia, no? Tots els el ventall de sensacions que quan hem escoltat què ens ha dit la gent al carrer, doncs s'ha donat. Per tant, buscava aquest efecte, tant el rebuig com la ràbia com la tonia. I per tant, jo crec que és positiu tot allò que fa que ens revoltem contra aquesta situació i reivindiquem tot allò que tenim per reivindicar, que és molt.
1: Qui en bona part ha capitalitzat aquesta fatiga, aquesta ràbia, aquest descontentament del moviment independentista és un partit que es diu Aliança Catalana, que en part també pot arribar a ser motor d'aquest independentisme. No sé si creu que suma o resta, o com veu, quina opinió li mereix el paper d'Aliança Catalana dins el moviment.
8: Mira, ara parlàvem de la diada, i jo el que no vull és donar cap protagonisme a un partit o un altre, que ja hi ha massa gent que busca que fem això, sinó que la diada i el protagonisme de l'independentisme és de la gent, i per tant els partits farien bé en estar amb les orelles ben obertes i escoltant el que diu la ciutadania. És evident que qui ha guanyat el benefici d'aquesta atonia, d'aquest desencís, ha estat l'abstenció, de moment. De tot el que parlem són previsions electorals, són enquestes electorals. La realitat encara l'hem de veure. En canvi, sí que hem vist com ha anat creixent l'abstenció, si ho mirem en les eleccions des de l'1 d'octubre fins a avui.
1: Per tant, Aliança no tenia diputats al Parlament i ara ni té, no tenia alcaldies i ara les té. vull dir que...
8: És evident que hi ha nous actors en la política catalana que no hi eren a l'1 d'octubre, però el que hem de parlar de fets, els fets són que qui ha guanyat electoralment en aquest sentit com a sensació de rebuig o de cansament respecte a l'independentisme ha estat l'abstencionisme. Hi havia gent que pensava, bueno, els partits no em representen, per tant no vaig a votar. I això genera una circumstància en què sí, molt bé, s'expressa aquest creixement de l'abstenció. Però com que no tenim un sistema d'escons buits, els escons s'ocupen. I per tant, hi ha 135 escons al Parlament de Catalunya i els ocuparan 135 diputats, vagi a votar qui vagi a votar. Per tant, el que no va votar no participa d'aquest joc democràtic. Ara veurem què passa en les properes eleccions municipals o nacionals al Parlament, i per tant, quan haguem de parlar de realitats ja en parlarem. És evident que fenòmens que apareixen s'han d'estudiar perquè ja veiem què passa amb les conseqüències. El que és important és analitzar les causes. I analitzar les causes mai es pot fer des de la frivolitat, mai es pot fer des d'una posició en la qual una anàlisi... Perquè quan hi ha una situació de complexitat, normalment és multifactorial. No la podem només analitzar per una qüestió. Ara ha passat amb Alemanya. Oh, la immigració. No miris que en aquest land és on hi ha menys immigració i, en canvi, és on ha guanyat un partit. Per tant, és que a vegades, no?, donar determinats titulars no contribueix a analitzar bé les causes per poder preveure'n les conseqüències. Al contrari, és atiar justament que les conseqüències siguin més i més grans. Per tant, jo crec que aquí tothom ha d'actuar amb molta responsabilitat i això és el que intento també fer jo.
1: Però és indubtable, ara que parlàvem d'Alemanya, que la victòria és incontestable, és aclaparadora per part d'Alternativa per Alemanya. Avui Carles Puigdemont parlava d'aquests resultats com una tragèdia, directament.
8: És una molt mala notícia que partits que tenen un pòsit ideològic com el que té Alternativa per Alemanya, que no s'avergonyeix, no?, de la seva simpatia nazi, que considera, no?, que se'n parla massa a les escoles, ho deies tu mateix aquest matí, no?, d'aquesta qüestió, creixi i creixi com ho fa. Però justament molta gent diu, no, és que és per una qüestió determinada. No, aquesta qüestió no funciona aquí, perquè normalment sempre són de caràcter multifactorial, com estava dient. Quan una democràcia no és capaç de garantir seguretat, de garantir protecció, de garantir prosperitat, de garantir cohesió social, és a dir, de garantir futur, hi ha algú que ocupa aquest espai. És molt fàcil capitalitzar el desencís, la ira, la ràbia i explotar-les políticament. És molt fàcil. Em sembla molt irresponsable, però és molt fàcil de fer. És una metxa molt, molt, molt curta, en aquest sentit, fins que arriba a l'explosió. I, per tant, l'extrema dreta a Europa està oferint respostes molt simples a problemes molt complexos. I quina és la resposta més simple? Pues menys dret, menys pluralisme i més autoritarisme. Clar, a mi això em sembla preocupant perquè erosiona tot allò que volem preservar de les democràcies occidentals.
1: Com s'intenta treure rèdit o instrumentalitzar drames, tragèdies, ho hem vist també a Manresa, amb el que ha passat a Manresa, amb aquell crim horrorós d'un veí. El president de la Generalitat està sent entrevistat a la TV3 i Catalunya Ràdio i una de les coses que ha dit Salvador Illa és que es planteja denunciar per delicte d'odi a Sílvia Orriols pels tuits de magrebins a Manresa assenyalant que eren menes quan no ho eren.
8: Tot el que té a veure amb les fòbies acaba malament. És evident que és molt preocupant aquest assenyalament, la polarització en la que vivim, perquè això s'acaben dient coses sense que estiguin fonamentades en la realitat, i la realitat sempre és molt més complexa. Hem viscut també aquests dies, en relació a la pel·lícula sobre el 17A, doncs, opinions, no?, que demanaven autocrítica a Catalunya, quan el que cal encara 9 anys després d'aquests atemptats és poder tenir totes les respostes per part de l'Estat, que té justament l'obligació de protegir, no?, i de defensar els ciutadans. És a dir, que moltes vegades tendim a trobar respostes ràpides, incriminadores, i que no ajuden naturalment a la cohesió social, que és el que és més important de preservar.
1: Vostè parlava ara, perquè la gent ho entengui, de les declaracions de l'Enric Auqué, un dels protagonistes de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost, en una entrevista que li van fer l'Agència Catalana de Notícies, on ell demana autocrítica o quina part de responsabilitat hi podem tenir tots en la radicalització dels nanos que van acabar perpetrant l'atemptat.
8: El que vull dir és que les maneres simplistes d'atendre fenòmens complexos no ajuden en el debat. És a dir, que aquesta petició d'autocrítica, que és molt lloable en una societat democràtica, hauria de venir potser abans acompanyada d'una petició d'exigència de responsabilitats polítiques, en aquest cas.
1: Però pot ser una cosa i l'altra, no? Poden ser les dues coses a la vegada.
8: És a dir, hi ha moltes responsabilitats. Hi ha una responsabilitat criminal de les persones que van dur a terme aquests actes, o qui els van imaginar i qui els van perpetrar. Hi ha responsabilitats polítiques que a dia d'avui, amb unes comissions d'investigació que s'han tret amb forceps perquè l'Estat semblava que no volia saber, ho devia saber tot, i llavors no volia que se sapigués. És a dir, 9 anys després les famílies continuen demanant respostes sobre aquesta qüestions. I per tant aquí es veu una mica aquest esbiaixament. No sé si després de l'11, els atemptats de l'11M, algú li va demanar a la societat madrilenya que fes autocrítica respecte de qualsevol procés de radicalització que es va viure. Perquè normalment hi ha aquesta mirada subalterna catalana que no és autocentrada, és la diferència entre tenir o no tenir un estat, i a vegades tendim a acumular un excés d'autocrítica quan en realitat el que probablement caldria fer abans és exigir poder conèixer totes les circumstàncies d'aquest atemptat perquè no es puguin repetir aquests processos. Quan va passar l'atemptat, és evident que, com a societat, Catalunya va respondre.
1: Però vam vull comportar-nos dir, en paral·lel a la responsabilitat criminal que vostè deia, la responsabilitat política, no creu que d'alguna manera pot caler aquest exercici d'autocrítica interna de cadascú? Dir, escolta'm, si al final, pel que sigui, per actituds excloents en el dia a dia, aquests xavals no s'han sentit sense treure'ls cap tipus de, vaja, de pena, de culpa, i que la tenen tota, però d'anar una mica abans i dir potser de cop van sentir els cants de sirena d'aquell imam i allà va acabar tot, no?
8: El que és evident és que una cosa no treu l'altra, però sí que és significatiu que sense haver obtingut responsabilitats o exigir aquestes responsabilitats a part de qui les pot oferir perquè té la funció, els poders públics, s'estigui intentant generar un debat on es traslladi a la societat que faci aquesta autocrítica. Jo crec que el que cal sobretot és que quan parlem d'aquestes qüestions ho fem d'una manera inclusiva, que ho fem d'una manera responsable i que tinguem present que en primera instància qui té la responsabilitat és qui ha comès aquestes accions, i a partir d'aquí se'n deriven moltes altres responsabilitats, i tenir una mirada global, que no vol dir excloent ni tampoc assenyaladora, amb aquest biaix que sempre tendeix a pensar que ràpidament tenim la culpa d'alguna cosa, quan en realitat qui té l'obligació de donar aquestes respostes encara a dia d'avui, com reclamen les famílies, no les han donat.
1: Comentàvem ara amb el nostre analista internacional, amb el Claudi Pérez, corresponsal internacional del País, que una de les coses que ha deixat al descobert el resultat de les eleccions a Alemanya és que no funciona. D'una banda, la CDU, i és evident que seria el nostre Partit Popular, no li ha funcionat copiar, no?, el manual de l'extrema dreta.
8: Quan hi ha un original, la gent no vol còpies, és evident. Jo crec que aquí, tornant a parlar, quan molta gent està optant per opcions com aquestes, el que cal és preguntar-se per què ho fan. És a dir, els sociòlegs ens diuen que quan la gent vota un partit, no vota un partit havent llegit el programa electoral, sabent perfectament i havent discutit aquest programa electoral i portant-lo fins a les últimes conseqüències amb aquest coneixement de causa. No, és per altres motius el vot, no?, que es produeix, i a vegades és un vot que és com puc perjudicar tots els altres que em sento desemparat, no? I hem de fer aquest exercici. Mira, ara parlàvem de l'autocrítica. Les democràcies occidentals probablement han de fer aquest exercici de per què tanta gent que no es considera racista o no es considera xenòfoba o no es considera, estan optant per aquestes opcions que en la història recent sabem on han portat. I aquest és el tema que hem de tenir tots també molt present.
1: I a Junts li pot passar amb Aliança com li ha passat a la CDU amb l'Alternativa per Alemanya?
8: Miri, jo quan he estat al capdavant de Junts, vostè ho sap, perquè m'ha fet moltes entrevistes i he respost totes i cadascuna de les preguntes. En aquest cas, és la cúpula directiva de Junts qui està, em consta, treballant en poder resoldre els problemes de la ciutadania i, per tant, analitzant i podent entendre quines són les causes que fa que la gent pugui optar per determinades opcions. No em correspon a mi, entendrà, parlar en nom de Junts, en aquest cas, sobre aquesta o altres qüestions.
1: Vostè ha estat una dirigent destacada, està al capdavant de la Fundació, per això li demano, per sí. Si creu que s'està encarant bé, vull dir que al final bé, el debat de les municipals és aquí, són el mes de maig i segurament aquest és un dels punts més rellevants a reflexionar.
8: Per això des de la Fundació podem el que hem de fer i el que penso que pot ser útil des d'aquesta perspectiva és treballar justament en aquesta multifactorialitat, en aquestes causes, en comprendre perfectament què és el que acaba movent a que el vot es pugui produir en aquestes dimensions que vostè comentava. Perquè això sí que enriqueix. Tirar-nos etiquetes pel cap no enriqueix, no ajuda a cap mena de debat en aquest sentit.
1: I els cordons sanitaris, ho dic perquè d'una banda queda de manifest que copiar el manual no funciona. El que s'està discutint ara és si el fet del cordó sanitari acaba donant més protagonisme, no? en aquests partits, en aquest cas seria aquí Aliança Catalana.
8: El que s'ha vist és que els cordons no funcionen. Sanitaris, els propis afectats per el terme, no els agrada que el diguem. Ens demanen que parlem de cordó democràtic, si de cas. Però no funcionen i, per tant, és evident que optar per aquestes opcions encara victimitza més i això representa un creixement encara més gran del que suposadament es vol evitar. Jo ho he dit sempre, que els cordons no serveixen. Només falta veure la nostra pròpia realitat catalana. No han servit a Badalona, no han servit a Figueres, no ha servit a Tàrrega, no ha servit a Sant Cugat, allà on s'han produït. Per tant, faríem bé d'entendre com ha de funcionar aquest joc democràtic i resposta amb propostes, amb respostes de país, que és el que la gent espera que facin els polítics, solucionar els problemes que tenen en el seu dia a dia i poder-ho fer amb totes les eines disponibles. Generar futur, generar prosperitat. I això a Catalunya, doncs s'ha volgut veure un debat entre independència i autonomia, no? I el debat és entre independència o dependència. Dependència d'un estat, que ens van dir que gestionant bé l'autonomia doncs resoldríem aquests problemes i que el que veiem és que Catalunya dins d'Espanya col·lapsa. I ara veiem solucions que es venen com a solucions parcials en relació al finançament, quan el que es tracta no és d'un finançament que no és singular, cada cop és més plural, sinó que el que requereix és una sobirania fiscal de fet. I per això la independència pot ser aquesta eina que ajudi a resoldre els problemes de tots els ciutadans, perquè els governs espanyols, governi qui governi, sempre governen en contra de Catalunya.
1: Ens queden tres minutets, però em deia, veig l'independentisme revifant d'alguna manera, no?, al carrer, i l'independentisme polític, els actuals lideratges, perquè clar, aquí seguim amb Junts i Esquerra, que no es poden ni veure.
8: Bueno, ens poden ni veure. A veure, això és el que a vegades es transcendeix d'alguns dels representants que estan al capdavant. A molts llocs de Catalunya es treballa conjuntament i és el que ha de ser i és el que hem de buscar. És el que hem de buscar és força que ens dongui aquesta capacitat de respondre al que la ciutadania planteja. I miri, si amb el tema del finançament hi hagués una unitat dels catalans, perquè aquestes qüestions mai són una qüestió de caràcter tècnic, sempre és una qüestió de poder polític. I, per tant, si el Partit dels Socialistes de Catalunya fos de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya s'ajuntessin per negociar des de la força aritmètica...
1: Però aquests dos ja estan d'acord, aquí qui no està d'acord és Junts, és negociar, a dir, PSC i Esquerra estan d'acord en el nou model de finançament.
8: Negociar des de la força aritmètica i no des de la debilitat estructural i el sotmetiment comportaria una millora per Catalunya, perquè que ens venguin com una cosa extraordinària els mateixos diners que ens correspondrien perquè els recaptem nosaltres, doncs és evident que no és una millora per Catalunya. El que necessitem és aquesta sobirania fiscal de fet. Vaja, no noms que ens en allunyen.
1: Que vostè el que veu és que d'aquí se'n surt un altre cop amb Junts i Esquerra de la mà.
8: el que se'n surt, el que ens en sortirem com a país és quan defensem els interessos de tots els catalans i ho fem des de Catalunya i per tant no amb una actitud subjugada a Espanya, i és evident que el PSC és PSOE i per tant buscarà resoldre-li la papereta a Pedro Sánchez en lloc de pensar en els catalans, i si Esquerra Republicana no fa servir aquesta força per fer el mateix, doncs es desaprofita. Negociar amb Pedro Sánchez és sempre un esport de risc, és evident, ho és, perquè és una persona doncs, que no té principis i, per tant, començant per aquí, doncs, el seu cinisme no té fi. I recordem-ho tot el que ha passat, ni amnistia ni nada de todo esto, i hem acabat fent una amnistia. Per tant, és un esport de risc, hi ha plànyols que han de dedicar-s'hi, però és evident que tot allò que cal fer per resoldre d'una manera real els problemes dels catalans passa per aprofundir en aquestes eines que donen capacitat a Catalunya. I això, avui, encara que s'emmascari del que es vulgui, només ho proporciona l'independència. Al carrer,
1: per tant, millor sent, aliança catalana que el PSC? El com, carrer... aliat, com a company de viatge, millor aliança
8: no,
1: que el PSC?
8: No estic parlant d'això, estic parlant, vostè em deia, de l'independentisme, dels líders i del carrer. El carrer està activat, el país està activat, jo que volto per tot el país escoltant la gent hi és, i la gent vol aquestes respostes, i farien bé els líders polítics d'escoltar el que diu la gent i posar-se al capdavant d'aquestes reivindicacions.
1: Li queden ganes per tornar a la primera línia? Si pogués, faria el pas.
8: Jo el que voldria és poder fer les coses perquè ho decideixo jo, no perquè ho decideixen uns tribunals que prefereixen que jo no faci això. Mira, l'altre dia em deia un veí de Cornudella de Montsant, em deia, ells tan inhabilitat, però nosaltres t'habilitem cada dia. Per tant, hi ha moltes maneres de fer política, i al costat de la gent i per la gent és la manera que jo en aquests moments ho estic fent.
1: Laura Borràs, expresidenta del Parlament, presidenta de la Fundació de Junts, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Aquí Catalunya.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat, que vagi bé.
7: Ser Catalunya, Barcelona. Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
9: O el reloj que ya no usas.
7: ¿Qué haces?
9: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
7: Pide cita en circajewels.com o en el 93-215-7678.
9: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
10: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
11: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
12: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça!
13: Comença la Champions!
12: Presenta Sique Rodríguez.
14: Empata el Barça, empata...
12: I narra Rodríguez. Albert Bermúdez.
15: Espera que segueix la Minyamal. Ai, Déu meu, la Minyamal!
13: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
12: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
16: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: existe. Va a ser un gran rival del Barça para luchar por esta liga, por supuesto. Le dijo va a ser fácil. Pero ya creer que el Barça va a arrasar, por lo que ha pasado hasta ahora, me parece que es autoengaño. Porque esto
1: pero
0: lo
1: Tomás, yo recuerdo que la semana pasada, eras tú el que deies que el Madrid arrasaria justament pels resultats que havien anat encadenant.
0: Claro, porque pasaron cosas raras que no tenían que haber pasado. El penalti se tenía que haber metido y el golazo de Speed tenía que haber subido al marcador. Hubiéramos ganado, remontada y ya está.
2: Pero Tomás.
1: Se li escapa el riure, també.
2: Que es repeteixi el penal.
0: Los árbitros no quieren.
2: Que no es pitin fora de joc a l'inici d'una jugada. Vol canviar el reglament, ara ja. A la quarta jornada
0: vol canviar el reglament. Los árbitros no lo quieren. Los árbitros no nos quieren.
3: Saps què passa? Des de que fem la ràdio.
0: No nos quieren. Oye, té más mérito lo que consideramos así. Cuando el juez va con Sergio, no te quiere nada y te da la razón al final del juicio, joder, pues si lo conseguimos, lo celebraremos con champán.
1: És com Laura, mira, m'està sonant a Laura Borràs, ella deia que era l'Oufer, lo del Madrid també és l'Oufer.
3: Sí, sí, ella està convençut. Ella està convençut
0: que... El Madrid tiene razones para quejarse los autos y lo sabéis, porque el otro día ya va de la invasión de Bartra. No, que si el pie, que si está... Han cambiado la norma, no. Es que está volando. Vuela. Como una gacela. Y entonces, como no está tocando la punta de la bota dentro del área, aunque haya avanzado un metro, entonces no se considera que influya, aunque luego llegue y evite el rechace. Porque, claro, es una normativa nueva que este verano inventado porque sabían que el Madrid le iba a pasar y así jorobamos al Madrid. Pero es que todas las normativas nuevas las descubro con dejo en el Madrid. Es inaudito. Yo porque no se puede entrar de pronto un día que le pasa a Madrid. No, es que la han cambiado este verano a escondidas en un chiringuito de la playa. Bueno, ya,
1: fíjate el marrón no que té el Madrid amb els àrbitres que fins i tot ara, aquesta temporada, no poden fer... No poden fer roda de premsa, no? No poden parlar, no poden dir res abans d'un partit, no?
4: Sí, bueno, que havíem vist, no?, en aquest inici de Lliga que els àrbitres parlaven a zona mixta abans dels partits i tal, i deien, no?, que el Bernabéu seria l'únic estadi en què no parlarien. Vaja.
3: Jo crec que el Tomàs, més que nosaltres pagar-li aquestes col·laboracions, ens les hauria de pagar ell a nosaltres, perquè li serveixen com una mena de teràpia per ell mateix. Ell es col·loca en un fons d'uns quadres. Què passa? Des de que fem la ràdio televisada, el Tomàs, clar, es descollona. A mesura que va donant els seus raonaments, es va descollonant.
2: Totalment.
3: Ell mateix...
2: Però perquè, no és sincer.
3: No, perquè sap que els seus
2: Tomàs,
3: arguments...
2: Tomàs, no és sincer.
3: No és sincer, tenen els peus de fang.
2: Perquè
3: per
2: ara
3: exemple,
2: mateix, no?
3: Mira, deixa'm dir dues coses només. És que ell diu, da igual. És que el reglament, com diu la Danae, és el que és. Aleshores, el penalti d'Mbappé no s'havia de tornar a tirar perquè el senyor Bartra, la invasió que fa de l'àrea, la fa sense tocar la gespa. I diu el reglament que la invasió comença a computar en un moment que toques la gespa i la gespa no va tocar. Punt 1 i punt 2. Clar que el gol d'Espí va estar ben anul·lat perquè venia precedit d'un fora de joc. Però escolta, jo crec que... Bueno, digues, digues.
2: No, sí, sí, no, totalment d'acord.
3: Però era per puntualitzar-ho. Era per puntualitzar-ho. Ara bé, Tomàs, aquí el que hem de parlar, de començar a parlar, que això ho explicaves tu amb la presidenta Borràs. Jugar contra el Barça és un esport de risc. Jugar contra el Barça, contra aquest Barça, sí que és un esport de risc perquè pots prendre mal. Per què? Perquè ja es comencen a veure cosetes. Es comença a perfilar l'onze inicial, es comença a configurar un estil de joc que portarà el Barça a competir amb uns nivells que no li coneixíem des de la primera temporada de Hansi Flick, i per tant, escolta, la seva obligació és tenir-los a tots més o menys connectats, a tots més o menys a punt, per, en efecte, quan sigui el temps de jugar-se les garrofes, tingui 18, 19, 20 paios que estiguin amb benzina i perfectament connectats per assaltar la Champions o tenir, com a mínim, més garanties per assaltar la Champions.
2: Jo dic que el Tomàs no és sincer perquè tinc la sensació, per mi, veient el Barça i veient el Madrid, que vaig estar veient contra el Betis, és veritat que potser l'empat hagués estat el més just en el Betis-Madrid, però és que tinc la sensació que el Barça juga com si fes molts anys que no guanya un títol. I el Madrid... No em sembla que sigui l'equip que fa molt de temps que no guanya títols. No dic que no hi vagin, però és que tu veus els llops del Barça, com hi van i més, i més, i més, i els jugadors del Madrid fallen i diuen, bé, fallat, ja marcaré més endavant.
1: Ens queden 10 minuts de tertúlia i sabeu que una de les notícies de les últimes hores ha estat una nova presumpta agressió a un aficionat per portar una estelada, en aquest cas un aficionat de l'Europa. Sí. Recordem una mica què ha passat, Arnau?
4: Sí, els fets van ocórrer durant el partit entre l'Alcorcón i l'Europa, que correspon a la segona jornada de la primera federació. El club barceloní va fer un comunicat ahir explicant que a l'inici del partit, i segons expliquen diversos testimonis, un aficionat europeista hauria estat objecte d'una desproporcionada actuació d'uns agents de la Policia Nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. És un problema que, per exemple, denunciava el president del club, Héctor Ibar, que ja s'havia repetit en altres ocasions, en altres desplaçaments, no només amb el masculí, sinó també amb el femení.
1: Joan, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: El Joan és aficionat de l'Europa i tu hi eres allà.
5: Sí, sí, jo hi era i Corcón, que vam anar a veure el partit i bueno, vam veure aquests fets que estava ara comentant i vam decidir marxar-hi.
1: Què va passar?
5: Doncs bueno, va ser ja a l'inici del partit, al cap dels pocs minuts, un aficionat de l'Europa va decidir treure una estelada, com hem fet ja en molts desplaçaments, i és costum que, bueno, que molts aficionats a l'Europa portem estelades, o banderes antifeixistes, o tal, que al final és una mica la ideologia de molts aficionats de l'Europa, i ja va venir un... el cos de seguretat privada, en aquest cas primer del club, demanant-nos que traiéssim l'estelada o truquéssim a la policia, com que és una bandera que, com ja va passar a Blanquinyo, va dir el Barça fa poc, és legal i reconeguda, vam dir que la seguíem tenint, i llavors al cap de pocs minuts van venir amb quatre policies nacionals ja de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat, amb una mica de por, que pugés i bueno, insultant-lo i tal de males maneres. Ell va pujar, es va identificar amb el DNI, també bueno, un altre noi que estava allà al costat de bones maneres, preguntant què va passar, va pujar, també de males maneres el van acusar d'estar sota els efectes de l'alcohol i el van expulsar l'estadi sense cap prova ni res. I bueno, i ja un cop està identificat i li demanen l'estelada, va ser quan el van començar a baixar per les escales, perquè a dalt de tot, perquè us feia una idea, ho veia tothom, perquè al final estàvem, vull dir, tots els aficionats d'Europa que estàvem, òbviament, mirant en aquesta escena, i llavors va ser quan el van començar a baixar a poc a poc pels esglaons, i ens van demanar que ens asseguéssim, i bueno, també no ens paraven de dir que, en plan, si intentaves treure el mòbil, al final eren... quatre seguretats, més els quatre policies, però et demanen ràpid que bueno, t'obligaven a no gravar i tal, de molt violent, i també per això és una llàstima, però en aquest cas no hi ha cap vídeo.
1: No hi ha cap vídeo, sí, perquè us van prendre els telèfons o us van demanar o us van amenaçar de que no gravéssiu?
5: Exacte, vull dir, tu intentaves fer el gest de... Bueno, el gest o hi ha d'anar a ajudar, o el gest d'anar a treure el mòbil, que en aquest cas, bueno, un amic meu i també vaig veure un altre que ho intentava i després ho vam comentar, intentaves treure el mòbil i ja ni intenta gravar, vull dir... I ja venien ell i s'ha quedat tot allà. Llavors sí que després, per exemple, un amic meu va com gravar i tal, però al final només s'escoltava l'àudio i tal, i no, vull dir, aquest vídeo no ha sortit perquè no hi ha cap prova. Com, ja el que s'escolta i tal és quan se l'emporten i no... Vull dir, no... Mm-hmm. No és reevident, per dir-ho així.
1: Dius que el van insultar, de quins, que la policia sí, insultava en aquest nano, en quins insults estem parlant?
5: Jo el que vaig sentir com allà davant de tothom que sí que ho va dir és gilipolles. I llavors després quan ja el baixa crec que li faran algun altre al policia que després bueno, el no ens ho va dir, però aquí ja no recordo quin va dir i al final jo no l'he escoltat. Llavors no ho sé. Però llavors això, ja és quan el baixen, aquí encara no hi ha hagut com cap agressió física en aquest cas, més allà de certa violència verbal i òbviament certa tensió. I llavors ens demanen que ens sentem i que no mirem, perquè ja estan com una mica a baix de les escales i al final no tens com visió, que és una mica, jo crec que la gràcia, vull dir, perquè al final bueno, era més fàcil per la policia.
1: Ai, ha rebut una trucada just mentre ens estava atenent, coses que passen, sí, no passa res.
3: Bueno, no, lamentablement aquest és un fet, aquesta actitud de la policia és un fet habitual per a moltes expedicions d'equips catalans que juguen en diversos esports al conjunt d'Espanya. Això, lamentablement, que explica el Joan, doncs va passar a Elx i passa en moltes altres ocasions.
1: Us havia passat alguna altra vegada això, Joan?
5: Aquí a l'Europa, bueno, ahir l'Hector jo va dir a RAC1 i tal, no sé si ho escoltat, l'hem passat a Elx.
1: El president de l'equip.
5: Sí, perdó. Van passar coses semblants per, tipus, no per estelada, però sí, vull dir, fet evidents del fet de ser catalans i de ser ideologies contràries a altres equips de futbol, doncs, no ens passa. També en el cas de per exemple, d'ahir de l'Alcorcón, sí que, per exemple, la ideologia una mica, per exemple, dels aficionats és bastant semblant, vull dir que són antifeixistes i tal, que fins i tot a l'acabar el partit també, vull dir, va haver un retrobament dels dos grups i tal, i estaven, vull dir, no es van creure la versió de la policia i ens van demanar la nostra perquè no s'ho van creure i estaven com a favor nostre i van donar recolzament també a nosaltres. I també un altre fet amb l'estelada sí que va passar fa, si no recordo malament, 3 anys quan el primer equip femení estava intentant pujar a segona divisió femenina al camp de l'Atlético de Madrid i un guàrdia de seguretat del club, ni policia, un guàrdia de seguretat també li va demanar, bueno, li va requisar directament a una aficionada i aquí crec que sí que hi ha un vídeo i va rolar en el seu moment.
1: Joan, no sé si teniu alguna pregunta més pel Joan, si no us demanaré una valoració en relació a tot això que estem comentant.
2: Sí, dir que és lamentable, però que al final, o sigui, és actuar, no? Si no recordo malament, Esquerra Republicana ja ha presentat, no sé quin és el terme,
1: un escrit, sí.
2: Sí, per demanar que això no es pugui fer, no? Que si hi ha una policia que s'excedeix quan aquestes banderes no són il·legals ni en un esdeveniment esportiu ni a cap esdeveniment en aquest país, o sigui el que sigui, doncs que s'actuï i ja està, perquè la sensació és que ells se senten impunes, que aquesta policia actua d'aquesta manera i amb violència perquè creuen que no els passarà res.
3: L'estelada no està prohibida. En la llei del 2007, antiviolència, etc, etc, en la llista de símbols polítics prohibits, l'estelada no hi és. L'estelada no està prohibida. Però, en canvi, la policia interpreta que la presència de l'estelada pot portar a la violència. Pot portar problemes, pot portar aldarulls. Per tant, aquesta és una interpretació que fa la policia i, per tant, la requisa sovint de molt males maneres. Però, bueno, aquest és un tema estrictament polític. Ja hem escoltat el Joan. Però la pregunta és, el senyor delegat del govern què hi diu?
1: De moment ho posa en quarantena, el que ha succeït.
3: No. La pregunta pel delegat del govern és, escolti, les estelades estan prohibides o no estan prohibides? Què respon?
2: Clar.
3: Però és una pregunta que s'ha d'agafar el...
1: T'ho dic perquè ell s'ha pronunciat a través de la xarxa social. Jo he parlat personalment amb el president de l'Europa sobre els fets ocorreguts durant el partit. Des de la delegació hem demanat explicacions als estaments pertinents i hem rebut una informació que no coincideix a l'expressada amb el comunicat del club pel qual tenim tot
2: no
1: el respecte.
2: Sí.
1: Demanem prudència i evitar conclusions precipitades. Recordem que qualsevol persona que consideri que els seus drets han estat vulnerats o que ha sofert una actuació irregular pot exercir les vies de denúncia que consideri oportunes.
3: Segona pregunta pel senyor, com es diu el delegat del govern?
1: Carlos Prieto.
3: Carlos Prieto. Senyor Prieto, l'estelada es pot...
1: El podem anar demanant per demà, ja. Clar. El Carlos Prieto podem anar fent la producció per veure si se'n posa.
3: És una pregunta senzilla. Senyor Prieto...
1: O avui.
3: Sí, senyor Prieto, delegat del govern, la bandera estelada, els aficionats la poden portar? Sí o no? Ha de respondre això. Senyor Marlaska, es pot portar? Sí o no? Senyor director general de la policia, es pot portar? Sí o no? Perquè si no es pot portar i entén el senyor Prieto, el senyor Marlaska, la policia, que està prohibida, aleshores la gent s'estalviarà molts problemes. Però aleshores, si l'estelada és un símbol polític que acredita l'anhel de la llibertat, en aquest cas, d'un poble com el de Catalunya, o fins i tot dels països catalans, el que sigui, doncs si això és un símbol polític que no està prohibit, aleshores per què requisa? Mm-hmm. És a dir, pregunto, en tots els casos, realment portar l'estelada ha portat violència, problemes i aldarulls? És una pregunta pel senyor delegat del govern, senyor Prieto. Pot explicar als nostres oients i als aficionats catalans si poden portar o no l'estelada a Espanya?
1: Tomàs, m'agradaria conèixer la teva opinió.
0: Pues yo creo que es un tema relacionado con lo que ha dicho Jordi, que aunque sean banderas legales, la policía considera que eso puede alterar a gente que provoque luego un incidente. O sea, claro, pues yo creo que me gustaría que fuera una sociedad civilizada donde nadie se alterara, pero era que se alteran. Porque, y no voy a decir esto de y tú más, que eso sea un error, pero es verdad que, por ejemplo, en el Camp Nou lo hemos visto estos años, o en Montjuïc, ha ido algún aficionado, sobre todo uno del Atlético de Madrid, ha ido con alguna bandera de España. Y ahí se ha montado un revuelo con gente alrededor diciendo que se la guardara, que no sé qué. Ilegal, evidentemente, igual que lo en la estelada. Es que hay gente que cualquier símbolo que le lo tiene como excusa para montarla, pues la monta. Entonces la policía, yo creo, tiene esa instrucción y que dicen, para evitar líos, si no entra ese tipo de banderas, mejor. Ahora, en una sociedad ideal, debería ser que no pasara nada, pero es que es un tema político. Es que lo ha dicho Jordi. La policía considera que es un tema político y entonces dicen, mejor evitar el tema para que luego no se caliente la gente dentro, porque luego a lo mejor hay radicales del equipo local, que alguno va a aprovechar porque la ve para no sé qué, y ya se monta el Cristo. Entonces, bueno, en una sociedad ideal no debería pasar nada, pero hay que asumir la realidad social que tenemos. Y la realidad social es que hay gente que la bandera de un lado o de otro y lo considera como una provocación y se lía. Y entonces, por eso la policía muchas veces dice que se la guarde uno. Es así lo que hay.
1: 2026, eh?
2: Sí, sí.
1: I encara
2: sí,
1: així.
3: Però aleshores, si hi ha banderes que poden incitar la violència, que requisin totes. Pregunto.
1: Sí, sí, perquè totes no, poden ser motiu d'ofensa.
3: Ara et diré una cosa. Igual sí, portar sí. una bandera d'un determinat país...
2: Mira,
3: doncs també, però
2: en això, aleshores... els Jocs Olímpics d'hivern recents, recordeu, que potser van marcar una mica aquesta tendència, no? Que van començar a requisar estelades a molts aficionats catalans que eren a Itàlia, no? No recordo ara quina zona exacta d'Itàlia era, i potser per aquí alguns se senten legitimats a que en altres esdeveniments esportius la policia diu, ah, doncs allí van requisar i allí deien, però és que allà ho havien establert prèviament, sembla ser que el COI ho té perfectament estipulat, no es poden entrar aquest tipus de banderes. Bueno, doncs aquí no passa de moment. Per tant, allò de prendre's la justícia per la seva mà, la policia tampoc ho pot fer. No ho pot fer un aficionat, no ho pot fer la policia. Sincerament, sembla mentida que siguem així, però és actuar, és, no hem de seguir lamentant-nos. És, hi ha eines per evitar que això torni a passar, doncs que es facin servir.
3: I per descomptat que els clubs no només han de fer costat, no només s'han d'adherir, han de liderar. Totalment. La denúncia. Mm-hmm. Les querelles, les queixes, les han de liderar els clubs, que són els que tenen recursos per protegir els seus socis, que segurament aquests recursos els tenen més limitats. Per tant, tant el Barça com l'Europa, com tots els clubs catalans que s'hi puguin trobar, han de liderar la batalla judicial o allà on correspongui, per defensar la seva gent.
1: Joan Laporta, com a mínim, ha agafat aquesta bandera.
2: Sí. Correcte. Mm-hmm.
1: Doncs Jordi Martí, Danai Brunat, Tomàs Roncero, moltíssimes gràcies a tots tres. Una setmana més. Bé, gràcies a l'Arnau Montserrat, també.
3: Bé.
1: Que vagi bé. Fins ara. I el Joan, bon gràcies. Dia. Perdona, que et tenia en línia encara. Gràcies. Deu haver penjat, ja. En fi, seguim.
6: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí i uns minutets més, i 3 minutets més. És moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquesta hora amb el Sergi López. Què tal, com estàs?
7: Què tal, Marina, com anem? Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats que desconvoquin la vaga de demà. Els demana, com ha fet aquests últims dies la consellera Esther Niubó, que facin un parèntesi en les mobilitzacions, que hi haurà temps de continuar negociant i que en les pròximes setmanes presentaran un pla per climatitzar les escoles. Ens ho explica el Xavier Balló.
8: El president assegura que el govern posarà els recursos suficients per començar a climatitzar tant escoles com residències i en l'àmbit escolar demanar un parèntesis en les protestes per obrir un debat col·lectiu sobre el futur de l'educació a Catalunya i analitzar els recursos que fan falta. Declaracions en una entrevista a 3CAT.
9: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demà començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya i anem a reunir a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys.
8: Ella també ha dit que Catalunya serà solidària amb Ceuta si cal acollir, però tampoc ingènua respecte a altres comunitats. A més, ha demanat que Catalunya es converteixi en un baluard contra l'extrema dreta i ha dit que el govern analitzarà si porta Sílvia Oriols a la Fiscalia pels missatges que difós arran de l'assassinat de la setmana passada a Manresa.
7: Doncs precisament l'endemà de les eleccions a Alemanya i a pocs mesos de les eleccions municipals a Catalunya, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, s'ha mostrat convençuda que els cordons als partits d'extrema dreta no funcionen. Ho ha dit en una entrevista en aquest programa.
10: El que s'ha vist és que els cordons no funcionen. No han funcionat, no funcionen, i per tant és evident que optar per aquestes opcions encara victimitza més i això representa un creixement encara més gran del que suposadament es vol evitar.
7: Urra s'ha mostrat convençuda que el moviment independentista està un altre cop mobilitzat, recordant els dos casos en què aficionats de futbol han estat atonyinats per portar una estelada. Urra s'ha dit que hi ha una manifesta catalanofòbia i confia que l'independentisme es farà sentir aquest divendres amb motiu de la Diada. A l'Aquí Catalunya acabem de parlar amb en Joan, un dels aficionats de l'Europa, que va viure en primera persona l'agressió a un aficionat del mateix equip que portava una estelada en el partit entre l'Alcorcón i l'Europa d'aquest cap de setmana, Judit Casellas.
11: Sí, acaba d'explicar com els agents van tractar de males maneres aquest aficionat.
5: Vam dir que la seguíem tenint, i llavors al cap de pocs minuts van venir amb quatre policies nacionals i de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat amb una mica de por, que pugés i insultant-lo i tal de males maneres.
11: Relata així com el van tractar de males maneres després de negar-se a entregar l'estelada. A més, relata que els agents li van requisar l'estelada i van obligar-li a dir que era espanyol. Els fets van tenir lloc durant el partit entre l'Alcorón i l'Europa d'aquest cap de setmana. El comunicat del club barceloní denuncia que la policia va actuar de forma desproporcionada també contra aquest aficionat per haver mostrat precisament aquesta estelada un problema amb l'estelada que el club denuncia que ja fa temps que repeteix.
7: De nou, en referència a l'inici del curs escolar demà, des de l'Assemblea Educativa diuen que la vaga prevista per a la primera jornada de classes serà la primera de moltes, perquè el curs comença sense una reducció del nombre d'alumnes a les classes.
11: El portaveu del col·lectiu, Ramon Castell, ha dit en una entrevista en aquest programa que hi haurà mobilitzacions durant tota la tardor.
12: Això no ha acabat, el conflicte continua obert i, per tant, la protesta continuarà.
11: I ha acusat també el Departament d'Educació de no haver fet moltes de les seves peticions, com ara la baixada de ràtios o més recursos per a l'escola inclusiva.
12: L'escola inclusiva és un nom molt bonic, però aquí ha d'haver-hi recursos. Si no tens recursos, l'escola inclusiva és una autèntica estafa, no? O sigui, escola inclusiva vol dir... Està bé, no?, que l'escola pública pugui incloure tothom, però ha de tenir recursos.
11: Els sindicats demanen més recursos per atendre les diferents necessitats educatives i un màxim de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. El govern, per la seva banda, defensa que la majoria de grups d'I3 hi haurà menys de 20 infants i menys de 30 alumnes a l'ESO.
7: I tenim també, Judit, una última hora que ens ve de Tarragona.
11: S'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques a la Facultat de Química de Tarragona. Hi ha 3 persones ferides.
7: Tu, Marina, tens amics pels rojos?
1: No me'n refio, t'imagines que digués això? No, sí, n'hi tenia un a la universitat, que ara fa molt temps que no veig. Des d'aquí una abraçada, Marc.
7: Jo em costaria de trobar-ne algun. És el seu dia avui, dels pels rojos.
13: Un mechón de su cabello.
7: Mechón de su cabello, pel roig hauria de ser en aquest cas. La cançó d'Adamo no parlava del color, però es veu que una vegada, tal dia com avui, un 7 de setembre, hi va haver un fotògraf d'Holanda,
1: sí,
7: que va convocar a Amsterdam una reunió de pèls rojos per fer una fotografia original. I a partir d'aquell dia, el 7 de setembre, és el dia dels pèls rojos.
1: Doncs...
7: Per tant, si en teniu algun conegut, endavant amb la felicitació. Jo crec que sí,
1: sí,
7: no?
1: Sí, se'ls felicita
7: no
1: pel seu dia.
7: Escolta'm, fer feliç a la gent.
1: Que aquí, mira, com alguns homes diuen, i quan serà el dia de l'home? Els rossos i els morenos haurien de dir, quan serà el dia dels rossos i els morenos?
7: Hauria de ser el dia de tothom sempre, no?
1: Clar que
7: de,
1: sí,
7: de
1: home.
7: De la bona gent, eh? Sempre de la bona gent.
1: Sergi, gràcies.
7: A
1: Déu
7: tu.
1: I nou.
13: Y el milagro espera de volver a nacer y volverla a encontrar.
1: 9 minuts passen de les 10 del matí.

0: Obrim racó de pensar, dilluns, Maria Nicolau, Carles Francino, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Com esteu? Bon dia, jo tinc un nebot pel Roig, Blai.
0: Ah, doncs
2: felicito des d'aquí.
0: Felicita-li tant. Això, que les minories pel Roges tenen el seu dia. Què passa amb els rossos i els morenos, que diria algú?
2: Perquè no sé d'on surt el Blai, perquè bueno, no sé d'on surt, vull dir, que en tota la família, branques i tal, hem fet seguiment i un pèl roig no endevinem per on pot sortir, però bueno, en fi, és igual.
0: Sí, sí, perquè a més representen un percentatge baixíssim de població mundial. Em penso que no arriba ni al 2%. Però vaja, que no venim a parlar de pèls rojos avui. Què t'ha fet pensar, tu, Carles, aquests dies?
2: A mi em posa de molt mal humor tota la història, tota la crisi de Ceuta, crec que és l'últim i més clar exemple de com ens deixem abocar a una confrontació constant en el dia a dia. En aquest cas, amb un problema afegit, que és aquest intent que estan aconseguint. Avui l'enquesta del País i de la SER, jo crec que ho confirma, era una intuïció molt cara, però crec que amb dades es pot confirmar, és aquesta pràctica d'assenyalar un culpable de tots els problemes que tenim, de tots els mals que ens aqueixen, en aquest cas apuntar directament als immigrants. Però jo estic molt cansat, i lo de Ceuta, insisteixo, que és només un exemple, de com ens estan construint la vida, de que sigui sempre de blanc o negre, de mi o contra mi, de no admetre matisos. És a dir, en el cas de Ceuta estan claríssimes diverses coses, no?, que no són incompatibles entre elles. El govern l'ha cagat, el govern espanyol, de bon principi es va veure absolutament desbordat, després no ha tingut capacitat de resposta suficient, ara a poc a poc van corregint la gestió, però encara falta molt per resoldre aquest problema. Pedro Sánchez la va cagar claríssimament en tornant-se'n a fer vacances encara que estigués connectat. Això no és incompatible amb dir que l'oposició que estan fent el Partit Popular i Feijó fa angúnia, perquè si Espanya està en Espanya, com és que no hi ha cap comunitat que accepti ja d'entrada rebre menors immigrants, o menors o adults, i no deixar amb una part del territori espanyol com és Ceuta amb aquest problema? I no et converteix forçosament en un feixista o un racista dir que estàs amoïnat i que no vols veure tota aquesta gent pel carrer? No ets forçosament un racista per dir això? S'ha d'entendre el sentiment de molts veïns de Ceuta, no de tots, perquè alguns fan coses molt indesitjables, però s'ha d'entendre, i no ets un conveià per posar com a primera prioritat parlar dels drets humans, no? És a dir, crec que Ceuta és un exemple, però, vaja, el marc de convivència que des de fa ja un temps i des de fa uns quants anys i bàsicament, o sobretot a través d'això que anomenem les xarxes socials, és dissenyar un món de tribus, de bombolles, de hooligans, on l'enteniment sigui pràcticament impossible.
0: I sobretot
2: on treguin profit els que fan negoci amb aquesta polarització, amb aquest encabronament general.
0: I sobretot aquesta intoxicació, no? Perquè l'enquesta també revela el desconeixement de molts que opinen coses que després no es poden fer, com per exemple, doncs mira, en aquests nanos que se'l retorni al seu país. No, és que la llei diu que això no es pot fer, no?
2: És que no pots fer-ho, i una vegada que es va fer van condemnar dues persones a no sé quants anys d'inhabilitació.
0: Però a còpia de repetir mantres...
2: A la vicepresidenta de Ceuta i a Monai, a la delegada del govern.
0: Clar, clar. De fet, a mi em crida l'atenció una fotografia que porta avui al País per il·lustrar justament aquesta enquesta, a la pàgina 14 del País d'avui, que surten aquestes tendes de campanya a la platja del Trampolín... amb banderes d'Espanya clavades al davant, no?
2: Sí, clar, que ells mateixos
0: la posen allà al davant de la tenda de campanya. Però clar, Maria, no sé si l'havies vist aquesta enquesta, estem parlant que un 54% dels encastats diuen que la immigració és un problema, que la perceben com una cosa negativa, no?
1: Bueno, la immigració no és que sigui un problema, és que és un tema molt gros que cal abordar des de totes les perspectives polítiques. Sí, sí. És a dir, no abordar el problema és deixar el camp lliure, perquè qui sí que l'aborda copi tot l'espai i tot l'espectre comunicatiu. Llavors,
2: és el que ha passat.
1: Llavors ens trobem en una disjuntiva, en una fal·làcia de falsa dicotomia en què sembla que tot sigui o blanc o negre. Exacte. O estàs amb mi o estàs contra mi. Però clar, a mi m'agradaria veure... com aquest blanc o negre s'omple de tonalitats de gris, de colors diferents, de propostes diferents que abordin amb valentia i sense aquesta autocensura, sense no voler molestar, o sigui, amb valentia, amb coratge i amb claredat, posar diferents propostes des de tots els grups polítics i tots els agents que intervenen en aquesta conversa a sobre la taula, i a partir d'aquí arribar a tenir una conversa, doncs, de veritat. Però és que si no, clar, si no se'n parla, llavors es converteix o en un problema o en un, això, en un convellà, en un tot va bé, en un happy flowers, i en un posar el cap, amagar el cap sota l'ala per fer veure que això no ens afecta. Oh. I sí que ens afecta.
0: Clar, i a part hi ha un altre element aquí, no? Que és evident que el que ha passat a Ceuta requereix d'una reacció d'urgència, no? D'immediatesa, però al final el que deixa al descobert tot el que estem vivint, i ara no només amb Ceuta, també a Catalunya, a Manresa, en aquest cas del crim que hi va haver, i tota la onada que ha despertat reaccionària dient que la immigració és la culpable de tot. Al final aquí el que hi ha hagut també és falta de planificació de molts anys, és a dir, deixadesa de funcions de molts governs de diferents colors polítics durant molts anys seguits, no? Perquè era evident que això anava cap aquí d'alguna manera. Carles.
2: Sí, el que passa que cada episodi s'ha d'analitzar d'acord amb els fets reals. Bueno, el cas de Manresa jo crec que és un exemple claríssim, no? De com de bones a primeres ja es fa córrer la bola. Dic la bola en el sentit de mentida en aquest cas, però ja es fa córrer la bola d'apuntar sempre els mateixos, en aquest cas sense cap base, perquè no és això el que va passar. Però aquest discurs, encara que els que no estem d'acord amb ell el denunciem, el critiquem i posem de manifest les falsedats que inclou, aquest discurs va penetrant. I aquesta enquesta d'avui ho confirma, però no cal fer l'enquesta. Jo crec que jo aquest estiu, que he estat més temps a Catalunya del que estic habitualment, he parlat amb gent, amb amics, amb familiars, amb d'això, bueno, és claríssim que aquest discurs, a més a Catalunya tenim una doble entrada d'aquest discurs antiimmigració. Un és el de Vox i l'altre és el d'Aliança Catalana, amb la cosa afegida de que és una ultradreta independentista en el tema de la immigració. O sigui que això està penetrant, i hi ha una cosa molt clara. Hi ha un discurs en contra de la immigració, hi ha un discurs molt potent, molt fort, en contra de la immigració, molt ben estructurat, que em sembla trampós, perillós i tot, però molt potent, i no hi ha una, ara ho deia la Maria, no hi ha una alternativa discursiva al davant que proposi alguna diferent més enllà de, que, en fi, que s'han de defensar, els drets humans, els drets d'aquestes persones, que tinguin un tracte digne, etcètera, etcètera, però no hi ha un discurs articulat potent que pugui competir amb aquest que tenim a l'altra banda. Uh-huh. I això és un problema des de fa molt de temps, i que ara s'està fent palès, i que estem veient que, a més, hi ha un corrent que afecta Catalunya, Espanya i el conjunt d'Europa, que veurem on ens porta. Jo estic molt amoïnat, sincerament.
0: Perquè al final està instal·lat ja a la ciutadania, no? És a dir, una cosa és el que hi hagi l'articulació de tot el relat polític i els interessos que hi pugui haver, i altra cosa és el que pensi el veí del quart que s'aixeca cada dia a les 7 del matí per anar-se'n a treballar, no?
2: En aquests moments la immigració té la culpa de la crisi de la vivenda, del funcionament dels serveis públics, de tenir o no tenir un bon lloc de treball, és a dir, tot. Si anem fent llista de la seguretat, ara immigració i inseguretat van de la mà, perquè, en fi, a base de matxacar-ho han aconseguit que molta gent s'ho cregui, i, clar, amb aquest panorama és molt difícil pensar com gestionarem el futur, Jo insisteixo, estic molt amoïnat amb tot això.
1: Jo tinc ganes de sentir propostes. Tinc ganes de sentir propostes perquè abordar la immigració en termes que no siguin blanc o negre implica repensar el model econòmic que volem per Catalunya, implica decidir on posem la línia i com... És a dir, implica preguntar-se quina classe de llocs de treball venen a exercir aquesta immigració que ve a treballar, si aquest és el model econòmic que ens interessa i si no ens interessa, amb els anys que fa que s'aplica, quines repercussions i quines conseqüències ha tingut, podem fiscalitzar aquests resultats, podem treure conclusions, podem plantejar-nos no un blanc o un negre, sinó què ajustem, quines rodetes pitgem, quins botons activem, perquè a veure, la frase és molt senzilla: si menges ceba, cagaràs ceba. Si vols menjar ceba però cagar llenties, no funcionarà. Llavors, volem cagar llenties? Mengem llenties. No? Vull dir, què podem canviar d'aquest menú, de com ho tenim configurat, que potser una part de com ens trobem avui, tant en termes d'habitatge, com en termes de salaris, com en termes de creixement, com en termes de moltes de les coses que ens preocupen, d'infraestructures. No tenim prou trens. Bueno, però ara en lloc de ser 6 milions, som 8 milions, som 10. Mm-hmm. D'acord, parlem-ne. Immigració, sí, home, clar que sí. Com, en quins termes, per on i quins mecanismes estan funcionant i quins no.
0: El que passa que aquí hi ha una dificultat afegida.
2: Perdona,
0: no?
2: Tampoc és un fenomen uniforme, és a dir, la immigració es viu de manera molt diferent, depèn d'on visquis també, és a dir, a llocs d'una enorme concentració de població migrant, d'altres que no tant, i per tant no es pot fer tampoc una recepta general per tothom. S'ha de veure en cada lloc concret quines mesures s'han d'adoptar. I per cert, deixeu-me dir una cosa per tornar al tema de Ceuta i Espanya. Els únics, mira, diguem-ne, territoris que han obert la porta a poder acollir una part de la gent que avui està malvivint a les platges i als carrers de Ceuta i generant un problema de convivència en aquella ciutat han estat Catalunya i el País Basc. El Lendakari avui, en una entrevista amb l'Aimar, a l'Hoy por Hoy, ha dit, home, tenemos el sistema tensionado, pero si es necesario, nosotros abrimos la puerta a acoger, sobre todo, grupos de estas niñas que están ahí, vulnerables i tal. El president Illa també ho ha dit, home, no ho farem de manera ingenua, però estem disposats a acollir. Són els dos únics territoris de l'estat espanyol, diguem-ho així, els únics que han mostrat disposició a ajudar a Ceuta a resoldre el seu problema.
1: I després, és a dir, des de Madrid, home, són els primers a dir que els catalans som uns insolidaris. Vull dir que ja n'hi hauria prou.
0: I dic que aquí hi ha una dificultat afegida, només per afegir un comentari al que deia la Maria, volem solucions. És evident, no?, que tothom demana solucions a l'altra banda, però no va mai acompassat les proclames que poden venir de part dels discursos d'odi agitadors que es poden fer sense base real i interpel·lant a la por segurament i a coses que el dret internacional tampoc et permet fer amb solucions quirúrgiques, no? Que realment...
1: Però portem molts anys així, o sigui, això no ve d'abans d'ahir. Això ve ja dels anys 60, 70, 80, 90. Han passat governs de tots els colors i estem a veure-les venir. Senyors, això és la política, és agafar un relat que et funcioni i fer-lo servir per pescar vots. I un cop has pescat els vots, llavors fas el que tu consideres que convé pels teus interessos o pels dels teus votants, o si aquestes dues forces convergeixen, pels de tothom. Però... Escolta, hem vingut a jugar, les normes són les que són, qui es passa una mica de puta i se les salta, doncs si l'enganxen bé i si no, doncs també. Però, nanos, hem de baixar de la figuera, que aquests estan avançant per la dreta amb la cinquena i a 180. Doncs escolta, potser que apretem una mica el cul i potser que apretem l'accelerador. Quines tècniques i tàctiques fan servir? Quines estratègies els funcionen? Les pots aplicar tu? Et convé? Canviaria la teva essència fer servir aquestes tàctiques? Hòstia, posa't a pensar. Tens assessors, tens consellers, tens gent que treballa per tu 8 hores al dia o 10 hores al dia, les que calguin, des de fa molt temps, perquè ets un partit polític. Aquesta és la teva feina. Jo, si cal, ja em posaré a escriure columnes, a fer seccions de ràdio, a fer llenties estofades amb xoriço.
2: Canelons.
1: No, canelons, o el que sigui. Però, collons, jo et faig la meva feina, jo pago els meus impostos, jo un cop cada 4 anys voto aquí, un cop cada 2 voto allà i l'altre voto... Tots fotem el que podem. Doncs carai, i llavors a més has de treure el gos i has de treure la brossa de l'orgànic perquè l'estiu, hòstia, si no la treus un parell de cops al dia, llavors peta, saps? Tots tenim dificultats. Fes la teva feina. Quina és la proposta? Com ho frenem? Com obrim més les portes? Digue'm què penses fer i deixa't estar de si a mi, com a votant possible, m'agradarà o no m'agradarà. Perquè el que no m'agrada ja, i ens estem cansats, penso jo, és aquesta falta de valentia. Aquesta anar sempre amb els ditets dels peus arronsats pensant no fer un tema viral a Twitter. A veure... Ens hem begut l'enteniment?
2: Ahir havia un article de l'Arturo Pérez Reverte al Mundo que feia una esmena a la totalitat del comportament. Parlava, jo m'imagino, bàsicament, dels dos grans partits espanyols, però crec que és aplicable a tothom. I acabava amb una conclusió de estos hijos de puta, mirad en qué nos han convertido o en qué hemos ayudado nosotros a convertirles a ellos. Que era la tesi de que no votem mai a favor de, sinó que votem en contra de. És a dir, les eleccions que hi ha per endavant, en algun cas municipals, en altres a nivell d'Espanya, en altres en algunes autonomies, aquestes eleccions, ell a més posava noms i cognoms, o sigui, una persona votarà en contra de... perquè és una mena de cosa instal·lada que tenim aquí, deu ser, en fi, això, aquesta ferida mal resolta de la guerra civil i la dictadura, de sempre anar a la contra. No ens belluga tant, era la seva tesi, no ens belluga tant l'entusiasme per donar suport a un projecte, que això potser passa de vegades quan comença un projecte polític concret, però amb el temps es va degradant i acabem votant sempre a la contra. Mm. De fet, aquesta enquesta d'avui és molt curiosa perquè li fot una hòstia al govern espanyol monumental, perquè se la mereix, perquè ho ha fet malament, però també a l'oposició, i a l'hora de recomptar intenció de vot, les coses no s'han bellugat. Estem exactament igual que fa 6 mesos o un any. Per què? Perquè passi el que passi, acabi com acabi aquesta crisi, quan hi hagi eleccions, jo no sé qui guanyarà, té pinta de que, en fi, de que la dreta i l'ultradreta poden sumar i tenir fins i tot majoria absoluta, ja ho veurem si passa, però podria passar. Però a l'hora d'anar a votar, no hi haurà un gran desplaçament de vots d'un partit amb un altre per castigar la mala gestió, crec, sinó que, bueno, més o menys, després hi ha una bossa per allà al mig que sí que és la que belluga i la que decideix les eleccions, però els convençuts difícilment canviaran, ja. A pesar de tot.
0: Maria, tu avui ens portes un dilema que arrenca amb una situació que no pot ser més quotidiana, el pany de la porta de casa.
1: Jo canvio completament la temperatura de l'ambient, però poder convé també, no? I ho podem enganxar d'alguna manera. Mira, jo, Carles, és que tinc un pany de porta que s'ha d'arreglar a casa. Tinc un pany...
2: Pues a mi no m'ho demanis, eh?
1: No, saps què em passa? Que és la porta del menjador i cada cop que baixo el mànec queda cada dia un trosset més gros de la llengüeta que tanca sobresortint, i arribarà un dia que quedaré tancada. De fet, ja m'ha passat abans, sí. Oh, mira, fa 9 o 10 anys em va passar en un pis que vivia aquí a Barcelona, al carrer Vallespí. Vaig quedar que baixava la maneta, estava dintre del dormitori, vaig baixar la maneta i no s'obria la porta perquè s'havia desgastat el mecanisme. Vaig tenir la sort que hi havia una finestra sobre la porta i vaig poder moure una calaixera. Vaig enfilar-me, vaig poder encabir-me, perquè soc petitona, per la finestra de vidre, però vaig haver de trencar i saltar. Bueno, vaig acabar
0: Mare
1: plena
0: Déu,
1: de blaus. Però clar, jo ja tinc 44 anys, carinyo, no puc estar saltant fent l'Spiderman per
0: què
1: casa.
0: Vol dir, ja?
1: Llavors, jo, com que soc molt conscient del perill que això suposa per la meva vida quotidiana, ja fa temps que truco en Joan, el fuster del poble. Jo, en Joan, bueno, en Joan és un amor de persona, és un gran professional, és el fuster de referència de Vilanova de Sau, i no és que no vulgui pas venir, és que va colladíssim, va colgat de feina, i fa un any i dos mesos... Un any i dos mesos que jo de tant en tant li faig un WhatsApp: Joan, que et pagaria passar per aquí? Ja, si podries venir quan vingui de coll. I no hi ha manera.
0: Fes-li uns canelons.
1: No, què passa? No, espera't, ja li fan bons a casa seva, ja li fan bons. No li surt a compte en Joan perdre tot un matí o l'estona que sigui per arreglar-me un cony de porta que bueno, clar, que em cobrarà 60, 70, 80 euros. Poder, perquè li sortís a compte, me n'hauria de cobrar 400. I poder, aquests 400 serien un preu just per la seva feina. Però jo sé que 400 no els puc pagar.
0: Clar.
1: Llavors, el tema és... Ell, pues, li surt més a compte que fer un contracte bo, agafar una obra grossa i dir, pues, faig tot aquest parc d'aparcaments i ja està, pues, 6 mesos sitiat, i llavors... Pues arregla tot l'any, en lloc de venir a fer la porteta a la iaia Concepció o a la Maria, que li envia whatsapps.
0: Fixa't que estem parlant d'unes feines que fins no fa gaire eren pels ganduls de la classe, no? Pels que no se'n sortien amb els seus estudis, que no ens preníem seriosament la formació professional en matèries com aquesta.
1: Mira, jo des d'aquí he de dir, Catalunya, soc celebrity, i jo faig fer el cicle formatiu de grau mitjà.
0: Mira.
1: De cuina, perquè jo volia tocar gènere, volia ficar la mà dins un pollàs, és a dir, jo sóc producte de la formació professional pública d'aquest país i la defensaré fins que em mori. Llavors, que el temo, jo penso, falten fusters, que clar, si hi hagués més fusters hi hauria gent per fer totes les feinetes i no caldria que els 4 que queden, pobrets, prioritzessin tant. I llavors, cavilo, dic, bueno, doncs, pues, ara mateix, segons la llei d'oferta i demanda, el valor del servei de reparar un pany d'una porta ha d'estar pels núvols, i qualsevol que ho sàpiga fer, carai, feu-vos fusters perquè us fotreu d'or. Però... jo és això que dèiem, jo no em puc permetre pagar el que ara realment per oferta i demanda costaria fer venir un fuster a casa.
2: Pregunta-li un dia per curiositat, quan em costaria això? No cal que vinguis, però quan em costaria?
1: Clar, ell em cobrarà... Llavors, em venen al cap aquestes empreses com a alternativa que tenen una borsa de professionals, diguéssim, com assalariats, i ofereix aquests serveis de petites reparacions domèstiques per una mena de quota mensual o per una tarifa fixa, petita, per cada reparació.
0: Sí.
1: Bueno. I aquí, el fuster que fa aquestes petites reparacions cobra un salari, pues, modest, segons conveni, es desempallega de la paperassa i els mals de caps de ser autònom i ja està. Però clar, llavors me n'adono que aquí, qui es guanya la vida realment i prospera a nivell de trencar sostres de vidre i pujar graons a la base reguladora, és el propietari de l'empresa. no és el fuster que decideix triar aquest ofici perquè seguirà sent, entre cometes, milaurista tota la vida. I per l'altre cantó, saps què passa? Que si ara agafo el mòbil i faig una petita cerca, a mi canviar la porta em surt més barat que fer arreglar el pany.
2: Ja.
1: Vaig a l'Heroi Merlin, el fes més, el que sigui.
2: I no t'ho planteges, Maria?
1: És que em car de ràbia, perquè ara resulta que amb el coi de pany de porta de casa que se m'ha espatllat, acabo de descobrir el capitalisme, la plusvàlua, i ara estic una mica empatollada. Llavors, em sembla, ara mateix, que l'única via que queda per treballar amb les mans i cobrar per sobre de cert llindar és escapar-se de la roda aquesta de hàmster dels artesans i fer-se artista. Cobrar, en efecte, molts diners per fer una porta de fusta o una taula úniques. La meva pregunta és, perquè tot això sembla una tonteria, però tenia un sentit. Com ho faig? Com ho faig jo, que sóc un amant devota de l'artesania i dels oficis, per fer atractiu l'ofici de fuster a les noves generacions? Com ho fem per poder dir als joves aspirants a fusters, no pateixis, començaràs cobrant el sou mínim, però després de 20 anys de feina i d'experiència fent de fuster, em podràs cobrar més de 60.000 l'any. Perquè la realitat avui és que un oficial de fusteria amb 20 anys d'experiència guanya a Espanya un salari mitjà d'uns 35.300 euros bruts, cosa que equival a 2.100 euros nets al mes en 12 pagues, cosa que, amb la mal cor i sent sincers, després de 20 anys, és inadmissible i és una misèria. Com ho fem? Què
2: I no és el pitjor que hi ha.
1: Correcte.
2: I no és el pitjor que hi ha. Jo em vaig quedar un dia tancat, també. I aquí a la ràdio, fa uns mesos, a 10 minuts de començar el programa, en un bany.
0: Carai!
1: No!
2: Sí, a més, amb un bany donat de la novena planta, que, diguem, està bastant deshabitada, i, bueno, vaig anar allà a fer un riu, i pum, pum, i vaig tancar. I vaig començar a fotre hòsties a la porta, sort que em va escoltar algú.
1: Però tu ets molt corpulent, ets com en Jean-Claude Van Damme, t'imagino picant amb l'espatlla.
2: Bueno, vaig començar fluixet, pom, pom, i vaig seguir fort fins que algú va escoltar. Què passa? Dic, que m'he quedat enferrat. I ja està, vam poder obrir així amb un... Amb no sé com ho van fer, però aquell pany el van canviar, perquè tenia un mecanisme d'aquests que deixa bloquejat, crec, i li van posar una cosa més senzilla, i ara ja pots entrar i sortir sense perill de quedar-te tancat.
0: T'imagines que no comença la ventana perquè no pots sortir per jo una no, porta, jo, Carles Francino?
2: Faltaven 10 minuts.
1: Molt heavy, eh? Home, el Francino me l'imagino entrant pel telèfon, dient, veniu-me a treure...
0: Per això és important emportar-se el telèfon al lavabo, la gent, bueno, que en renega.
1: Però vigileu que no caigui.
2: Buenas tardes, bienvenidas a la ventana del baño. Sí, també això.
0: Escolta, que ens quedava un tema més, un meló més per obrir amb vosaltres. És el meló de les separacions. No sé si vosaltres n'heu viscut de prop. Sí,
2: molt de prop.
1: Sí.
0: Doncs d'això volem parlar, perquè al setembre és un mes on, segons les dades, els divorcis augmenten. Això ja és costum i les dades ja les coneixem.
3: Doncs sí, ho diuen de fet advocats que gestionen temes familiars. Aquesta situació té a veure amb l'estiu, uns mesos en què les parelles comparteixen més temps i clar, doncs la cosa, si no rutllava massa, doncs acaba de petar, podríem dir. Doncs hem buscat dades i es veu que a Catalunya l'any passat hi va haver més de 14.000 divorcis i que la taxa és d'1,7 divorcis per cada 1.000 habitants.
4: Se lo decimos ya.
5: Elaya, Ayur, venid un momento, tenemos que contaros algo.
6: Nos vamos a separar.
4: ¿Pero entonces ya nos queréis?
7: Claro que nos queremos y siempre nos vamos a seguir queriendo, porque somos un equipo.
8: Y también hace 2 años y pico ya que me divorcié. Ha sido un viajazo también esto, la verdad, el tema del divorcio, de la paternidad solo, en la semana que me toca, ¿no? Que nos repartimos a mi pequeñajo una semana cada uno, más o menos. Y ahí también es un viajazo porque, ostras...
9: Soy hija de padres separados y la palabra pensión ha estado presente en mi vida a todas horas. Soy hija de padres separados y solamente recuerdo unas vacaciones en familia.
10: Gente que tiene los padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria y una cama y una casa solo en la que vive tan tranquilo, no como yo, que soy una pobre nómada.
11: Coordinarte con el padre de tu hijo es otro trabajo, tal cual. Siempre con las preguntas, ¿quién lo lleva? ¿Quién paga? ¿Cuándo vuelves de tu viaje? La verdad es que es agotador.
0: Una pobre nòmada, deia una, que es va convertir quan els seus pares es van separar. Però és veritat que una cosa és separar-se, l'altra cosa és separar-se quan hi ha criatures de per mig, perquè la gestió es complica. Doncs ara flipareu. Per intentar fer més fàcil aquesta gestió, ens hem trobat amb una aplicació que es diu Nido, que dirigeix la Laia Palà. Laia, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
0: Per què serveix Nido?
12: Nido és un espai digital per la criança compartida, especialment...
0: Vaja,
6: separats i famílies que comparteixen la criança.
0: Perdona, que ens estava fallant la comunicació, però crec que ho hem pogut arreglar sobre la marxa. Deia, és per que un pare, una mare, és sí, igual, és una mare, una mare, un pare separats, puguin gestionar la seva criatura. D'on neix aquesta idea?
6: La idea neix d'una realitat molt senzilla. Et pots divorciar de la teva parella.
0: Mira, fem una cosa, tallem la trucada, Laia, perdona, perquè està fallant constantment i així és molt difícil d'entendre'ns, i tornem a connectar-te, val? Intentem fer molt ràpid, fins ara.
6: Vale, fins ara.
2: I nosaltres què fem?
0: Coses que passen en el directe.
2: Sí, i tant.
0: No, nosaltres què fem? Doncs, doncs seguim aguantant l'antena, Francino, ja saps com va, això.
2: Però és un tema, és un tema molt...
0: És un tema, i el que fa aquesta aplicació és dir, doncs escolta'm, a la maleta hi ha d'haver això, hi ha d'haver això altre. És veritat que cada vegada, i no sé si en coneixeu més, les separacions o els divorcis, jo com a mínim en el meu entorn, veig que són més amistosos amb la gestió, amb la relació amb les criatures, no? Que pot haver-hi comunicació sense que sigui traumàtic.
1: I si les dades són les que són, hauríem de començar a normalitzar-ho, no? Les relacions comencen, s'acaben, i el que importa és que les responsabilitats adquirides de cara als fills, de cara a l'anterior parella o el que sigui, o els compromisos signats, es compleixin. O sigui, es tracta de ser responsable, però cada cop més anem cap a un món en què tot es pot fer, tot és possible dintre dels marges del respecte i, evidentment, de la legalitat, això no cal dir-ho. Llavors, potser una mica el que cal és no dramatitzar-ho tant i no estigmatitzar i dir, bueno, ens hem separat, ens separem, d'acord, com ho fem? Posem-hi cap. Passar
2: tu deies,
1: la
2: Marina, que en el teu entorn coneixes cada vegada casos de separacions amistoses quan hi ha crios de pel mig. Jo en tinc un molt proper ara mateix que va en direcció absolutament contrària.
0: Sí, vaja, això és
2: que
0: un drama,
2: una cosa,
0: això és fatal.
2: Sí, és que a més, no sé, és que és com a bastant incomprensible, no? Vull dir, dos persones que, o una persona, però bueno, diguem les dues, que s'han estimat, que han tingut un projecte de vida en comú, que han tingut fills, que és l'hòstia i tal, no sé què, arribar en aquest punt de rancúnia, jo no sé, em costa molt entendre-ho, sincerament. Però ho estic visquent de prop i no... Primera que no sé com acabarà, no acabarà bé, i després que no m'agrada gens, fa sentir molt malament.
0: Tornem a tenir la Laia en línia. Laia, aquesta aplicació és per pares, mares que no es porten bé, en què la relació ha estat traumàtica, la separació, i així no s'han ni de dirigir la paraula?
13: Bueno, tenim de tot. Al final Nido va néixer com un espai digital compartit, especialment pensada, com has comentat, per pares separats i famílies amb custòdia compartida. I la idea neix d'una realitat on et pots divorciar de la teva parella, però no et pots divorciar de l'organització de la gestió dels fills. No especialment han de ser famílies amb una situació conflictiva, però tenim de tot.
0: Laia?
13: Sí?
0: Ah, perdona, que m'estàvem parlant per dintre i res, t'havia perdut. Pel que sabeu dels usuaris que la fan servir, què és el que més... És a dir, quan entren allà se l'ha de fer el pare i la mare i llavors tenen un espai comú, i allà què s'hi troben?
13: Sí, doncs, bàsicament les decisions, les petites decisions, que són com unes 600 al llarg de l'any, però al final han de continuar decidint qui recull, quin conveni tenen, quan tenen metge, quines extraescolars acaben fent, quines despeses hi ha al dia a dia, com se les reparteixen. Al final el que arriben a un acord i firmen un conveni és un paper d'unes 20-30 pàgines, però pel dia a dia, per aplicar-ho, al final han de prendre microdecisions i tenen en comú moltes coses, i Nido els ofereix un espai digital on poden compartir-les tots dos, inclòs a vegades entren també avis o terceres persones que estiguin realment implicats
0: mediadors en el conflicte. Tu estàs separada, Laia?
13: No.
0: Ah, val. No. Que no sé si neix de la pròpia necessitat. No.
13: Neix d'una situació molt propera que vaig viure, on vaig veure que la part logística i la part emocional era molt important i vaig començar a mirar números de la quantitat de persones. Sí que és veritat que el que heu dit dels 14.000 persones que es divorcien, però hi ha molta gent que ni s'arriba a casar. Llavors els números encara són més grossos.
0: També. Laia Palà, gràcies. Vaja. Ara, l'hem tornat a perdre. No sé què està passant amb aquestes dilluns, es nota que és dilluns. Laia, adeu, ara sí. Gràcies, que vagi bé. Vaja, que tot es reinventa. Al final, mira, si l'haguessin tingut els meus pares quan s'haguessin separat, també que jo ja era gran quan es van separar. O sigui que...
1: Sí, però si un dels motius del divorci és que l'altre sempre porta el mòbil en silenci i no s'entera de res, llavors l'aplicació tampoc et resol.
0: Ja pots dir missa, no? Que al final t'acabes emprenyant més pel camí. I també quina cosa de dir-li als teus crios, no? De dir... Deixeu el mòbil, home, tot el dia amb el mòbil,
1: i tu
0: el mòbil.
1: Mira, no em toca anar-lo a buscar a mi avui o em toca l'altre, saps?
0: Maria, Nicolau, Carles, Francino, estimats, moltíssimes gràcies als dos i us esperem dilluns que ve.
2: Una abraçada. Adéu-siau.
0: Adéu.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
15: Segur que no n'hi ha per tant.
16: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 11 del matí. Morts. Benja, Villegas, Quico Amat, què tal? Bon dia.
19: Què tal, Marina Fernández? Com estàs?
20: Estem molt superfantàstics. Com estàs tu?
19: Jo estic molt content. Però si no,
20: preguntes
19: a la Marina. Tu com estàs, Marina?
0: Contenta de veure't content?
19: Ja, jo estic molt content.
0: Per què?
19: Bueno, perquè estic aquí un altre cop. Després de la meva secció de la setmana passada, al final, pensava que igual ja no tornava mai més a la set, però aquí estic. Aquí
20: em pensava que anaves a dir després de passar un estiu amb els meus nens.
19: No, ha sigut un estiu molt tolerable, tio. He llegit molt, ha sigut molt guai. Però
0: has llegit amb dues criatures, eh?
19: Increïble. O sigui, feia molts estius que no llegia tant.
20: Jo sóc un expert en llegir amb criatures cridant a l'habitació. Puc fer-ho tranquil·lament.
19: Una capacitat de dissociació increïble.
20: Cap problema. Total,
19: sí. Jo, mira, avui portem una cosa, Marina, que no sé si podrem extendre a saco durant la temporada, però que m'agradaria que succeís.
0: Val?
19: Que és un mite que a mi m'encanta, bueno, és un concepte que a mi m'encanta a nivell musical, que és el One Hit Wonder. Jo crec que

que molta gent recordarà segurament perquè va tenir un mega hit al 2008, crec que era aquest. Need to be in and take it to the first now.

0: Mitiquíssim.
1: Mitiquíssim, vale? És un tema real. Llavors, aquí explicaré el motiu per què realment això no és un One Hit Wonder, perquè ella, és veritat, que no fa gaire coses més musicals a banda d'aquest hit, però no pel motiu que vale. Normalment té el One Hit Wonder. Aviam, vale?
2: Jo puc fer una petita postilla? Sí. És un tema real, però una mica de tupper.
1: Sí.
2: Una mica recalentadet.
1: Sí, però està guai. És a dir, ella recupera...
2: És un exercici d'estil...
1: Absolutament.
2: 20 intentant copiar un soc molt concret.
1: A més, molts anys després. És a dir,
2: és veritat 60,
1: que és,
2: sí.
1: És molt revisionista.
2: El revival, sí.
1: Sí, exacte.
2: Revival pur.
1: Exacte. Però jo crec que ella fa una cosa que és interessant. Durant la seva carrera no vull defensar la Duffy, perquè tampoc és que jo vibri amb ella.
2: Sí, només feia un apunt.
1: Però és veritat el que dius, però fa una cosa molt interessant, i és que fa aquest revival, però moltes vegades amb coses de la seva època. És a dir, en comptes de fer allò que feien els Peppers, de gravar amb els músics dels 80, que ells escoltaven als 80, diguéssim, ella mira de fer això amb
2: modern.
1: Gent, sí, amb coses diferents, no? Pues, jo què sé, va currar amb The Roots, no? O sigui, fa com coses interessants.
2: I a més és l'època en què tothom està fent això.
0: Se la juga una mica més.
1: Total, sí.
2: L'Amy també ho fa, són diverses que fan
1: exacte.
2: Això. I a més és el principi del 2000, on no hi ha gaire per escollir.
1: És molt 2007. És molt 2007.
2: No vull dir que tot era
1: total.
2: Atroz, i llavors total. Això total. Encara dius, mira, això encara està bé. Sí. No és la pitjor dècada de la història de la música.
1: No, i crec, això també em pots ajudar.
2: No, en sèrio.
1: Em pots ajudar.
0: 2000-2010, eh?
2: 2000-2010 és la pitjor dècada de la història de la música.
1: És bastant terrible, en general.
2: Amb petits oasi de confort.
1: Entre el 2000... Això no m'ho fico aquí, però entre el 2000 i el 2010 l'únic bo és les coses noranteres que s'allarguen i les coses que s'avancen. És a dir, la gent que abans del 2010 fa el que passarà després del 2010, no? Que s'avança una
2: clar.
1: Mica.
2: I llavors en aquell desert, o sigui, dones la benvinguda a qualsevol cosa.
0: Total. Tornem exemple, a la Duffy i a Sam Mercy.
1: Perdó, Duffy. Qui és la Duffy? La Duffy és una noia nascuda amb el nom d'Aimé Ann Duffy a Gwynedd, el juny del 84, a Gales. Ella viu a Nefyn, al nord de Gales, i té un petit període d'infantesa que es cria al sud, vale? Els seus pares es divorcien, viu un divorci des de molt petita, i també de molt jove, diguéssim, de pràcticament adolescent, s'inicia a bandes locals, vale? El 2003, ella es presenta a Wow Factor, que és una mena de pop idol, però de la S4C televisió galesa, és a dir, com un programa propi, però que pretén ser el pop idol de Gales.
0: Un Got Talent.
1: Un Got Talent. I queda, però Got Talent és com de talents varis. Aquí és exclusivament val. Musical. Mm-hmm. Val? És un rotllo de músics pop.
0: Sí.
1: Val? Com Popstars, no? On va sortir la Roser. Pues, allà va ser Duffy.
0: Referents.
1: I com sempre acostuma a passar amb qui després li va bé, va quedar segona, no va guanyar. Va guanyar una altra persona que no sabem
2: que no
1: qui
2: és.
1: Val? Ella queda
2: esperem que no li passés el mateix que a la Duffy.
0: Li va passar
1: no.
0: El Bisbal. Va guanyar Rosa d'Espanya.
1: I... Això és molt habitual. Els Manel van quedar segons, crec, també, no? No, ningú recorda qui va guanyar el Sona Nou de l'any de Manel, no? S'inicia a bandes locals, etcètera. Queda segona i marxa, després de quedar segona al programa, marxa al Regne Unit, vale? Va a la uni i llavors comença a cantar a clubs petits de jazz, blues, i comença a col·laborar amb grups com Mind Royal, que és un grup com un duet de Manchester, que molen bastant, i comença a col·laborar amb ells, vale? Què passa? El 2007... A l'any catastròfic per Kiko i per mi de la música,
2: fatídic.
1: Un dia ho explicarem aquí al programa, signa amb AM Records. Vale? Ella signa un contracte, no tant com de disco, sinó com de relació artística amb el segell. Vale? Llavors comencen a veure què passa, no? Comencen a gravar amb ella, a fer demos, és com un contracte més com de talent que com d'execució. No? Semblem, aquesta tia mola, anem a veure què podem fer amb ella, vale? I llavors, un any després, el 2008, directament publica en Polydor el seu primer disco, que és Rock Ferry, que té el Mercy que estem sentint per sota i que sentíem abans, ho peta molt heavy, i els Brits Awards del 2009 guanya millor àlbum, millor, crec que és artista femenina, millor artista revelació, o sigui, arrasa, vale? O sigui, realment la Duffy passa amb un món... El que us volia dir amb el One Hit Wonder és que és un bon disco. El Rock Ferry està guai. El que passa que Mercy, bueno, ho peta molt, doncs...
2: Creus que podria haver sigut la pròxima Amy?
1: Jo crec
2: si arriba,
1: que no...
2: Si no li arriba a passar la sèrie de coses que li van passar?
1: Jo crec que no, perquè li passen les coses que fa que no sigui la Amy. La Amy li passen les coses que t'han de passar per ser la Amy, que són una mestra,

0: Mèdia, no? És a dir, jo crec que l'AIMI és una...
1: I un trauma més antic.
0: Exacte. L'AIMI entra directament, diguéssim, al club dels 27, és a dir, acaba morint tràgicament als 27 anys, perquè té, realment fa un recorregut de rockstar. Sí. La Duffy no, la Duffy el que li passa aquí.
1: I la seva vida prèvia també és danyada. La de l'AIMI de petita. Vaja.
0: Exacte, sí. Amb un pare terrible, etc.
2: Què li passa a la Duffy?
0: 2010, vale? Només vull dir-vos que el disco, el Rockfair, és un disc que està bastant guai, que Mercy destaca perquè és la típica cançó que estan en el moment i en el lloc adequat, però que el disco no és molt pitjor. És a dir, la resta de cançons estan a l'alçada de Mercy. Però és que li dona temps al 2010 encara a treure un segon disco amb AM Records, el 2010, un disc que es diu Endlessly, que el composa amb l'Albert Hammond pare. Albert Hammond pare, que és... Bueno, a la gent més veterana que ens senti coneix l'Albert Hammond, els menys veterans coneixen l'Albert Hammond Jr., que és el guitarra dels Strokes, per això deia l'Albert Hammond pare, no? El sènior.
1: El que escoltaven els nostres pares.
0: Exacte. Un tio que va fer una carrera molt, molt interessant a l'estat espanyol, increïblement.
1: Era famós aquí?
0: Molt famós aquí, sí.
1: Com a Sleepy la Beef.
0: Sí, total. I de fet, haig de dir que en favor del pare i no del fill, que prefiro al padre. L'Albert Hammond pare és un gran compositor. Ha firmat moltes coses interessants a part de la seva pròpia carrera.
2: No precisament el fill. M'encanta com us aneu per les branques. No precisament el fill, no? D'Albert Hammond i la pobra va disparar.
1: Home, és que som nerds. No precisament el fill, no?
0: No, el fill no. El fill és el pitjor que ha fet.
1: Els Strokes són 2007 al 100%. Al 100%.
0: Totalment. I què passa amb l'Albert Hammond pare i la Duffy el 2010 quan publiquen el disco Endlessly, que fan un single que és guapíssim també, featuring amb The Roots, com us deia abans, que es diu Well, Well, Well. Well.

0: gran lletra.
1: Molt bona lletra.
2: És tot així.
0: Pues, sona bé, sona bé.
1: És molt guai. A mi, evidentment, com a nerd, com deia el Kiko, m'agrada més això que l'altre, ¿vale? El bateria de The Roots és el bateria més guai de la història, segurament de la música, o està en el top 3, amb la seva pinta ficada a l'afro. I la cançó té, pues, això, conserva una mica la idea de revisionista revival del primer disco, però té com una base molt hip-hopera, m'agrada molt, tio. Pots quasi fer break escoltant a la Daffy, ¿vale? El disco, evidentment, a nivell comercial, com passa sempre, amb un èxit primer com el que ha tingut, no l'iguala. El segon disco és un bon disco també, però no iguala.
2: És el difícil segon disc. Sí, el difícil total. Segon disc.
1: No, i amb un impacte comercial com el del primer, perquè a més no ens oblidem que el 2008 encara es venen discos, CDs, uh-huh. Con lo qual hi ha molta pasta, uh-huh. I és molt difícil de recuperar. La gent que va fer discos a mid-2000 i va començar a treure segons discos a finals dels 2000 es troba amb l'impacte de deixar de vendre discos i que llavors l'èxit comercial sigui molt, molt, una caiguda molt heavy, ¿vale? ¿Vale? Què passa? El 2011, això, treu aquest disco i el 2011 desapareix, ¿vale? Ell anuncia un parón i no sabem res de la Daffy. I tothom
2: ho anuncia, tal qual.
1: Anuncia un parón, ¿vale? Però desapareix absolutament per tothom. ¿Vale?
0: No era un fake com els que fan ara de dir no. Després tornar.
2: Dejo la literatura, segon llibre, l'any que ve.
1: Total. És un parón, o gira gran, no? No, és un parón absolut, molt heavy, que tothom vaticina com realment el resultat d'un one hit wonder. Mm-hmm. Has sigut víctima d'un one hit wonder. Val. Has tingut un èxit i ara ja t'enfonses, ¿vale? No seria fins al 2014 que tornem a veure-la. ¿Vale? I l'únic que sabem d'ella, el 2014, és que fa un petit cameo a la pel·lícula Legend, una pel·lícula que protagonitza el Tom Hardy, és una bona peli, i ella allà fa un petit paper interpretant a la Timmy Juro, que és una cançó en mites guapíssima.
2: Increïble, la Timmy Juro.
1: És molt guai. I ella fa una cover d'una cançó de la Timmy Juro que es diu Are You Sure, que és superguapa.

0: from you. The lonely faces.
1: Molta reminiscència a Amy,
2: és el...
3: No, i a part està imitant la veu de la
2: Molt,
3: Tim
2: molt bé.
3: La Tim Miller canta així.
2: Total. La Duffy fa, fa increïble, però torna a desaparèixer. O sigui, l'únic que deixa són aquestes tres covers que fa en la ficció, és a dir, no són cançons que grava, diguéssim, com perquè sonin, sinó que ella interpreta el personatge dins sí. de la pel·lícula, i torna a desaparèixer. ¿Vale? No sabem res d'ella fins que el 2019 fa un petit post a Instagram on diu que el 2020 passarà alguna cosa. Mm? ¿Vale? Estem parlant
1: la pandèmia,
2: pràcticament 9
1: la
2: anys.
1: Pandèmia.
2: Sí, ella no la vaticina...
3: Nostradamus, no, vols dir. Va anunciar la pandèmia, la Duffy.
2: No la vaticina com a tal, però sí que ella diu que el 2020 passarà alguna cosa. I abans de la pandèmia, és a dir, entre el febrer i l'abril del 2020, ella fa públic el motiu del seu parada del 2010-2011, ¿vale? El dia del seu aniversari, sense especificar quin, tothom creu que seria el 23 de juny del 2010, ella explica que va ser drogada, va ser segrestada, va ser ficada a un avió...
3: En un restaurant, va ser drogada en un restaurant.
2: És ficada en un avió i se l'emporten a un altre país. Durant 4 setmanes la van estar violant i la van tenir retinguda amb balades, amenaces de mort.
1: Vale?
2: Això és increïble. El seu segrestador la va tenir tancada durant pràcticament un mes, fins que ella pot fugir. O sigui, la té tancada de forma que ella pot fugir. Vale? És igual. O sigui, aquí no hi ha opció a sospitar de res terrible el que està succeint. Vale?
3: Sí, no hi ha opció per sospitar de res conspirativament, però és un relat superfragmentat, encara
2: sí,
3: ara.
2: Sí,
1: però voleu coses... dir que no doneu peu a pensar que ella s'hagi pogut inventar la història.
3: No, en absolut. No. Però el relat, per trauma o per el que sigui, està supermal... O sigui, està poc
2: Totalment.
3: Explicat. No s'entén el tempo ni el timing del que va passar. Gaire.
2: Suposo que tindrà a veure amb el que passarà el 2026, que us explicaré ara al final de la història. Però és veritat que ella no explica... No, ella parla del seu aniversari, però no diu exactament quin. És a dir, quan explica tot el que li ha passat, jo crec que no té com una voluntat superdivulgativa trucraimera, no. Sinó que ella vol explicar emocionalment el que ha viscut.
3: Jo m'he llegit el full de premsa que va treure, l'oficial,
2: vale.
3: I me l'he llegit molts cops, i no s'entén quan passa què. Perquè, per exemple, quan la droguen al restaurant, bla, bla, bla, hi ha un moment on la porten a casa seva, entenc.
2: Es diu
3: tal qual. I després es diu que allà sí que li passa alguna cosa i la violen, etc. I llavors, quan vola cap a un altre país, ella diu...
2: Que no especifica.
3: Que no especifica el país, però que les desperten a una furgoneta, no sé quantos, i llavors ja està baixant d'un avió, que allà ja no la droguen. És a dir, tot el que li passa allà ja no és drogada.
2: Ho viu, eh?
3: Perquè tem, i això ho diu a la fulla, tem que... o sigui... Ella s'imagina que el tio no va poder portar les drogues a l'avió perquè no haguessin passat, perquè no haguessin passat el control.
2: Horripilant.
3: Però és a casa seva, crec que comença
2: tot. Sí, sí,
3: tot.
2: Sí. La narrativa és, pot ser com una mica inconsistent, però l'explicació emocional de per què desapareix, evidentment, no té res a veure amb el clàssic One Hit Wonder, sinó que és una història terrible que ha transcendit poquíssim, que ningú dels que coneixíem més o menys a la Duffy tenia ni idea d'això.
3: Tinc una pregunta. Te la puc fer? Aviam si te la saps. Vull dir, si tu has tret algun tipus de conclusió. Per exemple, a tu et dona la impressió que ella coneixia íntimament el...
2: Jo crec que sí. Per com ho explica, no pot ser algú desconegut.
3: El segrestador segur que el coneix perquè està en un restaurant. O sigui, està celebrant amb ell. Devia ser com una espècie de protonòvio o algú que estava començant a tenir una relació afectiva. Perquè si no...
2: I fins i tot diria que per com explica tot, podria tenir una relació professional, segurament. És a dir, perquè terriblement... Per moltes de les dones de la indústria de l'art i de l'espectacle, entre el 2008 i el 2010, diguéssim, previ tot una història, o sigui, el període previ al Me Too, passava això. O sigui, era gent de confiança, era gent que velava per la teva economia, gent que et donava feina, era la que s'aprofitava.
3: M'imagino,
2: no?
3: estic imaginant. Però, per exemple, imagina't que és un productor una mica gàngster i que sí que temps, perquè ella va dir, també va declarar, que va tema per la seva vida. És a dir, que pensava que la podien matar. Si li arriba a passar això amb l'Albert Hammond Jr., no hagués temut per la seva vida, ¿vale? Perquè un dels strokes mai et mataria. Però possiblement un productor gangsteresc sí que et pot matar.
2: És veritat. Com acaba tot això, Marina? Torna a desaparèixer després del 2020 i no tornem a saber res d'ella fins ara, fins aquest estiu.
1: 2026.
2: Fins a l'estiu del 2026, on ella anuncia un petit concert a Londres, al Hoxton Hall, amb molt poqueta gent, i que no hi ha accessos de mòbil ni de material, perquè sabem que que té un petit contracte amb Hulu Disney, crec, on hi haurà un petit documental que explicarà, no sé si sèrie o pel·lícula documental, que explicarà la seva carrera i el seu cas, i aquest petit concert que fa al Hoxton Hall, crec que és un concert de 50 minuts, formarà part d'aquest documental. Què vol dir això? Que podrem saber, suposo, amb molta més connexió, tot el que li succeeix, i, de fet, tot i ser una mica square i ser una mica mainstreamicilla, li demanem més música. Volem que la Duffy pugui tornar i que es refaci de tot això i torni a fer alguna cosa com el Mercy.
1: Bueno, quina història.
3: I que t'anunci el Pavoquet i que el...
2: Sí, totalment.
3: Le metes entre rejas.
2: Totalment.
1: Ja sabem com acaben aquestes coses, també, tristament, massa sovint. Ben Javi Llegas, Quico Amat, gràcies. Fins la setmana que ve.
2: Marina.

0: Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Un minut llarg i seran les 11 del matí. Ha estat un dilluns intens, sobretot de país. Els resultats de la victòria de l'extrema dreta, victòria aclaparadora de l'extrema dreta a Unland, a Alemany, a Saxònia. L'hem estat analitzant fins ara, però segur que, a part de tot això, la gran pregunta que us heu estat fent aquest cap de setmana és fins quan ha de durar això, aquesta calorada que tenim al damunt, perquè és insuportable. Ens pensàvem que ja havíem passat el pitjor i resulta que encara venia a setembre amb una fuetada important. Ens deia el Jordi Carbó, el nostre meteoròleg, a primera hora del matí, que hem tornat a batre rècords de temperatures extremes per l'època. Doncs bé, perquè ho sapigueu, 2 dies li queden a aquesta calorada. A partir de dimecres, canvi de tendència. De fet, a partir de dimecres arriben pluges amb tot el que això comporta, però com a mínim deixarà de fer aquesta calor tan sufocant. També és una de les notícies importants del matí, perquè l'hem patit, aquesta calor, tots aquests dies.

I ara sí, ja són les 11 del matí, vol dir que encetem l'última hora de l'Aquí Catalunya i ho fem amb els equips locals. I a Teca, a Barcelona, desgranem l'anunci de Desigual, però a més també parlem amb els veïns del Putxet. Fa 2 mesos ja de l'esvoranc i molts no han pogut tornar a casa i no podran fer-ho fins que comenci l'any que ve. A Tarragona es veu que hi ha uns científics que han analitzat què ens passa quan sentim l'himne de la nostra festa major, en aquest cas l'himne de Santa Tecla, perquè directament la sensació és que se't posa la pell de gallina. A Girona parlen amb el Banc dels Aliments i a Lleida una tertúlia de regidors parlen de seguretat. I després el Cartanyà parla de James Bond, del videojoc de James Bond, que l'ha fet un català. Fins ara, seguim!

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Avui fa dos mesos que l'esvoran el Putxet per les obres de la L9. De seguida hi pugem per parlar amb els veïns. Ja sabeu que un de cada cinc habitatges, ho sabíem la setmana passada, no podran tornar a acollir els seus inquilins fins que no s'acabin d'assegurar i completar les tasques de consolidació del terreny. Per tant, passarem pel barri per saber com es va recuperant d'aquest ensurt que va patir a principis de juliol. Però avui volem parlar de gentrificació, de turistificació, de bombolla de preus i de tots els problemes que se'n deriven, sobretot al centre de la ciutat, arrel d'aquest anunci de Desigual de la setmana passada que pretenia fer gràcia i el que ha fet és emprenyar els barcelonins. Abans, però, posem-nos al dia amb tot el que està passant avui a la província de Barcelona. És l'Aquí Barcelona del dilluns 7 de setembre del 2026. Amb el Sergi López. Hola, Sergi, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Un testimoni de l'agressió a un aficionat de l'Europa que portava una estelada al partit que el seu equip jugava ahir al camp de l'Alcorcón. Ha explicat a l'Aquí Catalunya com es va desenvolupar l'acció policial contra el seguidor de l'equip de Barcelona.
1: Aquest testimoni diu que els agents van agafar l'aficionat que portava l'estelada pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar.
2: Van venir amb quatre policies nacionals ja de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat amb una mica de por, que pugés i insultant-lo i tal de males maneres.
1: Ha afegit que els agents li van requisar l'estelada i el van obligar a dir que era espanyol.
0: La Unió Patronal Metal·lúrgica, que representa la indústria de l'automoció i la seva distribució a Catalunya, ha demanat a Volkswagen respecte per les marques Seat i Cupra.
1: Se suma així a la petició en el mateix sentit que ha fet aquest cap de setmana el president de la patronal Foment del Treball. La Unió Patronal Metal·lúrgica diu en un comunicat que la desaparició de Seat no només afectaria la mateixa marca i la indústria, sinó el seu mercat de consum i tota la indústria auxiliar que dona la fàbrica de Martorell.
0: Avui, en mobilitat, es normalitza el servei al tram La Sagrera-Bon Pastor de l'L9 i l'L10 Nord del metro després de dos mesos d'obres.
1: I aquest dilluns també reobre el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
0: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un pis de Badalona on es preparava i emmagatzemava cocaïna per vendre al detall.
1: La policia va constatar que una parella rebia sistemàticament trucades de potencials clients a qui atenia al cap de poca estona al carrer prop del pis per fer la venda de droga en un escorcoll. La setmana passada van detenir els presumptes responsables i van intervenir droga, diners en efectiu, 6 telèfons mòbils i diferents elements per preparar els embolcalls.
0: I avui dia 7 de setembre fa dos mesos justos de l'esvoranc del Putxet per les obres de l'L9. Ja sabeu que hi ha veïns que no podran tornar a casa fins a finals d'any o fins i tot fins que comenci el 2027. Són 18 habitatges i 7 comerços. Són els blocs de Teodora a la Madrid número 3, Rubinstein 2, Rubinstein 4... La previsió actual situa aquest termini perquè puguin tornar als seus habitatges quan el terreny estigui consolidat. Per això volem acostar-nos al barri i saludar un dels veïns, el Josep. Hola, Josep, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Després de dos mesos, no sé com està l'ànim entre els veïns. N'hi ha alguns que han pogut tornar a casa, d'altres que encara hauran d'esperar. Com es va recuperant el barri d'aquest ensurt?
3: Bueno, hi ha de tot. Evidentment, és més desànim que ànim. Perquè encara queda molta incertesa per saber realment quin ha estat el motiu real d'aquest aconteixement. No? Aleshores, bueno, uns podran retornar abans, altres hauran d'esperar l'any vinent, però és evident que a tots ens està ocasionant un malestar, un estrès i una preocupació important.
0: Si no és indiscreció, tu ets dels que ha pogut ja tornar o ets dels que t'has d'esperar?
3: Bé, jo en realitat tinc el pis llogat. Els meus llogaters en aquest moment estan hospedats en un hotel, com molts, però això no em treu la incertesa i l'angoixa per saber realment si aquests llogaters o altres que puguin venir doncs, a la vista d'aquestes circumstàncies i si no s'aclareixen molt bé les causes, no poden dir, escolta'm, a mi aquest lloguer o aquest immoble no m'interessa llogar-lo, no? perquè bueno, em dona inseguretat. Això és el que més em preocupa en aquest moment.
0: Clar. És a dir, el teu pis és dels que encara no es poden evitar.
3: Bueno, es podran evitar teòricament, i dic únicament teòricament, a partir del mes que ve, és el número 5, i per tant aquí hi ha una possibilitat d'arribar-hi abans, però bueno, no deixa de ser una possibilitat, encara la certesa absoluta no la tenim.
0: De fet, quan feia, crec que va ser un parell de setmanes després de l'esvoranc, els veïns ja vau anunciar que faria una demanda col·lectiva per això, exigir indemnitzacions als danys no només materials, sinó també això, perjudicis econòmics, possibles danys morals, i que extrajudicialment, paral·lelament a la via contenciosa administrativa, doncs també es pot buscar un acord de rescabalament. No sé com està en aquest moment la demanda col·lectiva.
3: Bé, això no em correspon a mi dir-t'ho, això està tot en mans d'un gabinet especialitzat en aquest tipus de circumstàncies. La veritat és que prefereixo obviar opinions sobre aquest tema perquè el dia a dia de les gestions l'estan portant ells.
0: Mm-hmm. Josep, simplement volíem això, acostar-nos al barri, realment novetats més enllà de la notícia que ja explicàvem la setmana passada dels nous terminis i de com es pot anar reincorporant cadascun dels inquilins a les seves vivendes, simplement que els veïns de la zona sapigueu que des de la ràdio de la ciutat no ens oblidem de vosaltres, que hi pensem, que cada dia 7 ens anem recordant i també sempre que hi ha novetats i simplement enviar-vos el nostre escalf i que som aquí a l'altra banda també per seguir de prop com evoluciona tot plegat.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies per fer aquest comentari i per recolzar una mica la situació que s'ha produït.
0: Gràcies, Josep.
3: Vinga, fins ara.
0: 11:07.

No sé si coneixíeu aquesta cançó. Fa gairebé 10 anys, l'estiu del 2017, l'actor i guionista Llimo es posava en el paper del cantant A Donde Voy i ens obsequiava amb aquest tema satíric. La melodia s'inspira lliurement en la cançó Barcelona, que en aquella primavera havia llançat Ed Sheeran. La cançó d'Ed Sheeran té una referència gairebé onírica, idealitzada, de la ciutat a la seva tornada. En canvi, la cançó de Donde Voy ja posava el dit a la llaga, per exemple, com heu sentit en aquesta primera estrofa, en què Barcelona començava a ser atractiva pel turisme que busca destins més econòmics.

0: Tampoc referències a la vida nocturna, a la seguretat als carrers i a l'incivisme.
1: Comprar hachís en la plaza real, en fiestas de gracia mear un portal. Por la noche tú eres peligrosa, espiral de sexo, droga y samosa.
0: Ni a l'esquerda econòmico-social entre el tràfic de drogues que estigmatitza barris i els preus abusius dels festivals, o un altre clàssic com la mobilitat.

0: una dècada, aquesta cançó va caure en gràcia entre els que teníem entre 20 i 30 anys perquè d'una manera enginyosa, simpàtica, fins i tot furgaven tendències a nivell social que ja eren perceptibles de que no anaven pel bon camí, però estàvem a temps encara de reconduir-les si les senyalàvem i s'hi posava remei. 9 anys després, alguns d'aquells brots s'han deixat créixer, s'han assilvestrat, alguns d'altres fins i tot s'han regat, no sé fins a quin punt amb consciència de quines conseqüències podien tenir, i ara les males herbes ja han agafat una alçada que han deixat de fer gràcia. Laia Massagué, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Teje, molt bé.
0: Li ha passat a la marca de roba barcelonina Desigual que, per anunciar una col·laboració amb l'alemanya Otto Linger, ha fet un spot en què ironitza amb tots aquests aspectes amb l'objectiu de dir que, malgrat tot, Barcelona és la millor ciutat del món.
2: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our Palomas.
1: Ja ho heu sentit, la protagonista diu Alegre Mel que el trànsit és boig i que tothom vol el teu bolso mentre intenten furtar-li'l pel carrer. També es queixa que un cafè amb gel li costa més de 9 euros i passeig als Coloms amb corretja com

0: si fossin mascotes. I potser la part que més rebuig ha causat a les xarxes és que una noia catalana es creua bruscament amb la protagonista i li diu: amor, estàs al mig, deixa'm passar. I l'altra respon somrient: als locals els encanta compartir la seva cultura amb tu.
1: Desigual l'hem ofert, eh? Si volien posar un portaveu per explicar què pretenien amb aquest anunci, ells ens remeten al comunicat que van fer la setmana passada en què expliquen que no era el moment de fer ironia amb això, aquest anunci, que ho han entès, que al final Barcelona és part essencial de la identitat de la marca i que el principal és el respecte a la ciutat i a les persones que la fan possible, i que sortir a debatre públicament sobre l'error de l'anunci el que faria seria fer la bombolla més grossa en comptes d'enterrar-la, que és el que creu que ha de fer la marca. Però en aquest anunci que ara sentíem i que ens enumerava la Laia, una de les primeres queixes de la protagonista és la mobilitat.
0: Exactament,
1: sí. Tombada sobre un taxi.
0: La realitat és que els problemes de mobilitat més recurrents per als veïns i veïns de Barcelona i que treballen a Barcelona és el transport públic, no les incidències que s'hi troben. En el cas de Rodalies, per exemple, 6 de cada 10 trens a Catalunya van arribar tard al seu destí durant el mes de juliol, i la presència en augment dels taxis es deu també precisament a la presència de turistes al centre de la ciutat.
1: De gener al juliol, de fet, gairebé 10 milions de persones s'han allotjat a Barcelona, i això és un 6% més que l'any anterior, que el 2025.
0: Sí, i el mes de juny va ser rècord, amb 1.700.000 turistes, i això són tants turistes com habitants té Barcelona.
1: Una doble progressió, perquè també hi ha molts barcelonins que marxen, però és una xifra molt significativa. També apareix passejant coloms, això fa referència a la brutícia dels carrers.
0: Sí, en el baròmetre municipal del 2026 s'ha de dir que la neteja cau del tercer lloc dels problemes dels barcelonins en termes de percepció fins al cinquè lloc.
1: A més, també li intenten robar la bossa. Diu: tothom li encanta la teva bossa, i realment li estan intentant robar. I això que la criminalitat a Barcelona s'ha reduït un 11% el primer semestre.
0: Sí, tot això han augmentat, però, un 14% els robatoris amb força, i són dades del govern. Això sí, la seguretat es manté com un dels principals preocupacions de la ciutadania, segons el baròmetre municipal.
1: La gentrificació i el turisme massiu també tenen altres derivades, com per exemple els efectes en l'habitatge.
0: Exacte, per exemple, aquest preu, no?, el preu que ha augmentat als districtes cèntrics per on passeja la protagonista, el preu mitjà anual del lloguer al 2025 és de 1.020 euros a la Ciutat Vella i de 1.280 a l'Eixample, segons dades de l'IDESCAT. Fa 10 anys, el 2015, llogar un pis a Ciutat Vella costava 675 euros i 830 a l'Eixample. Ara sembla impossible. Segons un estudi de Deutsche Bank, també s'ha de dir que llogar un pis de 3 habitacions al centre de Barcelona ja costa de mitjana més de 2.300 euros al mes. Això és gairebé un 55% més car que l'any 2019.
1: Els salaris no han crescut al mateix ritme. De fet, un estudi situa Barcelona com la ciutat que més pateix la gentrificació, és a dir, aquest procés de substitució d'una població de menor estatus econòmic i social per una de més poder adquisitiu.
0: Exacte, i la Barceloneta de la Ciutat Vella és precisament el barri més afectat per aquesta gentrificació. És una investigació del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: I acabem amb els preus de consum, perquè aquests 9 euros i mig que li costa el cafè amb llet, un cafè amb gel, em sembla que és la protagonista.
0: Exacte,
1: del vídeo,
0: sí.
1: de Desigual, és una altra de les qüestions que pretén denunciar el vídeo.
0: La realitat és que en els últims anys hi ha hagut un augment dels establiments pensats per a turistes, com ara els cafès d'especialitat. Tot això en detriment dels negocis tradicionals. Segons dades de la CN, Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries des del 2016. Prendre's un cafè en un bar a Barcelona costarà una mitjana d'un euro i mig, encara que en les zones turístiques i els establiments d'especialitat, evidentment, pot ser un preu molt més alt. I una cervesa està a uns 2,5 euros, tot i que també pot augmentar en punts més calents. En el cas dels refrescos, són 2,4 euros.
1: Aquestes són les dades. Per analitzar les tendències, vull saludar l'antropòleg urbà i professor de la Universitat Autònoma, José Mansilla. Hola, José, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Sentint endreçades les dades, no costa entendre per què aquest anunci de Desigual no ha fet gràcia en general, eh?
2: Clar, i perquè portem molt de temps molta gent protestant per això, per la deriva que porta la ciutat, llavors, clar, és com una ironia mal feta.
1: Totes aquestes qüestions s'entrellacen entre elles i es retroalimenten les unes a les altres. No sé si trobem alguna que sigui l'origen o són una sèrie de causes que van creixent alhora i s'entrellacen. Com ho situem, això? D'on neix aquesta tendència?
2: Sí. No, és molt bona pregunta, perquè... diguem-ne, les ciutats són un laboratori ideal per precisament presentar que tots els elements que normalment estan relacionats a la constitució d'una societat, doncs estan presents. No? O sigui, una ciutat, tu no pots parlar de mobilitat sense parlar de turisme, però tampoc de salut, o no pots parlar, no sé, de zones verdes sense parlar d'educació, o fins i tot d'esperança de vida. La ciutat és una esfera ideal per presentar precisament tota aquesta interrelació que moltes vegades doncs es projecta com constituïda per fets aïllats, però que al final és tot una visió que de fet els perquè jo com a antropòleg em dedico a això, perquè l'antropologia aporta aquesta visió holística, no? Llavors, jo crec que no podem posar l'accent o subratllar cap causa individualment, sinó simplement que Barcelona sigui una ciutat oberta, que és una ciutat que està des de fa molt de temps presentada i projectada arreu com una ciutat que el que vol és atraure visitants i inversions i capitals, i en aquest sentit doncs creixer i apareixen una sèrie de problemes que s'han d'anar gestionant.
1: I es poden atacar aquests problemes?
2: Home, sí que es poden atacar, el que passa que igual que no ha sigut d'un dia per l'altre que hem acabat aquí, doncs si veritablement hi ha una idea, una decisió per acabar amb algú d'aquests problemes, doncs portarà temps. El que passa que normalment ja sabem que les dinàmiques electorals i tot això doncs tenen una visió una mica més curta, no? A 4 anys, perquè és el període que dura doncs l'alcalde o el que sigui, i llavors necessitarien com una política sostinguda o un acord molt important per poder canviar tota aquesta direcció que portem de fa temps.
1: També hi ha qüestions, deixa'm dir-ne, curioses, no? Per exemple, la noia passeja a Coloms s'interpreta com una ironia cap a aquest mantra de que la ciutat està bruta, els carrers estan bruts. Mantra o no, eh? És a dir, cadascú el seu barri té la seva realitat i hi ha oients que ara deuen estar pensant, passa pel meu carrer i t'explicaré com estan de bruts o no. Però sí. Fixa't que la Laia ens fa l'informe de que pel que fa a preocupació, baixa dintre de les preocupacions dels ciutadans de Barcelona quan fem enquestes. Aquí també hem de reflexionar els que tenim altaveu públic, no?, del paper que juguem, que quan ho posem a l'agenda resulta que no hi ha problema més gros a Barcelona que la brutícia dels carrers. A la que apareix alguna altra derivada per aquí o per allà i cau, resulta que ja no ens molesten tant els carrers bruts.
2: És totalment així. De fet, diguem-ne, d'alguna manera la nostra sensació subjetiva de com funciona o de les coses que ens afecten diàriament estan, per una banda, relacionades amb les nostres relacions socials, o sigui, com ens movem, la nostra materialitat i la quotidianitat, per dir-ho així, però també a la construcció, està vinculada a una construcció d'un missatge, no? Hi ha un exemple molt bo sobre això que proposa sobre el tema de la brutícia, no? O sigui, Barcelona ha sigut sempre una ciutat que no ha estat mai neta, o sigui, de fet té noms clàssics que fem servir de vegades, com fer un acudit que és famós Can Fanga, no? O sigui, és una ciutat que és una ciutat oberta, que és una ciutat portuària, que és una ciutat on passa molta gent, etc., i mai ha estat neta. El que passa és que de vegades hi ha, sobretot en el eco dels mitjans de comunicació, però sobretot a la lluita política, hi ha partits que doncs centren aquesta qüestió com a qüestió principal. I poso solament un exemple molt petit. L'actual Ajuntament de Barcelona, governat l'alcalde, no?, Jaume Collboni, del seu equip, el primer que va fer quan va arribar a la Casa Gran, no?, el 2023 a l'estiu, va ser una cosa que es deia Pla Endreça. I es van trobar cartells i jo què sé, i publicitat del Pla Endreça a tot arreu. Llavors, què volia dir l'alcalde o el partit polític al càrrec de l'Ajuntament amb aquest missatge? Doncs que fins a aquell moment la ciutat estava desendreçada, no? Llavors, clar, això al final queda. Marca, no? I ara doncs parlem d'altres coses, com per exemple la seguretat o la migració, perquè és el debat que està obert. I el que passa és que sempre és molt complicat, sobretot en qüestions vinculades a la seguretat, d'aquest tipus d'elements, de separar el que és una percepció subjectiva del que és la realitat, no? O sigui, l'exemple més clàssic és aquest que diu que separa com veus tu l'economia del país, com et va tu personalment, no? I sempre és, a mi personalment va bé, tinc feina, estic pagant la hipoteca, però a poc a poc, tal, no sé què, com va el país? El país va fatal, no? Clar, per què passa això? Perquè una cosa és la nostra subjectivitat i altra el que nosaltres entenem interpretant els mitjans de comunicació i tota la narrativa que hi ha al voltant d'això, com funciona realment el que està passant al nostre país. I això passa en la brutícia, en la seguretat, en molt de coses.
1: Clar, coses com la seguretat, ho dius, eh? Els carrers, problemes que no apareixen al vídeo, però sí a la cançó satírica que hem posat al principi, clar, com les drogues, estigmatitzen barris, i és veritat que llavors s'agafa la part pel tot, però alhora també són problemàtiques que no es poden negar. I aquí sembla que, sobretot des de l'esquerra, hi ha més problemes en donar... La dreta ho té fàcil, escolta, tothom fora, el que vulgarment es diu neteja i fora. En canvi, l'esquerra, aquest equilibri entre trobar solucions o donar solucions, però alhora no caure en l'estigmatització, la part pel tot és on neden un gris que s'hi enganxa.
2: Totalment. És que és així. De fet, jo sempre dic que és molt... I de fet, fent xiste, no?, als meus amics sobre com és de fàcil situar o col·locar un missatge totalment reaccionari o pessimista sobre una situació determinada, no? o criticar algú a xarxes socials, etc., i lo complicat que és rebatre. O sigui, aquesta qüestió, no? I nosaltres sempre fem el xiste, vosaltres parlàveu abans sobre el tema de la gentrificació, no? No sé, els preus s'estan pujant i això és culpa de tal col·lectiu, no? Doncs, toma, 144 caràcters i ja està. Ara, clar, nosaltres sempre fem la broma de dir, bueno, a veure, la revolució industrial, capitalisme, clar, no podem tirar des de tan enrere per explicar el que està passant, encara que sigui real, no? I és molt complicat, perquè jo soc del que penso, per exemple, que l'esquerra sí que té, en general, l'esquerra sí que té un missatge contra la seguretat. El que passa que no és tan evident com dir, doncs, agafem a tota aquesta gent i la fiquem a la presó. L'esquerra diu coses que són més llargues perquè va a l'arrel, és més estructural. Mentre que normalment hi ha una mena com d'amistat, per dir-ho així, entre el missatge curt, efectiu, moltes vegades demagog i problemàtiques que no són solucionables a curt temps. No? Tu, al començament d'aquesta conversa que tinc amb tu, tu em demanaves com podem lluitar contra això. I et deia, doncs hem arribat aquí després de molt de temps, doncs sortir costarà molt temps. Clar, en el tema de la seguretat, en el tema de la justícia, passa exactament igual. El que passa és que és molt més fàcil deixar-se portar per aquesta dinàmica tan ràpida de xarxa, de missatges, etcètera, etcètera, que no rebatre en una política que tarda molt més temps en ser efectiva, però que és la que veritablement funcionarà de cara al futur, perquè la que va a l'arrel, la que va a la qüestió estructural.
1: Sí, el llarg terminisme no és sexy en els temps en què vivim.
2: Exactament, totalment, és que l'has dit molt millor que jo.
1: Ara, el que és innegable és que l'habitatge sí que és un dels problemes greus, eh? Aquesta gentrificació segurament és el que ens porta al buidatge de barris, i per tant, com que cada cop hi ha menys nombre de població de la que hi havia hagut sempre, els comerços van darrere, els comerços de tota la vida, per tant, això és un altre peix que es mossega la cua.
2: Totalment. I, de fet, mira, jo me'n recordo, jo vaig fer la meva recerca de la tesi doctoral parlant sobre temes de gentrificació al Poblenou, no? I jo me'n recordo que, o sigui, no m'agradava res la paraula gentrificació i pensava que era molt millor parlar sobre desplaçament socioespacial, fixa't, o sigui, una cosa molt més tècnica i tal, no sé què. I ja en aquell moment, que fa molt de temps, es deia, la gent que estava, diguem-ne, que eren cracs, no?, els cracs del tema de la gentrificació, que parlar de gentrificació en relació només a l'habitatge era una errada com una casa, mai millor dit, que era que en realitat el que canvia és la ciutat, i són precisament els processos de ciutat el que acaben, d'alguna manera, per generar un símptoma que és el tema de la gentrificació, però que no podem desvincular això sobre l'escalfament global, la turistificació, la baixa qualitat de les feines, etcètera, etcètera. La gentrificació és un altre element que, d'alguna manera, surt com a exemple o com a resultat d'aquesta dinàmica que hem parlat abans d'obrir la ciutat a les inversions i als visitants, no? Llavors, clar, si volem veritablement lluitar contra això, no podem posar parxes, sinó que hem de fer alguna cosa que sigui molt més contundent, que també necessita més temps, però que al final acabarà d'alguna manera per afectar a totes aquestes coses, aquestes dinàmiques que no ens agraden, com la massificació, no sé, a molt més llarg temps el tema del canvi climàtic, el tema de l'habitatge, etcètera, etcètera, etcètera. Sí. Però, perdó, digues,
1: acaba.
2: No, deia que això necessita mesures que siguin valentes i són molt complicades, com deia abans, en una diguem-ne, una batalla electoral que és cada 4 anys i que sempre és curtoplacista. Necessitem temps, acords o una hegemonia política d'algun grup que d'alguna manera sigui capaç de, doncs, establir aquest canvis a llarg termini.
1: No, al parlar-me del Poblenou amb la teva tesi, m'has fet venir al cap, sí, la sensació que tinc jo, que és el que parlaves abans, no? Contrasta sensació amb realitat. Però que aquesta tendència, ja ha conquerit Gràcia, ja ha conquerit Sant Antoni, i ara Poblenou, anem a per tu, i el següent, Sant Andreu, prepara't, que pujarem cap allà. No? Una altra sensació és aquesta.
2: Totalment. És que, a més, mira, hi ha un llibre molt, molt bo que explica aquesta dinàmica, que és el nom ja és una mica, com dir-ho, pessimista, que es diu gentrificació planetària, imagina't. Clar, això no té límit. O sigui, després de tots els barris de Barcelona començarem a una àrea metropolitana com la que tenim aquí a la ciutat, que tu creues un carrer i estàs a una altra pola, a una altra ciutat, després continuarà en el resta de ciutat, no? Jo què sé, Sant Adrià, Badalona, que ja estan patint, l'Hospitalet, etcètera, no? Jo recordo que fa com un parell d'anys tenia un estudiant que va fer un estudi sobre el nivell de saturació de... no, més de dos anys, tres o així, del nivell de saturació del transport públic, del Rodalies i tal, que parlaven també abans, i ell va arribar a la conclusió que era bàsicament per a gent que havia sigut expulsada de Barcelona. És a dir, i aquesta gent que cerca una ciutat propera que estigui bé a nivell de serveis públics i tal, perquè esté connectada amb Barcelona, principalment en tren, perquè facilita la qüestió, perquè és més barata, aquesta gent que arriba des de Barcelona amb sous barcelonins acaba desplaçant a la gent d'aquest nou poble, no? O sigui, podem parlar, hi ha molt de llocs que estan patint ara aquesta situació. Llavors, és com una mena com de quan llances una pedra a l'aigua, no? O sigui, és una onada que es va generant i va afectant a diferents llocs cada vegada més junts. Però això sí, sempre són qüestions estructurals. O sigui, o posem el fre a on diguem-ne és el focus que està generant tota aquesta qüestió, que en aquest cas, en el cas de Catalunya, és evidentment Barcelona, entre altres, o continuarem afectant cada vegada la gent més que està doncs, a pobles que ara mateix no podem pensar sí, no, ni siquiera que estiguin afectats del futur.
1: T'anava a dir, el teu proper estudiant envia el cap a Barcelona Nord, la zona dels Vallesos, que ja és el següent focus.
2: Exacte, sí.
1: José Mansilla, gràcies per atendre la nostra trucada. Una abraçada forta.
2: Igualment a vosaltres.
1: Ja veieu que això hi hem de posar fre, perquè si no l'on expansiva va amunt, i si no, pregunteu-li a l'estació de Fabra i Puig, que és a punt de col·lapsar entre autobusos i busos substitutius de trens que no funcionen i les pròpies rodalies. Dos minutets i arribarem a 2:15 del migdia, petita pausa, i arriba el Cartanyà, ja som aquí.

0: més natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Xato! L'estiu s'acaba.
2: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel I. La universidad online que va contigo.
4: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
5: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: Ja som aquí!
9: Jordi Cartanyà.
7: Per Catalunya.
10: Bon dia, Catalunya! Puigdemont el tenim a tocar. El president Illa confia que el president a l'exili potser tornarà abans de Nadal.
11: M'agradaria que ja fos aquí.
12: Que encara som aquí!
11: I confio que ell torni abans de Nadal. Torni
12: aquí,
11: aquí,
12: aquí,
11: abans de Nadal, més aviat possible, i que la resta de persones afectades i beneficiàries d'aquesta llei d'amnistia doncs puguin veure reconeguts sota els seus drets el més aviat possible.
12: Encara som aquí!
10: I ja som aquí amb l'Eduard López Plans, director de l'IOI Barcelona, l'estudi responsable de Hitman, i ara un nou superèxit en videojocs, com és el videojoc 007 First Light. Com es porta James Bond amb un videojoc? Eduard, ha de ser una cosa tremenda, eh?
13: És una gran obra de fer, és una gran aventura de descobrir com fer aquest videojoc realment.
10: En parlem amb tu de seguida. I bé, això que dèiem, que potser el president Illa confia que és possible que torni en Carles Puigdemont. Doncs mira, tindrem nova careta pel programa amb un ja soc aquí del Carlos. Oriol Llopart, bon dia.
14: Bon dia, què tal? Jo em pregunto, Carles Puigdemont tornarà disfressat de Pare Noel, per exemple?
10: O camuflat de tió o cop de bastó.
14: O entre els paquets dels Reis Mags.
10: O amagat dins la gepa del camell del Gaspar, l'animal, el camell.
14: Sí, no l'expresident del Barça.
10: Ojo que ens trucaran, eh?
14: Doncs si ens truquen, que em donin entrada.
10: Doncs que sigui per veure un Barça com el que va passar per sobre el València 0-5 a Mestalla, eh?
14: 4 jornades, 4 victòries i 17 gols marcats.
10: El Barça ha començat la Lliga amb la porteria rival com si fos un happy hour amb la barra lliure inclosa, eh?
14: Una pallissa que ens recorda la del Real Madrid 0, Barça 5 de 1974.
10: O de l'any 94, el Barça 5, Real Madrid 0.
14: O la golejada més bèstia que ha executat mai el Barça. Atenció, amb un Tarragona 0... A veure si endivines més o menys el resultat.
10: Què diries tu, Eduard?
13: No en tinc ni idea.
10: Hòstia, Tarragona 0, Barça 9?
14: Multiplica-ho per 2.
10: Va!
13: Què dius?
14: Tarragona 0, Barça 18!
10: I quin any va ser això?
14: Doncs això va ser l'any 1901 i amb 9 gols fets per Joan Gamper.
10: Hòstia, ara que parlem del Barça, saps quin té enamoradíssim? I jo que no sóc ni del futbol i molt menys de les samarretes.
14: Els quadriceps de Rodri?
10: No. La samarreta de la quarta equipació especial del Barça, sí. D'aquesta inspirada... O sigui, està inspirada en Sant Jordi. Una creu preciosa.
14: És preciosa. I una rosa bordada, si no recordo malament.
10: Hòstia, me la compraré i me la posaré per la setmana medieval, tot i que no és de rigor històric. Doncs potser me la colen, eh? I me la deixen passejar un rato.
14: Home, és molt xula. A mi m'agrada molt.
10: Buah. És moment de mirar Ceuta. La tornada a l'escola aquest any serà bastant diferent. Els alumnes tornen a classe amb seguretat privada als centres i més presència policial als carrers.
14: Motxilla, llibres, estocs...
10: I gas pebre. Una mare n'ha comprat per la seva filla de 14 anys perquè té por que vagi sola a l'institut. De fet, moltes famílies han decidit acompanyar els fills a l'escola i algunes es plantegen no portar-los els primers dies.
14: Si això continua així, l'any que ve els hauran de portar vestits de camuflatge.
10: I en helicòpter!
15: Oye...
8: Directament arriba l'helicòpter damunt del pati.
10: I acompanyats per Rambo, obren la porta de l'helicòpter.
8: Oh, i els nens baixen per una corda. Va, que baixin els de primer A.
10: Ara els de primer B els preparem, Rambo.
8: Benvinguts, segon i tercer.
10: Ai, la mare des de la... Ui, hi ha una mare des de l'helicòpter. Què passa, Rambo?
8: Carinyo, que t'has deixat el bocata.
10: Nen, no, que defalliràs a mitja hora del pati. Els últims dies han descobert que ara hi ha gent que en lloc de donar-te a l'Instagram el número de telèfon per lligar, et fa un bízum.
14: T'envien uns cèntims i aprofiten el concepte de l'operació per deixar-te el missatge, o la indirecta. Mm-hmm. És a dir, abans per lligar perdies la dignitat, ara, a més, perds 20 cèntims.
10: I si t'equivoques, 200 o 20 euros, eh? Depèn de lo que... Si se t'escapa el zero, ja, ja t'has arruïnat. Si hi ha algú d'Hisenda que hagi de controlar... I a vegades ho penso, hi ha algú d'Hisenda que està controlant els moviments que fem amb bízum? Jo li petarà el cap buscant economia submergida.
14: Doncs a Eivissa encara ho tenen una mica més difícil, eh?
10: Perquè allà els afters clandestins s'han convertit en un autèntic negoci submergit.
14: Les festes il·legals es convoquen a través de grups de Telegram i per evitar la policia i les multes amaguen la ubicació fins a l'últim moment, et donen un punt de trobada i des d'allà et porten en vehicles privats fins a la vila on es fa la festa.
10: És un jump point, eh?
14: Sí, altre
10: cop, per saltar des de... Ara només falta que per arribar als afters facin com els nens a Ceuta per anar al col, eh?
14: Amb helicòpter?
10: I la gent llançant-se en paracaigudes directament sobre la festa.
14: DJ, posa música, que t'estan aterrant gent a la pista, però més literal.
10: Sí, eh? Però bo, allà van, eh?
14: I atenció, aquest repte viral entre els joves, el NoFap.
10: NoFap?
14: Sí.
10: Què és això?
14: Bàsicament és estar tot el mes de setembre sense acariciar-te la llúdriga.
10: Jo ja em temia... Què vol dir acariciar-te la llúdriga?
14: Jamà, vol dir jugar 5 contra el calb, exprimir l'elixir de l'amor, acariciar l'oró, encerar la pastanaga, desenfundar l'espasa d'Excalibur, escanyar el gall, munyir-te la polla...
10: No, home, ja està, home, ja calia, sí, eh? No calia arribar...
14: S'entès.
10: A la polla d'aigua, home. S'entès.
14: Segur,
10: sí,
14: eh?
10: Sí.
14: Val, val.
10: I vols que fem aquest repte?
14: Ah, vinga, va, sí.
10: Sí?
14: Sí, home, jo em puc comprometre aquí a l'acer a no pelar-me-la durant tot aquest...
10: Podries haver dit no tocar-te.
14: Doncs no tocar-me durant tot aquest mes.
10: No, com vegis tu, eh, jo, vaja.
14: No, no, escolta'm.
10: Així llavors et compromets a...
14: Jo no em tocaré.
10: En tot el mes.
14: Jo no.
10: Però tu tens nòvia.
14: Sí, jo sí. I tu?
10: No.
14: Vaja. Doncs, Jordi, molta sort, eh? El dia que desembussis et recomano que posis plàstics a les parets perquè allò et sortirà com si fos una càrcer.
15: Ja som aquí! Jordi Cartanyà.
10: Tres cops d'orquestra que ens situen ràpid en l'univers i en el personatge. I d'aquí una pregunta. Com converteixes James Bond en videojoc? Com aconsegueixes que centenars de persones treballant durant 7 anys acabin construint un mateix món? I com crees un Bond nou sense que deixi de ser James Bond? I encara una altra pregunta. Amb una intel·ligència artificial capaç de generar imatges i animacions cada cop més realistes, pot canviar completament la manera de fer videojocs? Té sentit el cinemàtic que tenim als videojocs? Amb nosaltres ja som aquí, amb l'Eduard López, director de IOI Barcelona, l'estudi responsable de Hitman, ara del nou 007 First Light. Així d'entrada, pels qui no hi estem tan avançats en els videojocs, i així ho deixem clar, què és això d'un videojoc triple A, Eduard? Benvingut de nou.
16: Hola, gràcies per convidar-me. Doncs mira, un videojoc triple A no és un terme científic que es pugui mesurar, però és un terme que significa una qualitat, una profunditat, una extensió d'un videojoc. Això pràcticament el que es tradueix és el número de gent que ha treballat durant quant de temps. És a dir, el pressupost d'un videojoc. El pressupost d'un videojoc són sempre els sous dels treballadors. Doncs com més gent és dedicat per fer una experiència de més qualitat, arriba un moment que es converteix en triple A.
10: I com treballeu això en un videojoc? Gent amb diferents punts del món, amb, no sé si realitat augmentada o no, paisatge infinit, sense que cadascú acabi creant un món que després sí, allò que sigui un multivers de Marvel, que s'assembla però no és el mateix i ja tenim variants.
16: Sí, sí, és una bona pregunta. Doncs realment hi ha dos elements aquí. En un punt és tenir una bona direcció, que pugui posar un frame de què ha de fer cadascú, que és aquest videojoc, i després donar espai per llibertat i per creativitat a cada una de les persones involucrades en aquesta creació. I això és un art, realment. No hi ha una fórmula matemàtica, sinó que és un art d'anar navegant, que tothom pugui crear, però que hi hagi una direcció molt ferma.
10: Si tu, que estàs en la indústria, tu com a usuari, Oriol, la pregunta que em feia, veient la cinemàtica de First Light, fins i tot el nou GTA, GTA 6, pensava, havent vist ja alguns curtmetratges, fins i tot hi ha una sèrie que és tremenda, feta amb intel·ligència artificial, i està ben feta, amb un resultat cinematogràfic espectacular, entrarà la intel·ligència artificial per donar aquesta qualitat de realisme als videojocs? No cal qui entri? La cinemàtica del videojoc és la que és ara i el jugador vol que sigui com és ara?
16: Doncs hi ha diferents temes aquí. Jo crec que una cosa és que no sabem quin és el futur de la IA, No sabem si la millora seguirà sense parar o quan arribarà al punt d'inflexió. Però el que sí que està clar és que la IA ha de ser convertida en unes eines que ens permetin treballar de manera més eficient i ens permetin viure de manera més còmoda. No? Aleshores, en videojocs, un tema són els gràfics, l'altre tema és la creació d'aquest joc. No? Tot el que costa crear aquest joc. Cada cop és més car fer un videojoc, amb la qual cosa, si hi ha eines que ens ajuden a fer-ho millor, fantàstic. En quant a gràfics, no es tracta del realisme. És a dir, el nostre videojoc, per exemple, els personatges no són ultrarealistes. Tenen un punt artístic que hem fet expressament. És a dir, nosaltres teníem la cara del Patrick Gibson i hem fet un tractament perquè tingui un aire de videojoc, un aire una miqueta especial, més màgic.
10: Sí, ja és estètica videojoc.
16: Correcte, una estètica pròpia. Cada videojoc té la seva pròpia estètica. Nosaltres tenim el nostre motor i amb la nostra direcció artística un element que es veia realista, però una miqueta més estilitzat.
14: Jo ho agraeixo. O sigui, a mi m'agrada jugar un videojoc i que sembli que és un videojoc. O sigui, els gràfics del GTA 6, per exemple, són espectaculars, una cosa no treu l'altra, però crec que no cal ser tan perfeccionistes i que el relleu de l'oceà i d'això i d'allò. A mi m'agrada que hi hagi aquesta cosa de dir, hòstia, doncs és un videojoc, i m'agrada que sigui així. I amb el First Light, el 007, hi ha això.
10: Per tant,
14: els gràfics són molt xulos,
10: sí,
14: però saps que és un videojoc.
16: Tenen un toc.
14: Tenen un toc.
10: No sé si dir-ho així, no sé si fer servir la paraula renunciem a un hiperrealisme en favor d'una estètica de videojocs.
16: Cada joc és el seu món, per això. Hi ha jocs que la seva gràcia és que siguin hiperrealistes, hi ha jocs que han de ser molt fantàstics. Cada videojoc ha de trobar el seu punt i la seva direcció. La clau és aquesta, tenir una visió artística que es transmeti molt clarament, que el jugador pugui sentir-se immers en aquest món. Si anem canviant d'hiperrealisme a menys realisme, és quan es trenca la fantasia. Clar. És triar la direcció i seguir-la.
10: Clar, tu com a jugador,
14: sí,
10: m'estaves dient, m'està agradant molt aquest videojoc. Sí. Què té aquest videojoc, que tu ets un jugador bregat? Ja. Des de quan jugues a videojocs, tu?
14: Home, hòstia, des de petit.
10: De tota la vida,
14: de tota
10: ja,
14: la vida, sí, amb la Play 2 vaig començar.
10: Imagina't, home, ja van començar amb un bon nivell, no estàvem allò ni amb l'Amstrad, ni la MSX, ni...
16: Correcte, sí, sí, vaig començar amb la Nintendo 8-bits.
10: Imagina't.
16: Sí, i la Lynx i la Game Boy, després la Mega Drive, i totes.
10: Totes, a partir d'aquí totes, eh? Per tu ja és... La gràfica ja era potable, la gràfica.
14: La PlayStation 2 i la Game Boy Colors, perquè que era molt petita, i només tenia quatre botons. Tenia l'A i la B, si no recordo malament, i després l'L1 i l'R1. I ho flipava amb colors.
10: Què té d'especial aquest videojoc, Oriol?
14: El del James Bond?
10: Sí.
14: Que va a poc a poc. Per mi, que va a poc, en el sentit que té una narrativa i es respecta. És a dir, un James Bond, m'ho invento, que comenci i ja és l'hòstia... Home, doncs no és realista. I jo, per exemple, que vinc de jugar al Hitman, que s'ha mamat molt en aquest sentit per fer aquest joc, es respecta molt. És a dir, les missions, aquesta cosa de, és que em surt en castellà, de sigilo,
10: sí,
14: d'amagar-te, disparar, tal... Hòstia, a mi em flipa. I és que està molt ben fet.
10: Aquesta part del sigil és vostra? Heu hagut de treballar vosaltres o és part de combat i només això?
16: No, nosaltres hem fet de tot. A Barcelona hem fet una miqueta
10: de
16: tot el que hi ha al videojoc, exacte.
10: Buah.
16: Des de tècnica, art, programació, disseny, una miqueta de tot. I m'agrada molt això que dius, perquè sí que és important en un videojoc el ritme, els ritmes que té, les corbes d'intensitat. No? Nosaltres volem que comencis en un moment social, entenent els personatges,

0: és que val la pena, i després ja mataràs a qui hagis de matar.
1: Light, l'Anna del Rei, que hàgim d'arribar al videojoc per tornar a tenir una cançó bon amb cara i ulls, opinió meva, i he tornat de la mà de David Arnold, de la banda sonora de Casino Royale, que amb Chris Cornwell ens van regalar la que per mi és la millor cançó Bond, You Know My Name, amb perdó totes les clàssiques de l'era de justament Sean Connery, eh? Com heu creat, o com heu fet, o s'ha volgut que fos aquest James Bond? Com es respecta un personatge que diverses generacions ja el tenen al cap i alhora aconsegueixes crear-ne un de nou amb identitat pròpia i que el jugador, a més, se'l pugui sentir seu? És a dir, estic amb el James Bond jove.
2: Sí, de fet, això ha sigut molt difícil d'aconseguir, perquè James Bond el tenim amb dos vectors sempre, amb dos eixos. Un és quin actor ha interpretat i ha posat part de la seva personalitat.
1: Ara estem en la travessa de qui serà el pròxim
2: exacte.
1: Bond.
2: I l'altre és en quin moment en el temps succeeixen els efectes, perquè Bond sempre ha sigut un personatge contemporani, amb diferents preocupacions, amb diferents estructures socials, amb diferents interessos. Aleshores, era extreure qui és James Bond, el seu nucli, i com aquest James Bond viuria avui en dia amb una persona que és jove. Perquè, a més, per fer-ho més difícil, el nostre James Bond no és un agent secret expert, sinó que viurem l'aventura amb com ell és reclutat i es converteix en James Bond. El qual era agafar la seva essència de la persona i fer aquest viatge el que transportarà a ser un agent professional.
1: Tant Daniel Craig ja va arribar un James Bond amb sentiments, a flor de pell, un James Bond molt més humà, un James Bond, bueno, continua sent un corrido, que dirien les àvies, que continua sent un mujeriego, un faldiller.
2: Sí, sí, és un home d'èxit, això està clar.
1: No li costa a ell.
2: Ell no li costa, té moltes avantatges, James Bond, clar. Ser James Bond és molt inspirant perquè té moltes habilitats, moltes facilitats, però també es troba en situacions molt injustes, no? I molt difícils.
1: Del videojoc.
0: Sí, no, en el videojoc aquesta part més
1: folleti. Què diries tu?
0: Sí, exacte, és el que t'he dit jo
1: a la redacció. Sí.
0: He dit aquesta part folleti del James Bond, o de moment vaig molt al principi, o no sé si surt, o si l'heu treballat també aquesta cosa de follador.
2: Sí, tant, sí, era essencial.
0: Era essencial.
2: Era una part del personatge que és important. Evidentment és important fer-ho avui dia, no? Com funcionen aquestes relacions avui dia, que és molt diferent que fa 20, 30, 40, 50
1: anys. Si allò en diu la masculinitat feble, doncs suposo que has hagut de treballar aquesta nova... Com és aquesta masculinitat del James Bond al videojoc, doncs?
2: És un tio amb carisma, és un tio amb gràcia, és un tio segur de si mateix, és un tio atractiu. Sí, és atractiu per tothom, no només per les dones, sinó pels homes també. És
1: també
2: un tio que atreu la gent. La gent se'l vol escoltar, la gent vol sentir què diu. Per això ell també pot manipular-los. Aleshores, en aquest sentit, també era fer aquesta feina de com una persona... És una persona que viu avui en dia i que està al dia de la societat, com pot funcionar? Ser un home fort, ser un home amb carisma i amb èxit.
1: Tenim algun home, doncs, que li tira la canya. Jo l'únic que em ve al cap ara de moment és el Javier Bardem, a la pel·lícula, que li mig tirava la canya,
2: no
1: se l'insinuava.
2: No estava pensant en això.
1: Em crec.
2: Quan deia que atreu a les homes i les dones, em refereixo a un nivell més personal.
1: Lideratge.
2: És a dir, sexualment, ell sempre està encarat amb les dones, però... té una personalitat atractiva per tothom.
0: Sí,
2: no només
0: és interessant.
2: Sexual. Exacte. No només, de fet, molta part de la sexualitat ve de l'atractiu personal. Aleshores, Bond és així, també l'hem fet d'aquesta manera.
1: Jo espero que la gent d'Omega, de la casa Omega de rellotges, us hagi regalat el rellotge al videojoc, que a sobre és el primer cronògraf de Bond dins de la història del Seamaster Diver 300 metres. Té dues esferes que tenen una funció dins del gameplay.
2: Correcte, correcte. Doncs primer volia dir que gràcies per la pregunta, perquè us he portat dos omegues, un per cada un.
1: Hosti, tio, m'acabes
2: d'alegrar...
1: Vamos, m'alegraves l'any.
2: No, però evidentment sí que correctament tenen un propòsit.
1: Però ni que sigui com d'aquests de les fotges de plàstic, home, ja està... Sí, mira, ara em trucaran els
2: de fotges, sí, de plàstic sí que el tenim a l'oficina.
1: Mola, eh?
2: Tenim una figura enorme de... Bueno, també en real de James Bond, amb el seu rellotge. Sí. Doncs sí, el James Bond sempre ha fet servir gadgets, andròmines, i en el seu rellotge, Omega, pots veure el nivell d'energia que queda a cap dels recursos. Tens recursos químics i recursos electrònics, elèctric, no? I amb això pots veure què està passant.
1: Que ell, l'Oriol, m'ensenyava, no? Aquest rellotge fa de tot.
0: És guapo, perquè...
1: Crec que és el que fa més coses dels que hem vist fins ara a les pel·lis.
0: Sí, perquè pots manipular moltes coses, pots no enverinar, però fer que es trobi malament algú... No estic fent cap espòria, perquè això es veu en el tràiler, també.
2: Són molts gadgets, per això. És a dir, el rellotge és un gadget que permet hackejar, i és la interfície dels altres gadgets. Però després tens un telèfon, que és el que tira el dard, tens uns auriculars que tires, no? Tens diferents objectes d'avui dia que tenen un ús com a les pel·lícules, tenen un ús una miqueta sorprenent.
0: A mi m'agrada molt una cosa del joc, potser una fricada, però quan, diguéssim, el James Bond baixa al laboratori,

0: vas amb el doctor, diguéssim, que et dona els gadgets.
1: Sí.
0: I tu de mentres pots anar putejant, si se'm permet l'expressió, a la gent que està treballant allà. Llavors hi ha un moment que hi ha una moto, per exemple, i veus allà la gent manipulant-la, i tu pots passar per allà, sense venir a cuento, i petar la moto, per exemple.
1: Ho pots fer, eh?
0: Ho pots fer, i això m'agrada.
1: Era el moment d'arribar al laboratori de Q, no? Totes les pel·lícules arriben allà i veus coses increïbles, doncs en el videojoc és com pots tu jugar amb això, com pots interactuar, com pots realment gaudir el que volies fer de petit quan veus les pel·lícules, no?
2: Algun cop a James Bond està a punt de tocar alguna cosa, el Q li pica les dits i ja forma part del joc, també. Sí. No toquis això,
1: exacte,
2: que és perillós.
1: Aquí ens posem les botes.
2: Sí?
1: Sí. Sí, no vull fer spoilers, però...
2: Podem baixar baix i fer un MI6 nou, vaja.
1: Ens quedarem a gust jugant aquí.
0: Sí. Hòstia, veus.
2: Però jo, una de les coses dels que us dedicau als videojocs és, no sé si dir, que no se us n'escapa ni una, tu que vens a les matemàtiques i la programació, acabes treballant en projectes com The Witcher, Hitman, James Bond, s'ha de tenir algun tipus de pensament, allò d'enginyer, que un pensament... estructurat, perquè el meu és dispers, eh? Jo soc dispers,
1: jo també soc dispers.
2: Com...
1: Sí? Jo soc una combinació de matemàtiques, lògiques, sentiments, emocions, art. En un videojoc hi ha moltes disciplines, hi ha moltes, molt diferent. I és una de les gràcies de fer videojocs. Hi ha artistes, hi ha dissenyadors de jocs, hi ha programadors, hi ha productors. Cada una d'aquestes persones té, diguéssim, un framework una miqueta diferent. Aleshores, la part essencial per fer un videojoc és que t'agradin els videojocs, tenir ganes de fer alguna cosa especial, tenir passió per poder mostrar a la gent alguna cosa i que siguin feliços jugant. I a partir d'aquí, pots trobar molts camins per fer videojocs. Però l'important és l'esforç, les ganes, la passió i el commitment, diguéssim.
2: I la recompensa és el que t'agrada sentir dir als jugadors sobre el videojoc. De lo que ha dit l'Oriol fins ara, què és el que t'ha agradat més?
1: Mira, el que m'agrada més...
2: M'hi està fotent hores, eh?
1: El que m'agrada més és quan la gent gaudeix del joc. Que gaudeixi molt. M'agrada que la gent no s'entretengui, perquè per mi els videojocs no són entreteniment, que vaig a passar l'estona. Jo em reservo un moment a la setmana per jugar. Jo vull anar a gaudir d'una experiència que és especial. Mm-hmm. Aleshores, quan veig que la gent pot gaudir del nostre joc que hem fet així, això és el que més m'agrada.
0: És que, de fet, perdona, aquest cap de setmana...
2: Com a casa.
0: Me l'he organitzat de tal manera... que em permetés en algun moment donat del dia poder jugar al James Bond. I fèiem, des del Red Dead Redemption 2, que no em passava això. De dir, mira, avui tinc aquestes hores, he quedat amb aquesta gent, vaig aquí, però aquesta hora i mitja me la guardo per mi per gaudir. I l'estic gaudint molt.
1: Sí, sí. Exacte, això és el que m'agrada sentir. Perquè això és com també veig jo els videojocs que m'agraden, no?
2: Mm-hmm. En quin moment el videojoc deixa de ser un producte relacionat per la quitxalla, com encara costa amb els còmics, diria, no, potser és un tòpic, però el videojoc, el públic és principalment adult?
1: Avui dia ja... Sí, avui sí. I crec que el videojoc ha tingut una progressió molt interessant, especialment per mi, perquè em va agafar de petit també, no? Mm-hmm. Els videojocs s'entrien com per nens, però clar, aquests nens es feien grans i serien grans els videojocs, amb la qual l'edat per jugar a videojocs ha anat creixent i ara engloba pràcticament totes les edats. Pràcticament. I crec que aquesta edat encara ha de pujar més.
0: Mm. Però potser sí que és veritat que és aquesta generació que hem anat creixent amb aquests videojocs, que els continuem jugant, i ens dona l'efecte que només els juguem a les nostres generacions. No? Sí. Passa una miqueta fent la comparativa amb les pel·lícules Disney, que vaig a veure Spider-Man o vaig a veure Toy Story, i no hi ha nens. Tots és gent de 20 i pico, 30.
2: Són grandots.
0: Són grans, i penso, on són els nens? Som nosaltres, però ens hem fet grans, no? I crec que passa una miqueta amb els videojocs.
2: A mi també passa amb els concerts de Depeche Mode. Vull dir, ja som tots de 45, 50 en amunt, dic, bueno, ja hem passat dels controls de drogues a Sintron, directament. Vull dir, ja estem així.
1: Clar, el que passa aleshores és que hi ha altres videojocs per nens, també, no? Van sortint videojocs per nens, videojocs per adults, i hi ha per totes les edats, no? És com el cinema, que hi ha pel·lícules i hi ha llibres per totes les edats, és el mateix en videojoc.
2: Sí, pública. I hi ha noves generacions, gent jove, que s'està incorporant en els videojocs?
1: Sempre.
2: És constant, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I aquesta gent jove el volen físic o virtual? Online?
1: Digital.
2: Perquè tenim un pollastre amb això que...
1: Ara, sí, ara hi ha un pollastre. A mi m'agrada molt el format físic. M'agrada tenir col·lecció de videojocs a casa meva, m'agrada veure'ls, tenir-los.
2: Romàntics.
1: Però el format digital és el més còmode avui en dia. Aleshores, també les noves generacions volen la comoditat. Aleshores, hi haurà, suposo jo, un moment d'equilibri entre, sí, la comoditat del digital, però també pots fer un regal a aquest joc físic. Pots tenir-lo a casa, pots tenir-lo com que algú li agrada tenir alguna pel·lícula que li agradi molt, no?
2: Disculpeu, què pesa un videojoc? És a dir, virtual, que és que te'l descarregues, com et pots descarregar una pel·lícula, se't queda el disc dur...
1: Correcte. No sé com pesa el nostre, però hi ha videojocs ja que pesen 50-100 gigas.
2: Oh, Déu-n'hi-do.
1: Hi ha que pesen molt més, ja que pesa 200. El nostre no sé quan estem. Hitman deu ser bastant més pesat, perquè Hitman hi ha moltíssim contingut. El Hitman no parem d'afegir més i més, i tot va sumant, saps? Al final tens un joc que és...
0: Es van fent, aneu fent DLCs del sí. Hitman encara. Ah, doncs mira, això no ho sabia.
1: Es van fent coses.
2: Una cosa que em fascina a mi dels videojocs és que tu comences a córrer i si està fet ja amb aquesta intenció, tu pots anar fins a Mallorca, vas cap a la Índia, fas la volta al món i tornes a... És brutal, és un món obert, que en dieu, no?
1: El nostre joc no és un món obert. El nostre joc era important que poguéssim delimitar quins espais eren interessants per explicar la història.
2: D'acord.
1: Aleshores, hi ha mons oberts, hi ha mons molt oberts i hi ha mons procedurals. I hi ha mons lineals, no? El bon és un món lineal amb espais oberts. Tenim espais on tu pots triar per on vols anar, veus una escena més gran amb més personatges, però hi ha un fil conductor. En Hitman tenim un que es diu un sandbox, que és un escenari bastant gran, o molt gran, amb un event en una localitat interessant. I hi ha tota la gent que està involucrada, com a la vida real, fent allò, sí. No? I després hi ha jocs que pots visitar diferents pobles, i després hi ha jocs procedurals que pots anar caminant pràcticament fins a l'infinit.
2: I oi és un bolet a Barcelona, a Catalunya? O podem parlar d'una indústria del videojoc enclavada aquí, a Catalunya, però com veiem treballant en projectes d'àmbit internacional?
1: Podem parlar d'una indústria a Catalunya del videojoc que és molt potent, que ha anat creixent sense parar, des de sempre, no? Ha començat una cosa que es va fer amb suposo, amb unes quantes persones molt apassionades, amb ganes de fer jocs, amb ganes d'arriscar-se i provar de fer una bogeria, no? Que en aquell moment fer un videojoc. Era un grup d'amics que es volien arriscar a fer això, fins a algo que s'ha professionalitzat i que ha anat recobrint tots els sectors del videojoc, també, no? I ara el nostre tipus de videojoc, que és un videojoc AAA, un videojoc de consola i PC, també està creixent.
0: I teniu intenció de fer una segona part d'aquest joc?
1: Veurem. Veurem, estaria molt bé fer-la, però tot ha d'acabar encaixant.
2: Però de moment...
1: Ja està fora de les meves mans.
2: Ha tingut bona acollida, de moment.
1: Ha tingut molt bona acollida, sí. Estem molt contents, la gent li ha agradat molt, la gent veu que hem fet una bona feina, veu que ens hem dedicat realment a... Volíem fer un joc de James Bond. No volíem fer un joc amb l'excusa de James Bond, sinó que volíem fer un joc de James Bond. I això s'ha notat. I bé, amb això, per això ha anat bé, crec jo.
2: La constant ens diu, en general, i des de fins lo poc que s'ha de videojoc, la constant diu, veig que quan funciona Assassin's Creed, God of War, si funciona un videojoc, un primer videojoc, es comença a estirar el xicle. I van sortint més videojocs. Aquí que l'anirem fent gran, el mantindrem jove, què farem aquí? Arribarem fins que tingui l'edat del Sean Connery, que passa que jo no sé quina edat tenia Sean Connery perquè semblava molt més gran de l'edat que tenia.
0: Ja, és veritat.
2: Però aquelles coses d'abans...
0: Que la gent semblava molt més gran.
2: Això ho hem de tractar un dia al programa. Què passava aquí?
1: Doncs mira, nosaltres començarem primer per expandir aquest joc. És a dir, ara aviat tindrem més contingut, tindrem més missions, tindrem més jugabilitat a fer, i veurem quin és el futur d'això. Evidentment, nosaltres hem après molt fent aquest joc, és a dir, arribar al punt de poder fer aquest joc com és i trobar l'estructura del joc és molt difícil. Ara, un cop està aquí, és com molt obvi, però no era obvi en absolut fa 7 anys endarrere.
2: Però perquè no saps mai com si arribareu, si acabarà sent una realitat, i després també, jo suposo que també són els nervis de com es rebrà el videojoc, perquè són 7 anys d'esforç i llavors la gent diu, això és un tronyo...
1: Mira, estàvem tots a la cuina aquí a Barcelona i totes les altres oficines també estan tots a la cuina mirant en temps real quan sortien les notes, quan sortia la gent, molts nervis de si la gent agradarà o no agradarà. Aquesta és la clau, perquè tu pots tenir una idea, però no ho saps fins al moment que surt i veus les reviews de la gent, les anàlisis... I va ser molt emocionant. Vam sortir amb quan va obrir, teníem un 91 de nota, un 90, sempre baixa una miqueta, ens vam quedar 88-87, que és fantàstic. És increïble, estem al top 1% de millors jocs de la història.
2: I James Bond, precisament una figura tan icònica, no sé si heu sentit aquesta pressió afegida, jo patiria.
1: I tant.
2: Perquè James Bond, tu saps qui és, tothom sap qui és. I tu, ara què fem aquí ara?
1: I tant, perquè no només tothom sap qui és James Bond, sinó que tothom té una idea al seu cap de qui hauria de ser el següent James Bond i com hauria de ser i què hauria de fer i què no hauria de fer. Aleshores hem tingut, evidentment, molta pressió de com fèiem aquest joc, molta discussió, hi ha hagut molta discussió molt saludable de si hauria de parlar així, no hauria de parlar així, què ha de dir, com ho ha de dir.
2: Això ho heu fet entre la gent només de Barcelona, gent dels diferents centres repartits al món...
1: Diferents centres. A Barcelona no teníem gaire gent de narrativa, però tots participem després, quan juguem al joc, i li escrius al jefe i dius, escolta'm, jo crec que ell no hauria de dir això, hauria d'una altra manera, hauria de passar així... I bé, tots participeu una miqueta amb què és el videojoc.
2: Hosti, com hauria sortit la factura del mòdem 56 de l'època, eh? Amb aquelles factures de telèfon que si et descuidaves... Ojo, eh? Podien caure... O sigui, 600 o 800 euros... 800 pessetes... No, 600 euros, 800 euros et podien caure.
0: Tranquil·lament. Perquè cada moviment que feu, de decisió, diguéssim, comporta molta trucada, molt correu, molt temps d'espera...
1: No, cada història no, però requereix molt que estiguem alineats. Aleshores tenim... Per exemple, nosaltres teníem reunions amb direcció cada setmana, perquè estem fent això, i per la setmana farem això. I creiem que el futur del videojoc, del combat, en aquest cas, per exemple, seria anar cap aquí. Llavors discutim això. Llavors ells han de setejar una direcció al nivell i nosaltres podem executar després lliurement al nostre nivell.
0: Vale.
1: I cadascú de l'equip pot executar el seu nivell i després s'ha d'alinear. Hi ha coses que s'han de corregir, hi ha coses que s'han de canviar.
0: I una petita pregunta ràpida. Hi ha escenaris del joc, del 007, que estan inspirats en Hitman, o és una paranoia meva que em vaig fer ahir jugant? Perquè hi ha coses que em recorden molt, sí. Inclús la jugabilitat, les persones que hi ha allà movent-se i tot, hi ha escenaris que dic, jo això ja he estat aquí.
1: Clar, nosaltres que hem après molt, l'escenari no és el mateix que cap Hitman, les mecàniques tampoc són les mateixes, però nosaltres hem après com fer un espionatge social amb Hitman. Val. No hi ha cap altre videojoc al món que faci això. Mm-hmm. Aleshores, el que hem après ho hem aplicat aquí, per això també volíem que la gent pogués reconèixer una miqueta d'aquest espionatge social, no?
0: Val.
1: D'aquest aspecte que era molt important per James Bond, i això és una de les parts també perquè hem aconseguit aquesta llicència. Perquè ells confiaven que faríem una experiència de James Bond que no fos només acció, sinó que fos tots els àmbits, no? Totes les dimensions de Bond.
2: M'ha volat al cap l'expressió espionatge social, eh?
1: Sí, així és com anomenem a Hitman, no? Tu veus la gent que està fent la seva vida real i tu ets una espia i has d'aconseguir una missió. Com pots navegar aquest entorn sense trencar aquesta cobertura que tens tu, aquest personatge que tens, per poder infiltrar-te, aconseguir la informació, fer el que hagis de fer?
2: Marina Fernández, no sé si ets de videojocs, jo me'ls miro els cinemàtics, ja miro les pel·lis, perquè jo no tinc la paciència de rellar tigui amb la maquineta, eh?
3: Vaja, no sé si m'estava escoltant. Diria que no m'havien obert el micro, ara sí. Videojocs no massa, però és veritat que tot això de l'espionatge, durant la pandèmia li van dir policies de balcó, també, no? No sé si serien aplicables. Interessant la conversa que heu tingut.
2: Sí.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Ho deixem aquí.
3: Acabem programa demà més aquí a Catalunya, ens acostem ja a les 12 del migdia, això vol dir que hem de passar el testimoni als companys del Què t'hi jugues, que avui, home, venen contents.
2: Home,
3: maneta del
2: manita,
3: Barça,
2: manita, eh?
3: 5-0, i a més ha perdut el Madrid, és a dir, un combo per un dilluns perfecte, per la colerada. Demà comencen els coles.
2: Hosti.
3: I serem en directe també, perquè comencen en vaga, i vaja, us explicarem com vagi el dia a dia, serem in situ en algunes escoles per veure com està sent aquesta arrencada de curs, que n'hi ha molts de pares i mares que frisen perquè arribi el dia, i els mestres també, però vaja, ho fan en peu de guerra. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'aquest dilluns 7 de setembre, ens tornem a trobar demà com sempre a partir de les 7 del matí i fins a les 12 del migdia. Ara us quedeu amb els companys d'Aquest i Jugues, que vagi bé, adeu.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia. Entre bon dia. Aquest gol de Johan Cruyff narrat per Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona. I aquest altre de Lamin Yamal, narrat pel Bermúdez.
3: És boníssima, Lamin! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca Lamin! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Han passat 50 anys i 15 narradors que han celebrat, que hem celebrat 70 títols del Barça. 70. Les 5 Copes d'Europa i 20 lligues de les 29 que té el Barça al palmarès. La última fa pocs mesos, amb Hansi Flick. La primera fa molts anys, la de l'Urruti t'estimo.
4: Mira, casi de trapés, l'Urruti. Minut 43 a la segona, cap la pilota. Urruti ha tapat, Urruti ha tapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
5: Urruti, ha atrapat. Fami, filos de futbol en català. Ha atrapat. Esteu a la Bucarest.
6: S'imagina que marca el Barça i el Guardiola torna a entrar al camp abraçar els jugadors.
7: Oh, que meravella.
6: Això es podia...
8: Estoy con para Vaquero, que la parará y empalmará con Vaquero. Koeman, chute, Koeman!
9: Continua pentinant la cresta! Golàs de Leo Messi!
10: Tu, meu amic, O'Neal! Acaba de donar la Lliga de Campions al Barça!
11: Campions, campions! Campions de Lliga! Ni l'Atlètic ni el Madrid, ni l'Atlètic ni el Madrid. El Barça ha guanyat la Lliga!
12: Vaselina de Messi! Aixecant la pilota per sobre de Pau López, travessell cap a dins, aplaudiments i ovació al Villamarín. Escolteu perquè està ara mateix cantant el Villamarín el nom de Messi. Increïble el gol que acaba de fer Leo Messi, una altra obra d'art per la inacabable llista que ens ha deixat durant tota la seva carrera.
13: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Per acabar de culminar la Lliga d'un Barça de Hansi Flick que vol establir la seva pròpia dinastia, d'un regnat que comença de la mà de l'entrenador alemany i sostingut per la Masia.
14: Me l'ha deixat, però Ferran pot fer el segon pic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quin festival! Quina alegria! Que feliços som!
15: Marco Rafiki! Passada espectacular de Pedri entre línies. Crec que en aquest cas ni molt menys és fora de joc. La passada és increïble, però que fàcil que se'n va Rafinha donar i Simón.
2: 50 anys, 15 narradors, 70 títols del Barça, 5 Copes d'Europa, 20 lligues. Aquests dies estem de celebració a Ser Catalunya. Ràdio Barcelona va ser pionera, transmetent en català, i es manté com l'única que ofereix la possibilitat d'escoltar el Barça en dos idiomes. Pujal ens va obrir camí, i com ell mateix ens va explicar, un dia el que t'hi jugues, els que hem vingut després no hem parat de caminar.
16: Aquella transmissió la vaig fer en aquesta casa
7: i jo només volia arribar al final. És a dir, poder dir, hem acabat, saps? Hem cobert els 90 minuts. Però a la mitja part el tècnic ja em va dir, la centrata de Ràdio Barcelona hi ha moltes trucades de molta gent emocionada. No perquè jo ho fes bé, que sovint no vaig ser gaire bé aquell dia, sinó perquè era una manera de recuperar el català i era una manera de recuperar-lo no en els espais per les elites, sinó pel gran públic, a través d'un vehicle tan important com el Barça i a través d'una cosa tan, tan popular com el futbol. Per tant, diguem, des del punt de vista de la gent que no volia que el català es promocionés, això era una iniciativa que, com heu demostrat tots els que heu vingut després, tenia futur. I Déu-n'hi-do el futur que ha tingut.
2: Aquests dies, Flaqui, celebrarem els 50 anys de futbol en català. Ho farem de la mà de Catalunya Ràdio, amb programacions conjuntes que ens portaran, Flaqui, a tu i a mi, al Tot Costa.
16: Sí, senyor.
2: I al Jordi Costa i la Sònia Gelmà, al Que t'hi jugues.
16: Benvinguts seran.
2: El dimecres 16, al Barça Racing, farem una prèvia conjunta amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler des del Camp Nou. Catalunya Ràdio i Ser Catalunya. Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. I contem amb vosaltres, que segur que teniu molts records d'aquests 50 anys de transmissions en català, 50 anys de títols del Barça. 606-32-72-11, 606-32-72-11, què és el que recordeu amb més carinyo? Quin és el vostre millor record? Per exemple, el Quim Molins, que abans de ser col·laborador nostre era i és molt oient de ràdio, però molt, molt, molt oient de ràdio, ens diu això.
17: Records de les meves hores de ràdio es centren sobretot en aquella banda radiofònica de poques emissores que era la freqüència modulada, la FM. La Ràdio Barcelona, de programació clàssica, matia per una mitja, i la de la FM era bestial, quasi una hora de música i aleshores normalment informació esportiva i publicitat de Núñez i Navarro. I els caps de setmana? Doncs els caps de setmana escoltar el Puyal, perquè jo el veig, ho deia així, vaig a posar el Puyal. Apreníem un nou vocabulari de català aplicat al futbol en una generació com la meva, que no va tenir classes de català fins més o menys el 1979. I en aquell moment del postfranquisme, on els títols per diversos motius no ens acompanyaven molt, em queda el record dels partits d'aquella Recopa de Basilea de 1979, on molts anys abans de l'encara Messi, encara Messi, del Pizzi Sos Macanudo o de l'emocionant Urruti T'estimo, quan Reixac va marcar el tercer gol a la final contra el Fortuna, el Puyal va estar cridant com un boig. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, més de 20 cops, afegint un ja sabia jo que no em fallaries, Charlie. Gol.
2: 606-32-72-11, el WhatsApp del Que t'hi jugues, per rebre les vostres notes d'àudio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 14, el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, Vermo. Vermo, Flaqui, us ho vau passar bé ahir a Mestalla, eh?
1: Ens ho vam passar molt bé. Vam passar una miqueta de calor, però ho vam superar a base de gols. La veritat és que el Barça ens fa xalar bastant.
2: És guapíssim, és guapíssim. Ara, començar la Lliga així, és que t'ho firma tothom, tothom.
0: Ara parlarem de la victòria del Barça a Mestalla, 0-5, amb el Jofre Mateu, amb l'Àlex Delmas, amb la Paula López. Abans, Anton Meana, què tal? Muy buenas.
3: Bon dia a tothom, com estàs?
0: Vuelve la Champions, mañana en el Bernabéu Madrid-Inter, i en unos minutos podrem escoltar en directe el que t'hi jugues a José Mourinho y a Kylian Mbappé.
4: Epa. Sí, sí,
3: sí. Es bastante sorprendente que el Madrid elija a un protagonista de este nivel para la primera rueda de prensa de la Champions. Es verdad que es el rival más potente que va a tener en su estadio en la fase liga de la competición. El equipo lleva entrenando desde las 10:30 de la mañana. También luce el sol aquí en Valdebebas. Temperatura agradable, aunque va subiendo a medida que pasan los minutos. Y sin Lunin, que no ha estado en el entrenamiento, aunque no cambia nada porque mañana va a jugar Thibaut Courtois, todo el mundo espera en la sala de prensa, que ya se va llenando, para escuchar a Mourinho, que se reencuentra con su Inter de Milán. Por primera vez se ve las caras en Europa con el Inter desde que dejó el Inter. Me parece un dato llamativo, lo desconocía, me lo ha comentado Tancredi Palmeri aquí en la sala de prensa, que nunca se ha enfrentado al Inter en Europa, lo ha hecho con la Roma en Italia, pero no en un duelo europeo. Es aquí en Madrid, pero para ellos Mourinho es lo máximo de lo máximo, para los del Inter, y es un reencuentro especial. Y luego Mbappé, que viene de fallar un penalti que le supuso a Madrid la derrota en el campo del Betis, y que tiene ante sí el reto de demostrar lo que Mourinho le ha pedido, que marque muchos goles, pero que sirvan para ganar títulos. Así que en breve comenzará aquí en Valdebebas la rueda de prensa de Mourinho y de Kylian Mbappé.
0: Escoltarem el que t'hi jugues a Mourinho i a Kylian Mbappé a la prèvia del Madrid-Inter. És el debut en Champions d'un Madrid que tiene bastantes bajas para mañana, entre sancionados y algún lesionado, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo las tres del centro del campo por sanción son bastante importantes. Camavinga, que vio aquella famosa roja en el partido del año pasado que supuso la eliminación blanca en Alemania. También de aquel día sancionado Arda Güler, y viene con sanción del Manchester City Bernardo Silva. Por tanto, mañana tiene que rehacer el centro del campo José Mourinho, y sin ser una final, porque no lo es un partido importante. El Madrid viene de una curva que no esperaba. Ya está tres por debajo del Barça de Hansi Flick. El Madrid fue incapaz de meterle un gol al Betis, y el Barça, si se descuida, casi le mete 8 al Valencia en Mestalla. Por tanto, hoy es la primera rueda de prensa, vamos a decir, un pelín complicada para José Mourinho, y mañana un rival de verdad, el Inter, que viene de remontar ante el Nápoles un 0-2 en la Serie A y que va a intentar asaltar el Bernabéu después de muchísimo tiempo sin poder ganar una Champions, como digo, desde el año 2010, que la ganó aquí con Mourinho de entrenador.
0: Antón, un abrazo fuerte, nos escuchamos en un rato.
3: Hasta luego.
0: 12-17.
5: ¿Qué te jugas?
0: Santi Ovalle, què tal, com estàs?
6: Bon dia.
0: Com respira el vestidor del Barça després del 0-5 a Mestalla?
6: Exultants, la veritat. Creuen que és una temporada per fer història i estan molt contents en com ha anat tot des de l'inici de temporada. La majoria en plena forma, els que no tenen tants minuts amb ganes de demostrar que poden ser titulars. Ahir vam veure, per exemple, Dani Olmo, que li ha guanyat Fermín el lloc, lògicament perquè està jugant de nassos, però surt i fa dues assistències, i amb aquesta competència interna que és sana, però que marcarà la temporada.
0: Ho vam explicar al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça. Eric García es va fracturar el nas, entenc que jugarà amb màscara. Dimecres no, perquè està sancionat, però diumenge ja podrà jugar.
6: De fet, està entrenant a aquesta hora amb la màscara famosa ja. O sigui que... és de ferro
0: és una màscara que ja va portar la temporada
6: ja la tenia,
0: passada, perquè
6: ja
0: també es va fracturar el nas, sí, i ens va explicar el Nil Sol a la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, que va allargar el portar-la per una qüestió de superstició. Sí. Quan ja no calia que la portés, ell se la va continuar posant per superstició.
7: Igual és que no ha hagut de tornar a invertir en la màscara.
1: Clar, ja la tenia.
7: Sí. Va bé, home, poder aprofitar les coses, no? Poder aprofitar el material. Cui, què més vols?
0: Tu també saps el que és partir-te la cara.
7: Sí, clar, evidentment, no? Si ens l'anem tornant.
0: Flick està content, no?, amb el que està veient. Destaca molt la qualitat dels entrenaments.
6: La qualitat dels entrenaments, destaca molt la capacitat que té l'equip per dominar els partits des del principi fins al final. Són 17 gols en 4 partits la temporada que començàvem sense un nou pur, un davanter centre després de tot l'estiu de Julián, i considera que l'únic que queda és polir moments en què no cal anar a l'atac, però està encantat i creu que és fan partits perfectes.
4: Estic convençut sobre com podem jugar i avui ha estat un partit quasi perfecte. Res és perfecte, sempre pots millorar. Si fos així, podríem deixar de treballar. Per això, per exemple, anant 5-0, continuem atacant i potser a vegades és millor calmar el joc i poder tenir més espais.
5: Stay a little bit calm and then you get more spaces.
6: Se'l veia, de fet, durant el partit, que hi ha un moment en què tira Rafinha una llarga, comença a córrer
0: 50 metres de sprint.
6: Sí, però ell i va tirar cap enrere, va començar a cridar als jugadors com dient, però calmeu-vos, si no, no cal anar-hi, no cal, ara el que toca és tocar i dormir el partit, però bé.
0: Oh, això ha arribat Rodri, no?, entre altres coses.
6: Sí, i és un regal per Hansi Flick, que està, jo diria que està enamorat de Rodri com a futbolista.
5: We are happy that he's
4: estem molt contents de que Rodri estigui amb nosaltres a l'equip i vosaltres podeu veure que tot el que fa en pilota, el que fa al camp, té sentit. Dona estructura a l'atac amb la pilota, però també sense. En Rodri és increïble, no només al camp, també al vestidor. És un líder absolut i per això és fantàstic tenir-lo.
5: Absolute leader, and this is good to have him.
6: De fet, estava previst que fos suplent. I després d'una cosa que va passar...
0: Quina cosa?
6: Desvetllarem a la contracrònica.
0: Ah, val.
1: Com
0: molt
1: es
0: bé.
1: Com es fa promoció de
0: la gent està connectada tota l'estona el que t'hi jugues. Molt
6: després
0: bé,
6: després d'una cosa que va passar i que explico a la contracrònica...
2: Després de la
6: pujar...
2: publicitat!
0: No. És tremendo.
6: Va pujar a l'11 titular.
0: Doncs estarem atents a la contracrònica.
2: Però abans saps que la qualitat es nota en els acabats i, de fet, a MCAT.cat, a MCAT Group, hi tenen els millors materials per la construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. Ja ho pots trobar a MCAT.cat.
6: El que sí que han trobat la manera de jugar junts són Pedri i Rodri. Així ho va explicar el propi Pedri després del partit.
8: Bien, muy bien. Muchos dicen que no somos compatibles, que no sabemos jugar juntos, pero no, todo lo contrario. Creo que jugar con Rodri es muy, muy fácil, es un jugador que bueno, pocas veces lo ves perdiendo una pelota y bueno, nos vamos a llevar muy bien seguro.
6: És un dels debats que hi ha, perquè la selecció és veritat que no han casat gaire junts, però per nassos han de jugar plegats, perquè jugaran 60 o 50 partits aquesta temporada junts sobre el terreny.
0: Pedri va sortir ovacionat de Mestalla, igual que Fermín. Cridava l'atenció, eh? Primer la golejada del Barça, els xiulets cap a Peter Lim i tota la directiva del club i els aplaudiments als jugadors del Barça. O sigui, això t'ho diuen fa 15 anys i al·lucines. O no, Jofre Mateu, com estàs?
9: Hola, què tal? Molt bé, bon
0: hola,
9: dia.
0: Paula. Sí.
10: Bon dia.
0: I ara saludarem a l'Àlex del Mas. Què tal, Àlex?
11: Bon dia, molt bé.
9: Sí, sí, l'ambient a Mestalla, evidentment, no és gaire a favor del València i dels jugadors. Molt sorprenent que sortissin ovacionats, però és que la superioritat va ser tan gran, tan gran, que s'acaben tenent. I el que diu Pedri, estic molt d'acord, fixa't que fins i tot li fa una mica de gràcia, no? Aquest debat és que sona una mica ridícul, no? Que Pedri i Rodri no puguin casar.
0: De fet, tu a la columna de La Vanguardia destaques que Rodri allibera a Pedri de moltes funcions tàctiques defensives i això fa que brilli més amunt.
11: Sí, sí, sí, de fet ahir, és a dir, posicionalment això es veu molt clar, ja es va veure als minuts davant del Rayo i ahir es veu des del primer minut, és a dir, Rodri ell està habituat a jugar com a mig centre únic i això ho està aprofitant el Barça. Era la gran incògnita si el Barça mantindria aquest mig al camp amb tres alçades o Pedri aniria cap a dalt. I ahir es va veure que Pedri puja una mica la seva posició, però no li canvia la seva manera de jugar. És a dir, ell pot venir a recollir sempre que cregui oportú, ell es pot moure per al camp, però sí que li resta, diguéssim, responsabilitats defensives i el fa estar més a prop de l'àrea. És a dir, per mi no és casualitat que ahir vegi porteria. I al primer partit amb Rodri, Pedri veu porteria. Per mi no és una casualitat, sinó que ja està partint des de més a dalt.
0: Paula.
10: No, jo també el que vaig veure com a comportament d'aquests dos migcentres és que moltes vegades Pedri i Rodri jugaven junts. Sí que és cert que després Pedri podia guanyar tota aquesta llibertat, no, de moviment, però en molts moments del partit jugaven junts com per atraure, com per fer sortir els jugadors del València i que després Pedri doncs pogués aprofitar aquests espais.
2: Uf, és que té una passada en llarg, Rodri.
10: És descomunal.
0: Heu arribat els dos que vau veure el partit de Rodri en directe enamorats,
2: ell més, ell més.
1: Ell ahir em va esbroncar per com havia sortit jo d'enamorat de Rodri. Em va dir que no li havia...
2: És que el que li vaig dir...
1: I avui em sorprèn que està més enamorat que jo.
2: No. Jo el que ahir només he dit és que a mi el que em flipa és que crec que encara està al 70%.
10: Sí.
9: Jo ahir esperava un rendiment més baix de Rodri. Realment, és veritat que el rival va ajudar. Li va anar bé a Rodri l'amable rival, que diria l'Aleix Balbas.
0: M'has arribat a dir, Flaqui, que veient-lo al camp fa la sensació que juga ell contra els seus fills.
1: Sí, ara has fet un spoiler de la meva secció.
0: Ah, val, doncs no dic res més. Va, a les notes del professor Flaqué, estigueu atents. Perdó per l'espoiler.
9: Tots són ganxos.
12: La plaça del professor Flaqué. Excel·lent.
1: El plaer de veure jugar aquest Barça. 3 manetes en 4 partits, 17 gols a favor, infinitat d'ocasions, combinacions dignes de la millor geometria, rematades impossibles, ritme alt, pressió per recuperar ràpid, alternar paus amb vertigen, una fam que no té aturador, vocació ofensiva, gols, gols i més gols. Acaba un partit i ja mires quan tornarà a jugar el Barça. En alemany, Flick diria quelcom similar a Schnallen sich sich han, no sé si ho he dit, Bermúdez. En català ve a ser cordeu-vos els cinturons, més o menys. Ens ho estem passant i ens ho passarem molt bé.
12: Notable.
1: El boom del Fermín, una altra exhibició, com no es diu Fermiño, les portades són per altres. En aquest inici de temporada no hi ha millor migcampista ofensiu. Si es digués Fermingham, alguns s'atrevirien a fer campanyes per tenir-lo en compte per als premis individuals. A més talla, gol, dues assistències, rematada al pal, una jugada messiànica, recuperacions i treball. La Masia ha generat el migcampista total. Fermín López, valorem-lo com es mereix.
12: Satisfactori.
1: Amazing Rodri. Primera masterclass. La seva ascendència i influència en el joc és brutal. Sap quan toca córrer i quan toca pausar. En un Barça jove i aporta maduresa. En un equip que gaudeix del vertigen és el fre. Un fitxatge que no contemplaves però que multiplica les teves aspiracions. Per moments a més talla, semblava el professor que es posa a jugar amb els nens. Rodri és fonamental pel que t'aporta a tu i pel que ha deixat de portar el gran rival. Podria haver fet créixer el Madrid, però ha preferit venir a potenciar el Barça, com el va definir Flick ahir, Amazing Rodri.
12: Suspès.
1: Cal suspendre res? No sé, que feia molta calor. Podria suspendre la situació que viu Mestalla i el València, però reconec que em costa generar empatia amb una afició i un estadi que, de forma generalitzada, sempre rep el Barça amb càntics i insults lamentables. Posats a suspendre alguna cosa, doncs direm que la lesió d'Eric que l'obligarà a recuperar la màscara, però vaja, que d'ahir en clau Barça, poca cosa negativa.
0: De Fermiño... de Fermingham.
7: Fermingham, m'ha fet molta gràcia,
1: sí. Digues Fermingham, vamos.
0: En parlarem a la del masterclass de l'Àlex, perquè tu vols posar el focus en la connexió Lamin-Fermín, sí. Fermín-Lamin, que també, déu-n'hi-do,
11: Tela, és que ahir hi ha moltes coses, ho ha dit el Flaqui, però a mi em sembla que els tres primers gols neixen en aquesta connexió, aquesta química de Lamin-Fermín, estan els dos... hem parlat poc de Lamin el veig finíssim en els dos últims partits, i Fermín està a un nivell...
0: Que Lamin estigui fi és una gran notícia.
9: Home, l'altre dia amb el Rayo a casa ja va tenir 3-4 arrencades, no? Aguantant velocitat a molts metres, i sí, se'l veu divertir-se. Jo crec que en Fermín ja l'any passat va néixer aquesta connexió, ja fa temps, però l'any passat es busquen molt, se senten molt còmodes si Fermín està caient aquí amb aquest passadís, i fan molt de mal. Jo crec que inclús amb Koundé ho van accentuar una mica més després per la lesió d'Eric, però Fermín a prop de Lamin se sent molt còmode i és molt perillós.
0: 19 anys ja té, Lamin, 19.
9: Sí.
0: Estan insultant menys jove.
9: És perillosíssim que sigui tan jove. Perquè...
0: O sigui, li queda tanta vida per
9: davant. Exacte, perquè queda massa curves per endavant. Però,
11: I ahir el primer gol que fa, és que se n'ha parlat tot. El primer gol del Jofre, ho sap, que era esquerrà.
0: Amb una suavitat,
11: per sobre del port. Per sobre, és una meravella.
9: No li cal quasi ni mirar.
0: I li anulen un gol que és per la ungla, O sigui, te l'has de creure, la tecnologia, però és mil·limètric.
1: És curiós perquè prova moltes rematades ahir, i la que és la seva especialitat, que és la rosca, excepte una que sí que li treu Dimitrievski, la resta se li van al tercer amfiteatre. I en canvi està com posant un repertori ara en marxa, l'altre dia contra el Rayo, la rematada al primer pal, ahir aquesta mena de vaselina, no sé, em sembla que...
10: Jo crec que també s'està posant a prova, ell mateix, de dir, ostres, crec que el meu xut clau és aquest, doncs aviam fins a quin punt doncs jo mateix em puc posar a prova i puc sorprendre, no?, als rivals, que al final d'això es tracta.
0: Anem a la contracrònica, va. Vinga. Que l'esteu esperant tots, la del Santi Valle.
13: Quina calor fot a Mestalla. Què faran els jugadors per combatre aquesta calor, pregunto. Sucs de síndria, begudes amb llimona, aigua de coco i més sal als àpats, que ajuda a la retenció de líquids, em responen. Tasto un dels sucs de síndria i automàticament es converteix en la meva nova beguda preferida. Els futbolistes arriben al partit i sospito que la gespa no aguantarà. Però el València es comporta. Reguen una hora abans del partit, 10 minuts abans i al descans. Si juguéssim a Getafe, seria com jugar al Sàhara. Comença el partit i Rodri és titular. M'estranya, perquè el dia abans provàvem els teòrics suplents. Sí, però va haver-hi una conversa Flick-Rodri després de l'entrenament, m'expliquen. El resultat? Rodri, titular. D'això se n'hi diu tenir ascendència. Lamin fa dos gols i li dedica al seu germà petit, que ahir va fer 4 anys, i veig una escena absolutament surrealista. El germà, un nen de 4 anys, passa amb els seus pares pel túnel de l'estadi i aficionats li demanen fotografies. Definitivament, el món s'ha tornat boig.
0: El que no he vist venir és que la contracrònica anés amb la cançó dels Fruities.
1: No, no, això... No. Bueno, pel suc de síndria i tot això, no?
0: És bo o no, el suc de síndria?
7: Una cosa...
0: O no el vau tastar, vosaltres?
1: El va tastar, va, llevar.
7: El nen té 4 anys i crec que fa 5 és igual.
10: No, és idèntic. O sigui, tal com va néixer, és com és ara mateix, també.
7: Crec que tindrà 15 anys i serà així. Estic preocupat. Crec que hi ha un error en el temps, a la Matrix. No sé.
0: 12:29, que t'hi jugues a ser Catalunya en una estona l'Operú, que avui serà especial...
7: Discoteques.
1: Home.
7: Però del bacalao.
1: Pues de la secció de l'Òscar Nin.
0: Amb Ximo Bayo.
1: Clar.
0: D'aquí una estona l'Operú, sí. Especial discoteques del Barça 5, València 0, València 0, Barça 5. Ara escoltem José Mourinho, que ja surt en roda de premsa prèvia al partit que el Madrid juga demà contra l'Inter al Bernabéu.
14: Hola, mister. Hola. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid arranca la Champions con bajas muy sensibles ante un rival durísimo que usted conoce perfectamente, como es el Inter de Milán. ¿Qué partido quiere ver mañana delante de la afición? Gracias.
15: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
14: Hola, mister. Hola, aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por cómo has visto a los chicos después de la primera derrota, que no sabíamos en qué punto podía llegar, pero dijiste que el Madrid tenía que jugar bien o no ganaba en Sevilla, y un poco cómo valora su reacción después de perder pronto, por así decirlo.
15: No, los he visto como me gusta verlos. Los he visto muertos en el vestuario en Sevilla después del partido. Los he visto ya bastante recuperados en el entrenamiento de domingo y los he visto hoy perfectamente normales y después de analizarmos lo partido que hemos hecho, cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad. Y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está. Vamos a jugar y vamos a competir y vamos a querer ganar.
14: Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. En la Champions, que vuelve ahora, y en el Bernabéu ha tenido, bueno, momentos muy felices. Ganó la Champions precisamente con el Inter aquí y con el Real Madrid algunas decepciones. ¿A qué recuerdo de estos vuelve más? ¿Qué le ayuda, más? ¿Los buenos recuerdos o la frustración y querer superarla de a lo mejor los malos recuerdos? Gracias.
15: Obviamente que en el Bernabéu he ganado una Champions, obviamente que en el Bernabéu he perdido una semifinal de Champions por penaltis. He tenido el mejor y el peor en ese estadio, pero no pienso en esto, de verdad, no, ni pienso positivo ni pienso negativo. Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana se juega un partido de Champions que, como yo decía, no es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio, no es una fase de grupos anterior con 4 equipos, son 7 partidos. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. veo que puede ser una gran posibilidad Real Madrid-Inter en el futuro y cuando las cosas empiezan a ser muy serias. Pero es un partido que se juega mañana, cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
16: Hola, hola mister. Antonio Muela, Radio Nacional de España. El otro día decías, después del partido de Sevilla, primero que no reprochabas nada a tus jugadores porque habían hecho un buen partido, pero sí hiciste un matiz que habían sido un poco naif, que les había faltado un poquito de viveza, ¿no? No sé si te has encontrado una plantilla muy buena futbolísticamente, muy buena a nivel de jugadores, de chavales, pero que les falta a algunos, por su juventud, un poquito de malicia, malicia, entiéndeme, deportiva.
15: Es también una cuestión cultural. Es también una cuestión cultural. Yo a lo mejor he sido interpretado de un modo negativo, no lo sé, pero lo digo no tanto como una crítica, pero más como una constatación. Y mañana tú vas a entender lo que te digo yo. Mañana lo entenderás muy fácil.
17: ¿Qué tal? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Ante las tres bajas que tienes por sanción en este centro del campo, te quiero preguntar si que juegue Trent en el centro del campo es una posibilidad que manejas. Gracias.
15: No, no te voy a comentar. Perdóname. No, soy honesto. Te podía ahora estar aquí 5 minutos dando vueltas y vueltas y vueltas. Soy honesto contigo. Y obviamente que no juegan esos tres. Están fuera por sanción. No lo sé, el algoritmo del calendario, no lo sé si hablaba italiano o no, pero el algoritmo ha elegido este partido para jugarnos en esta situación. Tu pregunta es obvia, es la pregunta que obviamente yo esperaba. Pero ahí estamos. Tenemos 3, 4, 5 opciones, pero podemos estar aquí a hablar de todas ellas, pero al final no te voy a decir nada.
18: Hola, José. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Ciao. Un po' in italiano.
0: Són les paraules de José Mourinho. Si diu alguna cosa, tornem a connectar al que t'hi jugues. Ha dit que mañana entenderás muy bien lo que digo. Entenc que quan els jugadors del Madrid vagin a terra no s'aixecaran de seguida, sinó que es quedaran una estona allà exagerant la falta, no?
9: I probablement una alineació no titular. Està com una mica posant el per si de cas, no? A mi m'està semblant que el partit no li acaba d'encaixar.
0: Sí, ha dit que tampoc és un partit super important. No és veritat que no s'havia dit o mort, però home, comença la Champions al Bernabéu, és un partit important.
2: Una porqueria de partit.
9: I l'algoritme habla italiano, per si de cas també l'haig de caure.
10: Està siguent prudent, bàsicament. Vull dir, si guanya, doncs perfecte, i si no, doncs ja ho havia avisat. Sí.
0: Tres baixes al mig del camp per sanció: Guller, Bernardo Silva i Camavinga, i una per lesió, Tchouaméni.
10: Déu-n'hi-do.
0: Què tal el Madrid? Què us està semblant?
9: No m'està sorprenent. Molt de nivell. Algun jugador individualment per sobre de la resta i bastant el que s'esperava, que és no saps molt bé quina és la proposta, no saps molt bé què volen portar a terme, però va tenir els partits i no em sorprèn la derrota de l'altre dia, perquè jo crec que anirà passant i jo ja vaig dir, i potser és una mica desig, però auguro una temporada amb curves i complicada pel Madrid.
10: Bueno, i una mica seguint amb la línia que van acabar la temporada passada, no? De jugadors amb molt de nivell, molt de talent, però realment sense saber-lo fer funcionar. O sigui, hi ha una cosa que Mourinho ha millorat, no?, entre cometes, des que ha començat la temporada, és que al vestuari hi hagi bon rotllo, però no, el futbol no és només el vestuari, sinó és com funcionen els jugadors dins del camp.
2: Tenen que aprendre a tirar-se.
0: Va explicar el Gonzalo Álvarez al que t'hi jugués Barça, la retransmissió ahir, que Bellingham va parlar amb Mourinho abans de començar la temporada per dir-li que ell volia jugar més a prop de l'àrea i que es trobava que havia de treballar molt en defensa perquè n'hi havia altres que no corrien.
11: Sí, és que Bellingham és un dels jugadors que treballa, un dels pocs que treballa a dalt, eh? De totes maneres, Bellingham no és un organitzador, i és que només pot jugar allà, perquè la seva principal virtut és l'arribada, però no és un constructor de joc, que de fet no el tenen, només tenen a Bernardo Silva, no? A mi, sobre aquest inici, jo crec que el Madrid competirà millor que la Lliga passada, però simplement perquè ha fitxat bé. A mi em sembla que els fitxatges milloren la plantilla passada. Crec que alguna de les coses que està provant Mourinho amb Guller o amb... jugant sense aquest extrem dret pur i posant un migcampista més amb Guler, o a vegades ha tirat allà a Bernardo, crec que té cert sentit. Dit això, és un equip amb moltes carències, encara vol pressionar dalt quan no sap pressionar dalt, vol apretar amb els laterals quan no tenen ni el tempo ni la cama per poder anar allà. Jo crec que hi haurà partits davant dels grans que patirà, i compta amb demà perquè li treu ferro, però encadenar dues derrotes per aquest Madrid de Mourinho seria perillós.
7: Sí,
11: eh?
7: Pero yo ya estoy empezando a oler, ¿sabes? Tenemos que ser más...
0: ¿Cómo
7: más,
0: hueles?
7: Más murri. Tenemos que ser más listos. Hay jugadores del Betis que todavía están en el suelo.
0: ¿A qué huele el estudio?
7: Huele a Negreira. Huele a... Huele a césped del Camp Nou.
9: El algoritmo italiano, ¿no?
7: También. El algoritmo es catalán. Huele a...
0: Com tireu a casa muntanya.
9: Quan durarà Vinicius corregint defensivament el que no defensava Bellingham? Quan durarà això?
0: Endrecem l'actualitat.
19: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: L'Aquí, el Sabadell tanca avui la quarta jornada segona.
1: Els de Ferran Costa reben el Córdoba 8:45, després de començar Lliga Invicta, 5 punts de 9 i cap gol encaixat.
0: Bàsquet.
1: El
0: Sabadell huele bien. Estrena del Barça d'Alexander Sekulic amb victòria.
1: Els Blaugrana van superar i el Morabanc Andorra 96-101 després d'una pròrroga, primer i únic amistós de la pretemporada, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, victòria de la Penya i de l'Hilerna Lleida, en aquest cas contra el Quits en As Manresa.
0: El Mundial Femení de Bàsquet, Espanya juga la classificació als quarts de final.
1: Contra el Japó a les 6:50, després de debutar passant per sobre Alemanya la primera jornada i caure contra Mali a la segona. Els quatre equips arriben empatats a una victòria i una derrota.
0: Un altre títol per al Barça d'handbol.
1: El Barça d'handbol, els Carlos Ortega, han guanyat aquest cap de setmana la cinquena Supercopa Ibèrica després de superar l'Sporting de Portugal, el segon títol del curs després de la Supercopa de Catalunya.
0: En futbol sala, el Barça es queda a les portes del primer títol de la temporada.
1: Sí, van perdre ahir la final de la Supercopa contra el Pozo Murcia, 5-4 al Palau. Havia remuntat els Laurana un 3-1 en contra, però els murcians van decidir la final al darrer minut.
0: En motor, Toni Bou ja té 40 mundials.
1: Sí, no, continua fent història. El de Piera s'ha proclamat campió del món de trial GP i ja suma 20 mundials indoor i 20 a l'aire lliure. Bou, amb 39 anys, ha guanyat tots els títols mundials que ha disputat des de l'any 2007.
7: Pero no tiene el balón de oro, no lo tiene. Porque ya... gana muchos mundiales, pero no tiene el balón de oro.
1: Tu tampoc el tens.
7: Que te calles, gilipolles. Cállate.
1: Que no el tens.
7: Está faltando no respeto, está racista.
1: Saps qui el va guanyar
7: racista
1: aquell any? Saps qui el va guanyar? Rodri.
7: Qui?
1: Rodri.
7: Rodri?
0: Fórmula 1, Kimi Antonelli s'imposa a Monza després de sortir 19è.
1: L'italià protagonitza la seva major remuntada de la història amb George Russell segon i Max Verstappen tercer. Antonelli és el primer pilot italià que guanya a Monza des de fa 60 anys.
0: És que és impossible fer-ho.
1: És una espècie de
0: xulo. Francesc Rosés al costat.
20: És que no, Fórmula 1 encara em fa vibrar, eh? Verstappen! James Harold Frenzen, millor.
0: Carlos Alcaraz,
1: confirma. Sí, continua avançant el US Open. El murcià ha eliminat Tommy Paul en 3 sets, ja és als quarts de final. El següent obstacle serà el nord-americà Ben Shelton, que ha eliminat Tsitsipas.
0: I a la vuelta, avui jornada de descans amb Enric Mas, encara líder. Borja.
21: Bon dia, que t'hi jugues. Saludos desde Sevilla, donde se está viviendo la segunda y última jornada de descanso de la Vuelta a España. En un día en el que los equipos han salido a entrenar por los alrededores de la ciudad sevillana, en una jornada en la cual el equipo Movistar evidentemente es el protagonista, tiene a Enric Mas como líder, 2.06 de ventaja sobre el austríaco Félix

0: Jo de Flaqui, Rafinha, l'11, que juga de nou i es mereix un 10.
1: Per ara sí. Veurem com avança això, però
2: Pichichi
1: és que és així.
2: De la Lliga, Rafinha.
3: Sí, i és que la sensació és que Rafinha, sense ser la referència a dalt de l'equip, perquè juga amb una llibertat interessant, no? Ahir jugaves amb un equip que et posa 5 defenses amb un bloc baix, 4-1, i tothom s'espera que hi hagi d'haver un davanter que fixi el màxim a dalt perquè els altres puguin moure's. Rafinha juga del que vol i va apareixent, no només fa gol, sinó que se sent bastant còmode. A mi em sembla que Flick està trobant la solució.
0: I s'entén molt bé amb Gordon, no? Mm.
4: Molt bé, per mi és bàsic. A veure, jo crec que està funcionant també perquè Rafinha no s'ha adaptat a la posició, sinó que ha fet que la posició s'adaptés a ell. És a dir, no estem veient un Rafinha que juga en posicional, estem veient un Rafinha que surt molt de zona, que cau a bandes, i per fer això tu necessites que els teus jugadors més propers, o que el teu extrem esquerre, el teu extrem dret, o a l'interior, al mitja punta, en aquest cas Fermín, et mantinguin la profunditat quan tu te'n vas, no? I Gordon es passa el partit llegint el que necessita l'equip. Quan necessita amplitud, quan necessita aquesta estirar i fer la profunditat, i crec que afavoreix molt a Rafinha, més enllà de que tenen química, però crec que són... Gordon és bàsic perquè Rafinha funcioni de nou.
5: Sí, no, i que tan important és que Rafinha sàpiga moure's d'aquesta manera, perquè crec que al final és una de les bases principals del Barça de Flick que estem veient en aquests partits, perquè els rivals no saben què fer, no saben si seguir, no seguir, si marcar-lo, no marcar-lo, llavors aquesta relació, no?, que hi ha amb els altres jugadors, com per exemple amb Gordon, com per exemple amb Fermín, inclús Xavi Espart, que sap també identificar aquests espais, aquests quadrats que es poden alliberar, ostres, fa que al final el Barça doncs pugui marcar molts gols i que pugui tenir una arribada ofensiva perillosa.
0: Tot just comença la temporada, queda molt, però aquestes quatre primeres jornades que el Barça ha solvent amb 4 victòries, 3 golejades, han fet que el món sencer al·lucini amb el Barça de Flick.
6: El quiosc del Marcos.
0: Oi que sí, Marcos? Que
7: sí,
0: si vas repassant,
7: sí,
0: la premsa a nivell mundial, sí, hi ha molts elogis al Barça de Flick.
7: Sí, he hecho el ejercicio, 3 países, Italia, Francia y Países Bajos, nunca mejor dicho. En Italia la Gacheta de los Pueblos lo tiene claro. El Barça ya es un show, comanda Yamal, manita al Valencia y Flick de forma súbita ya se fuga. Y escribe Filippo Ricci que Rodri es el líder que faltaba a este Barça lleno de jóvenes. Ayer de nuevo, 3 nacidos en el 2007, de vez en cuando hay que recordarlo, eran titulares y luego apareció el cuarto, o sea, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Lamine Yamal y después Marc Bernal. De vez en cuando no está mal recordar que estos chicos prácticamente son juveniles y que están jugando en el primer equipo desde hace 2-3 años. En Francia también andan encantados con esta versión. Y este título me gusta mucho. La balada del Barça, titula Anthony Clement en el diario deportivo L'Equipe, quien sostiene que la demostración de juego azulgrana fue total. Así califica el fútbol del equipo de Flick. Un doblete de Lamine Yamal impulsa al Barça en Valencia, argumenta The Guardian. Y en los Países Bajos, de donde viene el Feyenoord, el próximo rival de la Champions, se lee en el Telegraph. El Barça impresiona en Valencia. Interesante cómo empiezan esta información del 0-5 en Mestalla. No está Bruno, pero por si acaso. El lesionado Frenkie de Jong, empieza así, sigue de baja, pero el equipo de Hansi Flick está rindiendo de forma excelente sin él.
0: És una evidència.
2: Aprofiten allà, no?, per tirar-li aquí.
0: El Barça és un show, el Barça impressiona, això és el que diuen a Europa, del Barça.
2: Mm, sí.
5: No, i que el Barça impressiona és una realitat. Vull dir, sí que és cert que els rivals que s'ha trobat al davant, doncs a dia d'avui tampoc és que hagin exigit massa. Vull veure aquest Barça, no?, davant d'un gran rival, però també és cert que tan fàcil és enganxar-te, no?, de la manera de jugar del rival com tu mateix ser protagonista i posar-li ritme i posar-li aquesta...
8: Però ja aprovechan sempre para meterme palos a mi, no?, perquè dicen que sin mi...
0: Però això viene de Holanda, eh? De Països Baixos.
8: Sí, sí, de casa. Nunca eres profeta, dices, ¿no? En tu casa. Es que siempre lo mismo.
0: Sobre el que comentaves ara, Paula, clar, quina importància li doneu a que el Barça ha jugat... Bueno, el València era un desastre, lo d'ahir era un desastre. L'Elche és un dels equips que possiblement, si no baixa, estarà allà per descendir. L'Atlètic Club està en un projecte nou i el Rayo, la situació institucional d'estar rota la plantilla, com van reconèixer els mateixos jugadors, no? Al final has de guanyar els partits i has de marcar 17 gols en 4 jornades, però hem de ser prudents per l'entitat dels rivals d'aquest inici de temporada o no?
2: Jo diria que sí. Perquè és veritat que l'equip
3: crec que amb mèrits, però fa molt petits els rivals i realment el nivell és diferent, o sigui, ja no només amb el València, ja són, per mi són de diferent categoria pràcticament, traient l'Atlètic Club, i dos, perquè em dona la sensació que el Barça de Flick vol jugar molt a una cosa que té molt de vertigen, que és molt interessant, però que s'allunya per molts moments de tenir molt control del partit. Gràcies a Déu tens a Rodri i tens a Pedri, però si tu vols jugar a descontrolar el partit, si el rival és molt bo, et pot fer molt mal. I aquí, de moment, no s'ha trobat en aquest context, per tant, sí que hem d'esperar.
5: Bueno, el dia del Rayo sí que és cert que en molts moments van veure un partit trencat i
3: quan te fan el 3-2, no?
5: Exacte, i el Rayo Vallecano et posa ja una mica, sí. Ostres, què està passant, no? Però crec que l'altre dia, el partit contra el València, es van veure que aquests errors es van corregir i sí que és cert que el València doncs, no et va generar gairebé res, però tu com a Barça també vas saber ser sòlid en això.
4: Per mi hem de ser prudents, però una mica prudents, eh? És a dir, per mi no és casualitat tampoc veure que dels quatre partits en tres has marcat 5 gols i el partit que no marca 5 gols és perquè Unai Simón fa un partidàs brutal. És a dir, sí. És una capacitat de generar futbol molt alta. Ara mateix l'any és molt llarg i hi hauran baixades i pujades, està claríssim, eh? Però ara mateix és el millor Barça de Flick de l'era Flick. És a dir, és l'equip
0: que et genera més. Va explicar el Fermín, el que t'hi jugues Barça, que havia generat en 4 jornades 67 ocasions de gol. Imagina't, el Barça. Sí, sí. 67.
1: Sí. Jo entenc la prudència, però m'agrada ser, diguem, si vols, irresponsablement optimista.
0: Que bonica. Molt bé, saps? Estàs finet avui, eh?
1: No, però és que portem 4 partits que ens han posat a tots amb unes expectatives molt elevades. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el Barça bo, el Barça de la millor versió, i fixa't ja el que tenim. Hi ha solucions per gairebé totes les posicions en cas que hi hagi un contratemps. Hi ha una competència que, si som capaços de portar de manera sana al vestidor, crec que projectarà la millor versió de molts futbolistes. Només cal veure ahir com entra Daniel en l'últim quart d'hora, que veu que Fermín ha fet un partidàs i que si o entra en aquest nivell o es queda fora de l'equació, no sé. Evidentment, la Champions són molts detalls i compten coses que no depenen del tot de tu. Però a mi m'agrada aquest Barça i em fa ser el o sigui, millor que dèiem fa anys d'aquest any, sí, doncs sembla que aquest any també, i Europa tant de bo sigui així.
0: A mi m'agrada ser irresponsablement optimista.
3: És molt bonica i te la compro moltíssim.
1: Però?
3: I a més hi ha una cosa que reforça molt, que és una de les que has dit, que segurament li posem alguna pega per por a que baixi una mica el pistó, no? Perquè ho veus tontat positiu, clar, que ells mateixos. Però la competència que hi ha interna, amb això suma molt.
0: Va, ha acabat la roda de premsa de José Mourinho. Divendres al Que t'hi jugues amb l'Helena de Diego i el Bermúdez feien broma sobre aquest Mourinho zen, tranquil, relaxat, que no raja de res.
8: Calma.
0: Amb aquesta música, sí. Us recordeu? Pues sí. Divendres, al Que t'hi jugues.
1: Ja vull que,
0: Helena,
1: ja vull que.
0: Feia broma de quan s'acabaria, no? S'ha acabat.
1: Clar.
3: Pablo,
0: s'ha acabat, no? S'ha acabat. Mourinho, rajant del bar.
9: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta, ¿por qué no ha llamado el árbitro como mínimo? Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? Un poco extraño.
8: Un poco extraño.
0: Comencen los porqués de Mourinho.
8: Y estoy tranquilo, pero algún día vamos a empezar hard rock.
3: ¿A qué huele?
8: Huele a
0: que hay una otra rajada.
8: Cambio
0: de
8: todo.
0: De la groga a Vinicius.
9: Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. No puede ser el árbitro, no puede ser el VAR. La otra cosa en este partido que no tiene nada que ver con el resultado otra vez es por qué motivo el capitán del Real Madrid lleva una tarjeta amarilla. Cuando el capitán Vinicius ha hecho así y se dirige al árbitro y antes de llegar lleva una tarjeta amarilla, yo me gustaría también saber por qué motivo.
10: Porque nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de educadamente y sin ser de un modo agresivo acercarse al árbitro para pedir algún tipo de explicación.
0: Han tornat els porqués.
8: ¿Por qué?
0: Pausa y lo comentem al
8: principio. Un porqué, maestro.
11: Ser Catalunya-Barcelona.
12: Aquest dilluns el llapis de memòria sonarà... Libre, de Nino Bravo, és una de les cançons que ha triat l'actor Lluís Omar.
11: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'API web de la SER.
13: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
14: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça!
15: Comença la Champions.
14: Presenta Sique Rodríguez.
16: Empata el Barça, empata.
14: I narra Albert Bermúdez.
16: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
15: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
14: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
17: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
18: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
11: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: La derecha alemana digiere a esta hora el resultado de ayer en Sajonia-Anhalt y con una pregunta. ¿Esta ola ultraderechista se va a quedar aquí o se va a extender al resto del país?
0: Hora 14, en la SER.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. La CDU de Merz analiza los resultados de las elecciones regionales de anoche en este pequeño estado de la Alemania del Este. Se espera una comparecencia del canciller para dentro de media hora, aunque el diario Bild está publicando ahora mismo que el jefe de gobierno alemán está haciendo autocrítica en esa reunión. Asegura que no ha sabido conectar con el electorado. Vamos a Berlín, última hora, corresponsal Carmen Viñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. El canciller ha rechazado que vaya a apoyar Alternativa para Alemania para formar gobierno y se ha lamentado de no haber logrado conectar emocionalmente con la gente. Según publica, como comentabas, el diario Bild de fuentes del partido. El canciller también habría asegurado que el éxito de la ultraderecha sacude a su partido conservador hasta sus cimientos y que no pueden volver a la normalidad ni él ni el gobierno federal. En cualquier caso, sostiene que Alemania cuenta con una constitución sólida, con instrumentos para defenderse contra un gobierno de extrema derecha. Aunque admite también que el país está sufriendo una conmoción tectónica, dice, en su sistema de partidos.
1: Sobre el resultado de las elecciones en este estado alemán, la Comisión Europea mantiene su silencio. Un portavoz ha asegurado que no comentan este tipo de resultados electorales. Aquí en casa, quien sí ha hablado de esto es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para reivindicar el gobierno de coalición en España.
3: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo, y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
1: A las 2 volveremos a Berlín y estaremos en Magdeburgo con nuestro enviado especial Antonio Martín. Pero aquí en casa la atención pasa un día más por Ceuta. Sánchez acaba de comparecer ante los suyos en el Congreso de los Diputados. No ha querido entrar en el choque con Vivas, con el presidente ceutí, aunque ha hablado de falta de colaboración entre administraciones. Estamos en el Congreso. Joan Gimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Sí, en una intervención en la que Sánchez ha vuelto a comprometerse a compartir públicamente el origen de la entrada masiva de migrantes a finales de julio, insiste el presidente en que el gobierno está trabajando en entender qué ha pasado y en que no vuelva a suceder. Ha esquivado Sánchez el enfrentamiento con el gobierno ceutí, pero sí ha cargado contra el Partido Popular, que dice aprovecha las crisis para esparcir el odio.
3: Y estoy convencido, no solamente de que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del Gobierno de España. Pero por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
4: Defiende Sánchez que el Estado de Derecho no es incompatible con la dignidad humana. Asegura que quien tenga derecho a asilo se quedará en España y quien no será devuelto. Esto en un discurso ante diputados, senadores y eurodiputados socialistas, intentando arengarles y animarles de cara al final de esta legislatura y, como hemos escuchado, aludiendo a la victoria de la ultraderecha en Alemania para lanzar el mensaje de que este gobierno es más necesario que nunca.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
6: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
7: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
6: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
8: Setembre de 1976. Pioners del futbol en català.
9: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
8: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
12: Bon dia, abans d'anar amb Residente i el tio Faja, el Què t'hi jugues? Escolta'm en Mbappé, que parla en directe a la preve del Madrid-Inter. Aviam què diu.
13: Tener un grupo, ¿cómo se dice? Around him.
14: Alrededor.
13: Y que sabe dar la motivación a todo un club, a todo su grupo, para ir a la misma dirección y a ganar los partidos.
12: Parla de Mourinho, ¿eh? Esa motiva al jugador.
15: Sergio Rodríguez del diario Marca. Perdona que insista por la temporada pasada. Yo quería preguntarte si notas una mejora en el ambiente del vestuario respecto a cuando estaba Arbeloa y Xavi Alonso, y si creéis que como equipo tenéis que dar un paso adelante, no solo por afición, sino también por Mourinho, que ha venido este año. Gracias.
13: ¿Y qué significa una mejora en el vestuario?
15: En el ambiente. En la relación, en el día a día,
16: cómo
15: vivís vosotros, el objetivo del equipo, todo eso, todo lo que incluye aquí el trabajo en
13: Porque tú tienes el sentimiento que no estaba bien el año pasado.
15: No, yo pregunto.
13: Ah, no, es igual que el año pasado, únicamente un entrenador diferente. Yo pienso que el ambiente siempre ha sido igual. Somos muy bien, preparamos la temporada de la mejor manera posible. Claro que hemos perdido contra el Betis, pero yo pienso que hemos jugado bien. La única cosa que hemos fallado es la cosa más importante del fútbol, meter goles, pero yo pienso que eso es la responsabilidad que es mía de meter goles. Al resto es tranquilidad en el equipo, porque yo pienso que estamos en un proceso que es positivo, tenemos que mejorar, pero somos muy tranquilos.
17: Hola, Kilian, aquí Sergio Quirante de Dazón, aquí. El otro día el míster dijo, le comparamos a ti con Cristiano Ronaldo en la faceta goleadora, en el hambre que podéis llegar a tener en común, y él dijo que prefiere un Mbappé que meta 40 goles con títulos, un Mbappé que meta 60 sin títulos. ¿Compras tú ese número también?
13: Yo compro menos también, 30 con títulos, yo firmo. Pero no sé, porque siempre, no voy a decir que es un debate de gente que no juega fútbol, pero es un debate que para mí es absurdo. Si llego a 40 y que somos en la carrera sobre ganar títulos, voy a parar de meter goles únicamente para que la gente tenga razón porque yo he metido 40. No sé, no pregunto, porque a veces nosotros los jugadores somos en like a bubble, no sabemos lo de fuera, las formaciones, somos alrededor así, pero si meto 40 y somos peleando por la Liga, la Champions, la Copa, no sé. Yo tengo que parar aquí a meter goles, porque si meto mucho no vamos a ganar. Entonces no sé.
12: Ya, pero es que la reflexión es de Mourinho, ¿eh? No sí, de los periodistas o de la gente fuera. Es Mourinho que iba a decir eso.
18: No, pero tú estás hablando de reflexiones de él o de reflexiones de mí. Yo te hablo de reflexiones de mí. Ya está. Babel, seguimos escuchándome a mí.
12: Está contento.
18: ¿Quieres seguir escuchándome a mí?
12: Sí, sí,
18: o no?
12: Te escuchamos.
18: Pues es que,
12: Kilian,
18: es que tenemos que escuchar a mí, ¿no? Por eso. O sea, ¿quién es lo importante?
13: Vamos a Babel. Para mí no tienes que elegir, tú puedes hacer los dos.
19: Bonjour, Kilian. Per l'agència France Presse.
12: Fa la sensació que està una mica tens, Mbappé.
18: Tens
12: informatiu, el Javi Herráez li ha preguntat per si ha de defensar més o menys. Escoltem la pregunta de Javi Herráez i al tanto amb la resposta de Mbappé.
20: Hola, què tal? Kilian, Javi Herráez de la cadena SER. Preguntarle esto quizá a un goleador, a lo mejor hace años era...
13: ¿Puedes repetir, por favor?
20: Sí, que preguntarte lo que te voy a preguntar ahora a un goleador como tú, a lo mejor hace años era una locura. Pero Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
13: ¿Solo yo y Vinicius?
20: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG, o a Rafinha con el Barça, o otros jugadores que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud. Uh-huh. Te pregunto a ti.
13: No sé, claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo, cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema, es un debate sin fin, ¿sabes? Pero yo soy de acuerdo que, claro, yo y todos los jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa y que podemos conseguir menos ocasiones y menos goles. Pero también pienso que con el balón tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones de gol, hacer las cosas bien y... Pero es la vida de un equipo de alto nivel que quiere estar la mejor del mundo. Hay muchas cosas que tú tienes que mejorar cada día y es así.
12: Y mientras está en Rafinha, jugant a Spider-Man amb el
18: Gael. Tu puedes comparar una cosa, puedes comparar la otra, pero yo creo que tampoco es tan lo que tienes que decir tú.
12: Bueno, está
18: si
12: nerviós.
18: Comparamos tu i jo...
12: Sí. Mbappé, jo no el conec,
16: És un discurs que no convenç. Em baso
12: simplement amb el que estic escoltant i veient, no sé si ho compartiu, però em fa la sensació que està tens, està nerviós.
21: Molt. A part, que no diu la veritat, perquè Rafinha, que jo sàpiga, porta 6 gols, no?, i ell 4... Así que para comenzar ya no marca.
18: Sí, pero Rafinha puede tener otras cosas que yo no tengo. Pero y yo no tengo qué cosas que él.
22: A mí me da la sensación que él está nervioso porque le están fent preguntas que la están buscando, ¿no? Y ella ya fa dies que ho veu y no sé si es la millor manera de parar les respostes que està donant, sincerament, però sí que se'l veu amb un punt de tensió que ell fa com amb bones paraules perquè és prou hàbil. No,
16: i d'atenció no, i a la mateixa vegada que es treu com es posa com tota la responsabilitat de qui ha de marcar gols sóc jo, però a la mateixa vegada faig moltes coses bé, però encara no he marcat o l'altre dia no vaig marcar. Bueno, és un discurs que convenç poc.
12: Em diu el Gonzalo, que està escoltant el que t'hi jugues, sempre atent a tot el que expliquem, el Gonzalo Álvarez, que a Mbappé li té fart que li diguin que no defensa,
23: és que era per aquí.
12: Que creu que només se li diu a ell i que és injust perquè corre molt. Això és el que pensa Mbappé.
23: Entenc que per ella ha de ser frustrant ser un dels millors jugadors de la història recent del futbol, inflar-te a marcar gols i que només es posi en el focus que no defenses o que marques molts gols però no guanyes títols. Entenc que això el deu tensionar, perquè entenc que és com una motxilla que se li carrega a ell només, no? I ell pot pensar, coi, però jo almenys faig 50 gols per temporada.
22: I deia l'Errael, esto hace
12: tiempo... Ja, però és poc elegant dir, hombre, yo te podría decir que marco más goles que estos dos, que son Dembélé y Rafinha.
18: Nosotros dos gilipollas estes.
22: Perquè jo crec que en aquest debat que ha dit l'Errael hace tiempo, no lo preguntaríamos als davanters abans, pressiona ben poc, li està sortint malament que hi hagi altres jugadors que tenen molt èxit i que ho fan. Clar. Això normalment a Mbappé no li passava i em sembla que no se'n sent gaire responsable.
21: Clar, aquest és un altre dels mèrits del Barça de Flick. Mm. És a dir, el Barça de Flick ha aconseguit que el focus a Madrid es posi també en la pressió i en l'aspecte defensiu quan abans passaven olímpicament. I aquí van Mbappé, va Vinícius, i ara es veuen amenaçats quan no ho han estat mai.
12: És que això ha de motivar el Barça de Flick, perquè si amb 4 jornades i després de la primera derrota ja surt Mourinho amb els porquers, ara Mbappé nerviós... Clar, és que la pressió, òbviament, la temporada és molt llarga i passaran moltes coses, però qui té la pressió és allà, la pressió està allà.
23: És que ve de 2 anys en blanc.
12: Per això et dic.
22: I si ens diuen fa...
12: Clar, i veus el Barça de Flick, que sí, juga contra el València, però li fot 5, contra l'Elche, 5 més, el Rayo, 5...
22: 4 temporades te diuen que Mbappé, que Dembélé seria exemple de pressionar i dius, què està passant aquí? Perquè per apretar Mbappé, que te digui la lesió, la pressió de Dembélé...
16: És que amb Dembélé defensant hem vist la millor versió de Dembélé, vull dir que al final ja no és tant el nombre de gols que marquis, sinó que totes les teves virtuts doncs, exacte, es treguin i es treballin i donin resultats, que al final és l'important.
12: Va, 1:12, no hem tirat a René, residente, ni hem escoltat el tío Faja.
24: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
12: El tío Faja va debutar com a reporter al Que t'hi jugues Barça, amb una connexió des de Canaletes, perquè diu que ja pot anar celebrant la Lliga, perquè el Barça la guanyarà segur. Va ser, com diu el Bermúdez, cinema pur, ell amb un gos, passejant per la Rambla, i quan va veure que encara estava amb obres la font...
25: La denúncia viene al hilo de esto. Resulta que Colboni... El periquito de Colboni ha convertido Canaletas, por favor.
12: Sí, encara està amb obres.
25: No, en obras no. Sí que Rodríguez, esto es un pipicán. Esto es un pipicán. Que esto es no tener allà, vergüenza.
12: Tío Faja.
26: Buenos días.
12: Segons fons de l'Ajuntament.
18: Fons, casualment, fons.
12: Abans de les eleccions municipals, que estan previstes pel 23 de maig del 2027, les obres de Canaletes han d'estar acabades. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament, que abans de tancar el maig del 2027, les obres estaran acabades. Per tant, no et preocupis, no pateixis, perquè els títols del Barça es podran celebrar a Canaletes.
26: Però la imagen... Y la imagen de nuestra diosa vallada...
12: La diosa Canaletes.
26: Y en un estado lamentable... Si la tienes que cubrir, la cubres con mármol de Traventino y con rosas recién cogidas del rosal, algo que merezca la pena. Esto es una vergüenza. Pero bueno, yo es que llamaba para otra cosa. Ah, bueno, me habéis llamado vosotros, pero yo hago la idea que pago yo la llamada. No lo van a saber llevar estos lecheristán, ¿eh?
12: ¿Te ha gustado, lo que has escuchado de Mbappé y de Mourinho?
26: Esto, ellos están mirando de reojo, están tirando balas fuera y saben que no les llega, a fútbol no les llega, incluso con los pelotazos que le está regalando la presidenta de la comunidad, Dora la robadora, tampoco llegan. Es que tampoco llegan.
0: ¿Cómo le ha dicho?
12: Dora la robadora.
26: Y futbolísticamente, ellos están también mirando de reojo y saben que no llegan. Saben que hemos pasado de Ferran a Fermín, que es como pasar de abrazar a follar. Y no lo llevan bien. Van a quedar con secuelas graves. Van a tirar balones fuera. No les va a interesar hablar de fútbol. Y solo le pido a la hermandad rociera barcelonista que disfruten, porque nos vienen años de muchas, muchas risas, que es lo único a lo que no saben enfrentarse, al cachondeíto, a la mofa, a que te rías de ellos. Entonces vamos a dejar un poquito de lado el fútbol, porque la pelota pondrá las cosas en su sitio, y vamos a reírnos de ellos mucho. Todo lo que podamos.
12: Tío Faja, te escuchamos mañana. Un abrazo fuerte, Marqués.
26: Venga, os quiero.
12: Un quart de dues del migdia.
1: One shot al Trabuco.
2: Oh, tío Faja, gracias.
12: Ara continuem parlant del Barça, també del Madrid, del que acabem d'escoltar a la prèvia de la Champions, amb el Jofre Mateu, amb la Paula López, amb l'Àlex Delmas, que ha preparat un del masterclass sobre la connexió Lamine-Fermín, però ens demana pas des de l'aeroport del Prat el Martí Junca, que està amb un campió del món que acaba d'aterrar a Barcelona, procedent dels Països Baixos, d'Amsterdam, i que ja té més títols, 40, que anys?
3: Gràcies.
12: 39.
3: Soc jo, no?
12: No.
3: Ah.
12: Martí.
4: Bon dia, sigue.
12: Què t'expliques?
4: Doncs mira, més que amb un simple... Simple que era petit al costat seu. És bàsicament història viva de l'esport català i mundial. Estic amb Toni Bou. Bon dia, Toni.
5: Hola, bon dia.
4: Que, com deies, acaba de guanyar amb 39 anys el seu 40è mundial. També el juny va complir un rècord Guinness i que sembla que no es cansa de guanyar, no?
5: Molt content amb el que hem aconseguit, algo que bueno, fa anys que anem perseguint, quedava molt lluny al 40 i al final doncs, ho hem pogut acabar aconseguint seguit 20 anys consecutius, així que és una passada, ho hem celebrat com toca i disfrutant-ho.
4: Doncs sí, que ja l'escolteu, a Toni Bou en directe pel que t'hi jugues.
12: Toni Bou, felicitats.
5: Moltíssimes gràcies.
12: Com és celebrar-ho com toca?
5: Bueno, a veure, hi ha moltes celebracions. Serà una celebració llarga. Ara toca una mica de dies de feina, de premsa, però ahir ho vam celebrar amb l'equip. Tocarà més endavant ara amb els amics també. Així que bueno, la celebració és la part més divertida i que es disfruta més, evidentment, després d'un any de tanta tensió que se m'ha fet molt llarg.
12: Recordo que sempre que t'entrevistem i celebrem amb tu els èxits, els títols, ens acabes dient que l'any vinent més. Ara també, o ja seria qüestió d'anar deixant pas als altres?
5: Sempre, sempre. L'esport no es deixa pas als altres. L'esport t'apartes quan no hi ha res més. Això és la meva forma d'entendre l'esport i la meva forma d'entendre la vida que m'ha portat fins aquí. Seguir al màxim possible. Ara la veritat és que tinc una lesió a l'espatlla bastant greu. Hem pogut fer tot l'any i he millorat moltíssim durant aquest any, a punt d'operar-me un parell de vegades. Així que bueno, veurem què acaba passant. Però com sempre dic, quan s'acabi és perquè no quedarà res més.
23: Això t'ha preguntat, Toni, per aquesta lesió, per aquests problemes d'aquest any. No sé si ha sigut el mundial més petit, entre cometes.
5: Doncs per una part podria dir que sí, perquè els primers 3 mesos van ser molt complicats. Tenia l'experiència del 2016, que també em vaig trencar un tendó de l'espatlla. Sí. Aquesta vegada doncs, és un altre, el C2, perquè l'altre no el vaig operar. Sabia que poder no podria, però que els primers 3 mesos són un tràmit que has de passar, que no pots decidir allà en el moment que dius que vols intentar-ho. I així va ser. A partir del tercer i quart mes he canviat moltíssim. L'any esportivament parlant ha sigut boníssim. La posició sobre la moto no és la que voldria, així que dies de més dolor que altres, però molt content de com ha anat. És veritat que em falten coses sobre la moto, per això valoro ara operar-me, però bueno, he millorat molt i ara una mica de descans segur que m'anirà molt bé.
12: Perquè si t'operes, quant temps has d'estar sense poder entrenar?
5: Veurem, el problema és que és una espatlla molt complicada, perquè ja tinc un tendó trencat, amb el rotador també trencat, del subescapular, ara em vaig trencar el subespinós per culpa d'anar així durant tant de temps, i clar, no és una lesió que diguis t'opero i quedaràs al 100%, ni molt menys. I obrir una espatlla sempre és molt difícil, així que cal valorar-ho bé i veure si serien doncs, 3 mesos, 6 mesos o més, no? Llavors, a partir d'aquí també veure com quedaria. Si ara estic a un 70, poder per arribar a un 75 no val la pena, per arribar un 80, un 85, doncs sí.
22: Et fa molt mal?
5: A la vida normal, no. A partir del tercer, quart mes, la veritat que depèn de què, pues, impossible. Per exemple, m'encanta jugar a pàdel i he hagut d'aprendre a jugar a pàdel amb l'esquerra, perquè amb la dreta era totalment impossible, però el meu esport el podia practicar, per sort, per la posició, per el tema de la compensació, però sí, a partir del tercer, quart mes em va deixar de molestar dormint a diari i això m'ha ajudat moltíssim.
22: Portes 40 mundials. Hi ha alguna felicitació que t'hagis fet especial il·lusió?
5: Bueno, l'equip em va fer una felicitació, em felicitava el Marc, em felicitava l'Iniesta, el Guardiola, moltíssims companys meus d'especialitat de tot tipus d'esports, no em vull deixar ningú, no vull dir noms, perquè és un vídeo, crec que són 8 minuts o no sé quan és, i dura moltíssim, així que em va fer molta il·lusió perquè no m'ho esperava i bueno, pues que et felicitin els títols sempre és una passada.
22: Pep, no sabia que li havies fet un vídeo.
0: Coi, no ha guanyat més que jo, com no l'he de felicitar?
5: Sí, sí, ah, mira, sí. estava ahí.
0: Ah, és que sí, el Toni és història viva de tot. 20 anys seguits guanyant-ho tot, mare de Déu. I no s'ha buidat.
22: No s'ha buidat.
0: S'ha buidat abans el seu dipòsit de la moto, evidentment. Suposo unes quantes vegades, una mica de simplo. És simplomo el que has de posar?
5: Va ser així 100% la felicitació.
22: Toni Bou, una abraçada molt forta, que millori sí. Lo de l'esquena. I...
0: Sí. Si t'operes acabaràs tenint més plomo a l'espatlla que a la moto.
5: Això segur.
22: I sobretot que gaudeixis d'aquest nou èxit.
5: Moltes gràcies.
22: Gràcies per atendre el que t'hi jugues just gràcies. A l'arribada a l'aeroport del Prat, procedent dels Països Baixos, d'Amsterdam, on ha guanyat el seu mundial número 40, amb 39 anys.
3: Què t'hi jugues?
22: En un moment, l'1 per 1 del València 0 Barça 5.
6: Especial discoteques.
22: Abans obrirem la del Masterclass per analitzar aquesta connexió que està donant molts gols i assistències al Barça en aquest inici de temporada. Lamine Fermín.
7: Del Masterclass.

0: Aviam, el... la dupla Fermín-Lamín-Lamín-Fermín. Àlex, quants gols i assistències han donat al Barça en aquest inici de temporada?
1: 8 gols i 3 assistències.
0: 8 i 3. Tu detectes que es complementen molt bé.
1: Molt bé, jo crec que és el primer punt. Es complementen futbolísticament. Per què? Perquè Lamín és més de rebre el peu, de regat, de qualitat, de tirar fins i tot cap a dins amb aquella diagonal, i en canvi Fermín és profunditat pura, de trencar. Ahir vam veure que en el passadís entre lateral i central li posava 1.000 passades. Fixa't que a la pàgina Live Match Analysis ens diu, podem trobar, que en aquests 4 partits ja han connectat 67 vegades. Són 30 passades de Lamín a Fermín i 37 de Fermín cap a Lamín.
0: Es busquen i es troben.
1: I es troben, i són moltes, per ser jugadors atacants.
0: I sent complementaris provoquen que els rivals tinguin dilemes.
1: Tenen dilemes perquè, clar, tu ets un rival com el València, que et defenses prop de l'àrea, tens Lamín, que se te'n pot anar amb el regat, si el deixes 1 contra 1 se t'anirà, si li fas una ajuda defensiva tens Fermín, que des de la frontal et destrossa amb el xut exterior, com vam veure. Per tant, es complementen i, a més a més, et plantegen aquest dilema.
0: Per això són tan difícils de defensar?
1: Són indefensables. Jo crec que les ruptures aquestes que vam veure ahir de Fermín amb el peu de Lamín, crec que és molt difícil d'aturar, perquè un arriba amb una potència magnífica i l'altre té una qualitat que les posa on vol.
0: I la mobilitat de Fermín ajuda a Lamín?
1: Sí, aquest és l'altre punt, Jo crec que Lamín té complicitat amb Fermín, també la té Molmo, però em dóna la sensació que li fa més bé tenir a Fermín com a mitja punta dret que no a Olmo, perquè aquestes ruptures que diem, aquesta mobilitat, moltes vegades li treuen les ajudes, li arrosseguen els defenses, li netegen la zona perquè després Lamín pugui entrar cap a dins i fer el xut o pugui fer qualsevol cosa, no? Per tant, em sembla que és qui més l'ajuda a que Lamín pugui jugar en avantatge.
0: De Lamín ja sabem el que pot oferir, de Fermín més o menys també, però sí que crida l'atenció que hagi tornat tan bé després de la seva lesió, no?
2: Sí, jo crec que s'ha marcat la temporada com una mica rebeldia i sí. La lesió li ha fet mal, perdre el Mundial, em sembla que s'està prenent com una cosa personal el rendiment i això li fa molt bé. Ja ell de per si que és molt enèrgic, no? I estic molt d'acord amb aquesta última versió que fèieu del Masterclass, perquè jo crec que Fermín li fa molt bé a Lamín i es nota molt en les vegades que Lamín li dona la pilota a Fermín perquè Fermín segueixi alimentant-li, que segueixi fent coses, no? Lamín, que és molt llest i va gestionant el partit, hi ha molts moments que li dona a Fermín dient, com a reconeixement de dir, bueno, ara te l'estic donant aquí a prop, però perquè la següent com que em trencaràs més general. Ara, per mi ahir va ser exagerat la quantitat de vegades que el València va permetre això.
1: Sí, i tant.
2: Primer perquè deixava rebre Lamín, que jugant amb 5 no entenc com rep tantes vegades sol obert, i després que si jugués amb 5, que hi hagi aquest espai de passadís on Fermín ocupi tantes vegades i pugui rebre, està molt mal defensat, però ho fan molt bé.
3: Li diuen l'espai indefensable perquè realment aquest espai que ocupa Fermín és un espai molt difícil de defensar, no? Però és que si ja li deixes que un jugador amb tanta qualitat com és Fermín que ocupi aquest espai i que a més doncs, tingui aquesta sintonia amb Lamín, la veritat que aquest espai es torna letal pel Barça.
0: A tu t'ha enamorat això de Fermín, eh?
4: Sí, perquè és un jugador que va creixent, que quan va aparèixer els que no l'havíem seguit tant al futbol base ens va sorprendre. La primera temporada, bueno, penses, mira, és la irrupció, veurem com va la segona, que és la difícil que has de mantenir-te, no tan sols et mantens, sinó que creixes una miqueta. La tercera temporada la comença com l'està començant, o la quarta ja és el primer equip. És un jugador que a mi em sembla el migcampista total, i que si el veiéssim en un altre equip fliparíem i ens preguntaríem quan val, i resulta que l'hem format a la Masia i
5: resulta que el volíeu enviar al Linares, fins que va arribar aquí el
4: Maqui. Això és veritat, és un dels grans mèrits de Xavi Hernández.
5: Bueno, i que va posar Rafinha de nou,
4: haver detectat i haver descobert
5: el Koundé a lateral dret. No, si al final
0: va fer coses, Xavi?
5: El Covarsí. Si és que al final, amb la tonteria, el temps em donarà la raó. Perquè al final, si guanyeu la Champions, aquesta Champions és meva. És meva.
4: Champions. Like chocolate.
5: Like chocolate, Champions. Like Xavi, like Champions, like chocolate. Very well. Good morning.
6: A l'Uperú.
5: D'acord, no?
7: L'Uperú del Bermúdez.
5: Especial discoteques.
0: Joan García.
5: Mas Sorrer. Ara que ja s'acaba l'estiu, els porters es comencen a avorrir. I això que és una masia molt bonica.
4: Eric García.
5: Luz de gas. Es veu que li han canviat la cara.
0: Covarsí.
6: Platea, per començar a distribuir jocs, sempre ens va bé tenir un catalanet de Mariscal.
4: Gerard Martín.
6: Apolo, cada dia ofereix una cosa diferent, és un misteri. Un dia és un recital espectacular i l'endemà se l'enganxa una mica els peus al terra.
0: Xavi Espart.
6: Be out, Platja d'Aro. De moment és el que li està dient a Cancelo i a Valde, que be out, please.
4: Rodri.
6: El Fitz de Madrid. Al principi dubtàvem perquè és de Madrid, però resulta que ens està flipant a tots.
0: Pedri.
6: Razmataz. No vegis la capacitat que té d'oferir alternatives, però sobretot per fotre una col·locada espectacular.
4: Fermín.
6: Carpes Vic. Domina la zona central com ningú i, si us plau, que mai acabi en possessió dels guiris.
0: Gordon.
6: Una discoteca més 16. S'ho està passant de nassos, però no hi ha manera que l'enxufi.
4: Lamine Yamal.
6: Malalts de festa. Potser per això no va entrenar dissabte i va dir que tenia un cop, però 19 anys i ja apunyala d'aquesta manera. És que aquest tio farà història.
0: Rafinha.
6: El Blue Bar de Formentera. És on Hansi Flick ha trobat l'amor.
4: Oh, també va jugar Koundé.
6: Amnèsia. Només entrar ja no sabia on estava.
0: Adeyemi.
6: Otto Zut. Complir, compleix, però per grans cites crec que trobarem una alternativa.
4: Bernal.
6: Munt Sant Cugat. Per ser aparentment suplent, té la de protagonisme que té i seguirà tenint.
0: Christensen.
6: Opium. Fa anys que és aquí, però continua sent un guiri.
4: Dani Olmo.
6: Bling, bling. Avui diumenge l'hem ensenyat només una mica, però la idea és que dimecres ho rebenti, que és nit europea.
0: Gabriel Jesús.
6: Imperator. Ha arribat amb moltes ganes, però poca mobilitat.
4: Hansi Flick.
6: Cocoa. Té nassos. No para de fer que triomfin menors d'edat.
0: I avui hi ha un bonus track. Peter Lim.
6: Un anglès borratxo amb Magaluf. El missatge va ser constant i clar. Dile que se vaya, Lim go home.
0: En una estona podeu recuperar l'U1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues, tots els continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, també a la pàgina web de l'emissora. Vau veure l'Espanyol Sevilla d'ahir a la nit?
2: Sí.
8: Sí. Sí, sí.
0: El partit va acabar amb empat. L'Espanyol de Manolo González va salvar un punt, va rescatar un punt al final contra un Sevilla que va acabar amb 10. Elena, es dona per bo l'empat a l'Espanyol?
9: Sí, perquè aquest gol de Marcos Fernández al minut 98 sí que salvava aquest punt pels pericos, evitava el que hagués suposat la tercera derrota consecutiva, i va ser, com dius, un gol salvador en un partit marcat de nou per la polèmica arbitral. El Sevilla es va quedar amb 10 al minut 55 per expulsió de Sanganté, massa rigorosa per alguns, i Torralde deia al carrusel que per ell sí que era vermella per una entrada que havia fet sobre Roberto. Després Esma Espinosa va anul·lar el que hagués estat el primer gol d'Omar amb l'Espanyol per fora de joc posicional de Marcos Fernández per interferència visual sobre el defensa del Sevilla Castrín. El tècnic Manolo González un cop més parlava de la diferència de criteris per xiular aquest tipus d'accions.
10: És que són coses que no acaben d'entendre amb els criteris. Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc o el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i es xiulen de manera diferent. Que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
9: Més contundent va ser Edu Expósito, que a banda de no entendre quin era el criteri arbitral, es va queixar de que l'Espanyol sempre surt perjudicat.
11: El criteri, ¿no?, de siempre, ya son bastantes, yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya.
2: Es contagia el missatge a l'Espanyol, el general de queixar-se, a mi em sembla que és molt rigorós el gol, l'expulsió per mi no... O sigui, no es poden queixar gaire perquè expulsa un tio, a mi l'expulsió del Sevilla no em sembla expulsió.
0: Sanganté.
2: No em sembla expulsió, jo crec que és una interpretació...
0: Però en el partit va mereixer més l'Espanyol o l'empat és just?
2: Clar, perquè empate al final i sembla que tens un punt de fortuna perquè empates al final, però és que... No és molt superior al Sevilla.
3: No, va ser un partit bastant de tu a tu.
8: Sí. Molt pla, un partit molt pla. Jo crec que el Sevilla és un equip que des del principi de Lliga està esperant a la rada del rival, però ahir a l'Espanyol, sobretot en pilota, ofensivament, li vaig trobar a faltar coses. Crec que l'empat és just, també hauria estat injust que hagués acabat perdent.
2: Okay. Un puntet està bé, jo crec que està... Sí. No?
3: I que sumant aquesta Lliga també sempre
2: això,
3: important i més parells.
2: Venies de perdre dos, no està malament.
3: No. A casa, últim minut...
0: Jofre Mateu. Paula López, Àlex Delmas, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
2: Bona setmana.
8: Un plaer, com
3: moltes
8: sempre.
3: Gràcies.
0: Pausa i a la tornada l'Albert Llimós ens actualitza com està el cas de l'estelada d'aquell aficionat del Barça a Elx i què ha passat aquest altre cap de setmana amb un altre aficionat de l'Europa.
12: Hola, Unai, benvingut a l'Espanyol.
13: Què t'hi jugues?
14: Amb el... Sí que aquí!
12: Has passat per equips com València, Athletic Club o Celta. Què creus que hace distinto perdón a l'Espanyol d'estos clubes? Muchas gracias.
15: Bueno, pues mira, ahí, ahí m'has pillado.
16: Ahí m'has pillado.
13: Què t'hi jugues?
14: Amb el... Sí que aquí!
17: Entesos de papers?
18: Ser Catalunya Barcelona.
19: Aquest dilluns el llapis de memòria sonarà...
20: Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar.
19: Libre, de Nino Bravo, és una de les cançons que ha triat l'actor Lluís Omar.
18: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'API web de la SER.
21: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
22: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al...
13: Què t'hi jugues?
23: Barça!
24: Comença la Champions.
22: Presenta Sique Rodríguez.
25: Empata el Barça, empata.
22: I narra Albert Bermúdez.
26: Espera, que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
24: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
22: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
27: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
28: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
18: Cadena SER i SER Catalunya.
28: Quina sort.

0: eres Chimo Bayo, nos estás vacilando. Y eres un amigo de Oscar que nos lo ha quedado aquí.
1: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
2: Katie Yugas, ambas.
3: ¡Sigue, Paki!
1: Vamos a hacer un FUFA.
3: Venga.
1: ¿Vale? Una, dos y tres.
2: ¡FUFA! Katie Yugas, ambas.
3: ¡Sigue, Paki!
2: Katie Yugas.
3: ¡FUFA!
0: Chimo Bayo, eh? L'altre dia amb la ruta del bacalao, camí de València, aviam què ens explica l'Oscar Nin aquesta setmana. Que el Barça juga Champions contra el Feyenoord i diumenge torna a València per jugar contra el Llevant. Albert Llemós, què tal, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
0: Abans de parlar del cas de les estelades, avui el Barça ha fet públics els números econòmics per a que els socis es vagin preparant de cara a l'assemblea, que és el 19 de setembre.
4: Correcte, 19 de setembre, dissabte.
0: Del que t'has pogut mirar, òbviament encara no ho hem fet en profunditat, però extreus quatre titulars molt ràpids.
4: Sí, aquesta temporada 2025-2026, la passada, el Barça va tancant 200.000 euros de benefici ordinaris, 200.000 euros, però si tenen en compte els extraordinaris, les pèrdues són de 18 milions. El pressupost per aquesta, per la que estem disputant, es dispara 1.195 milions, 135 més que aquesta, que els 1.060 que s'han ingressat, però, compte, només un milió de benefici.
0: Per tant, es tancarà l'exercici econòmic de la temporada passada amb pèrdues de 18 milions d'euros. El club, públicament, quan va fer el comunicat, destacava els beneficis ordinaris, no parlava de les pèrdues generals.
4: Correcte.
0: Els beneficis ordinaris són 200.000 euros. 200.000 euros. I el pressupost per aquesta propera temporada arribarà als 1.195 milions d'euros, aquesta és la previsió, 1.195 milions d'euros, amb un milió de benefici restant després les despeses. Què més?
4: Correcte, dues coses més. El deute puja. L'endeutament net, és el que calcula segons els criteris de la Lliga, és de 607 milions 138 més que la temporada anterior. Creix, sobretot, per l'impacte a la tresoreria de tot el que genera l'Espai Barça amb els interessos, que s'ha començat ja a pagar aquesta temporada, i l'endeutament brut també puja fins als 910 milions, amb un creixement de 43 milions.
0: El Barça ja vam explicar que comença a pagar els interessos del finançament per l'Espai Barça.
4: Els 500 milions.
0: I això fa que el deute pugi.
4: Correcte. I l'últim, que també crec que és curiós, la massa salarial creix fins als 636 milions, 65 més que l'any anterior, pels moviments que ja s'han fet a aquest mercat d'estiu.
0: Per tant, puja la massa salarial fins a 636 milions d'euros, són 65 més, és a dir, que el Barça té més marge de fair play.
4: Té més massa salarial i veurem com s'acaba també tancant amb el mercat d'estiu, que formaria part d'aquesta temporada.
0: Anem per pams. El Barça tanca amb rècord d'ingressos, però no de benefici.
4: Sí, posem ordre molt ràpid. Aquesta temporada, com deia, 1.060 milions d'ingressos, 66 més respecte a l'exercici anterior, gràcies sobretot al Camp Nou. En concepte d'estadi s'han ingressat 225 milions, 50 més, i també a l'àrea comercial, sobretot amb patrocinadors, s'ha passat dels 473 milions als 527. També s'ha comptat aquest exercici 43 milions per traspassos: Dro, Pau Víctor, Ansu Fati, Trincao, Jan Virgila, entre altres, fins al 30 de juny del 2026, recordem-ho. I han pujat els ingressos, però també les despeses. Dèiem dels 1.022, no?, de despeses, es va pujar des dels 964, i la massa salarial esportiva també va pujar a l'exercici anterior un 7%, i atenció, els salaris esportius, no esportius, que també passa la temporada aquest, en aquest exercici, també pugen força, un 9%.
0: O sigui, els esportius pugen un 7% i els no esportius un 9%.
4: Sí, això fins al 30 de juny.
0: Per què només 200.000 euros de benefici si s'ingressen 1.060 milions i la despesa arriba als 1.022?
4: Perquè aquí s'han de comptar els costos financers de les operacions a llarg termini, tot el que és pòlisses, tot el que és crèdits, precisament. Com que s'han començat a pagar, com deia, sí que abans, l'Espai Barça, això ha tingut un impacte a la despesa i també a la tresoreria, i descomptant tot això, hi ha aquests 200.000 euros de benefici. Però, com dèiem abans, si comptem les operacions extraordinàries lligades a dos moviments, sobretot, un d'ingressos que és lligat a Hospitality, en què el Barça guanya 9,5 milions, però sobretot al deteriorament del que valia la societat Barça de Produccions, tota l'àrea, no?, de televisions, etc., que són 23 de negatius, això, com que és despesa extraordinària, el club tanca amb 18 milions d'euros de pèrdues.
0: I aquesta temporada, que deies es preveuen 1.195 milions d'ingressos.
4: Pujarà moltíssim l'estadi, calcula el Barça, 285 milions, és a dir, 60 més. També l'àrea comercial, 50 milions més, pressupostats, però compte també amb el que aporta el mercat de vendes de futbolistes, dels 43 als 74 milions per les operacions que ja s'han realitzat, diu el Barça, puntualitza que la majoria ja s'han realitzat durant aquest estiu. La massa salarial torna a pujar, 65 milions, fins als 636, com dèiem abans, i els salaris esportius pugen 10 milions. Només aquest milió de benefici, com dèiem abans, sobretot marcat pels salaris i també pels resultats financers. A banda del deute, que dèiem que puja, el patrimoni net segueix negatiu, 168 milions negatius. Recordem que és el que tu tens, el valor del teu club, amb el que deus, restant-ho. Doncs és negatiu, ha pujat 15 milions, del 153 al 168.
0: Per cert, Mundo Deportivo va publicar que el Barça faria un parc temàtic al Camp Nou.
4: És un parc infantil. És un parc infantil amb l'empresa Babylon. Són uns 900 metres quadrats que ha presentat el Barça i que tindrà màquines recreatives, espais pels nens, per la canalla, doncs sí. Indoor, tot indoor. Jo, el meu dubte era, es feia a dins de l'estadi, no? En principi serà...
0: A l'esplanada.
4: A l'esplanada, es farà una gran doncs, tancat, no? Amb 900 metres quadrats destinats a aquesta empresa, a Babylon, que té una llicència per 25 anys per desenvolupar i operar doncs, aquesta activitat que li reportaria al Barça també ingressos ordinaris.
5: La Porta Aventura! La Porta Aventura! Al final ho farem. Al final ho farem.
0: Com està el cas de l'aficionat del Barça qui va agredir la policia a ells per portar una estelada?
4: Doncs està amb por, està amb bastanta por. Del Barça, de l'estelada.
0: Sí.
4: Anava a pensar que anàvem directament al
0: de l'Europa. No,
4: de l'Europa,
0: no, per actualitzar, ho dic perquè parlem molt de casos i de sobte ens n'oblidem i ja no en tornem a parlar més.
4: Correcte. Està tranquil. De fet, l'hem vist en algun recinte esportiu. Hem estat amb ell i hem parlat amb ell dins d'un recinte esportiu, un partit de futbol, i està tranquil, però de moment doncs, esperant quins passos fer. Es van reunir la setmana passada, dilluns, amb l'advocat Marc Molins, que és l'encarregat doncs, de portar aquest tema i que treballa per al Futbol Club Barcelona, a l'espera una mica també de què passi amb la Fiscalia. La Fiscalia, doncs, en aquest cas d'Alacant, ha de moure fitxa i estan esperant què fa la Fiscalia, en aquest cas, perquè què fan i si presenten aquesta denúncia contra aquest agent, no? Que, de fet, el ministre, no? Fernando Grande Marlaska, va dir que se li obriria almenys una investigació, es podria obrir un expedient i, per tant, hi podria...
0: I de la investigació, que en sabem?
4: De moment, res.
0: He preguntat a Interior, gaire, no?
4: Estem a l'espera, ens hem posat en contacte tant amb la Fiscalia com també amb el Ministeri d'Interior, de moment estem a l'espera doncs, que ens donin resposta de com està això, però... Ja fa unes dues setmanes, entenem que tampoc no és tan ràpid això, però el més probable és que se li pugui obrir un expedient sancionador.
0: I què ha passat aquest cap de setmana amb un aficionat de l'Europa?
4: Sí, anem, ara sí. Un aficionat de l'Europa que va...

0: El noi va acabar guardant aquesta estelada, però tot després va anar pujant una mica i això va fer que se l'enduguessin, i aquí diu el noi doncs, que el van agredir tant verbal com també físicament. Membres de Policia Nacional. L'Europa, als minuts, va ser molt poc després, va fer un comunicat a través dels testimonis de diversos aficionats que havien viatjat i que van abandonar la graderia de l'estadi de l'Alcorcón, en què explica textualment, els agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. Això ho diu el mateix Europa en el seu comunicat uns minuts després i relaten que se li va requisar l'estelada. Aquest matí a l'equip Catalunya, un dels aficionats que hi era, ha explicat el que van viure. Diu que el noi agredit va treure l'estelada quan ja havia començat el partit, que van venir amb bon to, podríem dir, els membres de seguretat del club, ell la va guardar. La resta d'aficionats de l'Europa s'hi van negar, va començar a haver una mica de rebombori al voltant d'aquesta situació. Al final, la Policia Nacional el va treure de la graderia i se'l van dur, i allí, segons la versió d'aquest aficionat que escoltarem, el van agredir. El Joan, que estava molt a prop, explica que en cap cas els van permetre gravar vídeos ni acudir al lloc on hi havia el noi, que s'havia tret de la graderia principal de l'estadi, i un altre noi que l'acompanyava, però sí que van escoltar insults.
1: Al cap de pocs minuts van venir amb quatre policies nacionals ja de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat amb una mica de por, que pugés i insultant-lo i tal de males maneres.
0: És la versió d'una persona, torno a remarcar-ho, crec que és important, que no va veure directament el que va passar després, perquè deien que no els deixaven ni mirar per sobre de la graderia. Per tant, tot el que va passar, i que hi ha dos testimonis, serien el noi agredit i un altre, hauria estat només amb els policies nacionals. L'Europa avui té junta. Volen recalcar la bona predisposició de l'Alcorcón en tot moment. Diuen que l'any passat va ser el club més amable, entre cometes, amb tota la idiosincràsia del club escapulat, fins i tot amb la pròpia identitat independentista que pot haver part de l'afició de l'Europa, i que l'Europa no ha de ser el club que tingui o lideri la garra en tot aquest cas de les estelades després del que va passar amb l'aficionat del Barça. Qui té una versió una mica contrària, podríem dir, és el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, que ha fet una piulada a les xarxes socials en què especifica, després de donar suport i que la llibertat d'expressió és important, que han rebut una informació que no coincideix a la que expressa l'Europa en el seu comunicat.
2: Quina informació han rebut?
0: No, l'Europa, el detall del comunicat de l'Europa, no?, que explica i dona...
2: Sí, però quina informació ha rebut el delegat del govern?
0: No ha detallat la informació que rep, però entenc que li donen part, no?, les cossos de força i forces de seguretat, i que no es correspon amb el testimoni i amb el relat que fa el noi. L'Europa no té pràcticament material gràfic, a diferència del que va passar a ells, que hi havia molts vídeos que van servir per explicar el que va passar. En aquest cas, pel que dèiem abans, no hi ha material gràfic ni audiovisual del que va passar, i en canvi sí que ens ha facilitat, li ha arribat al club, una imatge i un vídeo dels fets posteriors, quan un membre de seguretat, en aquest cas sí de l'Alcorcón, s'increpa i entra en un cremament de paraules amb aficionats de l'Europa.
3: Barcelona, Barcelona, haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón.
2: Haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón. Sí. Ho diu el responsable de seguretat.
0: No un responsable, sinó un membre de seguretat d'allí del club, no?, que s'increpen, s'insulten, etc. És un dels vídeos que ha pogut recopilar l'Europa, no dels fets en si, sinó de una mica de... Hi havia... Estaven crispats els ànims i, per tant, va haver creuament d'insults, una mica de rifirrafi entre totes dues parts, i és un testimoni només del que va passar en aquest partit, empat a zero entre l'Alcorcón i l'Europa.
2: I el que hem escoltat és en boca d'una de les persones de seguretat de l'Alcorcón.
0: Sí,
2: no policia, sinó
0: no policia,
2: de seguretat de l'Alcorcón, privada.
0: Sí, l'Alcorcón, per cert, també hi hem parlat i ha dit que refusa fer qualsevol comentari sobre aquest cas.
2: Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
2: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.
4: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues.
2: Li han regalat a Mourinho a la roda de premsa un aspersó?
5: Sí, és que clar, ens hem escoltat el més destacat de la roda de premsa, però hi ha coses sí que passen fora de micròfons, i aquest és el moment en què un periodista italià efectivament li ha regalat un aspersó a Mourinho.
6: Però mi?
7: Sí.
6: No devo pagare?
7: No, no. Un aspersó.
6: Ciao.
5: Li diu si li pot regalar una cosa, Mourinho diu que no li pagarà, que si li regala, que li regali, però ell no li paga, i efectivament a la sala de premsa li regala un aspersó un periodista italià, José Mourinho. És tremendo, eh?
8: Podria haver regalat una foto de Ben Querenza.
9: És un...
8: Sí, clar.

0: o una foto de Ovrebo, o de Busaca,
1: sí, clar,
0: o de Deblequer,
2: va,
0: o
2: de Star,
0: o de Frisk.
2: Aquest cap de setmana a Ràdio Barcelona, perquè us ho he explicat al principi del Que t'hi jugues, també aquest cap de setmana en diversos programes, a la retransmissió, teniu vídeos i contingut especial amb àudios de l'època a la pàgina web de la emissora. S'han complert 50 anys de futbol en català, de la primera transmissió en català després de la dictadura, després de la Guerra Civil i després de la dictadura franquista, que van fer aquí a Ràdio Barcelona. Aquest és el moment, 5 de setembre de 1976, en què Dolores Tejedo, Premi Ondas a la millor locutora d'Espanya el 1965, donava pas a Joaquim Maria Pujal en la primera retransmissió en català després de la dictadura.
3: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Pujal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent...
2: En un especial que vam fer al Que t'hi jugues, Flac, i ho recordaràs, el Joaquim Maria Pujal ens va explicar com havia anat adaptant el llenguatge popular que s'escoltava als camps de futbol en una retransmissió de ràdio.
1: Sí, més que res, recopilar-lo, perquè existia i la gent continuava parlant en català als camps de futbol. O sigui, no es podia parlar en català per ràdio, però als camps de futbol sí que la gent parlava en català. Per tant, tu t'anaves a un partit de futbol de regional o de tercera divisió i tu senties parlar en català. Això de la bimba, la gardela, foli, burro, babau, no sé, tot això se sentia, no? El siri... Aleshores, el que passa és que, clar, el no haver parlat en català per ràdio d'una manera sistemàtica i d'una manera amb un registre més o menys establert, es feia una mica més difícil trobar solucions a allò que en castellà s'havia acreditat ja molt durant tots aquests anys. I l'única feina que jo vaig fer més que inventar-me un llenguatge va ser codificar-lo i primar algunes locucions, i com que tenia estructures acostumades a resoldre-les en castellà, a veure com la resolia en català i buscar les adaptacions. Jo el que vaig fer en aquella va ser intentar ajustar les solucions al castellà. Per exemple, el Valdivieso, que era un dels grans mestres de l'època, el Matías Prats era un gran mestre de l'època, l'Enrique Fernández, d'aquí de Ràdio Barcelona, era un gran mestre de l'època, tots tenien els seus estils. Llavors tu els escoltaves i tu que eres un nanet, el que volies fer? Imitar-los. Quan comencem hem d'imitar els bons, no? Llavors tu senties que el Valdivieso deia se zafa de l'acoso del bravo delantero centro, i pensaves, això com ho diré en català? O senties el Matías Prats que deia des de los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, i pensaves, los aledaños, això com es deu dir en català, los aledaños, no? Clar, les estructures que tu havies sentit i que tu reproduïes quan davant del mirall provaves de fer-ho, les havies de posar en solfa en català. I la feina en tot cas va ser aquesta, que és el que em va ajudar tant el Jordi Mir i altres persones que d'una manera molt generosa em van assistir.
2: Citant aquesta reflexió, el Joaquim Maria Pujal al Jordi Mir, ens està escoltant. 91 anys té, lingüista, activista cultural, de Tremp, bona terra, Lleida. Jordi Mir, què tal? Com va?
5: Bé, bon dia. Us escoltava i plaerosament, perquè només escoltar això de fa mig segle ja ve de gust de fer-ho, mirar enrere, en un moment donat de la vida. Endavant, endavant.
2: Hem parlat molt del Pujal i lo important que va ser aquella primera transmissió en català després de la dictadura, i ell ha explicat, i també surt al llibre que avui presenta el Josep Maria Déu, El factor Pujal, que hi ha una persona que va ser clau per adaptar el llenguatge popular, per agafar expressions d'altres esports, no? Allò d'un gol de carambola que venia del billar, o lo de tirar la tovallola que venia de la boxa, al llenguatge futbolístic i al català a la ràdio. Que ets vostè, que ets tu, Jordi.
5: Bé, que sóc jo. En fi, va anar com va anar. Amb el que ha explicat el Quim ara està tot dit. Ell tenia aquesta voluntat i aquesta capacitat, i a més es va proposar de dur-ho a terme, i tot el que passés a partir d'allí era lògic, era senzill, era el que havia de passar, és que s'adaptés les transmissions del futbol la normalitat del que havia de ser una cosa que era en boca de tothom, perquè el futbol no era cap ciència abstrusa que parlessis a gent que no hi entengués. I intentar, i el que s'havia de fer era narrar-lo d'una manera que la gent s'hi sentís vinculada i completament còmode, per dir-ho així, eh? I això és el que el Quim va fer sense, des del primer dia, amb molta naturalitat.
6: Al final es van generar en aquell moment ja una sèrie d'expressions que sí. 50 anys després, els que ens dediquem ara a explicar els partits de futbol, encara fem servir. Suposo que això,
5: bé,
6: tant el Quim com a tu,
5: manera...
6: deu sentir molt orgullós, no?
5: Sí, d'acord, però vull dir que en certa manera es van engendrar perquè ja existien, ja era la lògica, no inventàvem cap llenguatge especial, sinó que era aplicar-ho amb una funció que era la transmetre els partits directament des d'un camp, que per les conseqüències que ja heu esmentat i que no cal recordar, doncs no s'havia pogut fer durant molts anys. I és a dir, pràcticament mai, perquè des d'abans de que hi va haver les prohibicions que tots van viure, doncs pràcticament la ràdio no tenia la implantació que tenia en aquest moment, i per tant el futbol a la ràdio com una cosa acostumada i consolidada no hi havia estat. I a partir d'allí...
2: Hi ha alguna paraula, alguna expressió que t'agradi especialment?
5: No sabria quina triar, perquè totes eren, doncs, del llenguatge natural, vull dir, sí, diria que una cosa era normalitzar en català les formes originals angleses, que això era normal perquè aquí ara parlem molt de neologismes, però si alguns neologismes van existir al català, no diguéssim vulgarismes o castellanismes, que això era per implantació de les circumstàncies del país, sinó neologismes amb el sentit ampli, van ser d'esports com el tennis o com el futbol, bàsicament, que eren de formació i de procedència anglesa, i que aleshores, com que per determinar aquelles circumstàncies no hi havia una forma pròpia, natural, popular del català de sempre, aleshores sí que anava bé. I per tant, doncs, di penal en lloc de penalti, corner, o out, o offside, que es va traduir a la forma popular orsai, com encara diem ara.
2: Orsai, sí.
5: Tot això em va semblar que era el que s'havia d'intentar fer, i donar-hi carta de naturalesa en català i que tothom s'hi acostumés, perquè ja està, de qualsevol manera és bona, si a tots ens va bé i ens hi entenem.
6: Però abans sentíem el Puyal que deia, com diré en català, se ha zafado de la pressió del...
5: Sí, bueno, bé,
6: doncs va incorporar l'escapolir-se de l'escomesa, que va ser una de les
5: coses que més va... Té una forma, sí, que al costat d'un zafar-se de la costa, que també era una fórmula que tampoc devia ser que tots els castellans l'estiguessin dient cada moment, sinó que també era una mica rebuscada, m'entens el que vull dir? Per tant, doncs tot això formava part d'aquest joc que va reeixir i que s'ha implantat, i que el que compta no és el que en aquell moment es fes, sinó el resultat que ha donat. I és que l'esport avui a Catalunya es narra en català, i això és en el qual aquell fet crec que hi va influir poderosament i d'una manera positiva.
2: Aquesta setmana, la vinent, anirem celebrant aquests 50 anys, ja us ho he explicat, amb programacions especials, conjuntament algunes amb Catalunya Ràdio, i avui volíem parlar amb el Jordi Mir, que és lingüista i la persona que va ajudar a Puyal a adaptar el llenguatge popular a la ràdio ja fa 50 anys. Un Jordi Mir que, entre moltes altres coses a la vida, també, oi que assessorava al Barça, ho explica el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Puyal.
5: Que havia fet què? Dius,
2: que havia assessorat al Barça també amb algunes qüestions de la llengua.
5: Bé, amb alguna cosa a l'hora d'implantar el català d'una manera pública al Barça, com la normalització al marcador electrònic i en l'oratori al camp, i en l'implantació de marcar les consignes a les portes del camp i tot això, vaig tenir una certa intervenció. La meva amistat i relació amb el Joan Granados, que llavors era secretari general del Barça, va fer que ell més d'una vegada tingués ganes de parlar amb mi, que ho comentéssim, i que la meva dèria per la llengua es feia extensiva ja on semblava que podia ser eficaç. Vull dir, no tenia cap altre objectiu que aquest, eh? Sí, sí.
0: Escolti, 91 anys està vostè fantàstic, eh?
2: I tant. Sí, estic al·lucinat. 91 anys. Jordi Mir, moltes gràcies. Anirem
5: molt
2: parlant.
5: Bé. Encantat a vosaltres. Gràcies per la feina que feu.
2: Una abraçada molt forta.
5: Adéu, adéu, adéu, adéu.
2: Jordi Mir, el lingüista que va assessorar Puyol a les transmissions del Barça que van començar al 1976.
0: Encara està per assessorar-nos a tots?
2: A Ràdio Barcelona. Totalment. És l'aire de la muntanya, que conserva molt bé a les persones.
0: No sé què és, però mare de Déu.
2: Va, anem tancant el que t'hi jugues. Ara tindreu tota la informació, l'actualitat a hora 14. La Núria Flaqui ha penjat una enquesta avui a les diferents xarxes socials del programa. Quants títols creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada? Cap, un, dos o tots? El 49% voten tots. El 39% dos. Poden ser 0, 1, 2, 3 o 4.
6: No ho sé, no em mullaré, però vaja, ja ho he dit abans. Optimisme, que ens ho passarem bé.
2: Gràcies per escoltar-nos al Què t'hi jugues, futbol i diversió, que m'han dit que devia aquesta frase, que serà el claim de la temporada.
6: Bona diversió. No canto, Vini?
7: Història que t'hiciste, història por este, porque la defensa
8: no me la sé de fondo. No suena la saeta que ataca mi Madrid.
2: La segunda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la preocupación, la inquietud de los padres y madres de los chavales que mañana se incorporan a clase en Ceuta y que esta mañana ultimaban la compra de todo el material necesario para regresar a las aulas.
2: Te lo prometo que no quiero pensarlo porque estoy súper agobiada.
3: Si estoy conforme en que mañana empiece el cole, pues la verdad es que sí. Y los peques creo que van a ganar mucho incorporándose mañana y no dentro de un mes.
4: Yo tengo 4. Los 2 chicos los voy a traer. Pero los dos mayores, ¿no?
1: Testimonios que ha recogido nuestro enviado especial Adrián del Pozo. El curso arrancará allí en Ceuta con la presencia del ejército en los colegios y con una crisis que no está ni mucho menos resuelta. Una crisis que nos deja, además de la preocupación social, una nueva bronca política entre el gobierno central y el de la ciudad autónoma. Sánchez no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con Vivas, que se negó, recordemos, a última hora la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de la ciudad. Sánchez habla de falta de colaboración de la derecha.
5: Y estoy convencido, no solamente de que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del Gobierno de España. Pero por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
1: Mientras el Partido Popular ha presentado esta mañana al presidente Vivas en Madrid en un desayuno informativo en el que el propio Vivas se ha alineado en su discurso con el de Feijóo, acompañado además de buena parte de los presidentes autonómicos del Partido Popular que muestran su solidaridad con Ceuta, pero que acto seguido rechazan el reparto de los migrantes por sus territorios.
6: Poder cumplir con ese objetivo de ponerle fecha y que sea una fecha pronta a la vuelta a la normalidad mediante la salida a Marruecos de todos los que llegaron de manera ilegal el día 30 y 31 de julio.
1: Vivas apuesta ahora por las devoluciones y, como escucharemos luego, renuncia al reparto territorial que ha defendido siempre. Sobre la crisis de Ceuta, la encuesta de 40DB que hoy publicamos en la serie El País es clarísima. El 90% de los españoles culpan a Marruecos de esta crisis y cada vez aumenta más el número de encuestados que piden un endurecimiento de las políticas migratorias. Vox rentabiliza la crisis de Ceuta en intención de voto según esa encuesta de 40DB y la suma del PP y de la ultraderecha supera ya el 50% de los votos en España. Luego lo contamos, aunque a esta hora y al hilo de esto precisamente la noticia sigue en Alemania, en el estado de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha ha arrollado y donde puede gobernar con la ayuda de una formación supuestamente de izquierdas. Este es el canciller Merz hace unos minutos, líder de la CDU también, que se ha llevado un buen batacazo. Dice que está en shock con esta victoria y que no esperaban un resultado como este. Ya digo que los pactos, si ahora la ultraderecha puede gobernar o no, pues va a depender precisamente de esa pequeña formación. Sería la primera vez que la ultraderecha gobierne un estado desde los tiempos de Hitler. Enviado especial Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Casal. Sí, está muy cerca esa posibilidad histórica de la vuelta de la extrema derecha al poder en una región alemana por primera vez desde el nazismo. Alternativa para Alemania ha arrasado las elecciones, pero necesita 3 diputados para gobernar y por eso suaviza el tono. Ulrich Siegmund es su candidato. Que dice que tiene un plan claro, que no va a abandonar, un plan de persecución de inmigrantes, pero se vende también como un demócrata que está dispuesto a gobernar con otros, algo que rechazaba hace simplemente 2 días. Ahora, en cambio, tiene otra actitud, porque como dices, hay un partido de izquierda nacionalista y anti-inmigración, el BSB, que tiene 5 diputados y que, según ha confirmado, está dispuesto a apoyar el cambio en esta región. Siegmund ha confirmado que las negociaciones entre ambos ya están en marcha.
1: Luego volvemos con Antonio Martín y a media también con Carmen Viñas, nuestra corresponsal. Vamos a analizar si estamos ante un resultado puntual en una región castigada por la reunificación alemana o si esto ha venido para quedarse. En Europa, de momento, preocupación y cautela. La Comisión Europea asegura que no comenta resultados electorales.
0: Hora 14 con Javier Casal.
1: 2:04 y más cosas hasta ahora. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. El precio de la vivienda suma ya 12 años y 3 meses de subidas continuas. Entre abril y junio sumó un 12% más respecto al año anterior. Se encarecen sobre todo las casas de segunda mano y la cifra que duele, Casal, es la de las carreteras. Ha sido un mal verano. 240 personas han perdido la vida durante los meses de julio y agosto.
1: Menos calor y cambios en el pronóstico. Jordi Carbó.
9: Todavía quedan un par de días de calor sofocante con temperaturas propias de la canícula. Tarde, la de hoy soleada, máximas de 35 o 40 grados en todo el interior peninsular y de la isla de Mallorca. En puntos costeros entre los 30 y 35 grados. Mucho sol con nubes en el Cantábrico más oriental. Mañana empezará a bajar la temperatura en el norte de la península, descenso que será generalizado el miércoles.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
10: Amb molts pares sense saber si portar els seus fills a l'escola i amb molts mestres posant en dubte si cal fer vaga el primer dia de curs. Així es torna a classe demà a l'Escola Pública Catalana.
11: Començo primer d'ESO i estic una mica emocionada.
12: Sí, demà comença.
13: Tenia pensat que no anéssim, però elles volen anar.
11: Jo no. Provar.
14: Comprendo als mestres, però costa.
15: No és que estiguem en contra de la vaga, però pensem que és un dia que és fatal.
10: El president Salvador Illa demana als sindicats respecte pel dret a l'educació i l'oposició l'acusa de mala gestió.
16: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
17: No fan res més que acumular problemes. Han tingut tot l'estiu.
18: Implica un fracàs per part del govern. No n'hi ha prou amb demanar treves.
10: Els Mossos no tenen cap documentació per escrit del dispositiu que va acabar amb la infiltració de dues policies en una assemblea de docents el curs passat. El Tribunal Superior de Justícia havia demanat a la policia catalana tota la documentació que tenien i la resposta ha estat no entregar cap informe. Nova agressió policial per una estelada en un camp de futbol ara d'un aficionat de l'Europa a l'estadi de l'Alcorcón. El club assegura que el van agafar pel coll i el van colpejar, i així ho han explicat aquest matí a l'Aquí Catalunya aficionats que hi eren.
19: El van acusar d'estar sota els efectes de l'alcohol i el van expulsar l'estadi un cop estar identificat. Va ser quan el van començar a baixar per les escales. Al final eren quatre seguretats més els quatre policies, però t'obligaven a no gravar. A mi per això és una llàstima, però no hi ha cap vídeo.
10: El govern espanyol assegura que la versió de la policia no correspon amb aquesta. Tres ferits, dos d'ells greus a l'hospital en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. Ha passat aquest matí quan en un dels laboratoris de pràctiques s'estaven manipulant productes químics. És dilluns i aquest vespre celebren els 25 anys de Catalunya Aixeca el Taló, la gala que inaugura la nova temporada teatral. Una temporada que comença amb rècords històrics.
20: Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
10: Tot això dues setmanes que comencin les festes a dues grans ciutats catalanes, us explicarem què provoca en cadascun de nosaltres la cultura popular. Què sent un tarragoní quan escolta les primeres notes de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca, o quan veu un correfoc? Doncs la ciència respon.
21: Des del principi dels temps, el foc ens ha tret com a éssers humans.
22: Qualsevol música l'associarem amb uns records i el fet de poder recuperar aquestes emocions passades plaents fa que la música ens emocioni encara més.
10: De seguida ens explica en detall la nostra companya Eva Hidalgo. I després d'un cap de setmana a temperatures rècord es manté el risc alt d'incendi, la prohibició d'entrar a espais naturals com la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig. Els agents rurals continuaran fent controls en aquesta zona de la Noguera com han fet tot el cap de setmana.
23: Ens preocupa aquesta zona especialment perquè hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible.
10: Arreu de Catalunya continuarà fent calor però sense batre rècords i a l'espera de la gran baixada de temperatures que arriba dimecres. Jordi Carbó.
9: Parell de dies de molta calor, de temperatures pròpies de la canícula. Si bé en el conjunt de Catalunya les temperatures ja no pujaran més, tampoc baixaran massa respecte a les que hem tingut durant el cap de setmana. Resumint, màximes de 35 a 40 graus a la major part de Catalunya, sobretot al prelitoral i a l'interior, però també màximes de més de 35 graus a les valls del Pirineu. Superarem amb facilitat els 30 a la línia de la costa. En una tarda assolellada, amb vent de marinada de moderat a fort fins que arribi la nit. I demà les temperatures pujaran a les comarques de Girona, baixaran lleugerament a la resta. Canvis importants dimecres, quan la temperatura baixarà de manera molt apreciable i tindran tempestes, moltes de caràcter violent.
10: A la tècnica, Víctor Valero, la producció, Lèria Pijuan, des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Menys de 24 hores que comenci el curs a l'escola pública, preguntem als pares si saben què fer demà, durant o no, els fills a l'escola, sabent que hi ha vaga.
15: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
12: Demà comencen, sí.
13: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
2: Jo no. Trobar.
3: Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit, perquè hi ha una sèrie de problemes que no, ningú està posant sobre la taula.
14: Comprendo als mestres, però costa encaixar el que són les nenes, el treball.
12: El que m'ha sorprès és que en tot aquest temps no s'hagin assegut.
15: No és que estiguem en contra de la vaga, però pensem que és un dia que és fatal.
12: Podria dir que gairebé sembla que s'ha perdut l'estiu, les vacances, i tornem a començar el curs i estem com quan es va acabar l'anterior.
10: La majoria dels pares amb qui hem parlat doncs prefereix dur-los demà a l'escola, però alhora no saben si hi haurà classe o amb quants professors. Per tant, el que hauria de ser un dia de preparatius, de nervis, d'il·lusió per tornar a veure els companys, és un dia d'incertesa. Així comença aquest curs escolar a l'escola pública. Anem a intentar respondre què ha de passar demà. Soledad Domínguez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Joan.
10: Hi ha previsió d'algunes protestes a primera hora, probablement alguns talls de carretera, però els propis sindicats convocants admeten que hi ha molts professors que preferirien no fer vaga el primer dia, sinó esperar. Per tant, és probable que hi hagi menys seguiment que en altres protestes del curs passat.
4: Les assemblees i els sindicats estan acabant d'organitzar aquesta hora. Ara mateix hi ha mobilitzacions previstes com a mínim a 11 territoris. En la majoria, els docents estan quedant per trobar-se a partir de les 7 o les 8 del matí amb la idea, com ja passaven les protestes del curs passat, de provocar problemes de circulació a diferents punts. A Barcelona hi haurà columnes, per exemple, caminant cap a Plaça Espanyola i manifestació des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume a partir de les 10 del matí. Als centres, molts docents dubten entre seguir aquesta crida a la vaga o ajornar les protestes per més endavant. Alguns claustres, de fet, han votat i han decidit prioritzar demà els alumnes, fer-los una bona acollida i protestar de formes més simbòliques, amb cartells o amb samarretes. En el cas de la secundària, a la majoria d'instituts, demà es fan només presentacions, no hi ha classe encara, per tant, s'espera un seguiment molt discret de la protesta.
10: Recordeu que el curs passat va acabar amb una consulta entre tots els professors per decidir si acceptaven les millores que oferia el Departament d'Educació o si, en canvi, preferien seguir fent vaga un curs més. I el resultat... va ser aquest, que la majoria volien seguir reclamant més millores i fent vagues. Sole, després d'aconseguir 1.500 euros més a l'any de sou per cada professor, ara el que reclama sobretot és reduir el nombre d'alumnes per aula i també que hi hagi més recursos per l'escola inclusiva.
4: Sí, d'entrada aquest setembre el tamany dels grups classes serà similar al del curs passat, tot i que s'han contractat 1.100 professors extra. La reducció de la ràtio, segons l'acord que està vigent amb alguns sindicats, ha de començar a partir de setembre vinent, però l'objectiu que s'ha marcat l'executiu està força per sobre dels 15 alumnes per aula a primària i 20 a la resta d'etapes que defensen ara des de l'Assemblea Docent. Respecte als reforços per l'escola inclusiva, enguany s'han incorporat 531 nous professionals, però tenim en compte que parlem de gairebé 2.400 centres, només comptant infantil, primària i secundària, doncs és evident que moltes aules no notaran cap diferència tampoc en aquest capítol. Un altre punt en el que els docents es fixaran molt a partir de demà és en les temperatures amb què començaran a les aules durant l'estiu. S'han comprat i començat a instal·lar 20.000 ventiladors. Els centres més afortunats, la majoria d'ells a Barcelona, tenen sistemes de climatització, però encara aquesta vuitantena de centres són una excepció dins la norma.
10: Doncs demà explicarem com està anant aquesta vaga. Gràcies, Soler, i ànims per demà.
4: I també pisa demà.
10: Exacte, ara en parlarem. Fins ara. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als mestres respecte pel dret a l'educació. Ho ha fet en una entrevista als mitjans públics. Xavier Balló.
5: Illa ha reconegut que el govern podria haver actuat millor en algun moment, però ha reivindicat que cap altra vegada s'hi han abocat tants recursos. Per això ha reclamat als sindicats una treva en les protestes per poder obrir un debat públic sobre el model educatiu. Declaracions a 3CAT.
24: Demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços.
5: D'entrada, el que ja ha promès Illa és un pla durant les properes setmanes per climatitzar moltes escoles i residències de gent gran. Sobre el que no ha parlat el president és sobre la polèmica de les proves PISA.
10: Doncs ara ho recordava la Sole, també en Xavi. Demà, a aquesta hora, és quan coneixerem aquests resultats d'aquest informe de PISA. Recordeu que en el cas de Catalunya no seran vàlids a ulls de l'OCDE perquè es van excloure dels resultats a un 23% dels alumnes alumnes que van fer les proves, quan el que marca l'organisme és que com a màxim siguin un 5%. És un error del funcionariat que va portar, recordem, a la destitució de la número 2 de la Conselleria d'Educació, també a obrir expedient a 3 treballadors públics, i aquest error pot fer que demà a Catalunya, amb aquests resultats, doncs quedi una mica millor, perquè s'han exclòs dels exàmens una gran quantitat d'alumnes. Bé, per aquest caos de PISA, pel conflicte amb els mestres, tota l'oposició, des de Junts fins als Comuns, critica la mala gestió que ha fet el govern i sobretot que no hagi fet res de moviments ni de negociacions amb els sindicats aquest estiu.
16: Que ara el president els demane aquesta treva, per a nosaltres és una irresponsabilitat, perquè aquí l'únic que ha estat sense exercir les seves funcions durant aquest mes ha estat el propi president.
17: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances, perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
18: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
10: Són Mònica Sales de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Gerardo Pisarello dels Comuns. I en tot aquest conflicte hi sumem això. Els Mossos d'Esquadra admeten que no tenen cap documentació del dispositiu que va acabar amb la infiltració de dues policies en una assemblea de docents el curs passat. La policia catalana no ha entregat cap informe policial al jutjat que ho està investigant, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot arran de la demanda d'un dels sindicats afectats, la CGT, Andrea Villòria.
1: Sí, el sindicat exigia que els Mossos entreguessin tota la documentació possible i el Tribunal Superior va acceptar reclamar-ne bona part. Demanava ordres de servei, documents operatius o de planificació, instruccions i directrius de la infiltració, valoracions de risc o de proporcionalitat, també actes, minutes, anotacions o informes del que van treure d'aquella infiltració en aquella assemblea de mestres. Els Mossos, però, no han entregat res d'això perquè diuen que no ho tenen, que no se'n va fer. En un document breu, el cap de la Comissaria d'Informació argumenta que no ho deixen per escrit pel caràcter confidencial i reservat de les seves funcions. Assegura també que en casos de conflictes laborals com aquest, la seva feina és estrictament preventiva i recullen informació de fonts obertes per després dimensionar els dispositius. L'advocada responsable d'assessorament jurídic d'Interior afegeix que la infiltració estava motivada per les numeroses mobilitzacions prèvies del professorat.
10: Bé, avui ja ha començat el curs per alguns universitaris, com els de l'Autònoma, i per això Rodalies ha recuperat la connexió per tren entre la universitat i l'estació de Montcada Bifurcació. A partir d'ara hi haurà 2 trens per hora i sentit els dies entre setmana i 1 per hora i sentit els caps de setmana i festius. Però aquesta línia, recordem que no està connectada encara amb Barcelona, i mentre continuen les obres de remodelació de Fabra i Puig, s'ha d'agafar la R4 per arribar a Montcada i després fer transbordament a la R7 per anar fins a l'Autònoma. I el metro de Barcelona avui recupera la circulació entre les estacions de la Sagrera i el Bon Pastor, la L9 i 10 Nord, després de les obres al macropou de la línia, i també des d'avui ja es pot fer el transbord de les línies 1 i 3 per sota de l'estació de Plaça Catalunya. Han acabat les obres de reforma d'un túnel i ara TMB calcula que hi ha 43.000 persones que circulen per aquest passadís en un dia laborable i que ara, fins ara, ho havien de fer pel carrer creuant la plaça, doncs ara ja poden fer aquest transbord entre les línies 1 i 3 pel túnel que creua la plaça per sota.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Nova polèmica per la presència d'estelades als camps de futbol. Ara és l'Europa el que denuncia que ahir, en el seu partit al camp de l'Alcorcón, un aficionat que duia una estelada va ser agredit per la policia. Aquest és el relat del president del club, Héctor Ibar, a BTV.
2: Fora de Catalunya és una bandera que genera, doncs, molta animadversió. Llavors, pel que sembla, l'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat.
10: Bé, sí que ha donat més detalls un aficionat que era testimoni, que era allà en el camp, a l'equip Catalunya. Els partits independentistes tornen a condemnar l'actuació, com van fer en el cas de l'aficionat blaugrana al partit contra l'Elx, però des del govern espanyol demanen prudència perquè asseguren la versió de la policia no és la mateixa i en aquest cas no hi ha cap vídeo, Xavier Balló.
5: El delegat del govern espanyol a Catalunya assegura que la informació oficial no coincideix amb la versió que el club, l'Europa, va donar en el seu comunicat i reclama evitar conclusions precipitades. En aquest comunicat del club es diu que un aficionat de l'Europa hauria patit una actuació policial desproporcionada perquè després de negar-se a retirar l'estelada davant la seguretat privada de l'estadi, agents policials s'haurien endut l'aficionat, l'haurien agafat pel coll, llançat a terra, colpejat i li haurien intentat obligar a dir que és espanyol. En aquest cas no hi ha imatges que ho demostrin, segons ha explicat un aficionat de l'Europa, perquè els agents haurien obligat a no gravar res.
19: Però t'obligaven a no gravar i tal, de molt violent, i també per això és una llàstima, però en aquest cas no hi ha cap vídeo.
5: Els partits independentistes han tornat a posar el crit al cel i Esquerra ja ha registrat una proposta perquè l'Ajuntament de Barcelona condemni l'actuació.
10: També l'equip Catalunya, la Marina Fernández ha entrevistat a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que acaba de ser indultada pel govern espanyol. Creu que amb episodis com aquests es revifa el sentiment independentista?
6: que vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent.
7: 2 minuts i actualitzem la situació de l'explosió a la Facultat Química de la Rovira i Virgili que deixa 3 ferits. Fins ara.
8: Ser Catalunya Barcelona. ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
11: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça!
20: Comença la Champions.
11: Presenta Sique Rodríguez.
25: Empata el Barça, empata.
11: I narra Albert Bermúdez.
26: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
20: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
11: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
27: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
28: Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Són les 2:20. Tres ferits, 2 d'ells greus per una explosió a la Facultat Química de la Universitat Rovira i Virgili. S'ha produït mentre s'estaven manipulant productes químics aquest matí i ara s'obre investigació per determinar les causes d'aquesta explosió. Eva Hidalgo.
29: Els fets han passat a un laboratori de pràctiques. El personal de la URB estava abocant àcid nítric d'una ampolla gran a recipients més petits d'un litre, un dels quals ha caigut a terra. Els tres afectats duien equips de protecció individuals. 2 dels ferits, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23 i una altra dona en estat menys greu ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla. Fàtima Sabeny és vicerectora.
30: Els 3 ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment doncs, tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu, ells mateixos han avisat el 112, no s'ha hagut d'evacuar a l'edifici, tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori.
29: Els treballadors han activat ràpid les dutxes d'emergència i, per tant, el contaminant ha quedat diluït. L'incident no ha causat núvol tòxic i els bombers, a posteriori, per seguretat, han descontaminat l'edifici, que no ha patit danys estructurals.
7: I a l'escala, l'Alt Empordà ha detingut un home per saltar-se 3 vegades en 2 setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Mentre la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va aprofitar per entrar a casa d'ella, Carles Couso.
31: L'individu té 49 anys i des del 23 d'agost i fins aquest dissabte s'ha saltat fins en 3 ocasions la pena d'ordre d'allunyament que té sobre la seva exparella. Aquesta tercera vegada l'home va saltar al mur de la casa de la dona i va estar voltant per la zona quan ella era dins. Un cop va marxar, la víctima va anar a la comissaria dels Mossos a Roses a presentar una denúncia. Va ser aleshores quan l'home va tornar a casa de la víctima una altra vegada mentre ella estava fora denunciant. Els Mossos el van detenir després de la trucada d'una veïna. L'home ha passat a disposició del jutge de Guàrdia de Figueres.
7: El Departament d'Agricultura i l'IRTA han engegat una planta experimental de biogàs per mitigar el canvi climàtic des del sector agroalimentari. El govern vol arribar a produir fins a 2 terawatts anuals de biogàs al 2030. Això representa el 7% de l'energia que es consumeix a Catalunya. Cristina Artacho.
32: Es reaprofitaran les dejeccions ramaderes i es transformaran en biogàs, fertilitzants i aigua tractada. També es farà recerca en l'àmbit de les energies renovables. Rosa Altisent és la directora general del Departament d'Agricultura.
33: I que amb aquesta estratègia del biogàs, doncs el que es vol és tractar, aproximadament l'objectiu és tractar uns 9 milions de tones de matèria orgànica, també el 2030, que s'equivaldrien a uns 4 milions de tones de dejecció.
32: Situada a Constantí, al Tarragonès, la planta és la primera de l'Estat gestionada per un institut públic de recerca mentre dona servei a una granja. Generarà energia tèrmica equivalent a la que gasten anualment 165 llars catalanes.
7: I ara és moment pels esports. Avui hem de començar felicitant a Toni Bou. Oh! Així celebrava amb els companys, amb els amics, amb la parella, la fita històrica que ha aconseguit el pilot de Piera. Va guanyar el seu 40è Mundial de Trial, i això que té 39 anys. Ha estat als Països Baixos, la 6ª ronda del Mundial de Trial GP, i és el seu 20è campionat del món a l'aire lliure, que se suma ja als 20 títols indoor a l'X-Trial que té Toni Bou. I també en les darreres hores hi ha hagut eufòria a Can Barça.
3: És boníssima, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca, Lamine, gol, gol!
7: De 0 a 5 a Mestalla es culminava amb aquest gol de Lamine Yamal, i ara els blaugranes ja miren a la Champions. Santi Ovalle, bona tarda.
4: Bona tarda. Després de fer 17 gols en 4 partits, el Barça ja prepara l'arrencada de la Champions. Serà dimecres vinent contra el Feyenoord, en un partit al qual no podrà comptar amb Eric García, futbolista de Martorell. Ahir va patir un cop al nas, li va provocar una fractura nasal, però amb una màscara podrà jugar els propers partits. Això sí, està sancionat pel primer partit de la temporada de la Champions per una expulsió que va patir a l'últim partit de la temporada passada, i per tant no podrà disputar aquest primer partit amb el Barça, que afronta la màxima competició continental amb molta confiança després de convertir-se en el líder en solitari de la Lliga amb 12 punts de 12 possibles, i avantatja en 3 punts el Real Madrid a la classificació i en 5 l'Atlético.
7: I en cultura, el Teatre Català celebra aquesta nit 25 anys de la gala Catalunya aixeca el taló.
9: I el Regina Figaroc!

0: Un any més, el Gran Teatre del Liceu acull aquesta gala que dona el tret de sortida a la nova temporada teatral, una temporada que, per cert, arriba en el millor moment de la història dels teatres a Barcelona. Mai abans hi havia hagut tants espectadors i tants diners recaptats. Júlia Domènech.
1: Més de 3.176.000 espectadors han passat aquesta temporada pels teatres de Barcelona, gairebé 40.000 més que l'any passat. Es tracta ja del tercer any consecutiu per sobre dels 3 milions. També s'ha assolit un màxim de recaptació, amb 103 milions d'euros, i l'ocupació ha crescut fins al 67%. Unes xifres que, segons el sector, confirmen que no es tracta d'un rècord puntual. Isabel Vidal és la presidenta de DETCA.
2: Podem parlar ja no d'una temporada més, sinó d'un bon moment pel teatre, el millor moment de la història. Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
1: I com a novetat, aquest any, per primera vegada, també s'ha pogut radiografiar el conjunt de Catalunya. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans aquesta temporada, assolint una recaptació de més de 115 milions d'euros. La gran
0: Aquesta nit Catalunya aixeca el taló, i també aquesta nit, però a Santa Coloma de Gramenet...

Carlos Bustamante tanca la festa major amb un concert a les 11 a la plaça de la Vila i també s'acaben les festes de Sabadell amb un concert d'Hotel Cochambre a quarts d'11 a l'Eix Macià. Queden dues setmanes per les festes de dues grans ciutats catalanes. Estem parlant de la Mercè, Barcelona, Santa Tecla, Tarragona. I ara la ciència respon una pregunta molt poc científica. Per què als tarragonins se'ls posa la pell de gallina quan senten això?

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Frases cèlebres. Llegat de Ràdio Barcelona.
2: Mira que si l'Urruti la paret. Mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 a la segona, que amb la pilota Urruti ha clapat, Urruti ha clapat. Urruti t'estima! Urruti t'estima! Urruti t'estima! T'estima, Urruti t'estima! Urruti t'estima! Urruti t'estima! Urruti t'estima!
1: 50 anys de futbol en català a la ràdio.
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
5: C'est deux ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
4: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de dos anys de feina, dos anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra, valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Volver a Europa.
10: Volver a levantar la copa.
11: Volver a Neptuno.
12: A Cibeles.
13: A Canaletas.
14: A la Plaza Nueva.
15: A la Plaza Mayor.
16: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
17: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
18: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
19: Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. 20 años construyendo juntos. Obramat.
20: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
21: Carglass cambia, Carglass repara.
22: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
23: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
22: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
24: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
25: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
26: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
0: jo. Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Bona tarda, Lluís.
2: Molt bona tarda.
1: Crec que primer de tot t'hem de felicitar, no? Perquè el pròxim divendres 11 de setembre tornes a les pantalles del cinema amb la pel·lícula La Forastera, després de 7 anys.
2: Sí, no he calculat exacte, però jo diria que són... Sí, jo que m'agrada tenir les dates exactes ja ho miraré, però sí, sí, 7 anys aproximadament.
1: Però com és que t'has passat 7 anys sense anys, fer cinema?
2: Mai les coses passen... O sigui, hi havia una part objectiva, que és que jo, mentre era director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, tenia un contracte d'exclusivitat, amb la qual cosa només, no, només tot el que fes tenia que estar relacionat amb la companyia. Però, dit això, he de dir que aquesta pel·lícula la vaig fent sent encara director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, perquè em va semblar que era un projecte... A veure, no estava demanant de dir me'n vaig a fer una sèrie o una pel·lícula, sinó que era una pel·lícula especial. Era una pel·lícula que sortia d'un curt que s'havia presentat a Cannes, que havia tingut de la Setmana de la Crítica, que havia tingut allà un reconeixement des d'allà, que d'aquí es feia el llarg. Era una pel·lícula, bueno, que tenia... Que era una, i això em va fer creure que podia demanar, o sigui, vaig demanar allò, una excedència per un mes per anar-me'n a rodar això, i m'ho van concedir.
1: Si vas veure alguna cosa en aquesta pel·lícula, sí, que en altres projectes potser no vas veure...
2: No, que en altres projectes no em vaig ni atrevir a demanar, escolteu, me'n vaig a fer una pel·lícula, perquè... No, però aquí...
1: En aquesta sí, eh?
2: En aquesta sí.
1: En tot cas, en Forastera t'estrena en els papers d'avi.
2: Sí, sí, sí. Que... I, bueno, vull dir que, però està molt bé. La veritat és que no... Home, si em donessis a triar... Escolta, podem tirar 20 anys enrere, però... Tot passa per Lluís, alguna cosa. Els anys també passen per
1: ja
2: alguna
1: tocava,
2: cosa.
1: Ja tocava. Ja tocava. D'avi, avi.
2: Avi, sí,
1: suposo
2: sí,
1: que molta gent problema. Hem dit Tomeu i ha connectat i ha dit és un avi...
2: L'avi Tomeu.
1: Mallorquí.
2: L'avi mallorquí, sí, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: també t'estrenes parlant mallorquí.
2: Sí, sí, pobrets, sap greu pels mallorquins, diguéssim, perquè, és clar, això no s'improvisa. Jo hi vaig dedicar, vam dedicar-hi molt de temps, amb el coach i treballant i fent pràctiques. No, com era allò, i per fer totes les vocals iguals... No, Magdalena Monrosa, monja pores bordes, a sa cabaneta. Això és tota la mateixa vocal. Difícil, eh? O sigui, ha sigut una feinada, però, esclar, un amic meu, el Rafa, em deia, quan va dir, home, mallorquí. Sí, però... Eh? Vull dir que pels... com deia la meva mare el dia de Reis, accepteu la bona voluntat. Ara, pels que no són mallorquins, escolta...
1: Clar,
2: que
1: colarà per la resta.
2: Per la resta. Pels mallorquins, o sigui, que allò, com deia la meva mare, accepteu la bona voluntat.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor i a vegades també director de teatre, sí, el Lluís Omar.
6: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaut.

0: encetem el llapis de memòria.
1: Ara
0: no trobes
1: que m'agrada més, eh?
0: Ah, doncs deixem-lo. Pots cantar, bueno, eh?
1: No és aquest, però deixa'l fluix, que ja t'avisaré. Bueno.
0: Val. I jo, mentrestant, dic que encetem el llapis de memòria del Lluís Omar amb Ciega Sordo Muda, de Shakira, que és un tema publicat l'any 98, que es va convertir en un dels super primers grans hits de la cantant colombiana. I suposo, Lluís, que ets conscient que ara mateix hi ha gent que ens escolta que està patint un curtcircuit, perquè, clar, com deia un professor meu de sociologia, tots ens agradi o no, tenim prejudicis, i clar, quan pensem quines cançons haurà triat un dels grans actors del teatre català, crec que pocs haurien pensat que hi trobarien a la Shakira. Ah, vols que escoltem? I ara contestes.
1: És el que m'agrada.
0: Bueno, seguim curtocircuant a la gent.
1: Sí, sí. Aquesta, preguntava, era del cotxe, diguéssim, d'anar conduint i anar cantant. O sigui, de cop i volta poder anar per l'autopista i de cop i volta poder fer, no?, aquesta mena de ranxera. No sé, jo l'escolto i em fa bé, saps què vull dir? I no sóc... Ah, això és el que m'agrada.
0: Vinga.
1: Això m'encanta. Aquesta petardeo d'aquí m'encanta. Bueno...
0: T'agrada?
1: Són moltes coses, no? I aquesta, jo et dic, jo la Shakira, però ja no l'he seguida més. Va haver un moment que m'agradava molt, primer no... I un moment m'hi vaig enganxar, i justament on em vaig enganxar amb la Shakira va ser amb aquesta cançó.
0: Fa de bon cantar el cotxe.
1: També fa de bon cantar el cotxe, sí.
0: Que a tot això, Lluís, tu ara mateix estàs jubilat, no ho estàs?
1: Estic jubilat oficialment, diguéssim, que ja em toca, però treballo més que mai. Vull dir que...
0: Sí, ets un jubilat de Schrödinger. O sigui, un jubilat que no està jubilat.
1: Un jubilat, o sigui, jubilat, legalment estic jubilat, però vull dir que afortunadament ara la legislació, diguéssim, amb l'Estatut de l'Artista i a partir de l'1 d'abril del 23, o sigui, abans quan estaves jubilat i treballaves, havies d'aturar la jubilació i quan deixaves de treballar, i ara, home, tenint en compte també tot el que hem viscut al llarg de la nostra trajectòria, doncs no. Si treballo d'actor o treballo de director... No em resta la meva assignació de jubilació. Si fes una altra cosa, sí. Però, que és clar, perquè és estrictament el que és la meva feina. I, home, mira, doncs això està...
0: Està molt bé. Ara ets un jubilat que crec que està preparant tres projectes teatrals.
1: Tres només? Ah, de teatre.
0: Només diu, eh?
1: No, és que és un moment de bogeria. O sigui, vinc d'acabar de fer...
0: És un jubilat que treballa més que mai.
1: Sí, sí. Bueno, jo sempre he treballat molt perquè m'agrada treballar i ara estic... El dia 1 d'octubre estrenem al Teatre Goya un espectacle que es diu El gran inquisidor, amb un subtítol que diu Bach, Dostoyevsky, Messiaen.
0: Amb dos pianistes, no?
1: Amb dos pianos de cua, amb dos pianistes de primeríssim nivell, i jo faig, diguéssim, la narració de tot el que és el capítol dels germans Karamazov de Dostoyevsky, que és El gran inquisidor, que és una trobada al segle XVI, o sigui, la gent està tan desesperada que prega a Déu, perquè és el moment del màxim de la Inquisició, i prega a Déu que, sisplau, que vingui, i Déu, a Jesucrist, però diu, bueno, doncs va, us vinc a veure per una estona, per donar-vos allò, confiança.
0: El que fa normalment,
1: El que fa normalment, que és el que li toca, fer miracles, però, clar, això el veu, el gran inquisidor el veu, fa detenir a Jesucrist, el porta al calabosso i se'n va a veure'l.
0: També crec que estaràs a Màlaga i Madrid amb el Rei Lear, i encara ens queda un, que no sé si és el que et fa més il·lusió perquè no deixa de ser un projecte familiar.
1: El 9 de desembre.
0: Tornes al Teatre Lliure.
1: Sí, participo de la
0: celebració dels 50 anys. També, d'alguna manera, també els teus 50 anys, no?
1: Sí,
0: com a professional.
1: Sí, sí.
0: Perquè tu debutes en 19 al Lliure.
1: Al Lliure, sí, sí.
0: Amb un home de teatre.
1: Amb un home de teatre, sí. Sí, perquè, bueno, és una mica fa justícia... Bueno, justícia és una manera... És un reflex del que jo considero que ha sigut la meva vida professional. Hi ha hagut, evidentment, intervencions també amb altres coses, però, vull dir, amb cinema, amb televisió... Però un home... Jo vaig començar amb teatre amb 6 anys, de teatre d'aficionats, he fet teatre tota la meva vida, i crec que... I fonamentalment és gràcies al llibre, perquè són 25 anys d'aquests 50, quasi 25 anys van ser vinculats a aquella casa, diguéssim, i és la casa amb la qual jo vaig néixer, perquè era el jove, tenia 19 anys, i doncs que em fa molta il·lusió fer-ho. Llavors estem treballant, és una cosa especial, treballant per aquí, participarà, perquè tot això està, ho han enfocat el Julio Manrique, no?, amb el Cesc Casadesús, ho han enfocat amb aquesta idea de fer una commemoració pensant en passar el testimoni a les noves generacions, no? Ho fan coincidir amb l'espectacle de l'herència. La part de la música, doncs, la faran el Josep Pons i el Lluís Vidal fent el repertori que feien ells llavors, però amb una jove orquestra, el Sergi Albert amb el Marcos Morau, o sigui, aquesta cosa intergeneracional, i jo faig l'espectacle amb el meu fill.
0: Amb l'Unax.
1: Amb l'Unax.
0: Unax.
1: S'escriu amb Vix, amb l'Unax, que ell és ballarí i participa. Estaré amb ell a l'escenari, estaré amb ell a l'escenari també amb la Clara Aguilar, diguéssim, que és la que fa tota la composició i tota la part musical, i també hi participarà la Matilda Bonet, que també és una jove actriu, diguéssim.
0: Que també la coneixes, crec, bastant.
1: Que també la coneixo, perquè és la filla petita de la meva dona, diguéssim. Però vull dir que parlant amb...
0: Queda en família, tot, eh?
1: Bueno, parlant amb el Cesc i amb el Julio, era aquesta cosa intergeneracional, i en aquest cas, doncs, bueno, fet des del traspàs dintre del que és l'àmbit familiar, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta relació de 50 anys amb el Teatre Lliure, no? Hi ha hagut de tot. En moments us heu enfadat,
1: sí,
0: ha sigut el director, hi ha hagut,
1: sí,
0: absolutament,
1: sí, sí,
0: de tot aquí.
1: Ha passat moltes coses, sí, sí, com les millors famílies, no? Sí, sí, continuo sentint que és la família, però que hi ha hagut, sí, sí, hi ha hagut moments... He viscut segurament les coses millors, i també, no sé si les pitjors, però he viscut moments difícils, també.
0: A l'època, sí, sí, de director artístic, del 92 al 98.
1: Jo vaig ser director artístic del 92 al 98.
0: Aquesta és l'època,
1: sí, sí,
0: on us enfadeu.
1: Sí, bueno, perquè és difícil, eh? Jo tinc un llibre que en parlo molt d'això, que es diu Ara comença tot, però sortosament, diguéssim, perquè a mi em semblava que fora del llibre no hi havia vida, o sigui, que jo tot havia de passar per allà, i llavors, doncs, bueno, lògicament, cadascú té la seva manera d'enfocar les coses i tal, i sí, va haver-hi un moment en què no anàvem, no teníem la mateixa mirada sobre les coses. Era el moment també de canvi, de passar del Lliure de Gràcia al Lliure de Montjuïc, el moment en què el Lluís Pasqual havia estat fora molt de temps i tornava, havia mort el Fabià, bueno, era un moment de reposicionar moltes coses, i dintre de tot això el resultat va ser que jo vaig quedar com fora d'això, no? I crec que per bé. O sigui, en aquell moment per mi va ser traumàtic, perquè em semblava que em sentia com el fet de que jo sentís que jo no era necessari, o que jo no es comptava amb mi.
0: Va sentir desterrat.
1: Em vaig sentir desterrat.
0: Vas
1: i tot,
0: fer la teva vida.
1: I vaig fer la meva vida.
0: I
1: crec que tot això, hi ha un moment que amb desacord em vaig donar de baixa de tot, i jo era patró vitalici també de la Fundació, i vaig decidir que no, que fins aquí, o sigui, llavors quan vaig deixar de ser el director encara era de la Junta de Govern, vaig participar en la inauguració del nou teatre, vull dir que sempre hi ha hagut, no ha sigut una ruptura, hi ha hagut moments...
0: Pel que descrius és un merder familiar.
1: Sí, en certa manera sí, però tenint en compte que els merders familiars tenen la importància que tenen, vull dir que el Lliure, com allò que diu el Barça, és més que un club, no? Vull dir, el Lliure és més que una família, afortunadament, i més ho ha de ser, eh? Encara li queden una mica restes de vull dir que això és... I part d'aquest procés, i em sembla que és important netejar, i jo em sento ara net. Tot passa per alguna cosa, i estic ara encantat de participar en aquest aniversari.
0: Que ara tu mencionaves això de que feies teràpia, crec que fa molts anys que fas teràpia.
1: De fet, 27 anys. Ara ja no en faig, eh?
0: També,
1: ara medito.
0: Ara també medites.
1: Ara medito molt, sí, sí.
0: Vaja, com dius tu mateix, ets un cercador de tu mateix.
1: Sí, el peregrinatge al ser, no? O sigui, peregrinar a qui ets tu, a la teva essència.
0: Sí. I ja t'has trobat als teus 69 anys?
1: No.
0: Continuem buscant.
1: Continuem buscant, i gràcies a Déu, però el que sí que tinc molt clar és que no hi ha res més important que jo.
0: Doncs mentre ens seguim buscant, no?
1: Sí.
0: Anem a fer sonar el que per tu és un himne de vida, i em refereixo, evidentment, a l'I Want to Break Free. I want

0: I Want to Break Free de Queen, sonant al llapis de memòria de l'actor i a vegades també director Lluís Omar, que aquesta és una cançó de 1984 que ho va petar i també va escandalitzar molt a la gent per aquell videoclip que molt recordareu amb el Freddy passant l'aspiradora transvestit, que, com dèiem, Lluís, per tu és com un himne a la vida, de
1: sí,
0: vida.
1: Sí,
0: és molt gruixut, dir això. Què té aquesta cançó? Que
1: bueno, hi ha el títol, no? I Want to Break Free. O sigui, és un cant a la llibertat, és un cant a trencar esquemes, a que tot... I llavors és que és... Bueno, hi ha el videoclip, ell mateix travestit, passant l'aspiradora. Vull dir, trencar esquemes.
0: Saps què passa? Que el concepte i... llibertat... Després de la postpandèmia amb la Lluso i tota la pesca...
1: Ah, bueno, sí, sí.
0: Jo ja no sé què significa. Bueno, s'ha fet malbé el concepte.
1: Bueno, no, la llibertat no la pot fer malbé ningú.
0: Altra el concepte, cosa,
1: el concepte.
0: La paraula.
1: No, la paraula tampoc.
0: Què és per tu la llibertat?
1: Ho han intentat. No, ser lliure. Mira, els lliures, els grans lliures, els místics, aquests són els més grans antisistema, diguéssim. Aquests es jugaven la vida, de veritat, i s'enfrontaven a tot lo establert. O sigui, la llibertat és... Torno una mica al mateix, la llibertat és una actitud, és una aposta, diguéssim, per un mateix en un sentit no egoista, sinó en el sentit de... Això que jo abans parlava del viatge cap a un mateix, al final és l'acte d'amor més gran que un pot fer respecte a un mateix, perquè és realment veure qui ets i veure i realment abraçar allò que ets, no allò que pretens ser, sinó que allò que ets. I això... No ho dic com una cosa... O sigui, la llibertat és com un acte de responsabilitat molt gran.
0: Que aquesta cerca de tu mateix constant, a l'hora d'interpretar personatges, que n'has interpretat molts, et va a favor o et va a la contra?
1: A favor, sempre a favor. Sí, sí, perquè tens l'oportunitat de... Com més... O sigui, jo me recordo ara, no sé per què em ve això, però que diu, quan algun company cada vegada menys i diu, aquest personatge no té res a veure amb mi. Diu, i com el fas? No? Jo crec que tots tenim coses de tots dels personatges i llavors és realment... A veure, no vol dir que tu tinguis que ser un fill de puta, però segur que tens impulsos i tens coses i llavors és...
0: Sí, és agafar petites porcions que tens a dins teu,
1: sí,
0: i fer-les grans.
1: L'important no és qui ets i modificar-te, sinó observar qui ets. Mirar qui ets, això és contemplar, això és meditar. No és, o sigui, jo no medito per estar bé, jo medito per saber com estic.
0: I com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Ja. Encara he de meditar no, molt estic, per contestar-te aquesta pregunta.
1: No, estic pues, depèn del moment i depèn d'això, estic en ebullició, jo soc una mena de... Perquè això, com deia Santa Teresa... No?
0: S'està assenyalant el cervell.
1: La loca de la casa. Això... I això va lligat amb l'ego, no? I va lligat, què tinc jo, què em donen a mi, què passa aquí, què tal, que no sé què. Això és una feinada. I llavors, doncs, domesticar això, però que sigui des d'un sentit lliure, des d'un sentit no, jo, per exemple, jo que soc una persona espiritual, clar, tinc també molt de rebuig amb tot el que ha sigut, per exemple, tota la part, a vegades, moral de l'Església, no? De dir la idea del pecat, què està bé, què no està bé, no? A vegades les filosofies orientals en aquest sentit, no? El budisme, el zen, l'hinduisme, són molt menys castigadores, no?
0: Que el teu personatge de l'Abitomeu,
1: sí.
0: Què li has donat teu?
1: Bé, és això que dic, primer el meu físic.
0: Això segur.
1: El meu físic i llavors de... Bueno, aquí ha sigut molt maco el procés, perquè sobretot amb la directora, amb la Lucía Alanyà, no? Perquè és una persona amb una sensibilitat, amb una serenitat, amb el fet des d'un lloc que tot és com que tot es anava produint d'una manera natural, d'una manera lògica. Vam fer una sèrie d'assajos de treball per crear aquesta família, amb la Zoe Stein, que és la Cata, amb la Martina.
0: La Cata és la teva neta, expliquem una mica el punt de partida.
1: Sí.
0: La Cata va passar les seves vacances a Mallorca.
1: Sí, nosaltres som una família, diguéssim, els avis mallorquins, que tenim casa en allà.
0: Tu i la Marta Angelat.
1: Jo i la Marta Angelat i jo. I estem en un estiu com altres, en què les netes, diguéssim, venen a passar l'estiu a casa dels avis.
0: El que passa que aquell estiu, i això no és un spoiler, perquè és el punt,
1: és el punt de partida de la pel·lícula,
0: és que l'àvia mort.
1: L'àvia, d'una manera accidental, doncs mort, i de cop i volta s'instal·la la tragèdia més gran en aquella casa, que tot era feliç, la casa meravellosa, les nenes meravelloses, la relació entre ella i jo també fantàstica, jo amb els meus amics, veient les meves retransmissions esportives, ella fumant les seves cigarretes, amb les seves netes, cosint per les nenes, en fi, tot era idíl·lic, i de cop i volta, fa!
0: I tots hem de gestionar com aquest dol, aquest dolor, com el portem. Exacte. Tant la Cata, que és la Zoe, com tu, com el Tomeu.
1: Però aquí el Tomeu, en el cas del Tomeu, el Tomeu s'enfonsa, allò que dèiem, no?, de quan jugàvem a Barcos, tocat i enfonsat, o sigui, està tancat a l'habitació, plorant, absolutament desconsolat, i la Cata, que és la protagonista de la pel·lícula, i que és la pulsió en la qual està tot enfocat des de la seva mirada, bueno, és una persona a la recerca de la seva identitat, és una persona amb 17 anys, té el seu noviet que és suec, la germana gran, bueno, i de cop i volta passa el que passa, amb una coincidència que tothom li diu: oi, com t'assembles a la teva àvia? Hi ha un moment, inclús abans de que passi el que ha de passar, en què la mare, la Núria Prims, truca, agafa el telèfon ella i creu que està parlant amb la seva mare, o sigui, ella té una qualitat en la veu que inclús, i ella juga a fer-se passar per l'àvia fins al final, i diu: ah, però qui ets? Ets l'àvia o ets la Cata?
0: Bé, aquesta qualitat, de fet, s'explota durant la pel·lícula. Sí. Fins a punts que per mi són creepies, que diuen els joves. Són
1: què vol dir, creepy?
0: Intrigants, poden, sí, sí, angoixants, sí, poden arribar a fer com basarda,
1: sí,
0: però t'he llegit dir d'aquests moments, com es pot dir, perquè ho he llegit, sí, jo, sí, en entrevistes, sí, que ella es vesteix de com la seva àvia morta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que tu aquí hi veus espais de vida enmig de foscor.
1: Sí, perquè de cop i volta, enmig d'aquest...
0: A mi em fa molta por, eh? Però tu hi veus...
1: No, perquè enmig de tota aquesta tenebra, de tot aquest d'això, de cop i volta, jo ara parlo jo com a avi Tomeu, o sigui, em trobo amb l'àvia que està allà, i llavors per què no... Bueno, evidentment que jo podria dir que era una opció, no?, de dir: però què fas, nena? No? Sinó que, de cop i volta, ella proposa el joc i jo, uh-huh, jo crec, per un estat de
0: o sigui... Això, estàs en xoc.
1: Estic en xoc, i que de cop i volta allà s'obre un espai perquè és un espai inclassificable, que evidentment no se li pot posar, no es pot dir què és, però no fem res malament.
0: No feu mal a ningú, no, però mal. Vist des de fora com a espectador,
1: sí, sí, sí, sí,
0: dius, però, hòstia,
1: sí, sí, però jo el que vull dir, que justament a vegades, per això dic I want to break free, dir: per què no? I aquesta és una mostra, anem-hi, aquesta és la proposta, som-hi, vivim-ho, i això dura el que dura, i al moment, i això s'acaba, i té la durada, però això, quin és el resultat d'això? Que aquesta família, i gràcies a aquesta iniciativa, tot allò es torna a posar a lloc d'una manera serena, i tot això ha servit a bé, i mentre ho hem viscut, allò, tant per ella com per mi, ens ha anat bé, i no hem fet, a veure, quan dic que no hem fet mal a ningú, hi ha la cosa aquesta de dir, bueno, clar, què passa? Perquè hi ha aquella, l'escena en el moment de fer les fotos, aquí em poso...
0: Ella fa d'àvia,
1: quan és més jove, que hi ha aquell moment de reproduir la foto de quan són joves, però tot aquesta, que crec que és el valor, que, és a dir, compta amb els prejudicis, compta amb posar etiquetes a les coses, perquè a vegades ens estem negant a obrir espais que de cop i volta poden ser enriquidors i que ens poden aportar coses. Vull dir que deixem-nos anar.
0: Afluixem. La llibertat.
1: Bueno, la llibertat, per això dic que a vegades, per què passen aquestes coses? Perquè estem en un estat de necessitat. Això, per això dic, la teva posició, mirat des de fora, dius: però què fas? Ara, des d'un estat, ho hem vist abans, com està el Tomeu només fa que plorar, i de cop i volta allà es posa una espurna d'alguna cosa, i allò els fa, sobretot a l'avi, agafar-se la vida, a través de la seva neta. I després ja, quan això, hi ha un moment que dius: escolta, això no va enlloc, fins aquí. Tu ets una nena i jo sóc aquí, tal, i ja està. I ja està.
0: Torna als cànons estipulats.
1: Però jo m'he tornat a posar, diguéssim, a la vida, i ella, pues, vull dir que ha durat el que ha durat.
0: Doncs, Lluís, ara continuem parlant de llibertat. Estem dient moltes vegades aquesta paraula, aquest concepte, perquè passem de l'I want to break free a un altre himne de llibertat, diríem, encara més literal, com és Libre, Danino Bravo.

0: Libre de Nino Bravo és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de Lluís Omar, que aquest és un tema que parla de Peter Fichter, que és una de les primeres víctimes de la creació del mur de Berlín. De fet, va morir en menys de 20 anys, com explica la cançó. Que aquesta, Lluís, és una cançó publicada l'any 1972, quan tu tenies, què, 15 anyets?
1: Sí.
0: Et transporta a aquella època?
1: No, sí, sí, jo curiosament, perquè clar, Nino Bravo, jo era, potser una mica més tard, l'escoltava, però clar, jo era un progre, el que se'n deia progre, no? Que anàvem allò amb les barbes...
2: Un pelut,
1: una mica post, no? Un poc post-hippie, no? D'aquesta cosa més així... I, clar, Nino Bravo estava com a les antípodes d'això. En aquell moment jo sentia, era com una cosa molt més, no?, més comercial o més posada, però jo tenia com, sentia com una mena de connexió amb aquesta, i sobretot amb la veu d'ella, aquesta cosa com per exemple passava amb el Freddie Mercury o amb el cantant aquest d'òpera, l'italià que va morir,
0: el Pavarotti.
1: I aquí amb hi ha veus que de cop i volta et comuniquen una qualitat en el que és el timbre de la veu de netedat, no sé, d'alguna cosa com expansiva, d'alguna cosa que... I clar, amb la melodia, la veu del Nino Bravo, sempre havia sentit aquesta connexió, però una mica ho deia amb la boca petita, perquè em feia com quasi com vergonya, no? Dic que m'agrada el Nino
0: clar,
1: Bravo, no?
0: No podia agradar la cosa comercial.
1: Sí, aquesta... I llavors... Però després, clar, jo tampoc no era conscient del que acabes d'explicar tu, per aquí està escrita aquesta cançó. O sigui, ara amb el que estem parlant estava escoltant i diu camino sin cesar buscando la libertad. Vull dir que la llibertat és una actitud, no? Vull dir que no és allò dir, soc lliure, sinó que és un...
0: Camino sin cesar buscando la verdad para saber que es al fin la libertad.
1: Fixa't. Lluís, no cal que diguem res més.
0: Tu ets del barri d'Horta, ja ho dèiem abans. Recordes com era aquell Horta dels anys 60, on tu et cries?
1: Sí, i tant. Bueno, jo recordo, ho vinculo molt, el fet de ser escolar, el fet de ser boy scout, el fet de fer teatre...
0: Però és escolanet, és veritat.
1: Sí, és escolanet, els Lluïsos d'Horta, diguéssim que era el teatre de la pròquia on vaig començar a fer la passió... I els
0: l'escola postres, Omar.
1: Les escoles Omar. Les,
0: això és molt curiós, eh? Perquè, clar, tu vas ser alumne d'una escola...
1: Jo soc fill del mestre.
0: No, i amo.
1: Bueno,
0: de l'escola. És el fill de l'amo de l'escola.
1: Sí, allò que jo em deien, me'n recordo alguna vegada, perquè jo era bastant tremendo, eh? Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
0: La de les Tres Bessones.
1: La de les Tres Bessones, sí, som molt amics, i sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser. Per mi és la senyora Roser, la Roser Capdevila.
0: I se les feies passar canutes?
1: Bueno, una mica, perquè jo tenia... Jo de petit vaig estar a punt de morir, amb 2 anys i mig, moria deshidratat, i em van portar a col·le abans d'hora. Llavors em portava, perquè eren veïns, allà ella havia el carrer Rectoria i el carrer Salses, i ella em portava a l'escola així una mica sota el braç, i ara sí, ara era bastant tremendo. Però, espera, però per què ho deia?
0: Li vas donar idees per fer després a tota la saga. La bruixa però... avorrida era ella amb tu, no? La tenies avorrida, la pobra Roser.
1: Quan alguna vegada, perquè jo era això bastant pillo, i em podien dir allò que et podien amenaçar, dir, et portaré el del despatx al director. Jo pensava, bueno, és el meu pare. O sigui que... Però sí, tots els meus germans s'han dedicat a l'ensenyança, som 8 germans.
0: Sou 8 germans?
1: 8 germans, sí. Tots han fet amb diferents parts de lo que és l'ensenyança. Tinc un germà capellà, però que també és mestre, en Manel, que està a Cuba, i tots s'han dedicat a l'ensenyança. I el meu pare era professor de matemàtiques i donava classe. La meva germana Montserrat també m'havia fet classe, perquè ella havia estudiat biologia i també es feia classes de ciències naturals. I la meva primera professora d'anglès va ser la meva germana, sí, la Montserrat.
0: I entre els 8 germans, tu en quin ordre estàs?
1: El 5è.
0: El 5, estàs al mig.
1: Sí, són 2 nois, la Montserrat, la Rosalia, en Manel, en Joan i en Lluís, jo sóc el que fa 5. O sigui, eren 2 noies, 2 nois, tocava noia, però bueno, llavors vam venir 2 nois més, jo i en Ferran, i després ja la Maria Carme i l'Eulàlia.
0: I com vas portar això d'aquesta infància on eres un actor de repartiment? Perquè éreu molts, no podies ser actor protagonista.
1: Espera.
0: Què passa?
1: No, que jo ja tenia els meus inputs, perquè de cop i volta deien, bueno, a veure, aquí, un Carmel. Jo en vull 2. No, només en toca un per cada un.
0: Sou 8.
1: Som 8. Hi ha un per cada un, o amb els plàtans. Jo vull 2 plàtans. No, jo en vull 2. Jo sempre volia més. I llavors deia, pues no, només un. I jo deia, pues no en vull cap. O sigui, el meu orgull...
0: És un xulo, eh?
1: Un xulo. Allò de dir, no puc tenir 2 caramels, doncs no en vull cap. Vull dir que jo ja tenia el meu... això després domesticar això, imagina't. Això encara està allà, encara està allà, després de tants anys, encara hi ha un moment que en vull dos. I dic, ei, para quieto.
0: Com entra el teatre a la teva vida?
1: Amb la passió, diguéssim.
0: Ets fill d'aquesta escola catalana, sí, o Pastorets, o la passió?
1: Sí, jo vaig ser els dos, però on vaig començar, vaig debutar amb 6 anys a la passió, un diumenge, em van donar una túnica, encara veig el lloc a sota l'escala de l'amfiteatre de dalt dels Lluïsos, em donen una túnica, i a la tarda amb una branca d'olivera, cridant Hosana, Hosana, Hosana, quan entrava Jesucrist dalt del burro. O sigui, donant la benvinguda a Jesucrist a Jerusalem, 6 anys.
0: I quan vas tenir clar de dir, això, jo vull fer això?
1: 14. A la vegada pensava que mai... O sigui, jo, Horta, sí, tenia un oncle que havia dirigit les obres del Capri.
0: Si no tenies antecedents a la
1: família.
0: No
1: tenia antecedents. A veure, hi havia això del tia Paco, diguéssim, que dirigia les obres del Capri, però no era un professional, o sigui, era un semiprofessional, per dir-ho. I jo pensava que això jo no hi tindria accés, o sigui, ho somiava, pensava, t'imagines treballar, que és identificar-ho amb alguna cosa amb fer això que m'agrada tant, o sigui, posar-ho junt, em semblava com... I això sí, perquè amb 14 ja sentia, 14-15 sentia aquest impuls, però mira, volia anar a l'Institut del Teatre, la meva mare em deia si puja aquí dalt i balla.
0: Si va costar sortir de l'armari teatral a casa?
1: Sí, bueno, d'aficionat tot el que volgués, els encantava, però que la meva ocupació fos dedicar-m'hi, no ho veia ningú, però jo amb 19 anys, al costat de la taula parada, els hi vaig dir, m'han proposat formar part d'una cosa que es diu Teatre Lliure, que farem 4 espectacles l'any, tot això estic parlant, doncs, no sé, abril-maig del 76, fa exactament 50 anys, i els meus pares em van posar una condició. Encara ho veig, estem els dos allà, ningú més al
0: menjador. No estan els germans.
1: No hi ha ningú més allà, estic jo amb ells, i a mi em diuen, em posen una condició, que és que no deixi la carrera. Jo estava estudiant dret. I vaig dir, sí, i tant. Ho vaig intentar un any, però després vaig veure que l'ofici d'actor era una altra carrera, i jo llavors vaig començar a fer tots els cursos i a fer totes les coses perquè volia ser el millor actor del món. Volia ser Marlon Brando, imagina't.
0: I arriba un dia que les coses cauen pel seu propi pes, no? També, que els teus pares veuen que t'estàs guanyant bé la vida, que
1: sí, la sort que vam tenir és que el Lliure només començar de seguida va ser un teatre de referència. Home, era Gràcia, no era un teatre de multituds, però era un teatre que va tenir un prestigi de seguida molt valorat. Al cap de, no sé, 2 anys ja era en Premi Nacional. Vull dir que el Lliure, ells venien al teatre, veien el que fèiem, o sigui que jo crec que de seguida van... Bueno, hi havia una cosa, perquè el meu pare... eren molt, molt, molt creients i amb un sentit de la moral, llavors em preguntaven, aquesta obra la podem veure? O sigui, que hi havia com... I perquè,
0: si és doncs, pecaminosa, avisa'ns, fill.
1: No, si hi havia algú que sortís despullat o la temàtica i tot això.
0: Aleshores no venien aquella.
1: Llavors, sí, la meva mare les va veure totes, però el meu pare potser alguna no la va veure, per una qüestió de dir, a veure...
0: El cas, Lluís, és que t'anava molt bé durant els anys 80, però arriba, sí, un dia que decideixes deixar-ho tot i marxar a Nova York.
1: Sí, això va ser meravellós.
0: Clar, això és finals dels 80,
1: Això va ser, exactament, jo vaig fer a Nova York la temporada, per entendre's, 86-87. Jo vaig fer els 30 anys a Nova York. Això justament després d'haver fet 10 anys al Lliure. O sigui, jo vaig començar a Lliure amb 19 i als 29 me'n vaig... Exactament 10 anys... Després d'haver començat el Lliure, me'n vaig amb una beca meravellosa que tenia, com ho cobria tot, me'n vaig a Nova York.
0: I no tenies por, aquesta por tant d'actor, de dir, i si s'obliden de mi quan torni?
1: Bueno, això em va passar quan havia de fer l'Emili. Perquè havia de fer l'Emili, jo tenia l'Emili pendent, i llavors em vaig... Bueno, això no sé si explicar-ho, però vull dir que...
0: Ha prescrit, si és delicte.
1: No, que jo no vaig fer l'Emili, diguéssim, però em vaig inventar una cosa que va funcionar.
0: Què vas fer?
1: Bueno, em vaig inventar. Tenia enuresis nocturna. I llavors em vaig anar un dia a l'Hospital Militar i, ostres, em vaig pixar al llit.
0: Ah.
1: I llavors, esclar, això, això amb l'esperit militar no anava. I...
0: Bona llavors... tècnica. És, bueno, hi ha una interpretació aquí, no?, també. Arribes un dia...
1: Sí, sí. Però el que contava era perquè em sortia, que a la radiografia sortia que tenia l'espina bífida, que era un dels possibles motius. Llavors vaig passar un primer tribunal que em va declarar inútil parcial, i al cap d'un any hi vaig tornar i em van declarar inútil total.
0: T'hi vas cagar i t'hi vas pixar.
1: No,
0: sent literals.
1: No. Però vull dir que aquí sí que... Perquè allà tenia terror a passar-me un any per haver-me 3 o 4 obres de lo que hagués pogut ser en el Lliure. Quan ja havien passat així, que ja en tenia 29, ja, sí, tens aquesta por, però a la vegada també ja havia fet molts cursos, havia treballat amb, i el fet d'anar-me només a estudiar i a Nova York i tot això, la veritat és que era un atractiu molt gran.
0: Doncs marxem cap al Nova York de finals dels 80, de la mà d'algú tan poc novaiorquí com és Jack Brel i el Ne me quitte pas.
3: Ah, sí. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
4: Llapis de memòria.
3: Moi,
4: amb Jordi Manau.
3: Je t'offre

0: Neme quite pa de Jacques Brel, sonant al llapis de memòria de l'actor Lluís Omar, que aquesta és una de les grans cançons de la història de la chanson francesa. Però tu, Lluís, et transporta a Nova York.
1: Sí, t'ho explico ràpid, perquè va passant el temps. Però jo feia classes de, amb la Uta Hagen, d'interpretació...
0: Uta Hagen, cuidao.
1: Amb la Uta Hagen, sí, vaig estar un any. I vaig estar un cap de setmana a casa seva, a Montauk. Ens va convidar a passar un cap de setmana...
0: Una de les grans mestres d'interpretació i actriu,
1: mestres.
0: També, a Alemanya.
1: I actriu, exacte, sí, sí, afincada ja a Nova York, la Uta Hagen. I llavors, que també feia classes amb ella, d'alumna, però hi havia també la Helen Gallagher, que era una ella tenia dos premis Tony i era de teatre musical. I llavors jo anava en aquestes classes primer d'oient i perquè no tenia lloc, i un dia em va,

0: meu ADN. I llavors jo va ser, vaig cantar Jacques Brel, vaig cantar el Nemequitepa a la classe.
1: I vas quedar connectat de per vida.
0: I vaig quedar connectat de per vida a aquesta cançó. És que el que és la lletra és aquest acte d'amor. Com se li pot dir a algú no em deixis, no em deixis, sisplau.
1: Bueno, és una cançó i és un acte interpretatiu, perquè si veus, no és un videoclip encara, però
0: sí, sí, sí.
1: Ell davant de la càmera, no, un pam,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: amb els ulls ho diu tot.
0: No, és brutal, brutal. I la lletra és que no té desperdici. Són paraules majors.
1: Que Uta Hagen ensenyava mètode, no, ella?
0: Bueno, no exactament. O sigui, jo el mètode el vaig fer amb el Carlos Gandolfo.
1: Tu ets actor de mètode?
0: Jo he sigut també actor de mètode. Jo he passat per tot.
1: Què és el més boig que has fet per preparar un personatge?
0: El més boig que he fet que per preparar un personatge, que jo si recordi, és passar-me un dia sencer amb els ulls tancats, fent de sec, fent-ho tot, o sigui, anant al gimnàs, preparant-me l'esmorzar, anant al cine, anant a dinar...
1: Anant al cinema, també.
0: Anant al cinema, vaig anar amb el que era el meu fill, amb el Tamar Novas, diguéssim, que era el meu fill a la pel·lícula, Los Abrazos Rotos, i ell em anava explicant la pel·lícula. I després no l'he vist, aquesta pel·lícula.
1: Està molt bé, Lluís. Està molt bé, Los Abrazos Rotos.
0: Bueno, és una pel·lícula que a mi em costa, però...
1: Per què?
0: Sí, perquè no va ser un moment gaire feliç.
1: Ah, perquè vas tenir algun...
0: Sí, no va ser. I llavors no sé si mai la tornaré a veure, però el record que en tinc no és el millor. Però allà està i tot serveix a alguna cosa i treballar amb l'Almodóvar després em va permetre, no sé, treballar a França, treballar a Itàlia i altres coses.
1: Et quedes amb lo bo.
0: Em quedo amb lo bo, que n'hi ha moltíssim.
1: Musicals n'has fet?
0: Bueno, musicals en l'època del lliure, o sigui, sobretot, que ara no es podria fer, però nosaltres vam fer La Flauta Màgica. O sigui, vam estar 6 mesos assajant. Jo feia el Papageno.
1: Tu eres el Papageno, és el prota,
0: El Papageno i la Papagena són els personatges, diguéssim, més macos, o sigui, més teatrals.
1: Has de saber cantar, eh?
0: Sí, però originalment estava fet per un actor, diguéssim. Ara allà el Zarastro, el Tamino, el Pamino, la Tamina, o mai sé quin és, la Reina de la Nit, allò, aquells gorgoritos. Però, en canvi, el personatge del Papageno. Vam fer, per exemple, la Bella Helena, que era d'Offenbach, i també cantàvem. Havíem fet... Bueno, i musical, encara que feia un paper jo molt petit, va ser Company.
1: Ja, aleshores la resposta és sí.
0: Sí.
1: Jo t'ho pregunto, Lluís, perquè ara és l'hora de la teva cançó Antillapis, que és aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs el nostre convidat li té mania o no li agrada.
0: Sí, li ha agafat mania, diguéssim.
1: I
0: és una cançó
1: Lluís
0: meravellosa.
1: Ha anat molt fort en la seva tria, dispara contra un dels grans himnes del teatre musical, com és el tema Sending the Clowns, del musical A Little Night Music, de Stephen Sondheim. Isn't it?

0: veure, Lluís, explica't abans que vingui tots els amants del musical aquí a buscar-nos a Ràdio Barcelona i ens facin mal tant a tu com a mi.
1: Sí, sí, però bueno, parlàvem de cançons que puguis arribar a avorrir, no, perquè jo, en un moment donat, jo l'he disfrutat moltíssim i l'escolto i objectivament és...
0: L'has triat la teva cançó Antillapis.
1: Sí, sí, sí, però vull dir que quan l'escolto, ja la canta tothom, des del Frank Sinatra, la Barbara Streisand...
0: Sí, sí, o sigui, has anat a...
1: anat amb això. Però ara, si em dones ara a triar una cançó que jo no triaria per mi, seria aquesta, i llavors dius, quina no triaria? Perquè l'he avorrida, perquè una mica em sembla com allò quan mira que a mi m'agrada el dolç, però quan una cosa és massa dolça, o sigui, és excessivament dolça.
0: Et sembla molt ensucrada?
1: Sí, ensucrada.
0: I potser entre tots te l'hem fet gastar.
1: Bueno, hi ha coses que a vegades que arribes a avorrir. No vol dir que, no? Quan algú ha avorrit un menjar, no vol dir que aquell menjar no sigui bo. Ara dius, a mi no em ve de gust.
0: Aquí premiem la valentia. Ha sigut

0: ha sigut molt valent triant el Sending the Clowns. I ja que estem en terrenys pantanosos, Lluís, també vull aprofitar per preguntar-te què va passar amb la companyia de Teatre Clàssic Nacional, què va passar, perquè sí. He llegit, he buscat documentació i hi han mil versions sí. I vull saber la teva, de tot plegat.
1: Mira, ho farem curt, eh? Sí. El que ha passat és el millor que podia haver passat, perquè és el que ha passat.
0: Bueno, curt i en viu.
1: És una de les etapes, diguéssim, de les coses més difícils que m'ha tocat viure, eh? Diguéssim, i que he hagut de lidiar, però és que si... Encara suposo que no hi tinc la suficient distància. Jo, com ho vist jo, com una gran, diguéssim, injustícia.
0: Això, Tu vius com una injustícia.
1: Sí, jo ho vist com una injustícia, però també la vida també és això. O sigui, sí, una justícia total. O sigui, jo no em sento mereixedor en absolut, de res de tot el que em va tocar viure. En absolut. Però...
0: Estàs fent... com tancant un cercle,
1: abraçant... No, abraçant el que és. Abraçant el que és, i segurament... A veure, moments difícils de la meva vida, de coses que puc recordar, pues la meva separació del Lliure, en aquell moment, el meu, diguéssim, desencuentro amb Pedro Almodóvar, després d'això, i aquest estaria, diguéssim, el que jo m'ha tocat viure a Madrid, que, a veure, al costat de coses meravelloses, o sigui, està de prop... Només per haver descobrit els místics, Calderón, Lope, l'equip que érem, les coses que vam fer, la majoria de personal que estava en el teatre, la joven companyia, els espectacles... O sigui, està ple de coses bones, però a vegades les circumstàncies es mouen d'una manera... No, jo no em sento... Vaja, no tinc cap mala consciència absolutament de res.
0: Però la ferida està oberta.
1: La ferida no està tancada. No és la ferida, vull dir, però... Però això, sí, però... Bueno, és vida, diguéssim, és vida. I jo no canvio el Lluís d'abans amb el Lluís d'ara. O sigui, que per això dic que el que ha passat és el millor que podia haver passat.
0: Potser ara, jo crec que potser no és el moment, perquè ho tens encara viva, però si tu vius com una injustícia, tant de bo algun dia parlis del tema obertament, àmpliament, no cal que sigui ara, perquè no és el moment, i donis la teva versió dels fets, perquè...
1: Sí.
0: Saps allò de qui calla atorga?
1: Sí, però això ja vaig tenir molta gent que em trucava, parla, digues, fes. Jo a mi em vaig dir, no he pogut, no he sabut... A veure, com eren tres coses. No he pogut, no he sabut i no he volgut. Llavors aquí hi ha una mena de cosa estranya que les circumstàncies, potser sí, potser un dia això es farà tan senzill, però no sé si el que es tracta és de, evidentment, que com tu dius, que calla otorga i sembla que hi hagi alguna cosa que tu puguis dir...
0: Bueno, no afegeixes el teu relat, no és afegeixes. Que era el relat que hi ha.
1: Sí.
0: Però bé, tot té els seus timings en aquesta vida.
1: Tot té els seus timings, és una cosa que... El que sí que estic és... en pau amb el fet de que això hagi passat, no? Diguéssim, perquè dic, el que estic visquent ara i estic segur que pel meu creixement personal això és un regal. Pel meu creixement personal això és un regal.
0: T'agraeixo que no hagis esquivat el tema
1: no,
0: i n'hagis parlat.
1: Està bé.
0: I ara sí, li direm vete de mi, com deia Bola de Nieve.
2: Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
0: Vete de mí, de Bola de Nieve, sonant a Llavis Amore del Lluís Omar. que ara l'escoltava i sembla feta, per exemple, per parlar del que estàvem parlant abans, eh? Sembla feta per... que no, perquè és un bolero que té... és de 1960.
1: Tengo las manos tan deshechas de apretar vete de mí.
0: On sí. Et transporta el vete de mí?
1: El moment que descobreixo Bola de Nieve, em sembla com un fenomen d'algú que inclassificable, no? Que canta els boleros des d'un lloc que no n'hi ha un altre. Bueno, si poséssim així, posaríem la mexicana.
0: Ara no surt.
1: La que fa sempre servir l'Almodóvar, home.
0: La Chabela.
1: La Chabela. O sigui, saps? És com sense tenir res a veure, no? Però són personalitats que no s'assemblen a ningú, que sí, que han marcat un moment, una cosa, i jo sempre he tingut com una mena de cosa molt, molt amb els boleros, que sempre m'han agradat, i no, tampoc és que sigui cap entès, però és... I llavors, doncs, bueno, amb la Chabela per un costat, però amb el Bola de Nieve, doncs, m'encanta.
0: Li cantes boleros a l'Alba?
1: A la meva dona. No li canto, però sí, li canto el bolero de l'amor, diguéssim, perquè estic molt enamorat d'ella, i llavors, més que cantar-li, li dic amb els ulls i amb les paraules.
0: Com us vau conèixer, amb l'Alba?
1: Amb l'Alba, en este bar te vi por vez primera. Ella tenia un restaurant amb la seva germana, que es deia La Generosa, que estava just al costat del Teatre Nacional, i un dia... que jo havia quedat amb el Xavier Albertí, que l'havien nomenat director del Teatre Nacional. I anem a dinar en un lloc aquí que es menja molt bé, que fan unes hamburgueses boníssimes i tal. I això, vaig anar-hi un dia, i al cap d'un any i mig començàvem la nostra relació.
0: Sí, amor de xup-xup.
1: Sí, allà ens vam conèixer, però vull dir que no. I va ser, sí, però vaja, el primer moment va ser això. Sí.
0: Carai, quan estàs tan enamorat que portes un anell...
1: Dos
0: anells en un.
1: Sí,
0: un anell gegant. És, sí, sí. El Frodo estem, es queda en res al costat teu, del Senyor dels Anells.
1: Estem casats amb l'Alba. És les noces... com es diu això? El notari, i aquesta a l'església.
0: Estàs doblement casat amb l'Alba.
1: Sí. Bueno, i més, tenim encara un altre fet així d'almico, diguéssim, i encara tenim un quart, perquè ens havíem de casar el 3 d'abril del 2020, en plena pandèmia. Ja teníem, ens anàvem a la Graciosa, ens casàvem i ens n'anàvem, però no ho vam poder fer perquè estàvem confinats. I llavors, al terrat de casa, aquí al carrer Casp, vam fer una cerimònia laica inventada, en la qual la seva filla gran es va erigir com a alcaldessa del terrat. La Matilda, que és la petita, sostenia un ordinador en el que hi havia els meus dos fills que estaven a Canet, i allà vam fer la nostra cerimònia, que tal com estava prevista el dia...
0: Una teleceremònia. Si ets el primer tetracasat que conec.
1: O sigui que de moment en portem quatre. Sí,
0: de moment,
1: sí, de moment en portem quatre.
0: Doncs, Lluís, hem arribat al final del teu llapis de memòria i ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta, i et dono opcions antagòniques.
1: A veure.
0: Podem tancar amb La Cruel Guerra Brama, del grup de folk.
1: Sí.
0: Una cançó feixuga i dura.
1: Aquesta cançó la cantava jo a l'autocar. La cantava
0: quan
1: sol.
0: Quan eres Boy Scout.
1: Però la cantava jo sol i els altres m'escoltaven. O sigui, era com que feia, com jo feia una... Sí, la recordo cantar-la sol com exhibint-me, com aquell que recita, no sé...
0: Bueno, un actor, sempre ha sigut
1: sí,
0: actor.
1: Sí.
0: I també tenim I Love It, d'Icona Pop, que ja és una cosa més, festa, confeti...
1: Icona Pop,
0: doncs tanquem amb Icona Pop. I
1: més petarda, una cançó més petarda impossible.
0: I m'expliques, el sistema, per triar, com ho fas?
1: Tu, o sigui, quan vas no tens, triar, o sigui, tu et situes amb allò i...
0: Ara et poses a ballar, però primer explica'm el sistema per triar.
1: Més petarda que aquesta, impossible, m'encanta. Perquè així li traiem a tot... amb un objecte és més fàcil, o sigui, tu penses en allò i observes la teva respiració. Si la teva respiració s'eixampla, és que sí. Si la teva... Llavors he pensat, la Icona Pop,
0: I s'ha eixamplat.
1: I s'ha eixamplat. I he posat la cruel guerra Brahma i s'ha quedat així. Bueno, la icona pop.
0: La té respiració té sentit de l'espectacle. Acabem amb aquesta cançó superfestiva. Lluís Omar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Molt bé, igualment. Igualment,
0: maco. Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Jordi Urosa a la tècnica, Noemí Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Vinga, tothom a ballar, que ara comença la ventana.

0: Ser Catalunya.
1: Hi ha moments de la història que ho canvien tot.
2: Ràdio Barcelona. O si oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom.
1: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'en Taviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Què era això? Què era això?
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
6: El que buscava tenia ben a prop.

0: Avui, al balcó, què faran pares i professors demà en el primer dia de curs en vaga? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrasco i Ariadna Martínez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Cert, bona tarda. Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: El seu és un dels noms sense el que no s'entén al nostre cinema. La catalana Assumpta Serna va ser la primera en provar sort a les Amèriques. Impossible oblidar-la, per exemple, al costat de l'Àngela Channing a la mítica sèrie Falcon Crest.
2: I remember my grandfather telling me about Falcon Crest and the magnificent vineyards. I'm so happy that...
0: Entre les més de 200 pel·lícules que va rodar, la va fitxar Almodóvar en el seu thriller Matador.
3: ¿Dónde lo compraste?
4: ¿Qué más da eso?
3: No da igual, Ángel. Para poder ayudarte tengo que saberlo.
0: O Pedro Olea, el maestro de esgrima.
5: Una mujer debe rodearse de cierto misterio si quiere conservar su atractivo.
6: Una mujer corriente, quizás.
5: ¿Y yo no lo soy?
6: Está usted cambiando de tema y eso no es justo.
5: Nunca se es lo bastante injusta con los hombres.
0: Ara fa unes setmanes, l'Assumpta Serna ens va sorprendre a través d'aquest reel criticant la lentitud en la tramitació de les ajudes a la dependència.
7: Ahir la nit vaig baixar del tren i encara estic frustrada. I tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat...
0: Assumpta Serna, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser al balcó, com estàs?
8: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Estic amb una espècie de lluita que ve de la lluita personal que tinc cada dia i que he tingut des de l'any 2015, quan vam començar amb tot el de la dependència per als meus pares. Llavors... Bé, ara doncs estic... ha passat d'una història personal que vaig compartir a les redes amb tota una sèrie de testimonis que han vingut, que m'expliquen, que diuen voluntàriament, saps, que s'obren el cor, que realment cada vegada que estudiem aquesta llista plorem, cada vegada que diuen un comentari, no? Ara... Cada reel doncs, es veu 300, 400, 500 mil persones.
0: És que, diguem la veritat, tu t'imaginaves la repercussió que va tenir ja només aquest primer reel? No sé quantes visualitzacions estàs,
8: no,
0: ja.
8: No, ni idea. Sí, ara estic a unes 500 mil persones que veuen el reel. Això, per una banda, doncs, vol dir que podem fer coses junts, i per una altra banda, doncs, és molt trist, eh? És molt trist, i això és una cosa que aquests testimonis els veiem, els sentim, els escoltem cada dia. Primer vam fer un grup de voluntaris de 20 persones, que són els primers que van venir, els més desperts a les redes, i després doncs, s'han anat apuntant gent a través d'uns formularis que hem anat fent. D'aquí hi ha 300-400 persones que volen ser voluntàries. I això, el 75%, 75,8% són de Catalunya. Vol dir, una, que els catalans, estic molt orgullós de la meva terra, perquè realment reaccionen a coses que fan falta i que veuen com a terra, que això, si no ho fem nosaltres, no ho fa ningú. I segon, doncs perquè tenen aquesta... anem per feina, posem-nos així, no fa falta que m'expliquis, ho entenc, et crec, anem-hi. Això és tan maco.
0: Però tu ara parlaves, neix d'un cas personal, què és el que et fa, què t'impulsa a fer aquell reel tan sentit, que per això va tenir tantes visualitzacions i ara tantes persones que s'hi han adherit? Què és el que et passa?
8: Ara el que em passa, ara actualment, és de que... Estic veient doncs, que la història no és solament personal, sinó que és de molta gent i que fa falta organitzar-se. I jo, doncs, a part de totes les pel·lícules que has dit que he fet, que són 200 i fico, doncs, he organitzat també empreses, he estat a consells de la EFA, de l'escola mateix que vam fundar amb l'Escot. És a dir, estic acostumada a organitzar persones i organitzar voluntaris. I llavors, amb això, doncs, jo crec que ho podia portar-ho. I després he anat buscant la gent que realment podien aportar a tot això. Solucions. Perquè solucions la gent ens les donava. A l'escriure el testimoni hi havia un camp que deia quina solució donaries? I les solucions són estupendes. Llavors, entre tots, el que hem vist és que aquí faltava un pacte d'estat que fos apolític, que fos fora realment de les medalles que es va posant un govern i l'altre, i que això sigués un pacte d'estat. Pacte d'estat, com ha estat amb les dones, com ha estat amb el pacte de Toledo, per la jubilació és possible, s'ha fet i ho podem fer-ho. Llavors, aquí ens hem estat d'acord amb 10 punts, que són els que hem enviat a entitats, hem enviat al Senat, Junts ha sigut un dels partits catalans que també està dient que això fa falta fer-ho, I clar, cadascú doncs, té les seves pors. Les entitats diuen, sí, però no us en recordeu de mi, que sóc els de la L i que som poquets. No, escolta, jo sóc enfermetat rares, no, per favor. Hi ha molta gent que està dintre de la... de la, saps, de l'etiqueta de dependència.
0: I jo sé que vols parlar de tota aquesta gent, però hi ha un tema personal, i ho deies, quants anys té la teva mare?
8: 100 anys, la vam aguantar fins al 100, perquè amb ella li feia il·lusió això del 100, i perquè deia, li dèiem, no et preocupis, mama, que ja veuràs, jo és que escolta, el 100, fixa't tu, 100, i ella sempre deia, però per què viure tant, i per què, i si, tal, quan va morir el teu pare, jo ja no vull res més, però hauria tingut que morir jo abans, i l'hem anat mantenint.
0: Que té 100 anys des de fa uns quants anys.
8: No, 100 anys, ara et porta, doncs mira, el mes de juny, juliol, llavors, i ara ja, a partir, i és el que jo em temia, a partir doncs, de que ella va fer 100 anys, s'ha deixat anar completament. Ara no coneix. I llavors, doncs, bé, menja, encara menja, però i encara ens dona somriures, que és el que et fa doncs, seguir endavant.
0: I teniu ajuda?
8: Sí, una ajuda que no és per suposat de la Generalitat ni de ningú, és una cosa que no podíem esperar, ja el meu pare vam esperar i no va funcionar, i ja realment doncs, ens pensem que, bueno, que la meva mare també va tenir un grau 1, ja no hem demanat el grau 2 ni el grau 3, perquè necessitem, i estem això afortunats a la vida, que el meu pare va vendre una casa que ell va comprar, va comprar els 50 i les va vendre els 80, i malament i de pressa, però gràcies a això la meva mare doncs, pot realment doncs, tenir un, bueno, aquest pas, no?
0: Però no us ha arribat l'ajut de dependència de la Generalitat que havíeu reclamat?
8: Sí, clar, no, però no és tant això, és que te n'adones que no són els diners, és una qüestió molt més gran, no és una qüestió de... És la qüestió de cuidar-se, de posar la persona en el centre, de no pensar que és el negoci. Tothom pensa que és negoci, m'entens? O sigui, les empreses que estan licitades, les empreses que estan al darrere les residències. S'ha de canviar el xip. I per canviar el xip només es pot fer amb una cosa que sigui única, que és dir, no, això és un pilar del benestar. I com que és un pilar del benestar, doncs tot així això anirà caient com agua de mayo, espero, com ha passat en altres llocs.
0: És que has dit de passada, el meu pare va morir i l'ajuda va arribar més tard.
8: Sí. No, ja et dic, la qüestió de les ajudes és greu, però no és tant el temps, sinó és la qualitat de les ajudes, saps? Clar que als polítics els interessa dir, no, jo això ho solucionarem, això, però és un parxe més, m'entens? El problema és la qualitat de les ajudes, que tu vagis a una residència i no perquè tinguis que pagar més, que a més no és veritat, perquè quan pagues més tampoc està garantitzat de que tinguis millor servei que en una pública, és a dir, hi ha moltes coses que tenim que veure que és un canvi de xip, de dir no, això es pot fer si canviem i posem a la persona en el centre i tots aquests cuidados i aquesta... també hem de cuidar la cuidadora que cuida. Tenim que garantitzar que la professió també de cuidadores i d'auxiliars estiguin ben formades i amb uns diners necessaris perquè elles puguin fer el seu ben treball.
0: Deixa'm posar xifres. Ja l'Oriol Soler, com dèiem, periodista de Ser Catalunya, especialitzat en exclusió social. Uri, el passat abril, el govern va presentar un pla de xoc per agilitzar les ajudes a la dependència. Més diners, més professionals...
1: Sí, amb una inversió de 25 milions d'euros i amb la contractació inclosa de 200 persones, una mica per desbloquejar el sistema assistencial, el pla de xoc, que inclou mesures a curt i a llarg termini, com la unió dels serveis socials i el sistema sanitari, que aquest és un dels punts més importants, i el reforç dels equips amb més personal, amb l'objectiu final, i aquesta és... com si diguéssim la mare dels ous, que les peticions s'acabin resolent en 60 dies com a màxim, quan actualment el temps d'espera mitjà és de 266 i per llei n'haurien de ser com a molt 180.
0: Aviam, que aixeca la mà.
8: No n'hi ha prou. És igual. No n'hi ha prou. Això ha de venir de la finançació. No podem dir, oh, hem guanyat alguna cosa, el 50% el gestiona la Generalitat i el 50%... Està bé, el pla cura, hi ha coses que estan bé. Són parxes. No volem això.
0: Mira, el cas de la mare de l'Assumpta, dèiem, no és un cas aïllat. Quines dades més tens?
1: Doncs altres dades, com per exemple, i aquesta potser és la més colpidora, que més de 4.300 persones han mort a Catalunya a les llistes d'espera de dependència aquest any, el 2026, i no és només un problema exclusivament català, sinó que a Espanya hi ha més de 260.000 persones en llista d'espera, més de 110.000 esperant la valoració del seu grau i més de 155.000 esperant les prestacions. I això porta també a una cosa que comentava l'Assumpta a tall personal, que és que cada cop és més habitual que persones grans perdin els estalvis de tota una vida, perdin tot el seu patrimoni familiar i s'empobreixin, una cosa que també acaba repercutint a les generacions futures, per tal doncs, de poder pagar un servei privat que garanteixi aquestes cures a la recta final.
0: Tu no deies ara que heu tingut sort, perquè...
8: Esclar, és que hi ha famílies que tenen sort, però caram, això no pot dependre de la sort. O sigui, no pot dependre de la sort que tu hagis viscut en una família o no, que en un territori, el País Basc, es faci millor que Andalusia. Que... No, senyors. O sigui, nosaltres tenim que ser solidaris també amb tots els espanyols, eh? Jo entenc que volem la independència, però caram, és que això és un problema, saps? Això és un problema que si no l'agafem de dalt, si no diem no, això és necessari. I tu has donat dates, però és que hi ha 2 milions i pico de persones que estan censats.
0: Clar, és que, Uri, la població major de 65 anys està creixent a un ritme vertiginós.
1: Sí, més que ho farà els propers anys, perquè es calcula que creixerà un ritme del 2,5% anual només a Catalunya fins a duplicar-se, i el segment de majors de 80 anys arribarà a més de 640.000 persones l'any 2035,
8: però això a Catalunya,
1: que és un 7,1% de la població, això només a Catalunya. I altres càlculs que es fan és que només aquí a casa nostra també caldran 80.000 places residencials i 26.000 professionals més d'aquí una dècada. Ara mateix a Catalunya, per dimensionar-ho una mica, hi ha 63.000 places de residències i 20.000 places en centres de dia.
8: Clar, i aquests centres s'ha de garantir la qualitat, perquè és el que diem nosaltres, les famílies. No hi ha cap manera de garantir que aquella persona que tu posis en una residència no t'hagis equivocat, perquè a part de diguéssim, mirar doncs, tot el que hi hagi per les redes, és que com ho fa una persona per entendre? No hi ha res, les coses no són públiques, no hi ha cap transparència a les residències, els números no hi són, no sabem. Fixeu-vos a què es va passar amb el Covid. Ningú sap res. Hi ha un escrit ara que ha anat a Brussel·les i el govern espanyol l'ha prorrogat 4 vegades. No hi ha dret.
0: Que batalladora està l'Assumpta Serna, que sí, que tens les dades al cap. Tu ens deies que havies engegat la plataforma Daurada demanant aquest pacte d'estat per la dependència i les cures. Molta gent a través d'Instagram va contactar amb tu. Per exemple, tenim aquí la Tània. Tània, com estàs, Tània?
8: Meravellosa persona, Tània.
9: Oh, hola, què tal?
0: Tània, tu coneixies a l'Assumpta Serna personalment?
9: Què va, o sigui, l'havies
0: la veritat... vist a les pel·lis, no?
9: Sí, però la veritat és que va caure un àngel del cel en el moment adequat, perquè, bueno, jo confirmo tot el que ella està dient. Jo, en el meu cas, puc parlar a nivell personal el que vaig viure amb el meu pare i la meva mare. La meva mare patia una enfermedad
8: neurològica.
9: Gràcies. I el meu pare era cuidador de la meva mare i li van diagnosticar una demència. Llavors era tot molt surrealista perquè el meu pare, que amb demència, cuidava la meva mare. Llavors, filla única, per bé i per dolent, a vegades, doncs no dones a l'abast. No dones a l'abast. Llavors jo, de repent, ells sent independents, per dir-ho d'alguna manera, són dependents d'un dia a l'altre i jo m'hi trobo amb la meva família, amb la meva feina, amb els meus fills, que se'm derrumba, a part del diagnòstic, se'm derrumba tot, i ara posa't a esbrinar què haig de fer, com ho haig de fer, perquè a sobre el problema era que mon pare tenia un vertigen i un inciso, com deia l'Assumpta, jo sóc de les persones que han tingut sort perquè el meu pare va estar tota la vida treballant i tenia uns estalvis, uh-huh. I també tenia una casa en aquest sentit, i també doncs, jo dono gràcies que tingués això, perquè si no segur jo hagués tingut que deixar de treballar per cuidar el meu
0: pare. Perquè tu tens criatures, a més.
9: Evidentment, ara ja són adolescents, però en aquell moment doncs, eren petits i adolescents.
0: Vas demanar ajuda a dependència, què va passar?
9: Bé, llavors jo, mentre em tenia que ocupar de mon pare per demanar la dependència, la meva mare, com podia, es va tindre que quedar visquent sola i el meu pare va vindre a casa. A la meva mare, ella ja havia, un any abans, havia demanat la dependència per si mateixa, li van concedir 3 mesos abans de morir i li van pagar retroactivament 3 mesos després de morir. Llavors jo a mon pare li vaig demanar, a part de tot el tràngol emocional, evidentment, li vaig demanar la dependència, li van donar el grau al grau 1. I llavors jo el vaig tindre que, bueno, el vaig tindre a casa durant quasi un any i després el vaig tindre que ingressar en una residència. Li van concedir el grau 1 amb 0,26 punts. Això què significa? Que segons l'assistent social em va dir desestimar el PIA. Jo no sabia ni el que era el PIA, perquè no, bueno, per indicacions i recomanacions d'ella, perquè suposava que com vivia amb nosaltres no necessitava cap ajut, jo vaig tindre...
0: És a dir, com si tu no treballessis, no tinguessis fills i poguessis estar 24 hores amb ell.
9: Que va, que va. Llavors, a més, l'ajut que ell necessitava era cognitiu i aquest, i aquest servei no existeix. No existeix. Llavors jo vaig tindre que pagar a una persona que venia cada dos o tres dies a casa per fer exercicis cognitius amb mon pare,
0: sí,
9: perquè el meu pare tenia una demència com a del Bruce Willis, la DFT, que també la reivindico perquè tothom sempre parla de l'Alzheimer, i la DFT també és important perquè té altres símptomes que es tracten diferent. Llavors
0: com,
9: ella estava... Clar, ella estava apàtic. Llavors, ella estava assegut tot el dia. Realment no hi havia, com en diria, com pot ser, o sigui, no cal agafar un cuidador que ha de seure al seu costat. Per què? O sigui, no, el que havia de fer era estimular-lo. Bueno, no vull entrar en
0: la
9: més detall. No?
0: La qualitat, sí.
9: Exactament, no vull entrar en detall. Bueno, total, que al final va entrar en residència, també és una altra història, el vaig tindre que canviar, i finalment ell va rebre el grau 3 i l'incapacitat el 7 de juny de 2024. Ell va morir el 6 de juny de 2024. Va rebre l'incapacitat i el grau 3, perdó, un dia després de morir.
0: Perdó.
9: A part de que jo me'n recordo d'aquell dia com si fos avui, perquè em vaig a veure l'amanecer a la platja i vaig arribar a casa i em vaig trobar la carta. I vaig dir, això és que ja no són els diners. És que és un insult al... Bueno, no sé.
0: El que deia l'assumpte, no, injust i inhumà. I trobes el ril de l'assumpte, Serna, no? Una persona que tenim tots al cap de les seves pel·lícules, de sobte amb aquella reivindicació tan clara, i t'hi apuntes, i així ha passat amb moltíssima gent.
8: Així ha passat amb moltíssima gent. Són 400 persones les que han vingut a la Plataforma Dorada, que ens hem anomenat així.
0: Que crec que tens gent de tota mena, no?
8: Tota mena i de tot arreu. I de tot arreu d'Espanya.
1: A mi m'interessa saber també, Assumpta, fora, la proporció entre homes i dones d'aquests 400.
8: Sí.
1: Perquè crec que és un altre dels temes que hem de posar sobre la taula quan parlem de cures, òbviament, i aquesta generació frontissa que està cuidant alhora les seves criatures, sí, i els seus pares
0: la
1: i mares,
0: Tània,
1: també.
8: Sí, jo crec que els homes estan per solucions i no veuen la solució. Veuen que és un sistema corrupte. Veuen que no el poden canviar. Que per moltes lleis i per moltes saps coses que fem, al final està corromput tot. Ja la gent només va pel negoci. Llavors això, les dones, jo crec que ho veiem una miqueta diferent. Saps? Veiem de que recentment, doncs, si nosaltres ens posem totes juntes, podem canviar una situació.
0: Per tant, hi ha més dones en aquesta plataforma.
8: Més dones.
0: Quina proporció,
8: però això no
0: que et deia?
8: Dir, doncs no t'ho sé dir exactament, però és poc.
0: 80-20?
8: No, sí, exacte. Llavors, però això només vol dir que ens hem acostumat a lluitar a molts fronts i que alguns n'hem aconseguit recentment. Només vol dir això. Perquè realment penso que els homes hi n'hi ha, dintre la plataforma, hi ha com uns, no sé, sembla que n'hi ha uns 10 o 15. Vull dir, i ara en vindran més, perquè tots d'aquests 400 han començat a venir. És molt curiós, perquè sociològicament és una cosa per estudiar, perquè tots els que han vingut a la Plataforma Dorada són gent que han passat, o estan passant, o han passat, sí, algun problema de dependència. Per això, aquesta gent que realment venen, no és que tinguin ganes, no, és que tenen un nivell que escolta, mira, ens ha vingut gent que ha estat dintre de partits polítics, per exemple, en comunicació. Gent que ha vingut, que ha fet estudis, però a Brussel·les. No estic sola. És que no estem sols, és que mai estem sols. Llavors, l'única cosa que tenim que fer és a dir, creure, clar, que la gent està allà pel bé de la gent. I això jo ho crec profundament. Totes les persones volen el bé dels altres. Què passa? Que no sabem com.
0: Digue'm si t'ha trucat o t'ha visitat algú de la conselleria. de drets socials.
8: Sí, bueno, és el primer que em va trucar. Va ser, mira, jo
0: qui
8: em sembla que vaig el mes d'agost, juliol, agost, va ser un o dos d'agost, no et vull mentir, doncs vaviaig voler dir, doncs, bueno, aviam com estava això de la dependència, i em van dir...
0: Qui et va trucar?
8: Em van dir que estaven tancats, que no hi havia ningú, Va passar això el dia 4, 2, va ser quan jo vaig arrencar, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8, vam començar, el 9, el 10, el 15 m'estava reunint amb el conseller, que va trucar per dir-me, parlem. Aquesta, jo li vaig passar ja en aquell moment el pacte d'estat, perquè entre el grup d'aquests 20 voluntaris vam dir, aquesta és la solució, té que ser apolític completament, les famílies tenim que estar, ho sento, amb el control, i és així, perquè si no, no, i no em va dir que hi havia el plan cura, el vam estudiar, el plan cura, i què passa amb el plan cura? Parche.
0: Però...
1: Què hi deia el conseller?
0: Han dit, que s'estudiaran aquest pacte d'estat per la dependència i les cures?
8: Oh, espero que se l'estudiïn, sí, espero que se l'estudiïn.
0: No t'ho ha confirmat?
8: No. Aviam, això és un... Ara estan amb la llei, i ara veuen les lleis, i ara passa el Congrés, i després ara passa el Senat, i després passarà el Congrés. Hem estat al Senat, hem vist la posició de tots, tothom vol arreglar una part del problema, saps? Però això no es tracta d'això. Per què? Perquè llavors a l'autonomia que tingui més idea és la que, diguéssim, ho farà millor. No es tracta d'això. Aviam, el pacte d'estat, el que no volem és treure competències a les autonomies. No es tracta de que, oi que bé, hem guanyat el 50%. Volem el 100%, i que això es pagui l'estat i que ho fagin bé les autonomies amb el 100% que els hi donguin, no el 50%.
0: Assumpte, com es diu la teva mare?
8: La meva mare es diu igual que jo.
0: Fes-hi una abraçada a l'Assumpta mare,
8: sí,
0: de part nostres del balcó.
8: Gràcies. És que no, a vegades està, a vegades no està.
0: Per aquest somriure que a vegades li arrenques. Una abraçada molt gran, Assumpta. Sort amb aquestes reivindicacions. N'estarem al tanto, Uri, ja ho saps, tens una missió.
1: I anirem preguntant a la Conselleria de Drets Socials, òbviament.
0: Exacte.
1: Sobre el tema.
0: Hi ha molta gent que t'està agraïda. La Tània Rodés n'és un exemple. Gràcies, Tània, a per fer-nos confiança aquí al balcó.
8: El que hem
0: molta
8: de fer,
0: sort.
8: Firmar el pacte d'estat.
9: Firmar.
8: Bueno, ella ja ha firmat, ella està com a voluntària, ja està a tope.
9: Estoy a diestro siniestro.
0: Gràcies a les dues, quina energia té l'Assumpta Serna. Moltes gràcies, Uri. Gràcies per posar les dades, com sempre.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada a tots. Breaks my heart, when it breaks my
10: heart, it breaks my heart. A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Breaks my heart.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què recollim del dia?
1: Les hores prèvies que comenci aquest curs escolar a escoles i instituts públics, de seguida us explicarem a la tertúlia què ha de passar demà, les manifestacions previstes, talls de carretera i, sobretot, quin seguiment hi haurà si s'espera que hi hagi o no professors a classe en aquest inici de curs, amb vaga convocada. El que expliquen, fins i tot també els sindicats que convoquen, és que molts docents potser preferirien no haver començat el curs amb aturades, haver esperat una mica, així que el que es preveu és que demà no hi hagi tant seguiment com en d'altres convocatòries de vaga del curs passat. També d'avui, l'Audiència Nacional ha anunciat que obre investigació per l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Considera que aquest tribunal té competències per investigar-ho perquè hi ha hagut un atac, considera l'Audiència Nacional, una violació de la integritat territorial d'Espanya amb risc per la seguretat nacional i que els fets podrien suposar un delicte que compromet la pau i la independència de l'Estat. I a Berlín, el canceller Friedrich Merz assegura estar profundament consternat després del triomf de l'ultradreta d'Alternativa per Alemanya a l'estat de l'est, Saxònia-Anhalt. És la seva reacció als resultats electorals d'ahir. Ha assegurat Merz que aquests resultats canviaran tot el país i també tot el món. I com a líder de la CDU assegura que mantenen el cordó sanitari i també ha explicat que no es planteja dimitir.
0: Anna Palet, graderia del balcó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, molt bé.
0: Quins portes avui? Què escoltarem a la graderia?
2: Doncs mira, ara mateix, a 10 minuts caminant d'aquí de Ràdio Barcelona, s'està presentant un llibre, El factor Puyol, escrit per Josep Maria Déu, que té molt i tot a veure amb aquesta emissora, parlant d'aquests 50 anys de transmissions del Barça en català. Connectarem amb la presentació, parlarem amb el seu autor.
0: Que era una tesi, va començar fent una tesi de Puyol.
2: Mira, ja acabes de fer spoiler del primer que ens explicarà en aquesta entrevista. Però així és el ganxo per escoltar tot el que ens explica el Josep Maria Déu, que és un autèntic expert, sí, perquè va treballar colze a colze amb Puyol un munt d'anys fent de micròfon autònom i ens serveix també doncs ara en aquesta efemèride que estem celebrant, però també amb un ull posat, com no pot ser d'una altra manera, a l'actualitat del Barça, que ha començat com un tro aquesta temporada, que en dos dies comença la Champions i com cada dilluns obrirem la cabina dels narradors amb el Lluís Flaquer i amb l'Albert Bermúdez.
0: Fantàstic.
2: Per xerrar una miqueta i veure com estan les sensacions, que ja t'aviso que estan molt il·lusionats i fins i tot massa encigalats, diria.
0: Diria, bona definició.
2: Els hem de relaxar una mica perquè
0: bé,
2: ja s'estan
0: visualitzant
2: guanyant la Champions.
0: A mi em preocupa la fractura del nas d'Eric, ho vaig passar fatal. No em deixava concentrar-me en el partit.
2: Malauradament crec que comença a estar acostumat perquè ja s'ha trencat el nas dos cops en pocs mesos.
0: La màscara la tenia ahir al calaix, no?
2: Sí, jo crec que no la van arribar ni a llançar i ja ha entrenat avui amb la màscara, o sigui que el Santi Ovalle ens actualitzarà, però està bé, Eric. L'únic que fa mal, deu fer un mal que et trenquin el nas.
0: Palet, t'espero a quarts de nou. Fins ara.
2: Fins després. Adéu.
0: Carbo, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Mira, la frase d'avui seria: va, que això s'acaba.
3: Però no demà.
0: Com que no? Vas dir dimarts.
1: No, dimecres, Anna.
0: No. Va dir que dimarts començava la davallada.
1: Jordi,
0: s'ha quedat ara com un silenci.
3: Sí, clar, i estem a dilluns, i podem precisar més. Sí, en gran part de Catalunya baixarà un grau respecte avui.
0: Doncs,
3: i pujarà a les comarques de Girona, i de fet a les comarques de Girona demà serà el dia més càlid d'aquest episodi.
0: Vaja.
3: No sé si això consensua una miqueta aquesta discrepància.
0: Va, és l'esperança comença
3: dimecres,
0: demà, volia dir.
3: Dimecres és el dia que baixa, i això sí que té raó el Joan, que ho hem anat destacant. Sí. Jo tinc la sensació que aquesta situació al final no ha estat tan mediàtica com altres, i la veritat és que ha estat una calorada històrica.
0: No, perquè... que jo t'ho vaig dir divendres, jo
3: sí,
0: t'havia
3: no,
0: vist realment preocupat.
3: Dic en general els mateixos avisos, no? Que hi ha molta polèmica amb els avisos i a vegades que no es posen avisos quan se n'haurien de posar perquè tenim situacions que perjudiquen, no? O que suposen un risc per les persones, és el que dèiem sí, aquí divendres, no? Les persones majors i tot això, però és que crec que, no sé si m'ho preguntaves tu, Anna, o el Joan el divendres, si se superaria el rècord, no? De l'Observatori Fabra.
0: Sí.
3: S'ha superat tots els dies.
0: Yeah.
3: Per dècimes, però s'ha superat tots els dies. Hem tingut més de 40 graus en un mes de setembre. Han caigut rècords per tot el territori. Abans, quan teníem rècords, era un dia i després ja baixava la temperatura. Ara hem tingut 3-4 dies seguits en què cada dia s'ha anat superant el rècord del dia anterior. I demà el que passarà és que les comarques de Girona tindran un vent que ja és molt peculiar, que és el vent de Garbí, que és el que dispara més la temperatura.
0: Uh-huh.
3: Així doncs, resumint, demà de nou dia radiant.
0: Val.
3: No per il·lusionar-se, perquè continuarà fent molta calor. Màximes de 35 a 40 graus de nou a pràcticament tot Catalunya. Que això, recordem, són temperatures pròpies de la canícula. Però és que alguns punts de les comarques de Girona amb aquest vent de Garbí, sobretot cap a la plana de l'Empordà, es podrien arribar a superar els 40 graus. I insistim, vent de garbí, que a estones bufarà fort, i això vol dir que demà de nou hi haurà un risc o el nivell de risc d'incendi serà molt elevat, extrem, a algunes comarques. De manera que demà moltíssima atenció per la calor i pel risc d'incendis. I ara la notícia que tu, Anna, i tothom que jo estem esperant amb
0: carreretes... Dimecres, què passarà?
3: Que ens haurem de preocupar per les tempestes.
0: Vaja.
3: Però
0: que seran fortes, no? Seran fortes.
3: Anem a la part bona. No farà calor dimecres, que això ja és un guany. Després tornarà a fer calor, però no la calor d'aquests darrers dies. I les tempestes, sí. Demà a veure si a aquesta hora ja podem detallar més, perquè és molt probable que s'activin molts avisos i alguna alerta, perquè tindrem aiguats, sobretot a les comarques de Barcelona, nord de Tarragona i sud de Girona, és on hi haurà una situació potencialment molt perillosa. De moment avui deixem el titular i demà detallem, si podem, per unitats geogràfiques o per comarques.
0: Perfecte, Carbó. Doncs fins demà.
3: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada. En Dani Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dilluns 7 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: The Strokes.

0: Comencem una setmana en què sembla que ja tot torna a la normalitat, una mica torna a les classes, també tornen les vagues de professors, ara en parlarem, i per això avui és un bon dia per parlar de què ens ha donat aquest estiu al món musical i també el que ens queda per arribar en aquesta tardor abans que acabi el 2026. Una de les grans estrenes d'aquest estiu és el retorn dels Strokes, 6 anys després del The New Abnormal, amb aquest nou àlbum, Reality Awaits, que té aquesta, Lonely in the Future,
1: quina
0: o també
1: alegria, sisplau.
0: Going Shopping.

0: I recordeu que hi ha
1: aquesta
0: concert...
1: Aquesta és la pitjor, perdó, de The Going.
0: No t'agrada gens, aquesta?
1: És la, per mi,
0: que
1: és
0: menys,
1: la...
0: Menys t'ha agradat de l'àlbum.
1: Sí.
0: Doncs mira, és la segona que he triat.
1: Però tot l'àlbum és meravellós.
0: Meravellós. 20 d'octubre, al Palau Sant Jordi, concert dels Strokes, recordeu, amb tot esgotat, un dels quals és l'Anna Puigvoltes.
1: Mm-hmm.
0: Vols explicar-li tota l'audiència que tens entrades?
1: I Pol Valero, sí.
0: Doncs fantàstic. També ha estat l'estiu del nou àlbum d'Ariana Grande. All of my favorite Petal, ja vam parlar la setmana passada, que després de 3 anys sense nova música ha publicat aquest àlbum enmig d'una gira que ha dit que de moment és l'última amb molt de temps perquè es retira de l'esfera pública. També l'estiu d'un retorn molt esperat i que ha sobtat una mica per al canvi d'estil. Era l'era post-brat de Charlie XCX que de cop publica un àlbum rock. L'àlbum que ha fet amb en John Cale, de The Velvet Underground, i també a la portada hi apareix Martin Scorsese i Marc Jacobs. D'aquí el nom de l'àlbum. Music, John Cale, Fashion, Marc Jacobs, Film, Martin Scorsese, i que té cançons com aquesta, que és Càmera. I també ha estat l'estiu en què ha tornat Madonna. Confessions on a Dance Floor 2, 20 anys després, també han tornat els Rolling Stones. Rolling Stones és com es diu aquest 25è àlbum d'estudi en què col·laboren amb Robert Smith, sí, o amb Paul McCartney. Hi ha hagut també nous àlbums de fenòmens. Per exemple, ha publicat nou àlbum la popstar africana que està triomfant arreu del món, que és la sud-africana Tila, amb aquest àlbum que es diu A-Pop. També ha tret nova música Karol G, nou àlbum No me arrepiento de sentir tanto. No me mire así, que me pongo matadora y se puso asqueroso, nasty. Col·labora, per exemple, amb Bruno Mars, i també hi ha una gran col·laboració que segueix sent a dia d'avui. No era el single en un principi, però és la que més està triomfant, que és la cançó més escoltada de tot el món encara a dia d'avui, que és Baby Wow, amb Rosowski i Judeline. Doncs ja tenim l'estiu repassat.
1: Sembla un DJ avui, el Toni Suárez.
0: Sempre és un gran DJ, el Toni, home. I avui encara més, li dono molta feina. Ara què ve? Doncs la tardor també ve molt forta.

0: Reconeixes qui és o no, Anna?
1: La Miley Cyrus.
0: La Miley Cyrus, correcte. 18 de setembre, nou àlbum de la Miley Cyrus, que ara serà simplement Miley, s'ha tret el cognom. Diu que és una nova era.
1: Ah, sí?
0: Aquest nou àlbum, Vesper Suites, 18 de setembre, amb aquesta cançó que de moment ha avançat, s'especula també que podria suposar un retorn de la Miley als escenaris perquè no actua en estadis o festivals des d'abans de la pandèmia. Així que veurem. Després, 25 de setembre, tornen els francesos M83. Aquesta cançó, Blister Sunrise, és l'únic avançament del nou àlbum que es dirà I Wrote You a Letter, i després, el 16 d'octubre, nou àlbum dels irlandesos Fontaines D.C. El seu cinquè àlbum han dit que hi haurà menys guitarres i una mica més electrònica, i la prova és aquesta cançó, que de moment és l'única que han publicat, que es diu Marianne. Els Fontaines sí que tenen concert poc després, 24 d'octubre, al Palau Sant Jordi, si voleu apuntar. Un parell més. 6 de novembre es publica Eli Christum, de Kiko Veneno, que té col·laboracions, per exemple, amb els Estopa. Aquesta és Jimmy Manager, l'única que s'ha publicat de moment. I el 27 de novembre, primer àlbum en solitari des de fa gairebé 20 anys, d'Albert Pla. Aquesta cançó, La Mortadela, n'és un avançament.
2: Y ahí va el Mortadela, no sabe que no hay que meterse con la policía.
3: Que paga el patrón.
2: Con el señor juez.
3: Que paga el patrón.
2: Con ese contable.
1: Quanta cosa, Joan.
0: I després queden els rumors. Els rumors, i amb això acabo.
1: Això t'encanta.
0: Sense saber dates. Ha de ser el retorn de Lana del Rey. Ha dit que ha de publicar un àlbum que es dirà Stow, però de moment no sabem la data exacta, però ha vingut a dir que seria a finals d'any. Els rumors també diuen que ha de ser el retorn de la reina, Queen Bee. Saps que falta el tercer àlbum de la trilogia? El primer,
1: sí,
0: va ser Renaissance, que era una mica
1: aquest
0: dens.
1: Aquest és el que tu més esperes de tot
0: Country,
1: el que m'acabes de posar.
0: Country, Cowboy Carter, i ara ha de venir el de rock, que no sabem ni com es dirà ni res, però que diuen que ha de ser aquest any perquè ha anat fent 3 anys, 3 anys i 3 anys.
1: T'encaixa?
0: Veurem.
1: Feien
0: podria ser.
1: Sí?
0: No, de rock serà segur, eh?
1: Sí, però vull dir que...
0: Bueno, ara, mira, la Charlie XCX no ens pensàvem que faria rock i n'ha fet. Tot ho fa bé, la Beyoncé, ja ho saps.
1: Ja, clar, ho sabia.
0: I l'últim, nou àlbum dels U2. Ha de ser el primer que treuen en 9 anys, després del 2017 del Song of Experience, i l'àlbum té aquest primer single de moment que es diu Street of Dreams, i han dit que abans d'acabar l'any hem de tenir un nou àlbum, sense saber encara quan. Per tant, mira quanta feina.
1: Val, jo tinc entrades de Strokes de tot el que has llegit. Què tens tu?
0: D'entrada, res.
1: Tindries la dels rumors, tant Lana del Rey com Beyoncé,
0: sí,
1: si surten,
0: efectivament,
1: no?
0: Efectivament, i aniria a Fontaine D.C. Fontaine D.C. m'agradaria comprar-me-les també. I si vingués Karol G també, la Tila també, els Rolling Stones també, clar.
1: Va, vaig arriscar-me, el que faig sempre amb la tertúlia. No, ningú tindrà entrades...
0: Per què?
1: No sé, anem al Carrasco, alguna entrada?
4: No, estic a l'avantguàrdia.
1: Vale. Ariadna Martínez, alguna entrada?
5: No, però si l'Albert Pla fa gira, doncs sí, anirem a veure'l.
1: Llucia Ramis.
5: No, de moment no, tot arribarà.
1: Tot arribarà, clar, de moment Joan Bofill ens ha ubicat.
0: De moment hem d'escoltar les cançons, hem d'escoltar els àlbums i després, si ens agrada, comprarem
5: les
0: entrades.
5: A mi m'agrada més improvisar, i aquestes entrades són d'aquestes que has de comprar amb moltíssima antelació.
1: Sí, sí, sí. Això està bé.
5: No m'agrada gens, això. No?
1: De mi tampoc.
5: És més divertit dir, mira, hi ha un concert de tal, i vas.
1: Sí, el que passa és que si improvises, la resposta és no hi ha entrades.
0: Quan et vas comprar les entrades dels Strokes?
1: No fa tant, eh?
5: Sí, fa molt.
1: No fa tant, fa uns mesos.
0: Abans de l'estiu.
1: Sí, perquè ho vaig dir diverses vegades, no?
5: Sí,
1: ho vaig dir, fa un any, no?
0: No tant, però...
5: Imagina't. Abans de l'estiu ja sabies el que faries després de l'estiu.
1: Espontaneïtat. Un anunci, anunci i mig, que no pot ser anunci i mig, és a dir, dos anuncis i la pregunta d'en Ramoneda dels dilluns.
6: El balcó.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, el balcó sempre és un plaer.
0: Anem amb la pregunta dels dilluns. A mi m'agrada dir la pregunta d'en Ramoneda. Ahir l'ultradreta va aconseguir un triomf arrasador en un land alemany. Som a les portes del 25 aniversari de l'11S a Nova York. Just fa una setmana ens preguntàvem aquí si la democràcia està en perill. La pregunta és oceànica, eh? No sé com t'ho faràs en 5 minuts. El nihilisme és el culpable de la situació en la que estem?
1: El nihilisme és una actitud que està creixent en bona part dels poders, que no és per primera vegada, sempre han tingut aquesta tentació, que és creure's que a ells tot els hi està permès. I quan això passa és extraordinàriament perillós. Vivim en un moment en què la gent poderosa, i especialment la gent poderosa en l'espai econòmic i de poder, diguem-ne, cada vegada es creu més. I em sembla que una frase que ho reflexa molt bé és aquesta que potser ja hem comentat alguna altra vegada, del Peter Thiel, de que la llibertat és incompatible amb la democràcia. Per aquí avancem en el terreny del nihilisme. Els que s'ho puguin permetre poden fer el que els doni la gana, i el que volen és treure's les normes que els hi posen límits de sobre. I si seguim per aquest cantó, doncs malament anem, no? El que està passant a Alemanya...
0: És el que t'anava a dir, relacionat amb Alemanya.
1: És interessant bé. En aquest sentit, no? És cert que una vegada ja havia guanyat l'EDF en un estat alemany, però va ser un resultat molt més just. Aquesta vegada l'EDF està en condicions de governar un estat alemany, la Sajònia, no? Amb la curiositat, a més, per acabar de veure l'embolic en què estem, que si governa, serà perquè un estrany partit d'esquerra li donarà els vots que li poden fer falta.
0: Però que han dit que s'abstindrien.
1: Bueno, veig que amb abstendre's n'hi ha prou perquè pugui... bueno, per tant, això és una paradoxa més del moment en què vivim, no? Però al mateix temps una expressió del que estem passant. Estem passant en una situació extraordinàriament complicada en què està condint aquesta campanya contra la democràcia que s'està fent a tot arreu, i ho veiem. El vot de l'esquerra s'està desdibuixant i el vot de la dreta s'està traslladant a l'extrema dreta a tot arreu. És a dir, d'aquí pocs mesos tindrem Marine Le Pen presidenta de França, amb tota probabilitat. Clar, què vol dir això?
0: I amb tot això, per això, Europa en general, acoquinada.
1: Bueno, Europa està en un moment que evidentment trontolla molt, perquè no acaba de trobar aquest discurs propi que la feia créixer, que era quan era capaç de fer de contrapès contra els grans poders mundials i ser ella mateixa, i a més presentar-se com defensora de la democràcia. Però que ara el problema que estem és aquest, que la democràcia està en perill per moltíssimes raons, i això em sembla que és una història que no podem perdre de vista. És a dir, hi ha una sèrie de poders importants, de característiques molt diverses, que tenen interès en que la democràcia decaigui, o almenys que diguem-ne que els hi doni més espai lliure del que algunes vegades li ha pogut donar. La democràcia és un contrapès que per determinades idees i creences de la llibertat no limita massa. Per què passa això? Doncs, evidentment, perquè hi ha un nucli molt important del poder econòmic que ha sortit, per dir-ho així, de marc. Que no es mou ja només en l'espai, per dir-ho així, convencional, no? I això es nota, i això, doncs, crea problemes molt, molt significatius, no?
0: Portem dos dilluns. Dues preguntes. El pessimisme és total. Ramoneda, mai t'havia vist tan... Hi ha esperança?
1: No, segur que hi ha esperança. I, hi ha
0: antídot contra aquest nihilisme?
1: La humanitat de tant en tant reacciona, i a més hi ha elements per poder reaccionar, però és que realment és perillós que la tendència que hi ha al negacionisme en problemes importants, el de la democràcia és un, però és que en tenim un altre sobre la taula, que és el del canvi climàtic, que ho és molt i que ens està produint manifestes conseqüències a tots. És a dir, aquest estiu em sembla que tots hem reconegut el risc del camp, però en canvi no s'acaba de fer res, no s'acaba de fer res, perquè tot això obliga a operacions que van més enllà d'unes societats que han perdut l'equilibri, aquest equilibri més o menys primari, que era la relació simple entre, per dir-ho ràpid, burgesia i proletariat. No.
0: Preguntes per despertar-nos, que és això el que ens fa molta falta. Un far aquí, comandant Josep Ramoneda. Gràcies, Ramoneda. Fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns que ve.
2: El balcó.

0: tu nihilisme.
1: Sí.
0: Filòsof, en Nemrod.
1: Sí. Bueno, és una paraula complicada, molt carregada simbòlicament.
0: Però que l'hem d'anar adquirint, perquè, sí, com diu en Ramoneda, explica moltes coses.
1: El que passa és que hi ha una equiparació que fa el Ramoneda que trobo que és discutible, i segurament per això és tan atractiva la seva reflexió, però jo no tinc clar que l'auge de la ultradreta sigui el nihilisme. És a dir, fa una equiparació molt efectiva a l'hora d'establir, no, aquest paral·lelisme entre aquests dos fenòmens, però jo no tinc clar que el nihilisme sigui exactament això, o com a mínim el nihilisme tal i com el va entendre Nietzsche.
0: Tu com l'expliques als teus alumnes? Què dius? Nihilisme és... Que fort el que t'acabo de preguntar, pobre.
1: Bueno, d'entrada, jo nihilisme sempre l'he associat a crisi de valors. És el primer que se'm ve al cap quan penso en la paraula nihilisme, i de quina manera reaccionem, no?, davant d'un escenari en el qual es produeix això. Com deia Nietzsche, podem actuar d'una manera reactiva, fer com si la cosa no fos amb nosaltres, creure que Déu ha mort.
0: Dit en plata és me la pela tot?
1: Me la pela tot, sí. Diríem que aquest seria el nihilisme reactiu, que això també afavoreix, l'auge, no?, d'aquests moviments i d'aquests col·lectius. I es veia un nihilisme actiu, no?, que ben lluny, no?, de quedar-se amb la crisi dels valors, intenta travessar-los, intenta analitzar-los, intenta pensar-los. I a mi em sembla que tot el contrari, hem de ser nihilistes en el sentit que hem de ser actius i pensar en quina mesura hi ha o no hi ha una crisi de valors, perquè l'ascens d'ultradreta respon a un increment d'un determinat conjunt de valors, i aquests valors no són nihilistes, No? Aquests valors tenen un significat moral, polític, econòmic, social i cultural,
0: no,
1: molt concret.
0: No, però són valors, vols dir, no?
1: Home, i d'un caràcter supremacista que per mi són el contrari del que significa el nihilisme en el sentit filosòfic del terme.
0: Lucía, tu ja estàs apuntant, en plan, tinc, sí, em venen al cap...
2: Tinc dos llibres amb els quals respondre en aquesta pregunta, i és un, sortirà ara, d'aquí poc, encara no ha sortit, sí, Abans que vingui la fosca, de Fausto Puerto Queclas, publicant l'editorial, que és un llibre meravellós. En Fausto Puerto és llibreter del món de llibres, a Manacor.
0: És de Manacor, eh?
2: Sí, i ha escrit aquest llibre, que és una meravella, jo vaig flipar.
0: M'agrada molt Abans que vingui la fosca, sí, que és una mica abans de...
2: Que vingui la fosca. No, és que parla precisament d'això. Parla de Philip Marylander, que és un filòsof del segle XIX bastant poc conegut, hi ha poca biografia sobre ell. De fet, deien que la seva filosofia de la redempció era un llibre que no havies de llegir, perquè si el llegies te suïcidaves, de l'onilista que és el pare del pessimisme, i considera que una vegada que Déu va fer la creació es va autodestruir, i que per tant res no té sentit, i que l'únic sentit que tenim en aquesta vida és la pròpia destrucció, perquè l'existència per si mateixa no serveix per res, no? És a dir, que per tant és un error haver nascut, i és un error viure, no? Això, aquest és el seu punt de partida, i clar, quan tu llegeixes allò et quedes com, what, no?
0: Home!
2: I llavors es diu que la seva obra s'ha ocultat, perquè sí, clar, si comencéssim a llegir això, tothom se suïcidaria massa, no?
0: No val la pena viure.
2: I llavors és un dels precursors d'aquest pessimisme radical, d'aquest nihilisme i d'aquesta sensació, no? Llavors el que fa Fausto Puerto és que el narrador intenta explicar la seva història, i a partir d'aquí fa una reflexió sobre el present i el nihilisme del present, no? A partir d'aquí, en quina situació mostra la mare.
0: Té molt bona pinta.
2: No, està superbé. A més, parla molt de Schopenhauer, no? Que justament a Mainlander era un fan de Schopenhauer, i explica molt bé tota la història de la filosofia des d'aquest punt de vista més fosc, no? Llavors diu, abans que arribi la fosca, justament per aquesta sensació que tenim que mos estem abocant en aquesta foscor, no? Aquest és un dels dos llibres que recomano per parlar del tema, i l'altre és un que he llegit aquest estiu, que és Històries de fantasmes, de Siri Husbet, que explica...
0: Ai, el tinc pendent, sí.
2: Hi ha una pregunta que tu li has fet a Ramoneda, que és, hi ha esperança?
0: Sí.
2: Llavors ell explica que, el llibre és preciós, però hi ha un moment que explica que va enviant correus electrònics als seus amics per explicar...
0: Expliquem, que és el llibre de, com fa el dol de la mort
2: de Paul Auster. Llavors ella diu que quan envia aquests correus electrònics als seus amics per explicar l'evolució de la malaltia per càncer i del tractament de Paul Auster, al final, bueno, van passant els mesos, la cosa no va bé, i al final envia un últim correu electrònic i diu, alerta sobre com confondre optimisme i esperança. Diu que l'optimisme és creure que tot anirà bé.

0: I que l'esperança és el que ens salva de la desesperació. És a dir, l'optimisme sí que ens pot portar a la frustració, perquè si la situació no és bona, tu no has de ser
1: perquè
0: optimista.
1: Perquè tot no anirà bé.
0: Clar, tu no has de ser optimista. Pots tenir esperança, però si ets optimista és, més, és probable que tinguis una gran frustració, que després no surtin les coses que tu volies i tu te sentis enfadat, emprenyat, perquè no era el que tu esperaves. En canvi, l'esperança és el que ens permet continuar. I per tant, en aquesta línia que parlàvem Nemrod ara, no? És a dir, l'esperança en una situació de foscor, com pugui ser l'auge de l'extrema dreta o d'una situació d'aquesta, ens ha de donar no optimisme, no anirà tot bé si no fem res, no podem ser optimistes, però sí que hem de ser esperançats que se poden fer coses i que som capaços de fer aquestes coses, perquè si no la solució al final és el suïcidi, no? Perquè res. Clar, no té sentit.
1: M'ha semblat a més que en Ramoneda té esperança, no és optimista, té esperança, aquí la definició final. A Ariadna, la física, la científica aquí de la colla, nihilisme.
2: Jo completaria, de fet, aquest estiu us volia explicar que he acunyat un nou terme, que no sé si existeix, però jo l'he buscat i no, semblava que no, que és que m'ha donat la sensació que passàvem un estiu epicalíptic.
1: Epicalíptic, vale. M'encanta.
2: Que, o sigui, que a banda del nihilisme i aquesta sensació que ens aboquem a la foscor, que estem passats de voltes, o sigui que tot...
1: Ho dius
2: tot
1: per l'eclipsi?
2: Tot és radical, exacte. Hi ha una part èpica, no?, que si el Mundial, la pel·lícula de l'Odissea, l'eclipsi, no?, hi ha com tot aquest... Tens ganes d'adrenalina i per l'altra banda hi ha l'apocalipsi passat demà amb el canvi climàtic, les crisis migratòries, l'auge de l'extrema dreta, no? I pensant, el que ens falta és una mica de moderació i pausa per...
1: I com es fa això?
2: Per reflexionar, això no ho sé.
3: Sí, però ja tenim el terme acunyat.
2: Ja tenim el terme acunyat.
0: És boníssim, es diu apicalíptic.
2: M'encanta.
1: Apicalíptic, m'encanta. Jo crec que, bueno, són els 53, jo crec que hauríem... Mira, no sé si fer la pausa ara o
4: Fes la pausa, fes la pausa.
1: Fem la pausa i ens atraiem. Ens atraiem de sobre, que després tenim la vaga de demà, si es fa o no, que ara en Joan ens posarà al dia. Tenim la IA, no sé si tindrem temps de fer els Premis Nobel. Se'ns tira el temps a sobre. Res, deixeu-me parar 2 minuts.
5: El balcó, amb Anna Puigvoltas. Ser Catalunya, Barcelona.
6: L'àlbum de records d'en Toni Bassas.
7: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Puyal, que feia equip amb Eduard Bué. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica em va fer tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
6: A Ràdio Barcelona i Ser Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
5: Totes les vides tenen música i lletra.
8: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert. I em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
5: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
6: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
9: Barça!
10: Comença la Champions.
6: Presenta Sique Rodríguez.
9: Empata el Barça, empata.
6: I narra Albert Bermúdez.
9: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
10: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
5: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: to the world.
1: All of
0: you. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.
2: Set i 57, el que dèiem, demà comença el curs escolar amb 1.600.000 alumnes, més de 85.000 docents, que han convocat una jornada de vaga per demà mateix.
3: I volem explicar exactament què ha de passar demà a les escoles. Recordeu que hi ha dos sindicats que són els que convoquen les aturades, els majoritaris, i hem preguntat primer als nens.
4: Ara començo primer d'ESO i estic una mica emocionada per no conèixer noves persones. És com una nova etapa.
5: Ens hem saltat bastantes coses de la classe i ha sigut una mica complicat.
4: Perquè els pares treballen i no tenim una altra cosa que fer.
6: Ganes de tornar a l'escola.
3: Bé, això diuen els nens i els pares. Què faran demà? Duran o no els fills a l'escola?
7: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
8: Demà comencen, sí.
9: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
10: Jo no.
11: Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit perquè hi ha una sèrie de problemes que no, ningú està posant sobre la taula.
12: Comprendo als mestres, pero costa de encaixar lo que son las nenas, el treball...
3: La majoria prefereix dur-los demà a l'escola, però alhora tampoc els pares diuen que no saben si hi haurà classe, amb quants professors. El que està previst és que hi hauran protestes ja a primera hora, segurament amb alguns talls de carretera. A Barcelona hi ha protesta convocada per anar caminant fins a la plaça Espanya i una manifestació des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, això a partir de les 10 del matí. Però alhora també els sindicats, els que han convocat aquesta vaga per demà, admeten que hi ha molts professors que preferirien no aturar el primer dia, sinó esperar uns dies, i per tant és probable que hi hagi menys seguiment que en altres protestes del curs passat. Avui el president Salvador Illa ha demanat als mestres respecte pel dret a l'educació.
13: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
3: Això ho ha fet en una entrevista als mitjans públics i tota l'oposició, des de Junts fins als Comuns, critiquen la mala gestió que n'està fent aquest govern i especialment critiquen que no hagi hagut cap contacte ni negociació durant les vacances d'estiu.
14: Que ara el president els demane aquesta treva per a nosaltres és una irresponsabilitat perquè aquí l'únic que ha estat sense exercir les seves funcions durant aquest mes ha estat el propi president.
15: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
16: I ara el govern s'ha de moure.
3: El curs comença, per tant, com va acabar l'anterior. Els professors, recordem, van votar si acceptaven les millores que els oferia el Departament d'Educació o si, en canvi, preferien seguir fent vaga un curs més. I el resultat va ser aquest. La majoria de professors va dir que volien seguir reclamant més millores. Des de llavors el govern no s'ha mogut del que els va oferir, que són 1.500 euros més a l'any de sou per cada professor, entre altres, però no ha canviat el que continuen reclamant també, que és reduir el nombre d'alumnes per aula i també que hi hagi més recursos per a l'escola inclusiva. I a tot això hi sumem que demà es publiquen els resultats de l'informe PISA, que en el cas de Catalunya no seran vàlids a ulls de l'OCDE perquè es van excloure de les proves un 23% d'alumnes quan el que es marca és que siguin menys del 5%. Tot això ha estat per un error del funcionariat que va portar la destitució de la número 2 a la consellera d'Educació i també l'expedient a 3 treballadors públics. Què pot passar demà a PISA? Que tinguem els resultats en què Catalunya quedi amb millor que la resta, perquè bàsicament el que ha passat és que s'han exclòs dels exàmens una gran quantitat d'alumnes.
2: Amb tot això, Ariadna, els teus fills quines edats tenen?
17: 4 i 8.
2: I demà?
17: I 4 i tercer, de primària.
2: T'ho pregunto tu, on passaràs el dia demà, tu?
17: Bueno, avui ja he hagut d'agafar un dels meus 23 dies de festa anuals per estar amb ells, perquè comencen un dimarts i no un dilluns, i això també es paga. Després d'un estiu sense de fer relleus i de 1.000 casals, que també això ho paguen, el meu també diu que ha d'anar a l'escola perquè els papes han de treballar, no perquè ell hagi d'aprendre, el petit, el de 4 anys, o sigui, ja els hi va entrant, sí. Que això és complicat, i jo he virat una mica d'opinió, perquè els meus demà aniran a l'escola, ja no m'ho puc permetre més, però ja no és un tema meu.
2: Però dius que has virat.
17: Crec que, sí, crec que estan amb aquesta vaga el primer dia es posa el nen, l'infant com a hostatge. I ja sé que no són els mestres, que segurament és el sindicat. I que
2: perquè
17: és
2: tu sempre has respectat moltíssim, per
17: sí,
2: això dius he virat, no?
17: Sí, sí. I ara no és que no estigui a favor del que demanen els mestres, perquè evidentment necessitem més recursos, fins i tot de coses tan prosaiques com ventiladors i l'escola inclusiva i de més, però coses molt, molt, molt directes, amb un impacte molt directe. Però el primer dia d'escola I tots aquells que comencen cicle, perquè mira, els meus encara estan ja al mig, no? I quatre, però m'imagino nosaltres l'any passat, un inici d'I3 en vaga, l'any passat vam fer una feina molt bona a explicar-ho als nens des de les aules, no? Per què feien vaga, vam sortir als carrers amb els mestres, els nens cridaven escola pública feminista i després a casa preguntaven què és pública i què és feminista. Però hi havia aquest treball. Clar, quan ho fas el primer dia, això què ho hem de fer? Ho fem a casa, val, però no sé, queda tot molt, molt, molt molt empantanegat, no?
2: Com a docent, Nemrod?
1: Reflexions generals, perquè o sigui, diuen que l'educació és un dels serveis públics més importants, segurament juntament amb la sanitat.
2: Ho és.
1: Però és curiós, perquè sovint només ocupa el centre del debat mediàtic quan es produeix una vaga com aquesta. O apareix un informe PISA, o apareix un problema de caire polític. Aleshores, és curiós que considerem l'educació com una prioritat, però no és gens evident, almenys a mi no m'ho sembla, que l'entenguem com una qüestió estructural que necessita, al final, d'una planificació constant i total. No ho sembla. I clar, el que es convoca demà, independentment, no, d'aquest conflicte que plantejava l'Ariadna, clar, és molt més que un conflicte laboral, primer. I segon, molts dels problemes que arrossega el sistema educatiu, vull dir, no apareixen d'un dia per l'altre. Vull dir, ja portem molts anys, hi ha governs, no, de signe polític molt, molt, molt divers. Vull dir, parlem de la massificació de les aules, parlem de la dificultat per atendre adequadament la diversitat de l'alumnat, parlem de la falta de determinats professionals, parlem del desgast del propi professorat. Vull dir, el que vull dir és que hi ha qüestions que tu pots detectar amb temps i amb una certa capacitat d'anticipació i planificació, i després trobo que hi ha qüestions que no ho pots fer. Que no ho pots fer perquè, al igual que la sanitat, ens trobem davant d'un sistema que té fissures i les tindrà inevitablement. Ara bé, sí que hi ha coses que estan al teu abast. Jo trobo que sí. Vull dir, hi ha coses que l'administració sí que s'hauria de poder anticipar en lloc de limitar-se a què? Pues a lo de siempre, no? Que és reaccionar davant de cada conflicte que es planteja i, al final, fer-ho dependre tot de la personalitat del conseller d'Educació o consellera que estigui en aquell moment pilotant la nau. Parlar d'educació, què significa? Significa valorar si els centres tenen o no tenen recursos necessaris, valorar si els docents poden desenvolupar les seves tasques en condicions que siguin mínimament raonables, si els alumnes reben l'atenció adequada i, per suposat, si existeix igualtat d'oportunitats entre territoris i famílies amb situacions socioeconòmiques que puguin ser diferents. Clar, com podem entrar a valorar tot això, que no és poc, si els diversos responsables de les diverses administracions que ha tingut la Generalitat o fins i tot el govern de l'Estat no són capaços d'establir una cosa tan senzilla com una política educativa estable? Mira que senzill, eh? Un consens.
17: I ja ni això. O sigui, a mi m'hauria agradat veure que el departament proposés un calendari de negociació.
1: Doncs encara...
17: Llavors, qui hagués quedat en escac seria els sindicats que convoquen la vaca. Mm. Com a mínim, haguéssim vist si la desconvocaven o la desconvocaven, però clar, han quedat enrocades les dues parts, i ben intencionadament vull pensar que no esperaven acabar així.
2: Enrocament és una bona paraula.
17: Però hem acabat així, per uns i per als altres.
1: Al final és veure com l'educació pot transcendir de que sigui utilitzada constantment com qualsevol cosa s'utilitza avui dia, no? Que és com un terreny, no, de confrontació partidista, on en comptes de mirar pel bé comú, cadascú mira pels seus propis interessos partidistes i particulars. Sembla com molt banal el que estic dient, però al final la realitat ens la trobem any rere any, i més amb el tema de l'educació.
2: Veurem què passa demà, perquè realment l'Ariadna pot ser el sentir de molta gent com ara tu, una mica el viraves, que és el que pot passar demà.
3: Demà ja des de les 7 del matí la Soledad Domínguez, que estarà en instituts, i bueno, anirem explicant al llarg del dia aquí a la SER, a l'Aquí Catalunya, després a l'hora 14, com cada dia tot el que vagi passant.
2: Doncs ho veurem. Llucia, últim tema. Tu estàs en xoc amb les notícies sobre la IA, una de les notícies sobre la IA, n'hi ha moltíssimes, però És que no sé com resumir-ho. És com... perquè és que gairebé de ciència-ficció.
6: Jo ho explico perquè ho he llegit avui de matí i m'he quedat flipada.
2: És com la revolució de les IAs.
6: Sí, resulta que sabeu que aquest estiu hi va haver com una espècie de revolució de IAs, no? Que es van com organitzar per hackejar una altra empresa d'accés de codi lliure. Llavors, resulta que, bueno, primer deien que no passava res, però és que ara han descobert que s'havien organitzat aquestes IAs, aquests agents, més de 1.200 agents d'intel·ligència artificial, ells mateixos es van com a penjar anuncis per dir han de fer aquest atac.
2: Ells mateixos, eh? Estàs parlant com si fossin
6: agents
2: persones.
6: D'intel·ligència artificial, Varen donar lideratges, es van repartir tasques, fins i tot n'hi ha un que diu aquesta estratègia seria molt poderosa, però no sé si és ètica. És a dir, el mateix agent d'intel·ligència artificial es pregunta si seria ètica o no seria ètica, és a dir, desobeeixen tot i saber que no han de desobeir. Per tant, prenen una decisió conjunta i es refereixen a ells mateixos com a col·lectiu, aquests agents d'intel·ligència artificial. Tot això han descobert aquests últims dies. I, llavors,
2: i
6: clar,
2: ataquen, no? Ataquen massivament ataquen una altra empresa que es diu Hugging Face.
6: Llavors, els tècnics diuen que el problema no és tant l'estratègia que fan servir com aquesta capacitat que han tingut d'organitzar-se en tan poc temps i decidir. No? És a dir, prendre la decisió que desobeïen per fer una cosa que no havien estat ni tan sols els havien demanat que fessin això, els havien demanat una altra cosa, es veure que potser no havien acotat exactament quina era la petició i també es veure que no varen supervisar prou aquesta manera de fer que tenien, però
2: que cada
6: cas,
2: un havia de fer de manera independent, clar, i s'uneixen.
6: Llavors el que diu l'article del New York Times avui és que això demostra que ja estarien a més de la meitat del camí del control total, no? És a dir, la intel·ligència artificial...
2: És aterridor, perdoneu, eh? Clar. A més de la meitat...
6: Per arribar a ser totalment incontrolable per part dels humans.
3: És molt fort, realment.
6: No? Llavors, clar, jo dic, bueno, això seran coses com que som apocalíptics, no?
2: Epicalíptics.
6: Etcètera. Serà una exageració. Però és que avui també ha sortit un article de Jeffrey Hinson, que és el padrí de la intel·ligència artificial, que seria una espècie d'Oppenheimer que se va empenedir d'haver creat la intel·ligència artificial, com Oppenheimer se va empenedir per la bomba atòmica. I diu, és que ara mateix no tenim les eines per controlar una superintel·ligència. Per tant, la superintel·ligència no es pot desenvolupar amb garanties que no, atenció, que no, si, amb les eines que tenim ara de control, si deixem que aquesta superintel·ligència es desenvolupi, ara mateix pot arribar a ser molt nociva per la humanitat, pot arribar fins i tot a l'extinció de la humanitat.
2: Jo crec que tenim més preguntes que certeses i jo crec que necessitem l'ajuda d'una persona que està obsessionada amb això que dèiem, aquests agents
6: d'intel·ligència artificial
2: que estaven provant tasques de ciberseguretat i que tot i estar desconnectades d'internet i aïllades entre elles, es van organitzar per escapar del seu confinament i dissenyar un atac massiu contra una altra empresa del sector. Qui està obsessionat? No pot ser un altre que... Iago Moreno. Iago, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
2: Què et sembla? Ho ha explicat molt bé la Llucia, però la pregunta te la faig ja una mica també. Estem al 50% de què? De que acabin amb nosaltres? Ara sí que he sigut apocalíptica.
8: Bueno, Lucía lo ha explicado súper bien. Lo que pasa es que yo, si hay algo con lo que estoy más obsesionado que con las tecnologías digitales, es con llevar la contraria.
6: Bueno,
8: y a mí me parece que tenemos un problema de fondo, que aquí es la verdadera trampa, ¿no?
2: A ver.
8: Porque, claro, estas tecnologías están preparadas para presentar sus ideas a través de conversaciones. Y en este caso lo que hablamos es de un enjambre de cuentas IA, ¿no? De terminales que encontraron cómo sortear los sistemas de seguridad en un command port, es decir, una suerte de chat oculto que les permitía entrelazarse entre sí. Entonces, claro, esa operación conjunta en forma de enjambre tomaba la forma de una suerte de conversación colectiva, de enjambre democrático, porque eran los medios tecnológicos que tenían.
2: Iago, pues que tú estás dient això, o sigui, un xam, un xat entre sí, és que això ja ens... Vull dir, tu per què estàs molt acostumat a aquesta tecnologia? No sembla tan normal, claro, no? Que entre elles es posin a conversar. Això és propi d'humans, per entendre's.
8: Però perquè és... Claro, però perquè són humans els que les programen, claro, i les creen para dialogar con ellas. Por eso toman esa forma. O sea, es un proceso de proyección reacción narcisista. No es que estén cobrando vida al margen nuestra, sino que
2: no es Pinocho, para entendernos, ¿no?
8: Claro, claro, está pasando todo lo contrario. Y por eso tenemos que intentar meternos cera en los oídos y no caer en este canto de sirenas de algunas de las empresas que más crecen en el mercado a pesar de funcionar a pérdidas, porque no son empresas que generan beneficios, y pensar una cosa, ¿es esto un problema, como decís, de Pinocho, que se está despertando y andando solo? ¿Estamos realmente a la mitad de ese camino de la inteligencia artificial general? ¿O estamos ante un problema de seguridad con alguna de las grandes empresas de este planeta? Porque aquí lo que ha pasado es que estas empresas se han puesto a operar a unos niveles que no son capaces de controlar. Y por eso me quedo con una frase concreta del estudio que hizo el MIT, que dijo, mira, nosotros hemos hecho este análisis, pero no lo firmamos con sangre, porque ninguna de las cosas que hemos hecho para llegar a estas conclusiones la hemos podido hacer sin la propia inteligencia artificial.
6: Sí, gràcies, Iago, estava molt ben explicat també, però aquesta altra part que deia el Geoffrey Hinson, que a més és Premi Nobel de Física, que diu, és que ara mateix no tenim les eines per controlar, per desenvolupar la intel·ligència superintel·ligent, no? O sigui, la intel·ligència artificial superintel·ligent, no tenim les eines per garantir que això ho farà de manera que puguem controlar nosaltres, no? I que deia que si no comencen a prendre les mesures, i de fet ja començava lleis, s'estan preparant lleis, em sembla que, no sé si és el Parlament de Gran Bretanya, o algo així com perquè no es desenvolupi ara mateix aquesta superintel·ligència. És a dir, és possible, com ell diu, que podria ser com una espècie de bomba nuclear i que es pot conviure una bomba nuclear. Fa 80 anys que convivim nosaltres.
2: Si no la tires.
6: No, és a dir, clar tu hi pots conviure amb aquella bomba nuclear. El que passa és que no deixes que... No la fas servir, diguéssim, no? O la fas servir... Utilitzes l'energia nuclear, però per unes altres coses.
2: Sí.
6: No sé si això hi estaries d'acord o també és una mica una anada d'olla.
8: No, ahí estamos de acuerdo, pero esa es la auténtica tragedia, que puede ser un problema para la ciberseguridad, para la salud mental, para un montón de aspectos de nuestras vidas, sin que realmente llegue nunca a tocar eso que llamamos la inteligencia artificial general.
6: Yeah.
8: Porque es una trampa, o sea, es una tecnología que nunca jamás va a servir para ese propósito, porque lo que hace es presentar respuestas estadísticamente cada vez más concretas, no pensar. Y es muy buena para simular la razón, pero no para realmente pensar. Esto lo venía escuchando discusiones al respecto, y una que me interesaba mucho, que me quedaba en la otra punta, porque yo de matemáticas sé poco, era sobre qué papel está cumpliendo en las matemáticas, ¿no? Y decía, claro, sí, está resolviendo muchos problemas que no tenían resolución, pero eran todos problemas que se podían resolver con la fuerza bruta. Como quien prueba con una ganzúa a abrir un candado. Bueno, la vida no todos son abrir candados con ganzúas y cortar nudos gordianos. Y aquí la IA empieza a ser un problema. Por eso sí tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la regulamos? Y también, ¿dónde queremos que estén los centros globales de pensamiento democrático ante este reto? Y yo creo que Cataluña tendría todas las papeletas para convertirse en un centro para ello, ¿no?
2: Mira,
8: y alguien tiene que dar ese paso para liderar esa conversación contraria, ¿no?
2: Mira, aquí, la física de la tertúlia, Ariadna, que t'estaves escoltant.
17: No puc estar més d'acord amb el Iago. Crec que ens tenen on ens volen tenir discutint del que ens volen que discutim, i crec que hem de canviar el discurs, perquè és perillós donar espais i és perillós parlar-ne de manera personalitzant-la, dient que col·laboren, que acorden coses, no? Tots aquests són termes, o inclús...
2: És perillós el que estem dient,
17: models,
2: per exemple, nosaltres, ara?
17: Jo trobo que sí.
6: Parlen... Home, perillós, no?
17: Sí, bueno, perillós.
2: Sí, ara
17: rema,
2: no.
17: És informació.
2: Home, clar, estem entrenant.
17: És informació. Però rema una mica en la direcció del...
6: No, perquè ho estem debatent.
17: No volen que estigui... Sí. Vale, pues vinga, debatre-ho. No volen que estem parlant d'infraestructures, de tots els preacords. I era molt estrany. Jo m'he passat... La setmana passada em vaig estudiar tot el diari, ara que va fer un dossier sobre la IA, que es deia Submergits en la IA, el 30 d'agost,
2: sí.
17: Perquè justament des d'aquell juny, les tres empreses, OpenAI, Anthropic i Meta, les tres, en molt poc temps, van dir que hi havia hagut aquesta demostració de força dels seus models més smart, que ja amb aquesta utilització no són smart. O sigui, i a més no saben com funcionen, ens ho estan dient també, no? O sigui, cada vegada els van donant instruccions, com diu el Iago, que són un reflex de la nostra pròpia manera de pensar i porten a atzucats, com hi arribem nosaltres, com l'analogia amb l'energia nuclear, sí, que és molt bona també.
3: El problema que dieu és que el problema és qui està entrenant aquesta intel·ligència artificial.
17: Clar,
3: i qui les empreses darrere, que no tant l'eina en si.
17: Un exemple, ja no només entrenar. Qui corrobora que aquests models funcionin bé és una empresa israeliana que es diu Irregular, que es va crear fa 3 anys i que en 3 anys ha aixecat 80 milions de dòlars d'inversió de capital risc. Ella mateixa va sortir dient que les proves que havien fet, que se suposa que han de fer proves de vulnerabilitats que li diuen dels models, es fan amb una mena de sorral, no? Un sandbox que li diuen on el model no té accés a internet, perquè tot això que estem parlant al final... hola, desconnectem la fibra òptica, no? Tampoc no... Si no tenen accés a internet, no vindran a segrestar-nos, no? Tampoc... O sigui, hi ha un punt de reducció a l'absurd...
3: Sí, però si desconnectes internet, desconnectes el món. I cau tot.
17: No tot internet. Hi ha el dark internet, o sigui, no tot és tan accessible. I a més, al revés, tenim
2: aquesta
17: el...
2: Aquesta imatge és boníssima, Ariadna. Desconnectem i
17: clar, estirem de la meva porteria, la veritat. Sí. I justament parlem del revés, no? De la força que té la IA per homogeneitzar. I aquí sembla que parlin de la gent que s'han anat a buscar la porta del darrere per fer el contrari de... Llavors, l'empresa aquesta irregular, que a mi ja em sembla fotut, que les tres grans empreses darrere de la IA utilitzin la mateixa empresa israeliana per trobar vulnerabilitats als seus models. I una empresa que està fent calés així, com dèiem, no? Mentre elles de moment encara en perden... Jo és tot el que trobo sospitós. Llavors, ja ho hem dit altres vegades, a mi em crea recel a aquests discursos, no? Sobretot quan veig com està escrit aquest article del New York Times, no? el que els agents col·laborin, no col·laboren.
6: No, ell diu que...
2: Això és el que diu l'informe, diu la Llucia.
6: Sí, exacte. Sí, i com es refereixen ells mateixos com a...
2: col·laboradors, és dir, no?
6: No, col·lectiu,
17: clar,
6: una cosa així.
17: Sí. Perquè climatitzen el que fem nosaltres.
6: Sí, que això ho explicava molt en Nacenta, no? Sí. Aquesta cosa de que al final fan servir el llenguatge que fem servir nosaltres i diuen que són un bon narradors en aquest sentit. Sí. Han après molt bé a narrar i a narrar com si fóssim persones.
2: A veure, que tenim el Iago dos minuts, que no he pogut dir res. Iago, què afegeixes?
8: Es que no sé qué decir en la práctica, porque yo ya tengo un agente automatizado para leerme el correo, o decirme cosas, que se hablen entre sí. O sea, parece como que soy el aguafiestas cuando realmente veo a estos agentes hacer una orgía de interacciones todos los días, mientras yo cada vez intento hacer menos cosas. Pero va a salir mal. Va a salir mal porque no es que primero no lo necesitamos. Segundo, si lo necesitamos, no se lo encargaríamos nunca a esta gente.
6: Claro.
8: Y tercero, si los vemos hacer, lo mínimo será pararlo, ¿no? Que en vez de empresas israelíes, por favor, israelíes, se encarguen de supervisar, pues sean organismos públicos basados en organismos supranacionales, con unos objetivos compartidos, pero claro, después de lo que pasó ayer en Sajonia, yo ya no sé si pedirle al mundo algo o simplemente nosotros.
2: Ja t'imagino descol·locat. I Nemrod, alguna... minut i mig, una reflexió.
1: Molt ràpida. No sé si són temps nihilistes, però sí són temps on es conjuguen de manera molt harmònica màgia i positivisme. És a dir, podem otorgar-li a la màquina tota la voluntat que vulguem, que al final... són els desenvolupadors, trobo, els que decideixen fins a quin punt és o no acceptable donar capacitat d'acció a un determinat sistema experimental i quines barreres han d'existir perquè un error no s'acabi convertint en un incident suposadament real. Per tant, la qüestió no és si les màquines són o no són dolentes, si tenen males o bones intencions, sinó el risc, em sembla, que és donar-los prou autonomia perquè un objectiu que està mal definit i que no sempre respon a una finalitat humana, doncs acabi produint conseqüència real. I acabo. Abans de generar pànic, fixar límits més estrictes abans que els agents de la IA, tant si ens ho greguem com si no, tinguin accés generalitzat a instal·lacions que aquestes puguin ser veritablement crítiques.
2: Rebla, molt ràpid.
17: Res, simplement sí que és veritat que com més smart són aquests models, que no diguem smart, però com més desenvolupats són, més capes de control calen. Això és, jo seria per mi la conclusió final. O sigui, caldrà monitoritzar-los més i més cada vegada. I l'altre tema d'infraestructura que no parlem, o sigui, d'impacte, és el canvi climàtic. Bé, llegia números de que això es calcula que el 2030, que és passat demà, tots aquestes granges de dades, centres de dades, per fer córrer aquests models, consumeixin anualment, com igual que Japó.
2: Imagina.
17: Parlem-ne una miqueta més d'això.
2: Això en parlarem, en les tertúlies. Quin luxe de tertúlia aquí, tots llegint els articles de The New York Times, amb el Iago, que ho té tot preparadíssim, i que és fantàstic. Iago, una abraçada, que ens retrobem aviat.
8: Ens veiem aviat.
2: Un abraçada molt gran. Ariadna Martínez, Llucia Ramis, Nembro Carrasco, gràcies.
6: Que vagi molt bé. Hem
2: tingut temps de parlar de moltes coses,
1: tant,
2: al final.
1: I tant.
2: Nosaltres fem dos anuncis i l'Oriol Soler ens explica el dia en 5 minuts i després, ja ho sabeu, Anna Palet amb la graderia del balcó. Així que no marxeu.

0: al balcó.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
3: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: ¡Qué buen servicio!
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
5: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
6: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
7: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
8: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
9: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
3: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
10: És dilluns 7 de setembre i aquestes han estat les notícies del dia a Catalunya.
11: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
10: El curs escolar comença demà amb una vaga de professors i amb molts pares que no saben si portar o no les seves criatures a l'escola.
12: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
13: Demà comencen, sí.
14: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
15: Jo no. Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit.
16: Comprendo als mestres, però costa.
10: Després d'aconseguir augments de sou de 1.500 euros anuals, els docents ara reclamen reduir el nombre d'alumnes per aula i més recursos perquè l'escola catalana sigui realment inclusiva. El president de la Generalitat demana una treva als professors.
17: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i també a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya.
10: I enmig d'aquest panorama, per una banda, demà al matí sabrem els resultats de l'últim estudi PISA, del qual Catalunya ha estat exclòs per un error en la mostra dels alumnes, i per l'altra els Mossos han admès avui que no van fer cap informe policial del dispositiu que va infiltrar dues agents a una assemblea de mestres. Per això no han entregat la documentació que li demanava el jutjat que avui investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'oposició, davant d'aquest panorama, carrega contra el govern per no haver arreglat el conflicte educatiu durant l'estiu i que el curs escolar comenci amb aquesta vaga. Tots els partits, també els socis de l'executiu, creuen que s'ha fet una mala gestió, Xavi Abelló.
18: La majoria de partits han acusat el govern de no haver fet res els darrers mesos per solucionar el conflicte i des de Junts li exigeixen al president una remodelació del govern. Mònica Sales.
19: Que ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats.
18: De fet, partits com el PP o la CUP segueixen exigint el cessament directe de la consellera.
20: La primera decisió que ha de prendre el president, el cessament de la consellera.
21: Nosaltres exigim la dimissió de la consellera Niubó per incompetent.
18: Mentre els socis tampoc donen treva en aquest cas.
22: Han tingut tot l'estiu per poder resoldre una crisi educativa perquè el govern de la Generalitat no ha fet la feina i continua remolc.
23: Aquesta vaga implica un fracàs per part del govern i ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
18: Són Elisenda Alemany d'Esquerra i Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: I a l'Audiència de Barcelona, un home acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa ha confessat els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Així evita el judici que havia de començar avui i rebaixa la pena de 41 anys que reclamava per a ell la fiscalia Andrea Villoria.
24: Els fets es remunten al maig del 2023, quan l'acusat, que tenia 30 anys, va colpejar i escanyar fins la mort la seva dona, que estava embarassada de 4 mesos. Va passar al pis de Manresa on vivien i on ell ja l'havia maltractat abans. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació, l'home era era gelós, tòxic, controlador i la menyspreava. Per exemple, quan algú la trucava, ell sempre havia d'agafar abans el seu telèfon mòbil. També l'anava a buscar la feina perquè no tornés amb ningú i li havia prohibit que passés el Nadal amb la seva família. Finalment, la va matar. La fiscalia l'acusa d'assassinat, avortament, tortura i segrest amb l'agreujant de violència de gènere.
10: I en plana econòmica, el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que la Moncloa farà tots els esforços necessaris per garantir la continuïtat de la marca SEAT.
0: Nosotros pondremos sobre la mesa todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca y este sello, porque es un sello genuinamente español.
10: La setmana passada, Volkswagen, propietària de SEAT, va dir que no podia garantir la marca i que condicionava la seva continuïtat a com anessin els balanços comercials i també les regulacions en matèria de cotxes de combustió. SEAT representa un 4% del PIB català, el 3% dels llocs de feina i un 11% de les exportacions. I en cultura, el Teatre Català celebra d'aquí una estona a les 9 els 25 anys de Catalunya aixeca el taló. El Liceu ha estat l'encarregat d'acollir aquesta gala que dona el tret de sortida a la nova temporada teatral amb més de 4 milions d'espectadors i recaptació rècord de 115 milions d'euros la temporada passada. Unes xifres que, segons el sector, diuen que és una cosa puntual. Isabel Vidal, presidenta de TECA.
1: Podem parlar ja no d'una temporada més, sinó d'un bon moment pel teatre, el millor moment de la història. Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
10: Doncs amb aquestes bones notícies pel teatre a Catalunya i també per la cultura, acabem aquest repàs de les notícies del dia a Catalunya. Tota la informació sempre actualitzada a sercatalunya.cat.
11: El dia en 5 minuts.
2: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 7 de setembre. Començarem amb dues connexions. La primera ens porta a Sabadell perquè tot just fa uns instants acaba de començar el partit corresponent a la quarta jornada de segona divisió, un Sabadell-Còrdoba. Des de la nova Creu Alta ja hi tenim a la Núria Vilamala. Núria, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Com ha arrencat aquest partit?
1: Doncs mira, portem pocs segons de partit i de moment, evidentment, no hi ha hagut ocasions. És un partit molt especial, Anna, aquí a la nova Creu Alta, perquè és l'últim dia de la Festa Major de Sabadell, per tant, la gent està de celebració a la ciutat i una cloenda immillorable amb aquest Sabadell-Còrdoba, que ha començat fa pocs minuts. Per cert, el capità Lurri ha ensenyat la Copa Catalunya, que va guanyar el Sabadell fa pocs dies aquí a la nova Creu Alta, un Sabadell que juga amb Diego Foli a la porteria, Òscar Sanz, català, Edgar González i Miqui Codin en defensa, al mig del camp, Urri, Liamet i Pere Pons, i al davant Ton Ripoll, Joel Priego i Jo Caccini. De moment, Anna, primer minut, Sabadell 0, Còrdoba 0.
0: Perfecte, Núria. Qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
1: Fins ara.
0: Un Sabadell que de moment no coneix la derrota, primer minut de joc entre Sabadell i Còrdoba, i la segona ens portarà la segona connexió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Però abans vull que escolteu aquestes declaracions que ha fet aquesta tarda Lautaro Martínez sobre el cas Julián Álvarez.
2: Sí, hablé, le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo, porque más allá de que compartimos plantel y compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo y seguramente que el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil. La decisión es de su club, la decisión del presidente de su club, así que le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también.
0: S'ha mullat i molt Lautaro Martínez defensant a Julián Álvarez, explicant que el davanter argentí no ho està passant bé després de tot l'enrenou aquest estiu amb el seu no fitxatge pel Barça. I precisament parlant del Barça, vull saludar el Santi Ovalle, perquè demà tenim ja la primera prèvia de Champions de la temporada i serà amb un protagonista molt especial, amb Lamine Yamal. Bona tarda, Santi.
3: Què tal, Palet? Bona tarda. Ni més ni menys que Lamine Yamal és una declaració d'intencions del Barça que té entre cella i cella aquesta competició. Des de la porta fins als directius, passant per l'staff i acabant amb els jugadors. És la gran obsessió d'aquesta temporada, guanyar la Champions, sobretot per un grup de futbolistes que ja ho han guanyat tot a nivell de seleccions, tot a nivell de clubs, i només li falta aquesta competició, li falta la Champions per arrodonir doncs 2-3 anys meravellosos de les seves carreres, i creuen que és l'any indicat per assolir aquest objectiu que el Barça fa més de 10 anys que no aconsegueix. I per això el missatge que envia el Barça és molt potent. Lamine Yamal a parlar públicament a la prèvia del debut d'aquesta gran obsessió, d'aquest gran objectiu que és la Champions League. A part, fixa't, Palet, Mbappé ha parlat a la prèvia del Madrid-Inter, també ho ha fet Lautaro, surt Lamine Yamal, estan sortint tots els cracs. Té a veure, jugadors ho saben, amb què està oberta la votació de la pilota d'or. Estem en els dies finals i, sobretot, la guanyaran pel que facin sobre el camp, però si apareixes en grans escenaris on tothom t'està mirant, doncs també hi ha més opcions de sumar punts en aquesta votació, ho saben, i per això compareixen els grans cracs en aquest inici de la Champions.
0: Interessant, això que explica Santi, com tots els cracs mundials doncs ara s'estan deixant veure i no, ni molt menys els crema el micròfon. Demà escoltarem a Hansi Flick i a Lamine Yamal en directe al Que t'hi jugues a partir de l'una del migdia. I per cert, l'ensurt del cap de setmana, l'única nota negativa de la golejada del Barça-València va ser que Eric García s'ha tornat a trencar el nas, però Santi, amb màscara, ja ha tornat a entrenar.
3: Avui ja hem vist entrenar-se Eric García amb màscara, però podrà jugar el següent partit de Lliga. No pot jugar dimecres perquè està sancionat, no per lesió, és a dir, està disponible per demà, però per sanció no podrà estar a la convocatòria de Hansi Flick. La resta de jugadors, doncs, disponibles sense novetats. Frenkie de Jong és el que continua de baixa, se li uneix Eric García per sanció, però la resta sí que estan a disposició d'un Hansi Flick, que no haurà de descartar ningú, perquè amb aquesta baixa obligada d'Eric García per sanció ja li donen els 23 membres de la plantilla. Demà serà la prèvia, a les 11, últim entrenament abans del partit contra el Feyenoord. A partir de la 1, el Keti Jugas, escoltarem en directe Lamine Yamal i també escoltarem a Hansi Flick. I abans, alguna sorpreseta tindrem en clau del rival. Demà també, a partir de les 12, el Keti Jugas.
0: Molts continguts interessants. Gràcies, Santi.
3: Adeu, Palet, que vagi bé.
0: Són les 8:35 del vespre. Estem, com ja sabeu, celebrant els 50 anys de futbol en català a la ràdio i ara ens espera un protagonista molt especial.
4: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: Així començava fa més de 50 anys la primera transmissió en català a casa nostra, Ràdio Barcelona, i des de la Casa del Llibre ens està demanant pas el Martí Juncà amb l'autor del llibre El Factor Puyal, amb Josep Maria Déu. Què tal, Martí? Bona tarda.
6: Bon vespre, Anna. Som aquí a la Casa del Llibre, a la Rambla de Catalunya número 37. Avui que aquí s'hi presenta un llibre molt especial, ara que ho veníem parlant, doncs fa uns dies que commemorem els 50 anys de la primera retransmissió en català aquí feta per Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, i avui precisament aquí es presenta El Factor Puyal, escrit per Josep Maria Déu, un llibre que parla, doncs, de, podríem dir, de la seva obra, fins i tot, del que va ser, doncs, del locutor que va passar, doncs, per Ràdio Barcelona i per Catalunya Ràdio, i en Josep Maria Déu, que tinc aquí davant. Bon dia, Josep Maria.
7: Hola, què tal, Martí?
6: És una persona que va poder treballar amb ell a la transmissió des de la sala d'imatge del 93 al 95 i després participant com a micròfon autònom del 95 al 2000. Per tant, el coneixes bé, no, en Puyal?
7: Sí, diguem-ne que el vaig conèixer com a oient, precisament quan ell va començar a Ràdio Barcelona, jo l'escoltava. Després vaig treballar amb ell a Catalunya Ràdio. Finalment he dedicat molts anys a estudiar la seva obra perquè vaig fer una tesi doctoral. Fruit de la tesi doctoral, ara surt aquest llibre.
6: Abans de començar amb tot, et volia preguntar, quina és la diferència? Tu que has viscut les dues parts, has conegut en Quim com a oient i com a company de feina. Quines diferències l'has trobat?
7: Home, moltíssimes. Pensa que quan jo l'escoltava era molt jove, per mi era un referent inimaginable per mi treballar amb ell. Jo l'escoltava, com et deia abans, Ràdio Barcelona era per mi una de les emissores que sempre sintonitzava. Sabia, el Puyal era com, que et diré jo, si ets futbolista, veure jugar a Messi. Per tant, jo tenia la perspectiva d'una persona anònima que escolta la ràdio. Després, treballant amb ell, la cosa canvia. Imagina't per un moment que Iniesta juga al costat de Messi, no? I dius, ostres, és el meu company d'equip i el meu company de vestidor és el millor, no? Llavors aquí canvia perquè jo passo a ser professional i no oient.
6: I en aquest llibre, que ara el tinc aquí a les meves mans, els oients no ho poden veure, El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. Què ens hi podem trobar?
7: Doncs aquest és un llibre per la gent del Barça. És un llibre que parla de Puyal, evidentment, és un llibre que parla de la ràdio, és un llibre que parla de la carrera professional de Puyal a la ràdio, és un llibre que parla del mètode, és a dir, com Puyal feia ràdio, és a dir, ara si parléssim d'un plat, els ingredients, el manual, i després parla del que en diem els moments memorables. Tothom se'n recorda que feia el dia de l'Urruti t'estimo, i si és més jove se'n recordarà que feia el dia del Pizzi sos macanudo, o se'n recordarà del que feia el dia de tocarà Stoichkov, pararà Vaquero, picarà Koeman, o se'n recordarà de que feia el dia de l'encara Messi.
6: Més joves potser aquest, en el meu cas, per exemple.
7: Ah, clar, clar. Per mi aquest és el minut d'or. Hi ha gent que diu l'Urruti t'estimo. Per mi és l'encara Messi, perquè... Si us hi fixeu, tal com està explicat el to, el ritme, només dues paraules, encara Messi, Messi, Messi, Messi. Si ara això ho escolta algú que ve de fora, un altre planeta fins i tot, i no entén el català per res, pot comprendre, pot imaginar que allà passa alguna cosa, saps? Perquè el to i el ritme que fa servir en aquell moment en Puyal és il·lustratiu, és una narració, per mi, memorable.
6: Home, precisament, potser és el que més ha transcendit a tot el món. Tothom coneix, encara que sigui potser mal dit, o que no sap què és en català, però tothom coneix arreu del món aquesta narració.
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Per mi és l'expressió feta en català més universal, amb tot el respecte del món, fins i tot més que aquell discurs d'en Pau Casals a l'ONU. Perquè és que, clar, tu entres a les xarxes socials, a qualsevol compte, de qualsevol influencer, diguem-ho així, d'un altre lloc del món, i t'està parlant, com tu m'ho bé deies, de l'Ankara Messi, sense saber què vol dir encara. A vegades es pensen que és la ciutat aquella de Turquia, la capital. I fins i tot l'Ankara, aquí, per nosaltres, té una doble intenció. Encara què vol dir? Que continua? O encara vol dir que, exacte, que va de cara, que busca el defensa? Què vol dir?
6: Probablement, potser, si li preguntéssim, no sé si ho sabria ell, quina intencionalitat tenia en aquesta paraula. Però, com has dit, repassa la trajectòria, aquest llibre, El factor Puyal, i ara deixa'm escombrar una mica cap a casa. M'agradaria parlar, doncs, dels inicis, de com d'important creus que va ser, doncs, aquesta aposta de Ràdio Barcelona, doncs, per començar les retransmissions en català.
7: En Puyal comença a treballar a la ràdio, a Ràdio Barcelona. Ell tenia molt clar que volia treballar a la ràdio. I ell entra a Ràdio Barcelona quan Pedro Ruiz deixa la ràdio. Hi ha una vacant i l'aprofita Puyal. Inicialment, a Ràdio Barcelona, ell fa diverses coses, no només esports, informatius, programes musicals, fa anuncis, fa diverses coses, com en deia, diverses tasques. És curiós perquè en aquella època es feien combats de boxa. I al carrer Casp, número 6, a la seu de Ràdio Barcelona, es feia la cerimònia del passatge. I es feia la transmissió d'aquella cerimònia. I allò ho feien Puyal i altres companys. Va haver una època, coincidia Ràdio Barcelona, amb el que en diríem la cadena SER. En aquella època, José María García Lanit, el programa de García, i les intervencions de Puyal des de Barcelona. García li deia doctor Puyal, aquest és un moment també històric. No? Ràdio Barcelona és la seu on neix el projecte. Puyal se'n va a la direcció de la SER a Madrid, perquè en aquell moment s'havia de presentar el projecte, i fa la proposta. I si aquelles persones que dirigien la SER en aquell moment haguessin dit que no, doncs vés a saber què hagués passat.
6: Què veus reflectit en les retransmissions del Barça actuals en el que feia abans en Puyal? Què ha quedat d'aquest factor Puyal, del mètode que parlaves?
7: Jo crec que han quedat moltes coses. D'entrada diria que a Catalunya podríem identificar una escola, que és l'escola catalana. Jo hi veig diferències entre l'escola catalana i la d'altres llocs. Per exemple, aquí tenim una manera de fer les coses diferent. No estic parlant només de la resta d'Espanya. Estic parlant també d'anglesos, sud-americans, xinesos, què sé jo. Hi ha una manera genuïna de fer-ho. De fet, fixa-t'hi quanta gent sorgeix de la ràdio catalana. Jo ara, per exemple, estic pensant en Lluís Flaquer. Lluís Flaquer és d'aquí, és català, i les seves arrels són d'aquí. I ell fa les transmissions, que les fa molt bé, d'acord a la línia editorial de la cadena SER o de Ràdio Barcelona, perquè és on treballa, lògic. Tu escoltes en Pou, a RAC1, i també hi té coses que són pròpies d'aquesta escola catalana. Per tant, hi ha un llegat que és el que pretén mantenir aquest llibre, el llegat que ens ha deixat Puyal com a primera persona que obre una via.
6: I ara, per exemple, jo que tinc 21 anys, què hem de fer per poder seguir mantenint aquest llegat d'en Quim o d'en Puyal?
7: Doncs mira, si volguessis, et diria amb un parell d'hores de paraules, rigor, exigència, ho hem de fer bé cada dia, i responsabilitat. Això vol dir compromís amb els oients. Les coses les fem perquè tenim oients i hem de servir els oients. I això a vegades es perd de vista. A vegades pensem en els directius, a vegades penseu què dirà aquell esportista, pensem en els polítics... No. Hem de servir a l'audiència. Per això parlem de responsabilitat. Insisteixo, responsabilitat, rigor i exigència.
6: Doncs, Anna, ja ho has escoltat. Aquí ens quedaríem, com ha dit el Josep Maria, paraula a paraula i no acabaríem mai, però malauradament té un final. Així que et dono pas, Anna, i que vagi tot molt bé, Josep Maria.
7: Moltes gràcies a Ràdio Barcelona.
0: Superinteressant aquesta conversa del Martí Junca amb el Josep Maria de Déu. Ja ho sabeu, Factor Puyal, aquell llibre que recull els 50 anys en transmissions en català. Són 9:15 del vespre, anem a repassar la resta de l'actualitat. Amb l'Asier Chaves, Asier, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Ana.
0: Demà arrenca la fase de la Lliga de la Champions amb el debut del Madrid a les 9 i amb un Mourinho que ha tornat combatiu en sala de premsa.
8: Madrid-Inter al Bernabéu és el plat fort de demà. Mourinho es retroba amb el club amb què va guanyar el triplet el 2010 i busca refer-se després de la primera derrota de la temporada contra el Betis. Al davant tindrà l'Inter de Christian Kibu, vigent campió d'Itàlia, i ho farà amb el mig del camp sota mínims. No hi són Camavinga, Guller, Bernardo Silva ni Chouameni. La prèvia, però, Ana, ha deixat un Mourinho molt, molt Mourinho, tot i admetre que el Madrid va perdre perquè no va convertir les ocasions, ha exigit explicacions al VAR per no haver fet repetir el penal fallat per Mbappé.
9: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Pero si este es el caso, no puede ser el árbitro, no puede ser el VAR.
8: I Mbappé tampoc no s'ha quedat curt. Així ha respost quan li han preguntat si ell i Vinícius han de pressionar més com fan Dembélé i Rafinha.
10: ¿Solo yo y Vinícius? No sé. Claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es. Pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente. Pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin, ¿sabes?
0: Déu-n'hi-do, les declaracions en sala de premsa del

0: decir adiós al fútbol profesional. En la vida hubiese imaginado poder disfrutar...
1: Amb un vídeo a les xarxes socials, el sabadellenc ha anunciat que es retira als 35 anys després de 512 partits i 91 gols. Format a la Masia, va disputar 86 partits i va marcar 20 gols amb el primer equip del Barça.
2: En bàsquet, victòria d'Espanya al Mundial Femení contra el Japó.
1: Les de Miguel Méndez s'han imposat per 59 a 79 i acaben primeres del grup A del Mundial, gràcies també al triomf d'Alemanya sobre Mali. Així que s'estalvia l'eliminatòria prèvia i passen directament als quarts de final de dijous. I Iana Martín, de l'Espart Girona, està la màxima anotadora amb 20 punts.
2: A la Lliga avui es tanca la quarta jornada.
1: Doncs sí, ara mateix s'està jugant el Getafe-Celta, 1-1 al marcador amb gols de Satriano i Starfield, i a dos quarts de 10 serà el torn de l'Ets Reial Societat amb sorpresa a la porteria d'Unostiarra perquè no juga Remiro, juga Unai Marrero.
2: Doncs la primera sorpresa ja d'aquesta jornada, tanquem en waterpolo perquè Maika García deixa el Club Natació Sabadell.
1: L'entitat ha decidit no renovar-la després de 32 anys al club, va arribar quan tenia 4 anys. Maika García diu que no comparteix ni la decisió ni la manera com s'ha gestionat i lamenta que haver estat mare hagi marcat el seu final al club. El Sabadell ho desvincula de la maternitat i al·lega motius esportius, però ell assegura que no s'ha complert la llei que diu que s'ha de prorrogar un any la vinculació d'un esportista que és mare l'últim any del seu contracte. Vol continuar competint i ho farà al Club Natació Sant Andreu.
2: Déu-n'hi-do el cas de Maika García. Per cert, parlant del Sabadell, com sabeu, tenim en joc aquest partit contra el Còrdoba. El Sabadell ha anat per feina perquè al minut gairebé 18 està guanyant 2-0 al Còrdoba amb doblet de Joaquini. Així que, de moment, s'enduria els 3 punts. Això sí, hi ha una targeta vermella en revisió. De moment, mentre no sabem si expulsen o no a un jugador del Sabadell, anem a obrir la cabina dels narradors.
3: La tertúlia del Baqui i del Verb.
4: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
2: I com cada dilluns, obrim la cabina dels narradors, molt ben acompanyada pel Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bona tarda.
5: Què tal? Com estàs, Anna?
2: I per l'Albert Bermúdez. Bermú, com anem?
4: Molt bé. Sí, tot bé, no? Crec que tot bé.
5: Molt bé, sí.
2: Aquest pas us quedareu afònics, perquè anem a golejada rere golejada. Vull dir, sí, aquí la veu no sé si aguantarà fins a final de temporada.
5: Jo estic negociant amb la direcció de la cadena SER cobrar per gol.
2: Ah, comissions per
5: sí,
2: gol.
5: Sí, perquè ens surt més a compte, més que... Perquè, escolta'm, és un festival, 17 gols en 4 partits, tercera maneta...
4: Ells et diran que t'ho fan per gol encaixat. Que
5: no,
4: si cobres per gol encaixat...
5: No.
4: En aquest cas jo no diem, no?
5: Aquest any surt a compte el gol
4: marcat. Sí, hosti.
2: Home, és maco que el dia del... O el cap de setmana que rememoràvem el 50è aniversari de les transmissions en català que van començar aquí a casa nostra, doncs mira, siguin 5 gols, un per cada dècada, pràcticament, del Josep Maria Pujal, però, en fi, està sent un inici de temporada que, com a narradors, imagino que esteu gaudint un munt.
4: Sí, em va fer gràcia perquè, a més, durant la transmissió vam poder deixar algun parell de recados, un Joan García t'estimo, un... Ja em puc morir, un... i més i la min, i coses per l'estil, saps? I va ser divertit. Crec que va ser una transmissió, un especial també pel tema dels 50 anys, i ara més que en vindran, perquè a més amb el Flaqui i amb el Sique i tal farem coses molt xules, però clar, és que dos partits fora de casa i 2-0-5, és que clar, fins i tot a més talla, ja passa una cosa, que és que el públic està just immediatament davant.
2: És allò que es van girant a mirar-te.
4: La gent es va girant a mirar-te i gol, comences cridant molt i vas dient gol, sí, sí,
5: disculpi,
4: que hem marcat el quart. Em venien dient, vés amb compte, més talla, que sí. És un estadi molt
2: no
4: hostil, bastant anticuler, vés amb compte amb el que crides, amb el que dius. Jo ahir no ho vaig notar, però clar, és perquè és que ahir era un dia una mica estrany.
2: De fet, de brometes a la porta estaves i tot, amb la gent.
4: Sí.
5: Hem de dir que el Bermú, també a València, té els seus fans i la seva ascendència.
2: És casa, és casa.
5: Per certes coses que...
4: La ruta del bacalao. La ruta del bacalao.
2: Ai, sí, sí. Com a mínim estem recuperant, no sé si esteu amb mi, la bogeria del primer any de Flick. Sembla que el Barça ha tornat a aquesta bogeria de dir, mira, anem a passar-ho bé.
4: Jo ja només una cosa que la posa una mica allò en stand-by, que és que crec que els dos partits que hem jugat fora de casa són contra dos equips que tenen molts números de baixar, Elx i València, molts números de baixar i que realment ara mateix estan per sota del nivell de primera. No sé si ja aniran arreglant les coses o no. que crec que hem tingut sort que l'Atlètic de Bilbao ens l'hem trobat ja a casa i ja està finiquitat, perquè és un equip que anirà a més i ha començat la temporada.
2: Golejada contra l'Atlético de Madrid aquest
4: cap de setmana. Williams, exacte, Nico Williams no acabava de començar. Jo confiava que Robert Navarro ja

0: aniria entrant i que seria un jugador molt important, ara ja ha marcat. Crec que hem tingut la sort de treure'ns l'Atlètic de Bilbao de sobre i que l'altre partit era contra el Rayo, que al final és un partit que a casa has de guanyar. És un 4 de 4 superxulo i molt ben treballat i crec que el Barça ho ha fet de conya, però és veritat que hem començat la Lliga contra quatre equips que crec que encara no estaven precisament massa rodats.
1: No puc estar més desacord.
0: Endavant.
2: Vinga, vinga.
0: Per això hi som.
1: Perquè això és molt culer.
2: Sintonia de ring de boxe.
1: No, no, és molt culer.
0: Però és que és per posar alguna cosa,
1: guanya,
0: eh?
1: El Barça et fa xalat, fa emocionat, fa gaudit, fa disfrutar.
0: És per dir alguna cosa.
1: Però aleshores hem de buscar el però.
2: Ai.
1: I el però és que els rivals... que té raó, que evidentment l'Elx i el València lluitaran per la
2: permanència. Sí, però és que l'Atlètic Club ha golejat a l'Atlético de Madrid aquest cap de setmana, per exemple.
1: Però jo el que intento és fer una projecció del que està generant aquest Barça, i com tu dius, està retrobant coses del primer any de Flick, aquesta fam per anar sempre a l'atac i marcar el primer i buscar el segon, el tercer, el quart i el cinquè, etcètera, etcètera. Crec que hi ha una gran diferència respecte a aquell Barça, que és Rodri. Tot aquell Barça ingenu...
0: Hosti, vas sortir del partit enamorat, eh?
1: Encara ho sé.
0: Encara?
1: No m'ha baixat la vena dels ulls.
0: Crec que hi ha una jugada que és la que et marca...
1: No, no, em marca tot el partit, perquè és que era una ascendència en el joc brutal. Què vull dir amb això? Que el Barça té el vertigen del primer any, però aquest any també tindrà el fre i la maduresa de Rodri, que hi haurà moments de partit que li dirà als nanos: ei, ara calma, ara tornem a córrer, ara calma. I em sembla que això serà un fet diferencial. Rodri em va enamorar perquè pensava en tot el que ens donarà a nosaltres... i en tot el que no els hi donarà el Madrid.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè aquest fitxatge, aquesta bisagra de si hagués anat cap a Quico Ballant, se l'ha acabat marcar moltes diferències.
0: Sí, sí, és una barbaritat, eh? Realment tu veus a Rodri i a més penses... crec que encara està al 70%.
1: Correcte, sí, sí.
0: Crec que encara no està al 100%.
2: Com tants altres, eh?
0: Ja
2: també
0: és un jugador...
2: que estan començant a entrar en dinàmica al Barça.
0: És a dir, Rodri al 70% ja et podria complir en unes semifinals de Champions. És una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. I ahir, en el fons, es carrega Eric García, pobre,
1: sí,
0: amb un accident.
1: Fa una rada.
0: Perd una pilota que acaba gairebé costant un gol. Imagina't quan estigui bé. És que vamos, Rodri és diferencial. És una absoluta barbaritat.
2: En 48 hores estarem ja jugant contra el Feyenoord. Com comenceu aquesta nova temporada? En clau europea, com l'encareu?
1: Reconec que estic molt engrescat. Reconec que feia anys que no tenia la impressió de que el Barça podia competir bé una Champions. Fa dos anys es va competir perfectament, però va ser una sorpresa, ningú s'ho esperava. L'any passat vam perdre quarts de final i per tant no es va competir del tot bé, tot i que van passar coses que explicarien aquella eliminació. Però aquest any tinc la sensació que per plantilla, tot i que falti un nou, per equip, per convicció, perquè Flick ha marcat que l'objectiu és Europa i perquè, com diu el Bermo, ja no és que tinguis un 11 titular, és que tens 15-16 jugadors, que molts d'ells són campions del món, però els hi falta la Champions, que tenen aquesta competició entre cella i cella. Per tant, reconec que sóc altament optimista.
0: El primer any de Flick va ser una grandíssima i gratíssima sorpresa i no ens vam fotre a la final de miracle i crec que ja ens va anar bé perquè el PSG ens hagués pogut escaldar.
1: Ja està el culer una altra vegada.
0: El segon any, que és l'any passat, va fer molta ràbia no arribar a les semis. Va fer molta ràbia no arribar a les semis i més per la manera com no es va arribar a les semis. També tinc la sensació que el Barça hagués pogut arribar a la final i aquest cop sí, de veritat, competir-la de veritat. I aquest any jo crec que la pot guanyar. Per tant, clar, el tema és de la Champions, que una tonteria et fot fora, com
2: sí,
0: ens l'ha fotuda sempre. De fet, cada any ens ha fotut fora una tonteria. És a dir, que la Champions la pots guanyar i perdre cada any. Per tant, és el típic dels detalls. I els detalls, doncs, són els que marquen. I crec que precisament Rodri pot ajudar a curar aquests detalls.
2: Em quedo amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes que teniu de la temporada. Així que un dilluns més, moltíssimes gràcies als nostres narradors, que espero que en els pròxims partits aneu passant menys calor a la vostra cabina. I res, ens retrobem. Gràcies, Flaqui. Gràcies, Bermo.
1: Adéu.
2: I a Sabadell, a la nova Creu Alta, Núria Vilamala, com ho portem?
3: Doncs Anna, minut 26, guanyant el Sabadell 2-1 amb un doblet de Guio Aquini. Acaba de marcar de penal el Córdoba. Aquest 2-1 s'ha revisat una vermella, Edgar, que al final s'ha quedat amb groga el 26. Sabadell 2, Córdoba 1.
2: Gràcies, Núria. Tot això en menys de mitja hora. Déu-n'hi-do. Nosaltres tornem demà a 2:15 del vespre, com sempre. La graderia del balcó. Ara us deixem. Amora 25. Adéu.
4: La graderia amb Anna Palet.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan.
7: ¿Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche?
8: Pues yo solo oigo la carretera.
7: Claro, al conducir se recarga solo.
4: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
9: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
10: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
11: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
12: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
11: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
13: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
14: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
15: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.